0: campanyes electorals, així com les llistes de militants del partit. També ha posat en valor el bon estat de conservació en què es troben aquests documents. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 23 de juny, revetlla de Sant Joan, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu lleidatà, als dos Pallars, a l'Alt Urgell, al Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa. I el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats, en plena onada de calor i nit de revetlla, parlarem de les relacions obertes. Li preguntarem a la psicòloga i sexòloga Ruth Canals com funcionen i quines són les claus perquè sigui una pràctica sana. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la vessant ètica i fiscal dels regals als polítics i altres professions i les precaucions en una nit de revetlla com la d'avui. A partir de les 5, coneixerem el terrassenc Jordi Sociats. Continuarem amb la tradició de la flama del Canigó, manifest per la llengua. Parlarem amb Jordi Fuster, president del Correllengua de Castellà del Vallès. I acabarem amb cultura i el cicle videojocs i música del Prat de Llobregat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa serà una de les ciutats representades en la 16a edició de la Conferència Internacional sobre Hidroinformàtica que se celebra aquesta setmana a Saragossa. Aquest esdeveniment viurà un debat sobre les tecnologies innovadores aplicades al cicle de l'aigua, la resiliència climàtica, les estratègies per impulsar un futur més sostenible i resilient. En aquest context, personal docent de la Universitat Politècnica de Catalunya presentarà les conclusions del projecte Fluent 2.0. Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat conjuntament amb les companyies d'aigües de Terrassa, Manresa, Vic i Mataró. L'objectiu era avançar en la digitalització del cicle de l'aigua amb una eina de càlcul que estima la probabilitat d'avaria de la xarxa i que contribuirà a anticipar les zones que presenten un risc d'avaria més elevat. També identificar els punts de la xarxa que puguin ser més crítics. Un dels trets diferencials d'aquest projecte és que s'ha desenvolupat gràcies a una àmplia base de dades compartida entre les diferents operadores. Ha sigut una participació que ha facilitat integrar el concepte de risc, entès com la combinació de probabilitat de fallada i de les seves possibles conseqüències econòmiques, socials i mediambientals.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Avui arriba una de les nits més esperades de l'any i a Sabadell ho tenim tot a punt. Com és habitual, les coques seran un dels productes estrella de la jornada. Des de Valero Forn situen entre les preferides les de brioche amb crema i pinyons, les de full de llardons amb pinyons i les de brioche amb fruita. Els petards també estaran presents aquesta revetlla. Des de la botiga Petards 4x4 de Sabadell asseguren que aquest any es respira ambient de festa. Un altre dels moments destacats de la tarda serà l'arribada de la flama del Canigó a Sabadell. L'activitat organitzada per Òmnium Sabadell té com a objectiu facilitar l'encesa de les fogueres de la ciutat i mantenir viva una de les tradicions més arrelades de Sant Joan. Xavier Guerrero, president d'Òmnium Sabadell, explica com es desenvoluparà la jornada.
3: Aquí a Sabadell es farà una petita festa familiar amb els bufanúvols, el Pau Terruell. Òmnium munta una paradeta, es repartiran els fanalets de cartronet perquè la gent si es vol portar la flama a casa seva i mentrestant es prepararà l'arribada de la flama, que aquest any, com l'any passat, i això només fa dos anys que ho estem fent així, anem a buscar la flama al Parlament de Catalunya, però també pugem al Canigó a buscar-la i, per tant, tindrem, diguem, flama del Canigó de primera.
2: I pel que fa a les fogueres, enguany s'encendran quatre, als barris del Torrent del Capellà, Gràcia, la Creu Alta i la Creu de Barberà. Les del Torrent del Capellà i Gràcia comptaran amb la supervisió de voluntaris de Protecció Civil per reforçar-ne la seguretat.
0: Gràcies, Anna. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els pastissers ja fa dies que treballen a ple rendiment als obradors per preparar una de les postres més estimades que inicien l'estiu a Catalunya i mariten a la perfecció amb cava i petards per celebrar la revetlla de Sant Joan. Evidentment, parlem de les coques. Des del forn Bertran Mar han elaborat més d'un miler de coques amb la varietat de brioche amb crema com a més demandada. La segueix de ben a prop la coca de brioche amb fruita confitada i les de pasta de full farcides de crema, xocolata, cabell d'àngel o llardons. Totes elles fetes artesanalment per un equip de 25 persones a l'obrador ubicat al carrer de Mar per cobrir tots els encàrrecs i vendes de darrera hora. La llarga fermentació i l'ús d'ingredients de qualitat són la clau, segons destaquen des de Bertran Mar, per oferir un producte excel·lent. Que la revetlla sigui entre setmana, asseguren, beneficia les vendes a les pastisseries ubicades a la ciutat, assenyalant que són molts els badalonins que enguany es queden a casa per celebrar-la. La coca de brioche amb crema és, diuen, la que més agrada. Dels seus ingredients i elaboració artesanal n'ha parlat el pastisser Pere Crespo, responsable de l'obrador del forn Bertran Mar.
5: Farina, aigua, sal i va enriquida amb mantega, ou i sucre. Llavors va una part de cap de feina, que és com una massa reposada, i llavors el saboritzant que nosaltres triem, l'aigua de taronger, que se li adiu molt bé amb el sabor de la mantega, de l'ou, però es podria fer amb canyella, amb nou moscada, cadascú fa el seu sabor. La crema és fresca, llema d'ou, midó, sucre i llet, fet al moment, és una crema costa de fer, i més aquests volums, però apostem molt per l'artesanal.
4: S'estima que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg de la nit més curta de l'any.
0: Gràcies, Martí. I ara, encara des del litoral, ens informa des del Prat de Llobregat, Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat fa una crida a no prendre riscos i respectar la normativa vigent perquè tothom pugui gaudir de la revetlla de Sant Joan. Per aquest motiu, el govern municipal ha publicat un ban en què es recorden les principals prohibicions, així com els comportaments que es demanen i es recomanen per evitar accidents o aldarulls. Un dels principals aspectes a tenir en compte és la prohibició total de l'ús de qualsevol tipus de pirotècnia a la platja del Prat i al seu entorn. Escoltem la tinenta d'alcaldia de l'àrea d'Educació, Cultura i Acció Social, Anna Martín Cuello.
7: Tenim unes dunes que s'han de protegir i no podem atrevir-nos a que passi res relacionat amb el foc ni cap crema i, per tant, està totalment prohibida la nostra platja. Per tant, no són com altres platges d'altres parts d'Espanya, d'Alicant, en què hi ha fogueres. A la nostra no es pot fer fogueres i no es pot tirar pirotècnia. Això sí que és veritat que és una prohibició important, perquè tenim uns espais naturals que cal cuidar i que cal preservar, i per tant no es permet res que pugui provocar un incendi.
6: En qualsevol cas, per a aquelles persones que vulguin gaudir de la nit al litoral, hi haurà un servei nocturn d'autobús a la platja amb sortides des del Semestruc a partir de les 9 i 5 del vespre i fins a 4:45 de 9 del matí. Des de la platja i fins la ciutat, la primera expedició serà a 4:45 de 10 del vespre i l'última a les 9:05 del matí. Recordem que l'única folguera que s'encendrà a la ciutat serà la dels jardins de Montracó, al barri de la Barceloneta.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès ha ampliat enguany la xarxa de refugis climàtics amb la incorporació de la piscina municipal de Colobrers, que s'afegeix a la llista d'equipaments municipals preparats per fer front a les onades de calor. En total, aquest estiu la vila disposarà de 10 refugis climàtics oficials registrats al Directori Públic de la Generalitat de Catalunya. Aquests espais, tant interiors com exteriors, estan dissenyats per oferir confort tèrmic, descans i seguretat a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables davant les altes temperatures. Gent gran, malalts crònics, nadons i famílies amb menys recursos. L'objectiu és proporcionar jocs frescos on poder recuperar-se del cansament i la pressió tèrmica durant els dies de calor intensa. Entre els seus equipaments hi ha centres cívics, equipaments esportius, la biblioteca, el mercat i diverses piscines. La novetat principal d'enguany és la nova piscina, que obrirà fins al 14 de setembre amb horari de 10 a 8 del vespre. La resta de refugis climàtics són el Mirador, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Casal Catalunya, el Casal de Gent Gran de la Plaça Major, el Mercat Municipal, els Jocs d'Aigua de la Plaça de Catalunya, la piscina descoberta del complex Puigverd, la piscina del Casino del Racó i la piscina de la penya Arlequinada Esports.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
9: La revetlla de Sant Joan és sinònim de petards, fogueres i sopes a la fresca, però també de coques. A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
10: Més o menys unes 1.000 de coques de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors de les tradicionals, doncs fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Llavors, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
9: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
11: Tarda, no et desconnectis. Connectat.
0: Avui a Ràdio Sant Cugat parlem d'un tema que genera curiositat, debat i també molts mites. Les relacions obertes, cada cop se'n parla més, però sabem realment què són? Funcionen? Són per tothom? Doncs per aclarir-ho, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canal, psicòloga i sexòloga. Com estàs, Ruth?
12: Hola, molt bé. I tu?
0: Ara és el moment... Bé.
12: Ah, perfecte.
0: Molt bé. A més, arriba l'estiuet i aquest estiuet, a part que ens fa sentir molt millor, doncs facilita un tema com el que avui parlarem.
12: Exacte. Per això avui penso que és interessant parlar-ne, perquè ens obrirà una mica la mirada cap a aquest tema.
0: Sí. Doncs escolta, per començar, definim exactament què és el que s'entén per una relació oberta.
12: Mm-hmm. Bueno, això, avui parlarem de relacions obertes, no? I una relació oberta, doncs, al final el més important és un tipus de relació que no és monògama, és a dir, que no estem només amb una sola persona, val? El vincle pot ser sexual, però també pot ser afectiu, i la clau de tot en una relació oberta és que no hi ha engany. És a dir, hi ha gent que interpreta que una relació oberta, val, l'associen molt a la infidelitat, no? I al llibertinatge, i que tot val, i no és així, val? El més important d'una relació oberta és que és algo que no hi ha engany i que és consensuat entre les persones que conformen aquesta relació.
0: Per tant, abans de fer el pas, hauríem de parlar, no?, a la parella.
12: Sí. Sí, sí. És com un contracte, realment, quan una parella decideix, per A o per B, no?, que ho parlarem més endavant, obrir la seva relació, ho parlen. O sigui, el més important és que hi hagi una bona comunicació, perquè és com firmar un acord, val? És com un contracte.
0: Val.
12: Però no jo... tot sí, val? Val? O sigui, la gent això que associa a la relació oberta amb libertinatge... és un tabú que hem de trencar. Les relacions obertes no són... A vegades són més llibertines. Les relacions que no són obertes i que la gent s'enganya, no? Que hi ha infidelitat, que una relació oberta que ens convida a tenir molta comunicació i, per tant, són més sinceres, potser, a vegades.
0: Segur. Mm-hmm. I, escolta, quin tipus de preguntes ens hauríem de fer en aquest consens que hem d'establir?
12: Sí, a veure, primer de tot, la més important, si els dos ho volem... Val? Perquè és veritat que sovint sol ser una persona que incita l'altra o li proposa, però és molt important que els dos sentin que volen fer aquest pas. Mai fer això per agradar l'altre, perquè l'altre estigui content, no. És una decisió que els dos l'han de tenir molt clara que la volen fer.
0: És a dir, que els dos han de practicar aquesta apertura de la relació o
12: estar d'acord en que... A veure, si s'obre la relació vol dir que els dos, en principi, val? No sé que sigui doncs, un acord molt definit, però, a veure, pot ser que només sigui un que estigui obert i l'altre no vulgui relacions amb ningú més, però l'important és que els dos ho sàpiguen i ho tinguin molt clar quin és el mètode que utilitzaran.
0: Val.
12: Mai fer-ho perquè l'altre li ve de gust, bueno, doncs que l'obri ell i jo no, perquè ell sigui feliç. No, tu també has de ser feliç pensant que la teva parella vol obrir la relació.
0: Sí, perquè si no és una tortura, Xina.
12: Exacte, és una tortura. Després també temes com quins límits posem, això que hem dit, no? Límits significa, no sé, per exemple, dir, tenim una relació oberta, però no podem tenir intimitat amb ningú que coneguem els dos.
0: Val.
12: O no podem repetir amb la mateixa persona.
0: Uh-huh.
12: O que no sigui ningú familiar. O, saps? Perquè es lia molt.
0: Que no els portem a casa.
12: Que no els portem a casa, exacte, no? Que no, mai sigui... que quedem en llocs que no siguin comuns.
0: Uh-huh.
12: Mai a casa.
0: Ara, això de repetir... qui porta el control?
12: Clar, bueno, es tracta de ser sincer i honest. O sigui, si tu et compromets amb aquest acord, quan tu obres la relació, de dir no tornaré a repetir amb una mateixa persona, si és que es decideix això, l'interessant és que sigui sincer i honest. O sigui, és que és molt important l'honestedat en aquesta, en totes les relacions, però quan s'obre la relació, si es trenca els acords, es trenca la confiança, i per tant, quina gràcia té la relació oberta si no hi ha confiança?
0: Ja, ja, ja.
12: O sigui, és que es passarà malament, hi haurà inseguretat, hi haurà gelosia, val? I després també hi ha una altra pregunta, que això també crea molta discrepància, que és, ens ho hem d'explicar tot? És a dir, clar, si obrim la relació, ens ho hem d'explicar tot? O preferim no saber què està fent l'altre?
0: Que algú es podria preguntar què és el que aporta una relació oberta a una parella.
12: Bueno, ho hem comentat una mica, que és el tema de fomentar la comunicació honesta. És a dir, una parella que decideix obrir la relació ha de parlar. Hi ha d'haver molta comunicació de com es fan les coses. I és, és el que hem parlat, no?, moltes vegades aquí a la secció, que la comunicació és el més important en les relacions, no? Pràcticament. Llavors, és veritat que una relació oberta ens fa, primer, tenir aquest sentiment, no?, d'adrenalina, de descoberta, de no tancar-nos només a una sola persona, si volem explorar el desig amb altres, però sobretot fomenta això, aquesta comunicació honesta, perquè ens obliga a arribar a acords i a comunicar-nos.
0: Però m'imagino que també hi ha riscos, que hi ha dubtes. Clar, com tot, hi ha una cara bé, no?
12: Totalment. O sigui, al final ha de ser una relació de parella molt madura emocionalment. És a dir, si un dels dos, o els dos, és insegur o és gelós, però no perquè sigui... A veure, jo quan parlo de gelosia tampoc m'agrada parlar-ho com a algú que és dolent, no? O sigui, moltes vegades les persones... tenen gelos doncs, perquè han passat per situacions que els hi han fet fer tenir gelos, els han fet sentir insegurs i, per tant, no creure gaire en el que mereixen, no? Llavors, pensen que algú els hi pot fer mal perquè no mereixen això. Llavors, una relació oberta amb una persona que ha de treballar el tema de la inseguretat i la gelosia, doncs ho empitjora, evidentment. Per tant, relacions molt madures, persones que estiguin estables a nivell emocional en relació a la inseguretat, als gelos, i sobretot també, no sé, important dir que el que he dit abans, no? O sigui, que ha de ser, que els dos han d'estar molt segurs de fer-ho, val? Jo, per exemple, vaig tenir un cas d'un noi jove que va venir a consulta perquè tenia disfunció erèctil. I era perquè havia obert la relació, perquè volia ser molt modern, era un noi jove, tots els seus amics tenien relacions obertes, ell va creure que també les havia de tenir, i per tant va començar amb una noia i van decidir tenir una relació oberta. I aquest noi era tan insegur que, clar, això ho portava fatal. I va tenir disfunció erèctil a causa de la inseguretat que sentia per la relació oberta. Però no s'atrevia ni es donava compte que era per això. Vam haver de fer moltíssima teràpia perquè se'n donés compte que aquesta disfunció erèctil li venia perquè havia obert una relació quan ell no estava preparat ni segur de fer-ho. És que realment s'ha de tenir molt clar per fer-ho. Hi ha molts beneficis, moltes coses bones, però ha de ser el moment,
0: llavors,
12: el lloc i la persona.
0: La pregunta, Ruth, seria practicar doncs, la parella oberta és per tothom o no?
12: No, no és per tothom. La parella oberta no és per tothom. Per la que he dit, no? Principalment perquè has d'estar molt segur de tu mateix, ser una persona gens gelosa, tenir una mentalitat molt oberta i sobretot molta maduresa emocional. No és per tothom.
0: Ja.
12: Has de complir uns certs checks perquè disfrutis d'una relació oberta. És que si no pot ser pitjor. O sigui, hi ha gent que obre la relació per intentar arreglar coses que no funcionen de la seva vida sexual. En un lloc no se senten plens, val? amb la intimitat sexual que tenen com a parella i diuen, bueno, doncs, i si l'obrim? I així, no? Cobrim les necessitats de cadascun per una altra banda. Mec, error total. O sigui, per què? Error total per la relació. Per la teva vida sexual, segurament fantàstic, perquè et cobriràs tot el que necessitis. Però per la teva relació de parella, fatal. Perquè això és com la gent que té un fill per arreglar un matrimoni. O sigui, no. Primer s'arreglen les coses i després s'exploren altres.
0: Val.
12: Això que quedi clar.
0: I si decidim obrir aquesta parella, explorem altres opcions i veiem que per algun lloc s'esquerda aquesta fórmula, tornar enrere és factible? Com s'arregla això?
12: Sí, clar que és factible. O sigui, al final...
0: Sí, però ho dic per
12: el follon que s'ha muntat, no?
0: Vols sí, dir? Perquè tu has plantejat un altre escenari, s'ha provat, no ha funcionat, i a lo millor no ha funcionat per una de les dues bandes, no? Vol dir que sigui per les dues, no? Que llavors sí que seria més fàcil tornar al punt de partida.
12: Clar, Carme, però una relació de parella, primer de tot, no s'ha de basar en la idea de que és equip. Llavors, si la relació oberta no està funcionant per un, vol dir que ja no està funcionant pels dos.
0: Clar.
12: Això és molt important, saps? Vull dir, no culpabilitzar l'altre. Holy, no podem tenir una relació oberta perquè tu et sents insegur o gelós. No, no podem tenir una relació oberta perquè no em sento prou segura o segur en la nostra relació perquè, a més, m'hi posis més persones. No és culpa de ningú. És responsabilitat dels dos. És equip.
0: És equip. Algun altre cas així en consulta que t'hagis trobat?
12: Sí. Bueno, una vegada també era una parella d'uns 50 llargs, no? També que volien obrir la relació i bueno, doncs jo he firmat contractes a teràpia, saps?
0: O sigui, un contracte per obrir la parella.
12: O sigui, com si jo fos l'abogada del placer. L'advocada del plaer.
0: La notària.
12: Sí. Exacte, la notària de dir...
0: Home, això es paga, eh?
12: No, això és molt important, ojo, perquè els ajudes, no? O sigui, gent que ha dit, volem obrir la relació, però no sabem gaire com fer-ho. O sigui, volem fer-ho bé, no volem espatllar la nostra relació de parella, volem que tot això sumi. Llavors, evidentment, s'analitza, no? Es valora la relació d'un, de l'altre, com ho veuen, i es comença a definir un contracte i ho fem entre els tres I llavors, doncs, signen aquell contracte i es fa, és com el que té una piga i va al dermatòleg un cop al mes a revisar-se, la qual li cremen una berruga i tal, doncs igual, un cop al mes te la revisa. Què tal? Com va aquesta relació oberta? Hi ha hagut alguna discrepància? S'ha de revalorar algun punt? Perquè, clar, també és important saber que quan fem un contracte d'aquests, no?, un acord, ens podem creure que una cosa la portarem bé, però a vegades no. Mm. Llavors, a vegades s'ha de provar. I és molt important tirar enrere i dir no, verbalitzar. A mi això no m'agrada, no em sento còmode amb això, tornem a revalorar-ho. I es torna a revalorar l'acord per obrir la parella.
0: I es modifica el contracte.
12: Per això et dic que és superimportant la comunicació. És una parella que no sap comunicar, no obriu la relació.
0: I escolta, ja a títol de curiositat, aquesta fórmula la fan servir més la gent jove, la gent més madura, tant se val l'edat, no sé, això ho has detectat? Algun...
12: Les relacions obertes, evidentment, la gent jove molt més. El que passa que també t'haig de dir que quan l'obren no saben ben bé el que estan fent, molt d'ells. Val? Vull dir, estan provant, és que al final estan coneixent la seva sexualitat des de totes les mirades possibles. En canvi, quan un matrimoni, no sé, de 40, 50 anys, 35, no sé, decideix obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur.
0: És diferent.
12: L'altre és com més explorar, és a veure què passa... Aquí ens podem fer molta pupeta, no?, explorant sense saber ben bé on ens fiquem, no? I quan són més grans, les parelles i decideixen obrir la relació, es fa des d'un lloc més madur. I sobretot ja si venen a teràpia, clar. Si venen a teràpia, una sexòloga, una psicòloga, no?, a buscar... no sé, assessorament en relació a això, evidentment, clar, la decisió és supermadura, perquè estàs buscant una especialista que t'ajudi.
0: I escolta'm una cosa, aquesta època de l'any, no? Mm. Que se'ns dispara la libido, tenim allò un desig sexual extraordinari.
12: Bueno.
0: No? Més que de, durant l'època.
12: A l'hivern estem hivernant, no? Potser
0: també,
12: no sé.
0: Sí, com els ossos.
12: Té una explicació biològica, al final, la calor. Sí. La calor el que fa, quan arriba la calor, és a nivell d'hormones, val? O sigui, l'oxitocina, la serotonina, el sol, no?, el que produeix el sol, com a les plantes, és vida, i ens dona, doncs, més bon humor, més ganes d'aprofitar el dia, no? La roba és més lleugereta, se'ns veu més la carn, val? Vull dir, hi ha molts factors que obren a la libido. També tenir més temps d'oci per dedicar, no?, més descans. Moltes vegades el sexe l'oblidem perquè anem rebentats.
0: Yeah.
12: I l'estiu hi ha vacances i sembla que anem més.
0: Però, Ruth, no pot passar també al contrari, que la calor...
12: Sí.
0: Pues, amb la que està caient,
12: veure,
0: tu creus
12: que amb aire condicionat no hi ha excusa. Amb aire condicionat no hi ha excusa.
0: Bueno,
12: no comencem a posar excuses.
0: Sí, també pots posar un ventilador allà mateix.
12: Ah, claro. A veure, si en tens ganes i vols cuidar la intimitat amb la teva parella, no és excusa la calor.
0: No és excusa?
12: No. Et fiques a la piscina, a la platja, tu mateix. No és excusa. No.
0: Mm-hmm.
12: És que ens agrada, buscar... ens tornem gandulets amb això, Una mica.
0: És aquesta l'excusa?
12: Sí, és com... fa calor.
0: O sigui, aquest és l'element...
12: Ara, ai, no, quin fred, m'haig de treure el pijama i despullar-me. No.
0: Ves cap allà, que fas molta calor. Que hi ha gent que desprèn...
12: Calor, ja de per si.
0: Una calor, un escalfor, que semblen mantes tamoranes.
12: Doncs amb aquesta caloreta, potser molta gent, no molta, però més gent tendeix a voler obrir la relació, també. O sigui, si ho tenien com allò pensant en hivern, no?, allò hivernando, la idea, quan arriba la caloreta, en plan, que tu t'aniràs de vacances amb les teves amigues, i jo me'n vaig amb els meus amics, i si sorgeix algú, doncs aprofita, passa-t'ho bé, i es comencen a veure aquests indicis d'obertura de parella. L'estiu és divertit i perillós, també.
0: Ah, aquí està el tema.
12: Los amores de verano, no?
0: Molt bé, doncs espero que la gent sàpiga aprofitar tota aquesta informació que ens ha ofert la Ruth al llarg d'aquestes sessions. Recordem que la Ruth treballa qualsevol tema sobre sexualitat i parella a Sant Cugat, i que us podeu posar en contacte amb ella a través del seu telèfon, al 671-5701-33, o bé per Instagram a @canals_psico.
12: Sí, @canalspsico.
0: Doncs, Ruth, escolta, res, que l'estiu...
12: Ens aprofiti a tots.
0: Ens aprofiti a tots.
12: De la manera que sigui, i ens estiguem contents i tranquils i feliços.
0: Doncs molt agraïts per tota aquesta informació.
12: Gràcies, Mònica.
0: Que vagi molt bé.
12: Bon estiu.
0: Una abraçada.
12: A tothom.

0: Passen 2:45 de la tarda i ara és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, a la tertúlia, tres bandes, que la compartirem amb l'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
0: Molt bona tarda. Estàs a l'oasi de Radio Ciutat de Badalona?
1: Sí, estic fresqueta, estic re bé, i he arribat que pensava que em moria.
0: I he revifat.
1: I en Jordi, el tècnic, diu, tranquil·la, que tens tota, com si estiguessis a la nevera. Dic, oi, això és una delícia. No sé si me n'aniré, o ja em quedaré aquí, no sé.
0: Mira, suposo que no et cobraran res, o sigui que...
1: No, però em fotrien al carrer perquè ells volen marxar.
0: Això també, això també. Saludem el Jordi Mulgó, que és administratiu, jubilat, i també ha arribat a l'oasi de Sant Cugat.
2: Oh, i tant.
0: Perquè ara m'explicava que ha deixat el cotxe aquí, ben apropet, eh?
2: Apropet, aquí al costat.
0: Diu, però aquest tros que li ha tocat caminar semblava
2: Verge
0: un infern.
2: Santa. Mare de Déu.
0: Sí, sí.
2: Jo
0: sí,
2: com sí. L'Anna, jo cap a casa.
0: Tu cap a casa, que hi falta gent. I saludem a la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim a Sabadell i no sé si està patint o també està allò ben fresqueta. Georgia.
3: Jo estic a punt d'escanyar algú. Ho juro, eh?
4: No hi ha ningú que, per escanyar.
0: Però què t'ha passat, a veure?
3: De veritat, Carme, que em feia temps que no deia tan renec, eh? T'ho dic en sèrio, eh?
0: Però per què? Pel dia alguna cosa ha passat o...?
3: Que no, que aquesta punyetera calor, però és que aquí li agradi l'estiu, és que no fa bé. Home, però què és això?
0: Ja, ja, ja. O sigui que et trastorna la calor.
3: A mi, em fot una mala hòstia.
0: Home.
3: Però que no et puc dir que estic a punt d'escanyar algú.
0: No, home, no, que si fas això et quedaràs sense clients.
3: Però si tampoc en tinc, si la gent no surt. I si venen, venen a 8:45 i encara em diuen que tanca.
0: Posa una botiga. Posa una botiga de glaçons.
3: I tu, de veritat, és terrible.
0: Però, escolta, aquí a la botiga tens aire condicionat o...
3: No.
0: No res.
2: Ostres.
3: No en tinc, per això. I, a més, clar, estic tota rata dintre el magatzem perquè, clar, és una casa d'aquelles tan antigues. Clar, la casa té 150 anys i són aquelles parets amples, saps? Allò...
0: Deu protegir, no? Una...
3: Clar,
0: com a mínim, això.
3: El magatzem fa de conya.
0: Sí, sí, sí.
3: I, clar,
0: sí,
3: no
0: sí.
3: Surto a la botiga i la gent que està obert. No veuen a ningú.
0: Digue-li, avui tancat per descans del personal, tu.
3: De veritat, eh?
4: He d'anar a la càmera un rat.
3: El què? El què?
0: Ha d'anar a la càmera, diu.
4: A la càmera. No tenien càmeres a les botigues? Les,
0: sí, les d'alimentació, clar.
4: És que estava a la càmera.
3: Ja no sé, tu, però cada dos per tres estic a la farmàcia que tenen aire condicionat.
4: També
3: a
4: té raó.
3: A l'any pal, si torno a sortir. Ja està. Mare meva.
0: Ai, mare meva. Vinga, anem a parlar de qüestions de la vida, eh? Qüestions sí. d'actualitat. Heu sentit a parlar de les joies de Zapatero, no?
4: Jo sí.
0: Sí, no? Doncs a propòsit d'aquestes joies, que... A veure, l'origen...
3: La calor que deuen fotre tota l'esposa. Allò tan gruixut allà al coll.
0: Bueno, deus quedar escanyat amb aquestes joies, això sí. Això també, perquè, clar, estem parlant d'unes joies que... ell, en la seva compareixença, en la seva declaració, no va explicar res, com qui diu, no? Es parla d'un regal que li van fer en una visita que va fer a l'Aràbia Saudita, que ni les ha declarat ni ha pagat com a patrimoni. Total, que les van trobar en aquell escorcoll que van fer a la seva oficina, les tenia guardades en una caixa forta i, clar, en aquest escorcoll les van requisar. Sembla que han d'esclarir l'origen. El que passa és que, si realment això és un regal de la visita que va fer aleshores president, doncs com que la persona que ho pot acreditar sembla que és morta, doncs no hi ha gran cosa a fer. Però vaja, estem parlant en general d'aquestes situacions, és a dir, polítics que reben regals. El papa, per exemple, quan va fer la visita aquí, també li van fer regals de tot tipus. Però que els regals després no se'ls queden ni ells. Els van a parar a una mena de, com de rastro de mercat que es posen en circulació i que no es queden ni ells. I no només el papa, no només els polítics, o sigui, hi ha professions, com per exemple la nostra, la dels periodistes, tot el que sigui un servei públic, que doncs tot això està absolutament prohibit, no? Mm-hmm. Perquè després ja sabem el que passa, no? Amb els tractes de favor, et faig un regal, quedo la mar de bé, i el dia que jo ho necessiti, doncs escolta, potser que em donis un cop de mà. Els polítics haurien d'estar sotmesos a normes més estrictes que altres professions influents?
3: Però hi ha el rei. El rei
0: també. Bueno, tot això, hi ha regals que sí que van a patrimoni nacional.
1: Sí.
3: Ah, vale.
0: No?
3: O sigui que si jo un dia vull una joia de casa per anar a un casament, com que és patrimoni nacional, ho puc fer servir? O no?
2: L'hauries de sol·licitar.
0: No ho crec, clar.
3: No us recordeu de la sort del yate del Franco?
2: Sí.
0: Sí.
3: Ah, aquí va haver-hi un tio que va dir no és patrimoni de tots els espanyols. I el va demanar per anar-se'n de vacances.
0: Ah, sí? Mira.
3: No en recordeu?
2: Sí. Algú em ve a la memòria, però no recordo qui va ser.
3: No sé, va ser un senyor de carrer, vull dir, un ciutadà.
2: Ah, vale.
3: Bueno, però com que això és patrimoni de tots els espanyols, pues, perdoni, jo el vull per anar-me'n de vacances. Per això tindríem que fer-ho tot.
0: Però
3: a mi per no donar, no dir per no regalar-me ni propina em donen, vull dir que imagina't.
0: Però, escolteu, parlant de transparència, perquè a Espanya hi ha el que se'n diu... a veure com li diuen això, el bon govern, o...
2: Ho va fer el propi Zapatero, aquesta norma.
0: Sí, hi ha un codi, del bon govern, no?, que, bueno, on s'explica. El que passa és que, clar, tampoc, això és un document bastant llarg que tampoc no hem tingut temps de llegir tranquil·lament, però, clar, només amb el titular dius codi del bon govern, se suposa, doncs, que la gent actuarà de bona fe amb tot allò que, no?
2: Sí.
0: que se li doni. I si per altra banda també hi ha aquest patrimoni nacional, és a dir, que va formar part d'aquesta mena de col·lecció. Parlant de tot això, el tema de la transparència, en aquest cas, no ho sembla. Zapatero sí que va cedir alguns regals a patrimoni nacional i, en canvi, això no.
2: Jo és el que, de tot plegat, és el que veig. És a dir, si el senyor Zapatero fa una norma perquè sigui transparent tot, que si em fan un regal jo l'entrego, jo el porto a no sé on...
0: O el declaro, si és una cosa
2: declaro.
0: Que és...
2: Però, clar, jo a darrere, a veure, deixeu-me ser una mica ingenu, però a darrere penso que els regals... Hòstima, noi, jo no sabria què fer. Si a mi em regalen un collar, és que no sé per què me l'han de regalar.
0: On te'l posaries?
2: Exacte. No, jo no. Jo no sé què faria, però no ho sé, no el guardaria jo. I ell, en canvi, pues, és que ni ho ha declarat com que és propi d'ell, ni ha pagat els impostos que resulta que seria...
0: Per una donació.
2: Una donació, i ni ha fet res. Vull dir, és això. Són gent que estan tocant tots els diners de tots els ciutadans que nosaltres aportem allà.
0: I són representants públics.
2: Jo els hi demanaria que amb aquestes coses han de ser, és a dir, una pesseta de les antigues... Una pesseta és una pesseta. I si no és teva, no la toquis. I, hòstima, noi, és que ens costa perquè sembla que tot és de tots i viva la Virgen, i no.
3: Llavors, entremig també hi ha una herència?
2: Això van dir al principi.
0: En principi van dir que eren d'una herència.
2: Sí, que hi havia joies d'una herència, però no van dir que totes eren d'una herència.
3: Jo m'he fixat en una cosa, que els que són de safirs i brillants, vale?
2: Sí.
3: Les heu vist, no, totes?
2: Sí, semblen d'una reina, sembla de la reina d'Inglaterra.
3: No, fixeu-se bé, no sé si... Estem en un mostruari. Estem un mostruari. O sigui, són les mateixes festes en diferents formes. Com un mostruari de
0: Sibèria. Sí, vale? Sí. I hi ha les arracades, la gargantilla, no? I després
3: però
0: el braçalet.
3: Una és més rodona, l'altra és que ho penja més. És que sembla ben bé el braçalet, les arracades, les anells... I sembla tot d'una mateixa col·lecció...
2: Exacte.
3: Sembla d'un mostruari. No sé, jo, a mi... A més, qui hi havia una ordre judicial per obrir la caixa forta?
2: Ah, bueno, això és el que han dit avui, a veure d'on... Exacte, on són les ordres dels jutges.
3: Exacte. Mm-hmm. I segons Man, i segons he llegit, clar, això, imagina't, no? Depèn de quin diari ho escriu, el joier que les va tassar és com un col·lega del PP.
0: Ja. Però,
2: no
0: a banda,
2: sabia.
0: O sigui, jo...
3: Clar, és que...
0: Jo el que us preguntaria, així a grans trets, sense, o sigui, partint d'aquest cas com a model, com a exemple, perquè hi ha països que prohibeixen pràcticament qualsevol regal als càrrecs públics. D'altres, en canvi, només exigeixen transparència. Quin dels dos models penseu que genera més confiança a la ciutadania?
3: Ni un punyetero regal.
2: Jo també estic d'acord amb tu.
0: Sí? Ana Maria, que no t'hem sentit.
1: Sí, jo també, hi estic d'acord que ni un regal. El que passa que, mireu, ara això són aquestes joies que realment són horroroses pel meu gust, Vull dir, les trobo horripilants, però
2: és que són molt antigues.
1: Una altra cosa. Vull dir, clar, valen una milionada, això és també, vull dir, això és així. Però és que és la poca confiança que els polítics d'un cantó i de l'altre generen a la població civil. Vull dir, siguin el PP o siguin el PSOE, dona igual. Vull dir, abans sempre deies les dretes són corruptes, hòstia, és que ara ho són tots. Vull dir, perquè, clar, per què punyeta, si tu has fet un codi de... És que tampoc s'entén de bon govern, sí. Ja, s'entén que el govern té que ser bo. Vull dir, no cal que hagin uns còdics. És com de dir, bueno, ara farem un còdic perquè les infermeres cuidin bé els malalts. És que és la teva obligació cuidar bé els malalts.
0: Exacte. Mira, aquí hi cabria la frase aquella de feta la llei, feta la trampa, no?
1: Clar, és que llavors, clar, jo l'únic que trobo és que ara són les joies, després és, vull dir, el blanqueig, després és els altres que foten un negoci i el posen en nom de les filles, vull dir, és que tot plegat... Clar, el que genera és una desconfiança en el govern actual i que penses, és que no hi ha gent honrada que es vulgui posar al capdavant de...
3: Ana Maria, de la política. Si no cobressin ni un duro, que fos ben bé allò vocacional,
1: sí.
3: No hi hauria ningú.
1: No, estaria desert.
2: Això és així.
0: Però partint ja de la situació que tenim ara a debat, haurien de ser propietat de l'Estat els regals que rep un polític en l'exercici del seu càrrec, com passa en alguns països? Vull dir que...
3: Jo crec que s'haurien de subhastar.
2: No, perquè llavors la subhasta encara és pitjor, encara és més corrupta, perquè una cosa que val 100 te'n donen 10. No. Això que s'ho quedi a algú...
1: Això tindria que...
2: No.
3: Bueno, però subhastar el que treguin pues, pel poble, no?
2: No.
3: No va ser això.
2: Jo penso que no, perquè en recordeu-vos o fixeu-vos que de tant en quan Hisenda fa una subhasta. I els subhasteros són uns mafiosos, perdona.
3: Ah, sí, això és veritat.
2: És veritat o no? Venen
0: i compren... No conec perfils.
2: Sí, perquè hi ha hagut escàndols. És que han comprat terrenys per 4 duros.
3: I els pisos que han subhastat per 4 duros.
2: Exacte. Acorden la subhasta. És a dir, tu no pugis més de 10, jo pujaré fins a 15. I en aquella, jo pujaré fins a 12 i tu fes el que vulguis.
0: Llavors,
3: en aquesta subhasta és impossible un de peu anar-hi.
2: No.
3: O sigui, són
1: subhastes tancades. No, clar, són tancades.
2: En teoria, són tancades per poder vigilar aquesta gent que no faci trampa. Clar. Apa, que no.
1: Però si tots els regals passessin...
0: A veure, Anna Maria.
1: Si tots els regals passessin a Patrimoni Nacional, escolta'm, tenim museus per tot arreu. Doncs,
2: exacte.
1: Escolta'm, que es llueixin aquestes peces a museus, que l'entrada és reduïda, que els majors de 65, molts museus són gratuïts, que les escoles també són gratuïtes.
3: És igual, si les robarien també, Anna Maria.
1: Mana?
3: Segur que entraria avui les robaria i se'n tornem, ja, tornem a començar una altra vegada.
0: Amb cap
1: ja,
0: cas...
1: Però vull dir,
0: digues, Anna
1: jo
0: Maria.
1: El que trobo és que no tenen que acceptar ni un regal. Això, sí. Això es tindria que ser així.
2: Jo penso
1: vull
2: que
1: dir,
2: sí.
1: Perquè els regals vull dir, venen, porten males conseqüències.
2: Marro,
1: ja
2: marro.
0: I en cap ja cas
2: està.
0: Que formin part del patrimoni personal.
2: Exacte.
0: Com podria ser el cas.
1: Encara menys. Sí.
2: Si és una cosa personal, que la declarin en renda i pagui el que hagi de pagar.
0: Clar, és, sí, el, perquè, que li, és clar. El que li podria passar a Zapatero.
2: Exacte, és l'única manera...
3: Primer, les van tastar per 30, de 30.000 a 50.000, sí. I ara sí. Valen 1 milió i pico.
2: Millor 300.
3: Sí. Però qui va ser el que va dir de 30 a 50.000? Què es pensava
2: em sembla,
3: que era?
2: Em sembla que era un abogat del Zapatero mateix que ho va dir, com no donant-hi importància. Sí.
0: Però en qualsevol cas,
3: quan
0: parlem de regals entre representants de diferents països, per exemple, els països nòrdics, l'estàndard d'integritat pública és superexigent, no? La restricció en els regals són més severes. Penseu que és una qüestió de normes, una qüestió de cultura política?
2: És cultura política, total. Ells estan en un lloc que cobren per fer la feina que ens estan fent, perquè els hem elegit nosaltres, i cada pesseta que toquen no és seva, és nostra. Ells podran decidir si la inverteixen aquí o la inverteixen allà. Però quan tu decideixes una cosa d'aquestes, has de ser capaç que quan s'ha fet la inversió, explicar fins l'última pesseta que hi hagin donat. És que la transparència és vital. És vital. És, a veure, imagineu-vos els funcionaris de la Diputació. Home, per l'amor de Déu...
0: Tampoc no poden acceptar regals.
2: No, no poden, no poden. Però, a veure, entén-me el sentit. Hi ha unes persones que controlen. Mira, ara he de pagar això, ara he de pagar allò, ara he de pagar allò. No fotis, perquè les trampes totes les foten aquí. És que, esclar, una factura que la millor valdria 10.000, val 20, i els altres 10, a saber, eh? M'entens?
3: Jo, però... mira, jo conec una persona, bueno, és amic meu, que treballa a Diputació i va anar en el Premi de Catalunya aquí de Fórmula 1 en plan VIP, que qui ho paga això, ja no sé. Però suposo que nosaltres. I em tenen les fotos, pernil de 3 jotes, caviar, no sé quant xef d'estrella Michelin fent menjar a la zona VIP, però això qui ho paga? Nosaltres?
2: Moltes vegades, em sembla que moltes vegades.
3: Pues em sembla aberrant.
2: Aberrant, però és que encara no estem, això és herència, perdoneu-me, del franquisme. Això funcionava
3: totalment,
2: així.
3: Totalment. Atado y bien atado.
2: Ah, exactament, i a tu
1: ens
2: no
1: falta,
2: et passarà res
1: falta...
2: perquè em dóna la gana a mi.
0: Anna Maria.
1: Ens falta una educació política, ens falta.
2: Exacte.
1: En aquest país.
2: I tant.
1: Vull dir, no ens l'han sabut explicar.
3: Anna Maria, a part de ser una, com has dit, una deixada política...
1: Ens falta una educació política.
3: Sí, però que tinguin ètica i moral, perquè no en tenen.
1: Sí, però això és... Però això o sigui, estaria dins d'una educació política. Vull dir, si tu ets una persona que t'han educat per ser polític...
2: Aquí està.
1: I aquí entra pues, el servei a les persones, que els diners no són teus, que tens que tindre una ètica, que tens que ser transparent... Tot això, vull dir.
2: Exacte.
1: Això entra dins d'una educació política. Però com que aquí dona la sensació que quan menys serveixes per una professió, més serveixes per la política, doncs bé, ens trobem amb el que ens trobem. Vull dir, clar.
2: Mireu, ara se m'ha vingut...
1: Quants polítics han vingut de fer el safarranxo en aquests programes que han sigut tertulians, que han sigut d'Hernà Marder, ara, sí. No sé, em passa pel cap tots els de Ciutadans, no?, per
2: sí.
1: exemple.
2: Sí.
1: I ja està, vull dir, és que és així. Sí. Clar, sí, sí. És que és així. Llavors, com més mediàtics eren, més llistes anaven.
2: Jo, els polítics...
3: Però mira, van fer la feina i ja no n'hi ha cap.
1: Ah, sí,
2: exacte, ara
1: sí,
2: les butxaques sí. no ho sabem.
3: Sí. Tot el mal que vam poder...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, ho estem pagant ben pagats.
2: I tant, i tant. I tant.
0: Penseu que hi hauria dos pilars bàsics. Un, el servidor públic.
2: Ara.
0: El concepte de servidor públic.
2: Exacte.
0: No?
2: És el que volia dir.

0: Això influïa pels seus ascensos, les promocions o el que fos. Per què no ho fan amb els polítics? Ah, amigo. Ah, amigo. I si li surt un zero, doncs aquell senyor cap a casa. Home, és que...
1: No té vocació de servei públic.
0: Ah, exactament.
1: Ja.
0: Home.
1: Escolteu una cosa, ens queden pocs minuts. És nit de revetlla, nit de petards, de... Uf, hi ha qui es tapa les orelles, perquè això també hi ha qui ho pateix. Com celebreu la revetlla, vosaltres?
0: Pues a casa, amb els amics, amb molta gatzara. És Sant Joan.
1: És Sant Joan. Quina bona festa. I l'Anna Maria?
2: No, a casa, amb amics, però tranquil, sobretot sense petards, que jo els petards em fujo.
0: Per cert, a Sant Cugat,
1: sí, què passa?
0: Jo encara no he sentit petards a lo bèstia.
1: No, jo he sentit... Jo una avui aquest matí i ja està. I... és que ara són silenciosos, que ja està bé.
0: Ah, vale.
1: Georgia.
3: Man.
1: Tu què?
3: Jo avui inclús he preguntat, avui és la verbena? I vull dir, imagina't com va.
1: En sèrio?
3: T'ho juro.
1: Home.
3: I un moment a l'estat i no sé, i algú ha dit, bona verbena. I m'he quedat mirant a la Núria, a la dependenta, i dic, avui és la verbena? I em diu, nena, però quin món diu? I no sé, és aquesta calor que m'està ja fonent fos. Dic, no.
1: T'ha fos les neurones.
0: No, haurem de canviar les coques per gelats.
1: De totes maneres, jo, mira, m'agradaria preguntar-vos si enyoreu les revetlles d'anys enrere.
0: Sí, perquè eren més al carrer. Jo almenys les recordo així. Era el moment d'anar a la plaça de no segon, anar al poble espanyol, per dir-se, o... I es feia potser d'una altra manera.
1: Amb el veïnat.
0: Amb el veïnat, inclús, i fent una foguera i fent el
1: ara
0: sopar.
1: Ara les fogueres estan controlades. Sí. Tot és risc, sí. Tot és un perill. Anna Maria, tu també enyores una mica les...
2: Sí, enyoro sobretot quan els nanos eren petits, però suposo que aquesta enyorança és perquè tu també eres més jove i perquè amb els nanos t'ho passaves molt bé, no? Érem una sèrie de pares que anàvem amb tots els nanos de l'escola, que tots segueixen sent amics, i tots tenen 35 i 37 anys, però tots segueixen sent amics, i això sí que aquesta enyorança la tinc, la veritat, està amb els nanos quan érem petits.
1: I tant. Georgia, tu enyores les revetlles de...
3: Jo també opino com l'Anna Maria. Que me'n recordo quan el meu fill era petit i els de la colla, tots teníem els crios de la mateixa edat i ens ajuntàvem a un que tenia un pati molt gran i tothom portava, jo porto una treta de patates, jo faig l'amanida, jo faig l'escrup, saps? I cadascú portava un plat i després anàvem a fora al pati a tirar patates. Però ara no. Ara només pateixo pels meus dos gats, pobrets meus, que quan comencen a tirar patates, igual que els gossos i tot, que no sembla que la gent no tingui cura.
1: Doncs, escolteu, celebrar sí, amb cura també. I sobretot gaudiu d'aquesta nit la més curta de l'any. Anna Maria, Jordi, Georgia, que vagi molt bé, bona revetlla.
0: Igualment.
1: Bona revetlla a tots. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La revetlla de Sant Joan és sinònim de petards, fogueres i sopars a la fresca, però també de coques. A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Les xifres dona una idea de la magnitud de la feina. La pastisseria preveu elaborar unes 1.000 coques de llardons i prop de 2.000 coques de brioix, entre les tradicionals i les diferents variants farcides. I Sant Cugat es prepara per rebre un any més la flama del Canigó, símbol de la revetlla de Sant Joan i de la Unió dels Territoris de Parla Catalana. La celebració tindrà lloc aquest dimarts a la plaça d'Octavià amb un programa d'activitats que començarà a la tarda i s'allargarà fins ben entrada la matinada. Els treballadors del Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus disposen aquest estiu de noves eines per combatre les altes temperatures. L'Ajuntament ha incorporat gorres de refredament evaporatiu i polseres intel·ligents capaces de detectar de manera anticipada situacions d'estrès tèrmic amb l'objectiu de prevenir cops de calor i millorar les condicions laborals d'un col·lectiu especialment exposat a la calor. Valldoreix ha iniciat el procés per regular l'aparcament al voltant de l'estació de ferrocarrils, responent a una de les reivindicacions històriques del veïnat. Concretament, es reservaran per als valldoreixencs unes 230 places de les 730 que hi ha en total a la zona de l'estació. Segons explicat en roda de premsa el president de l'EMD, Juanjo Cortés, la mesura, que s'hauria d'haver implementat entre finals del 2026 i principis del 2027, reservarà per als veïns les places del carrer del Bruc i de la zona d'aparcament tancada. I l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ha ingressat aquest dilluns al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha celebrat un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, així com dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, el president del Parlament, Josep Rull, i d'altres personalitats de l'entorn convergent. El fons consta de 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics, mentre que la directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuervan, ha volgut destacar les sèries documentals de les campanyes electorals, així com les llistes de militants del partit. També ha posat en valor el bon estat de conservació en què es troben aquests documents. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bona tarda, 3 minuts. Iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats del Dia de la Revetlla de Sant Joan. Anem a una informació important, la del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda, Carme. Doncs estem en plena operació sortida de Revetlla de Sant Joan. Parlem d'aturades, però hem de començar dient que tampoc és que parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha, evidentment, volum de trànsit, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, és cert que la Ronda de Dalt presenta aturades mínim entre Sant Gervasi i Valldaura, en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Anant des de Barcelona cap al Maresme, trobarem retencions a l'autopista del Maresme, a la C32, trànsit lent amb aturades intermitents entre Alella, Premià, arribant a Mataró. Tot aquest tram és el més carregat, són trams d'aturades. Autopista del Maresme, C32, també sempre en sentit nord, en sentit Girona. A la mateixa direcció, però a l'AP7, hi ha un tram carregat de 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montmeló, també en sentit nord, com et deia, aquest tronc central de l'AP7, que en direcció sud presenta aturades puntuals d'un parell de quilòmetres, primer a Castellbisbal i més endavant zona de Martorell, en aquests casos en sentit sud, en sentit Tarragona. Acabo a l'extrem sud de Barcelona, autopista del Garraf, també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres com a molt, a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud, en sentit Sitges. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger, molt bona tarda.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
6: Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
7: Bona tarda, banda de Sant, deixis de Terrassa.
4: El Prat Ràdio.
8: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
4: Ràdio Castellà.
10: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: El terrassenc Jordi Associats, a part de la seva feina relacionada amb el patrimoni cultural, ha desenvolupat una trajectòria molt extensa en el bàsquet de la ciutat. Avui en sabrem una mica més d'aquest convidat i ho farem al Connectats. Molt bona tarda, Jordi. Jordi, bona tarda. Bé, saludem a Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda. El Jordi, que en principi el teníem confirmat via telefònica, esperem tenir-lo d'aquí uns instants, de seguida que ens ho confirmin els companys tècnics. Abans de preguntar-te, Jordi, el perfil del Jordi Associats, no?
1: Sí, Jordi Associats.
0: Jordi Associats.
1: Podem dir que és un dels mítics entrenadors de tota la vida. Jo, des que vaig començar a fer informació esportiva ja als anys 90 i poc, ell ja estava entrenant. Aquí hi ha hagut una sèrie d'entrenadors molt, molt típics d'aquí, molt mítics, com va ser el Quimet Creus, el Patxi Sant Andreu, i aquí també hem de afegir-lo ell a la llista com una de les persones importants amb una trajectòria amplíssima en el bàsquet. De fet, ell, si no m'equivoco, només ha estat 2 o 3 anys sense entrenar, i sempre que se l'ha requerit en el seu club, diríem el club on va començar a entrenar, la Club Natació Terrassa, doncs ell ha estat allà. De fet, aquesta temporada encara ha continuat entrenant, no? Vull dir que aquí la gent del bàsquet, tu li dius qui és el Jordi Associats aquí a Terrassa i tothom sap qui és.
0: Uh-huh. Jordi Associats, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
2: Pues molt bé. Passant calor, però bé.
0: Passant calor, no ets l'únic, eh? Nosaltres estem bé, t'he de dir, eh? Però, escolta, avui el Sergi Estapé ens parlava de la teva figura com a entrenador de bàsquet, molt arrelat a la ciutat de Terrassa, però abans d'entrar en aquesta matèria, explica'ns una mica quina ha estat la teva trajectòria laboral, perquè també has estat treballant a Banc Sabadell, entre altres empreses, no?
2: Sí, vaig començar de ben jove treballant a la banda Sabadell, vaig estar 15 o 16 anys allà i després me'n vaig anar a l'empresa privada i bé, vaig estar en una empresa del sector cultural i treballant-hi i després per compte propi també com ja una mica empresari fins fa uns 10 anys que ja vaig tancar la barraca, diguéssim.
0: T'has jubilat?
2: Sí, estic jubilat.
0: Mira
2: que bé. Des de fa 3 anys estic jubilat, sí.
0: T'ha canviat gaire la vida?
2: Home, una mica perquè deixes de tenir problemes, eh? Potser tens uns altres, però no tenen importància, són molt diferents, la veritat és que sí, es nota molt.
0: I escolta'm una cosa, aquesta empresa dedicada al patrimoni cultural, de què anava?
2: Bueno, era sobretot tots els treballs que puguin arribar a fer a museus, arxius, biblioteques. Era una mica sobre el patrimoni cultural en general, no? Intervencions, muntar exposicions... Bueno, ho tocava tot una mica.
0: I has deixat d'estar vinculat?
2: Sí, totalment. L'empresa, vaig treballar durant 25 anys, vaig estar-hi dirigint-la i va finalitzar això.
0: I ara a què dediques el teu temps?
2: Doncs mira, dedico a tot allò que és camino molt, em distreu moltíssim, perdo i no tinc que pensar en res, puc llegir, cosa que abans era més complicat. Sóc un apassionat dels esports i ho veig absolutament tot el que puc, qualsevol esport m'agrada, i aquesta és la mica la rutina amb la que em moc ara, no?
0: Però estàs actiu, diríem, vull dir que tens coses, et programes, t'organitzes...
2: Sí, totalment. I a més no he deixat el bàsquet, que és la meva passió de tota la vida, uh-huh. Amb la qual cosa, des que em vaig jubilar vaig estar 2 anys sense fer res, però l'any passat em van tornar a venir a dir si volia entrenar, ho vaig agafar i ja ocupo una part del meu temps bastant important aquesta.
0: Perfecte. Uh-huh. Sergi.
1: Doncs precisament et volia preguntar, no, Jordi, què tal, com estàs?
2: Molt bé, tal, Sergi?
1: Bé, escolta'm una cosa, com comences amb això del bàsquet? No sé si era una cosa que ja t'agradava, comences per no sé, allò del col·legi, com vas iniciar-te?
2: No, començo per la meva germana. La meva germana doncs, jugava amb un equip de bàsquet de Terrassa, el Club Agut, ja ha desaparegut de fa molts anys, i bueno, doncs jo tenia 10 o 11 anys i anava amb ella. I a partir d'aquí, doncs, llavors, allà vam fer un equip d'infantils i vaig començar a jugar i des d'aleshores doncs, ja em vaig enganxar al 100%.
1: Mm-hmm. Però va haver un moment que et vas donar compte que potser t'agradava una mica més entrenar que jugar, no?
2: Sí, de sempre, eh? Per això jo com vaig... recordo que quan tenia 16 anys, em sembla que estava en edat juvenil, llavors ja estava jugant a l'Èpic Casino i bé, va venir un dels dirigents d'allà i em va dir, escolta, tu, jo et vec per entrenar, no t'agradaria pas entrenar i tal. Dic, home, pues a mi sí. I a partir d'aleshores, pues des dels 16 anys, i no he parat, no he estat 3 anys parat sense entrenar. La resta... Cada any, he anat fent coses.
1: Uh-huh. I has entrenat una mica de tot, no? Femení,
2: sí,
1: masculí,
2: sí, sí.
1: Categories inferiors, vull dir que, no sé, sí. Què t'agradava més, fer-ho a la base o t'agradava més als sèniors?
2: Bueno, hi ha hagut etapes de tot. La veritat és que els meus principis van ser molt amb la base, amb equips petits, de tant nois bàsicament, noies molt poc, i a partir de que ja vaig deixar de jugar cap als 30 anys, doncs llavors sí que ja vaig començar a entrenar sèniors, no? I aleshores, bueno, he anat fent, perquè ha hagut molts anys pues, que he entrenat dos equips, entrenar un equip sènior i a la vegada entrenar un equip de base per anar compensant una mica, no? I masculí i femení. La veritat és que jo amb això no he tingut mai problema, sempre m'ha omplert molt entrenar qualsevol tipus d'equip. Són coses, situacions diferents i que et vas adaptant a lo que vas trobant.
1: No sé si vas trobar a faltar el jugar o vas continuar jugant d'alguna manera o altra o ho vas deixar del
2: no.
1: tot?
2: No, jo com vaig això alguna vegada amb alguns companys, no? Ens trobem, anem a fer els veterans i tal, i jo va ser acabar de jugar i no m'agradava. Jo m'agradava competir, entrenar, jugar, i el fet d'anar a passar una estona i anar a fer bàsquet era una qüestió que ja no m'agradava, no? I em vaig dedicar al 100% a entrenar.
1: Uh-huh. I què és el que et va atrapar, no? Perquè tu comences, com deies, perquè la teva germana jugava, què és el que et va convèncer o el que et va atrapar de dir, escolta, ostres,
2: mira,
1: el bàsquet, això m'encanta.
2: Sí, el jugar, evidentment, jugues perquè ets jove i t'agrada i tal, no? El tema d'entrenar em va atrapar perquè vaig tenir, he tingut la sort de trobar dos o tres persones que em van, en els clubs, que em van transmetre una passió molt gran per això, no? I me la van encomanar i a partir d'aleshores, doncs, vaig continuar amb allò i ja no he pogut deixar-ho de fer durant tots aquests anys.
1: El que està clar és que de quan vas començar ara és un esport que ha evolucionat molt, no?
2: Ah, moltíssim. I sobretot, ara que pues, fa un parell d'anys vaig deixar tota l'activitat, com quan ja em vaig jubilar i vaig deixar d'entrenar i tal, i ara al cap de dos anys, quan em van tornar a cridar i he tornat, ostres, el canvi de tot es nota moltíssim, eh? Perquè, bueno, les generacions són molt diferents, pensen molt diferent, no és el mateix de fa 15 anys, ni de 10, ni de 5, eh? O sigui, evoluciona molt ràpidament. I aquí la gran... el saber adaptar-te i el saber estar al nivell que et volen és la clau per no deixar-ho, per continuar. Per continuar passant-ho bé, que és en definitiva el que jo sempre intento quan estic entrenant.
1: Mm-hmm. I a la molta gent del bàsquet sempre parleu de... És un esport que porta uns valors molt concrets. Quins consideres que són els que us aporta o us ho ha aportat?
2: Els valors claus d'aquí és que és un esport col·lectiu en el qual necessites esforç, treball, molt de sacrifici, estar bé per poder ajudar al màxim a tot el col·lectiu, i això és el més important, no? En què transmets aquesta ganes de voler fer les coses. Normalment tant l'entrenador com el jugador de bàsquet és un apassionat d'aquest esport, no? I això és una de les coses que més agrada.
1: Bueno, de fet, el que deies, no? Portaves un parell d'anys, no vas saber dir que no. No sé si t'has posat data de caducitat o de moment vas tirant.
2: Sí, mira, quan vaig començar aquest any vaig dir, bueno, va, faràs un any perquè, bueno, m'ho van demanar, i jo superagraït que el Club Natació Terrassa doncs volgués que tornés i tal, però la veritat és que estic la mar de bé. I penso que, bueno, mentre el cos em digui que ho puc fer i m'ho passi bé, que ens repeteixo que per mi això és molt important, doncs tirarem endavant. Ja ens diran que parem, no? Suposo que anirà per aquí. I després que el col·lectiu de gent que puguis tenir també ajuda molt. I jo, la veritat, en aquests moments doncs, tinc un grup de gent doncs, que està molt bé, molt jove, molt dinàmic, molt apassionat, amb moltes ganes de fer coses, i això també t'ajuda a que tu t'enganxis altra vegada, saps?
0: Em permeteu una pregunta? El Jordi sempre ha entrenat a Terrassa? És a dir, no has estat amb altres equips dels voltants de la ciutat? No.
2: No, no, jo no m'he mogut de Terrassa. He estat, ja et dic, entrenant vaig estar 15 o 16 anys a l'Èpic Casino a Terrassa, i d'allà ja me'n vaig anar directament. L'any 90 vaig anar al Club Natació Terrassa. I aleshores, des d'allà, allà m'he quedat. Soc un home de club 100%, jo.
0: Està molt bé. Sí, sí.
1: Mm-hmm. No sé si t'hagués agradat dedicar-t'hi exclusivament, o no et feia gràcia.
2: Difícil. Primera, perquè era una tasca que compaginava doncs, amb la meva feina, no? I llavors això ni se't passa pel cap. I suposo que també has de tenir, és allò de l'oportunitat, del moment oportú en el moment oportú, i a mi no se m'ha presentat mai, tampoc he tingut cap moment de que hagi tingut que pensar, no? Perquè em vingués, algú em digués alguna cosa, perquè tingués una oferta, com que no ha passat això, doncs ja ni no m'ho he plantejat, sincerament, no m'ho he plantejat. I també sí que és veritat que per la manera de com funciona el món professional o el món ja semiprofessional, potser a mi no m'hagués fet el pes suficient, eh?
1: Mm-hmm. De totes maneres, Terrassa sí que... Bueno, molta gent del bàsquet ho dieu, no? És una llàstima que amb la ciutat, amb l'afició que hi ha bastants clubs, i el que faltaria serien categories, no? Una mica de categoria, un empel més alta, no?
2: Sí, això és una cosa complicada d'esbrinar, eh? Perquè amb tots aquests anys i no he entès mai, doncs, perquè al final no passa això, no? Sí que és veritat, per exemple, ara amb el tema de l'associació de clubs que s'ha fet, que totes les parts, tots els clubs que estan implicats, penso que la teoria i les ganes de fer coses la tenen, no? Però hi ha un tema que és un tema pràctic i un tema d'això, d'aconseguir que el nivell a nivell d'equips i de categories augmenti, però això és complicat, perquè això al final acabes amb el mateix, necessites diners, necessites finançació, això val diners.
1: Sí, sí.
2: I justament els clubs pues, de diners no és que vagin sobrats, no? Aleshores, potser seria un tema de lideratge a nivell institucional, de l'Ajuntament, no sé, és complicat, però sí que és una pena que amb la quantitat de gent que fa esport a Terrassa, doncs que no puguem tenir un... i amb la quantitat de clubs que n'hi ha, no? Però no acabem de trobar la pedra filosofal per aconseguir. En algun moment algun club esporàdicament ha pogut fer alguna cosa, però no ha durat, ha sigut poc. I és una pena, realment, així.
1: Realment ho és. Escolta, una cosa, abans parlaves d'algunes aficions, el que et dediques ara una mica, que aprofites per llegir i caminar, però també... Jo sé que t'agrada també la gastronomia. No cuinar, eh?
2: Sí,
1: sinó
2: sí.
1: Degustar una
2: menjar,
1: mica...
2: Menjar, m'agrada menjar,
1: sí.
2: Eh? Cuinar no, sóc un sapàs. Sí, però sí que, sí, sempre que puc intento, doncs, amb la Conxita, la meva dona, doncs sortim a fer el que sigui, no? Sempre provar coses, ens agrada provar coses, sempre que l'economia ens ho permet i tal, sí, sí, sí. Jo amb això sí. M'agrada molt provar coses.
1: És a dir, no ets llepa fils.
2: No gens, eh? No gens. M'agrada, la veritat és que a mi m'agrada menjar de tot, no tinc problema per això. Va.
1: Ara has d'intentar un dia posar-te el davantal i els fogons i provar-ho.
2: Això ho veig complicat, perquè ja ho han intentat, però ostres, em costa molt. Les tres coses bàsiques, i s'ha acabat, punto, res més.
1: Bueno, home, ja és molt, hi ha molta gent que no sap ni les tres coses bàsiques.
2: Sí, això sí.
1: Bueno. Escolta, una altra afició que tens també és el teatre, no?
2: Sí, el teatre també és una de les coses que més disfruto molt. M'agrada el fet de que et poses allà i t'oblides completament de tot, no? I és una cosa que m'agrada moltíssim.
0: Ai, que se'ns ha perdut. Mira que estem arribant al final. Mm-hmm. Tampoc no és la manera que ens acomiadem, eh?
1: No,
0: home. No acostumem a acomiadar-nos així. Però, malauradament, se'ns ha quedat la línia penjada? O què és el que ha passat? Perquè el Jordi no el tenim. Bueno, el recuperarem i ens acomiadarem com cal, com toca, mm-hmm, després d'aquesta conversa que hem mantingut amb ell. Ara, mira, mentre parlaves de la cuina i així amb ell, pensava dir, home...
1: T'ha vingut gana.
0: No, m'estic reservant per aquesta nit. Però pensava dir, home, una cistella a la cuina i a lo millor fem una mica més d'afició. O què?
1: A lo millor, sí.
0: Jordi!
1: La veritat és... Sí,
2: no, una cistella a la cuina no, eh? Aquesta és bona. Que no hi...
0: Era per enganyar-te una mica.
2: Oh, mira, escolta, ja ho plantejaré, això no estaria malament.
0: Ah, amigo!
2: Allà dintre, si d'una manera o l'altra, no? Podria ser una fórmula per enganxar-se aquí.
0: Clar. Doncs escolta, Jordi, hem acabat el nostre temps, hem aprofitat aquests minuts per conversar amb tu, per conèixer-te una mica més a fons, i ens ha agradat molt tenir-te en el programa. Espero que gaudeixis de la teva jubilació, sobretot, i que tinguis una bona revetlla avui.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Sergi, tu també, bona revetlla, que vagi bé.
1: Doncs igualment, que vagi bé.
0: Vinga, adéu-siau.
1: Adéu.

0: I ara és moment de parlar d'una tradició molt nostrada, perquè fa 60 anys que la Flama del Canigó recorre els punts cardinals dels països catalans, reivindicant el patrimoni cultural i lingüístic comú. A Castellà arribarà aquesta tarda a la plaça del Mirador. En parlem amb Jordi Fuster. Guillem Plans, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme. Doncs sí, avui arriba la Flama del Canigó a tants i tants llocs com Castellà. I en parlem amb un dels responsables que així sigui, que és el Jordi Fuster. Jordi, molt bona tarda.
2: Sí, hola, bona tarda.
1: Per algú que no conegui aquesta tradició, segur que li sona, perquè porta molts anys. Què és la Flama del Canigó?
2: La Flama del Canigó és la flama que coneix els Països Catalans, que és just pel dia pels focs de Sant Joan, i que des de fa més de 50 anys sempre hi ha una flama al Castellet de Perpinyà, que el dia abans es puja al Canigó i es reparteix per tots els Països Catalans.
1: I què simbolitza la flama?
2: Doncs bé, és la unitat dels Països Catalans, tant de cultura com de llengua, és principalment això.
1: Mm-hmm. Cada any té un missatge. Aquest any, quin és?
2: Bueno, és un missatge que llegirem avui a la plaça del Mirador, que és on fem l'arribada de la flama, i que cada any es decideix conjuntament amb una multitud d'equips de foc, i aquest any el llegirà el Ramon Torrellorra, que és una persona que hi és des del primer dia que es va començar a fer la Flama del Canigó allà als anys 60, em sembla.
1: Mm. Un dels missatges de Ramon Torra és que la Flama del Canigó és un llegat que cal transmetre amb fermesa als nostres joves perquè en garanteixin el futur i alhora afavorir també la participació de les persones nouvingudes i de cultures diverses que formen part del nostre present col·lectiu. Com es fa tota aquesta feina, Jordi?
2: Bé, doncs es fa amb voluntaris arreu dels Països Catalans, perquè realment és un símbol i hi ha molta gent que el va acollir a dalt del Canigó, altres que anem a buscar-la al Parlament, que és una de les rutes que ha arribat des de aquesta nit que es va encendre la flama, i volem simbolitzar això, la unitat, no vol dir la unitat dels catalans només, sinó dels nouvinguts, perquè el que desitja amb el missatge de la flama i a tant altres missatges és que tot sigui una unió i tots acabin sent catalans, com el qui més.
1: Aquest any, a més, recordareu figures capdals de la història de Catalunya, com Antoni Gaudí i Joan Alcover, en el centenari de la mort dels dos personatges, i també de Pau Casals, que se'n compleixen 150 del seu naixement.
2: Correcte, sí, sí.
1: És també celebrar llegat el patrimoni artístic i intel·lectual del país, oi?
2: Sí, és que realment és això. Abarquem la cultura i la llengua, que és el patrimoni que tenim i que hem conservat durant sempre.
1: Jordi, quins són els quatre punts cardinals de la Flama del Canigó? De nord, sud, est, oest.
2: És de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, que és conjunt amb la Flama del Correllengua, que no és el mateix, però que també celebra aquestes quatre punts cardinals. I, a més, ja fa anys que s'ha incorporat, que abans no es deia, però ara ja es diu explícitament, l'Alguer, que és seria un puntet.
1: Mm. Quins són aquests punts cardinals?
2: Sí, sí, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
1: I on estan situats i què simbolitzen?
2: Estan situats... Són les quatre puntes, diguem, o cinc, en aquest cas, dels Països Catalans. De Salses de la Catalunya del Nord, Guardamar del País Valencià, o sigui, l'últim punt, Fraga de la Franja i Maó de les Illes, i un cinquè punt que queda fora d'aquests quatre punts cardinals, que és l'Alguer.
1: T'has de desviar una mica, oi? Però tornem, sí. Tornem cap aquí. Quines són les activitats que se celebraran aquesta tarda a Castellà i a quines hores, per si algú s'hi vol passar?
2: Sí, o sigui, a tres quarts de vuit, que si la gent no vol acompanyar sempre ho demanem, els principalment els membres del Club Atlètic Castellà, doncs faran un recorregut del poble que comença a les places Espai del Torrà per diversos carrers del poble i acaba a la plaça Mirador. Sobre allà a les 8 arriben a la plaça Mirador i ja es fa la benvinguda, lectura del missatge...
1: Deu ser una imatge semblant a la de les Olimpiades, no? Atletes, en aquest cas castellarencs, voltant amb una flama per castellà.
2: Sí, es pot dir que és similar, perquè és una cursa, van els atletes, però també es van traspassant la flama, la torxa que portem, i després per acabar l'acte hi haurà sardanes, o sigui, un petit tas de sardana amb els membres de danses del món de la SAC, i després, quan s'acabi tot, sobre 2, 3, 4 de 9, es convidarà a tothom a Colcaitava i a que s'emportin el fanalet al qui vulgui perquè il·lumini el seu sopar a casa seva o en la celebri.
1: Com és que es va començar a celebrar aquesta tradició que fa 60 anys, la Flama del Canigó?
2: Doncs bé, perquè un grup de muntanyencs ho van parlar, com mantenir la tradició, que antigament doncs, els focs de Sant Joan, ara cada vegada se'n fan menys, es feien arreu dels països catalans, principalment, hi havia molta cultura, i van voler recuperar-ho i fer un nexe d'unió, i va ser aquesta flama, que a més, com he dit, es manté viva, encesa, tot l'any, no s'apaga mai, en el Castellet de Perpinyà.
1: I com ho fan per mantenir-la viva i encesa tot l'any?
2: Doncs bé, perquè hi ha allà unes torxes i espelmes i sempre, cada dia, vigilen a veure això de llarga durada, que quan està a punt d'acabar-se una, encendre la següent, amb el que sempre és la mateixa flama, encara que sigui diferent suport.
1: En el cas de Castellà, ets tu que t'encarregues d'anar-la a buscar al Parlament? O com
2: no,
1: es fa?
2: No. Hi ha una sèrie de voluntaris d'aquí Castellà que van al Parlament, la recullen, que prèviament han hagut d'estar inscrits, si no hi pots entrar, 5 o 6 persones d'aquí Castellà, i que la recullen, que la porten aquí, en el centre excursionista, es queda tot des de que arriben ara al migdia fins a l'hora d'encendre la flama, la vigilen allà i la porten a l'Espai Torrà, on encenen la torxa del Club Atlètic perquè faci el recorregut aquest simbòlic.
1: Fantàstic. Doncs aquesta tarda ens trobarem tots a la plaça del Mirador, amb això que comentaves, amb l'arribada de la flama a la plaça per part del Club Atlètic de Castellà, després d'haver fet un recorregut sortint des de l'Espai Torrà, per tot Castellà, i després amb la lectura del missatge de la flama, que en parlàvem abans, la ballada de sardanes, l'actuació del ball de gitanes i el final de festa amb coca i cava per als assistents, que és potser un petit pròleg de la celebració de Sant Joan, no?
2: Correcte, és ben bé previ. Si no la gent no celebra actualment amb molts focs, però sí que ho celebrem aquesta flama. I esteu tots convidats.
1: Hem començat la secció parlant de llengua, perquè una de les particularitats de la Flama del Canigó és que celebra i reivindica aquests punts en comú dels territoris dels països catalans. La llengua. La llengua se'n parla molt i precisament no de manera optimista. Jordi, tu que formes part del Correllengua, com veus que està la llengua a Castellà del Vallès, al català?
2: Bé, jo crec que està força bé, vist potser altres punts, però sí que s'ha de millorar molt, o sigui, des de tenir cura de la retolació d'establiments, que cada vegada més hi ha deixadesa i no... i potser ni s'informa de que la retolació hauria d'estar en català. Després també s'està incidint molt amb els catalanoparlants, doncs, de parlar sempre en català. Rarament trobaràs ningú que no l'entengui. Si no l'entenen i no els hi parles, no l'acabaran d'entendre mai. Per tant, també és una altra campanya. I jo crec que s'està revertint, o que es pot revertir bé, però som des de l'administració als propis parlants que ho hem de cuidar.
1: com es cuida per part dels parlants? L'administració ja és feina seva, però nosaltres, quins són els bons usos que hem de fer o que recomaneu des de la plataforma?
2: El que recomanem és parlar sempre en català. Sempre hi pot haver algú que no t'entengui, doncs ja fas maneres o t'introdueixes algunes coses, però si els que venen de fora no senten parlar sovint el català, ni tenen interès ni tenen possibilitat d'aprendre'l. Després també hi ha campanyes, que aquí no hi és, però molts llocs es fa el xerrem, o fan el parlem, o també les classes de català, etcètera, etcètera. Però el dia a dia és parlar el català amb tothom.
1: Mm-hmm. Doncs hem parlat una mica de tot. Jordi Fuster, un dels responsables que la Flama del Canigó arribi a castellà i també doncs, responsable del Correllengua, que es va celebrar el maig passat, però que sempre continua present, i li hem pogut parlar, n'hem pogut parlar també. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Molt bona tarda i molt bon Sant Joan.
2: Perfecte, gràcies i bona festa dels Països Catalans, que és Sant Joan.
1: Bona revetlla a tu també, Carme, i una abraçada.
0: Gràcies, igualment, Guillem, que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

Hola, sóc l'Enric i recomano Thriller de Michael Jackson. Crec que és l'artista més gran que ha existit mai i, a més, aquesta cançó en concret té un ritme així tenebrós, té un ritme vibrant i tothom que se la posi acabes ballant. Per tant, aquesta és la meva recomanació.

0: cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Videojocs, arcade, joguines, hackejades i música en directe. La nova edició de videojocs i música al Prat de Llobregat proposa una experiència creativa que va molt més enllà de jugar. Crear, experimentar i transformar la tecnologia en una eina artística. Víctor Asensio.
1: Bona tarda. Entre tallers de programació i sessions de circuit bending, els participants descobriran noves maneres d'entendre els videojocs i el so. Per conèixer més sobre aquesta iniciativa, saludem la Marta Barrufet, mediadora de la CAPSA, i l'Aila Pellicer, dinamitzadora de projectes de cultura digital. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Hola, què tal?
1: Expliqueu-nos com neix aquesta proposta, aquesta segona edició, però com neix el Videojocs i Música?
2: Bé, el Videojocs i Música va ser una proposta que ens va fer la CAPSA a Jardins de la Pau, perquè teníeu el cinema i música. Mm-hmm. I s'havia quedat una mica com ja, que ja s'havien fet moltes pel·lícules, s'havien sonoritzat moltes pel·lícules i tenien ganes de fer doncs, una proposta nova. Llavors, a Jardins de la Pau, com treballem el tema dels videojocs, doncs érem les persones indicades per jugar amb aquest tipus de proposta.
1: I què és l'interessant de la relació entre els videojocs i la música? Perquè entre el cinema i la música sabem que hi ha no, aquesta importància de la emoció que et pot transmetre i que pot canviar fins i tot el significat d'una escena, però amb el videojoc, quina relació hi ha?
3: Bueno, és una mica el mateix que el cinema, no? També hi ha aquesta emoció, clar, jo crec que els videojocs, com el cine, pues n'hi ha de molts tipus, i a cada videojoc serà una cosa diferent, però és veritat que el so ajuda com a entrar dins d'aquest món de cada videojoc. I l'any passat va ser a Minecraft i vam fer un concert, un procés com de creació de la ciutat del Prat a Minecraft. Això ho sabrà explicar millor l'Aila.
2: Sí, el servidor de CubeCat, sí. Doncs vam crear el Prat i llavors va ser molt xulo. Exacte. Perquè la Elena Grueso després va
3: fer un concert,
2: fer un concert molt bonic amb lletres que anaven en relació amb el joc, no? I llavors és com molt maco descobrir aquesta part creativa i convidar els joves a crear més que fer aquesta part tant de consum, sinó més proposar aquesta part de joc, però en lo creatiu.
3: Sí, el videojoc dona això, no? Que té aquesta part més interactiva i que, a banda de fer la part musical, també pot tenir lloc doncs, un procés més de creació i creatiu en el sentit del que es veurà aquell dia.
1: I el fet de participar-hi activament, de ser persones que pensen la idea, que la executen, que després la sonoritzen, els ajuda potser també a entendre més aviat aquestes relacions i aquests processos que té tot plegat, tant la música com el món del videojoc?
2: Sí, per suposat. Vull dir, a vegades no, trobes un producte, un videojoc que no pots imaginar la magnitud de treball que hi ha al darrere o el que necessites, no? Saber fer per poder fer videojocs. I crec que també a dia d'avui hi ha molta gent, no, que molts joves que volen també com dedicar-se en aquest món perquè és una cosa que els agrada molt. Llavors, com introduir-los dins d'això crec que també és molt, molt guai, molt interessant.
3: Sí, el so dels videojocs és una cosa que és una mica invisible, no? Perquè no ens adonem i estàs allà jugant i com que estàs allà fent lo teu, no penses doncs, en la persona que ha dissenyat aquest sorollet que fa aquest ocellet cada vegada que salta. I és important per crear una atmosfera, també.
1: Per tant, parlem de música o de so. És a dir, els participants d'aquesta activitat faran música, composaran música, o també faran els sons d'aquests videojocs. No sé si això...
3: És que el taller que farem és de circuit bending amb un col·lectiu que es diu Soldadores Estaño, i el circuit bending consisteix en el hackeig de circuits i en treure com tot el suc a un circuit i afegir-li parts i botons, interruptors per extreure'n sons. Llavors aquest taller el farem amb... també volíem que fos és de reciclatge de joguines. I llavors el que farem serà això, treballar amb joguines antigues. O sigui, la idea és no comprar-les i anar també una mica a la contra d'aquesta cosa del consum i tal, i treballar amb el reciclatge. I a través d'aquestes joguines amb altaveus es hackejarà el circuit per treure sorollets o músiques. Jo crec que en cada cas serà diferent i ho hem de pensar també segons el videojoc que acabi sortint. O sigui, com que és un procés, fins que no tinguem la part del videojoc... veurem si serà música, si seran sorollets. Crec que en cada cas es podrà una mica decidir.
1: Clar, jo ja tinc una edat, m'agraden els videojocs, de, no? Tothom ja ens hem criat amb videojocs, però clar, jo penso en programar i penso en codis, si, no? Molts números, moltes lletres estranyes que no sé què volen dir, i no puc imaginar jo creant un videojoc. Penso que és una cosa molt fora del meu abast. Cal tenir coneixements previs de programació o algun tipus de, no sé, habilitat prèvia per poder participar en aquesta activitat?
2: Doncs no. I a més, ara que dius que t'imagines, no?, com amb tot el tema de la programació i el codi, hi ha eines que et permeten fer programació però d'una forma com molt més fàcil i més intuïtiva. Llavors farem servir un programa que es diu MakeCode Arcade, i és com bastant fet per fer videojocs arcade, però treballa per blocs. Llavors és com molt fàcil perquè en cada bloc, diguéssim, que et diu doncs l'acció que tu li estàs demanant que faci. Llavors ja és com si hi hagués una part d'aquesta programació que ja et ve una mica com feta perquè tu puguis doncs investigar més la part del joc, de la narrativa, de l'estètica, i no et quedis com tan en el bucle de no saber com programar, no?
1: O sigui que fins i tot una persona com jo, si complís amb el rang de l'edat, que no és el cas, podria participar en aquesta activitat. Recordem, qui pot participar en aquesta activitat?
2: Doncs l'activitat és per joves d'entre 12 i 25 anys que tinguin interès en el món del videojoc i de la música experimental, o que tinguin ganes de conèixer doncs el circuit bending, que és algo doncs bastant desconegut, però que serà també com un espai també per conèixer altres joves que tinguin interessos similars, i que, bueno, i que és un aprenentatge també molt molt xulo, no? Saber aprendre a soldar una mica, sí. Circuits, entendre com funcionen els circuits també és algo bastant, bueno, a mi m'interessa, realment.
1: Home, és una cosa curiosa, jo no ho havia sentit gairebé mai, i genera certa curiositat, la veritat. Videojocs i música. Hi ha aquest i perquè podeu participar a la part de videojocs, podeu participar a la part de música, o podeu participar, que fins i tot potser és el recomanable, no?, en totes dues.
3: Bueno, és més xulo perquè hauràs desenvolupat un videojoc i després podràs sonoritzar-lo. Clar, també tampoc no volíem com ser restrictives en aquest sentit i que tu poguessis una mica triar el que més t'interessa, però és veritat que si fas tot el procés, després hi ha una mostra pública on es podrà, a l'exterior de la capsa, on es podrà venir a jugar als jocs, i on les persones que hagin fet les seves joguines alienígenes hackejades podran tocar en directe. I pensem que pot ser un espai molt xulo. Clar, el dia 15.
1: Potser cal tenir poca por escènica, no? Això sí.
2: Bueno, l'any passat, per exemple, quan vam fer lo del Minecraft, es va fer una jugada en directe, no? Llavors, realment, estaven d'esquena al públic i estaven jugant.
1: No hi ha aquesta
2: jugant,
1: pressió.
2: No? Llavors és com un espai mig-mig. No estàs allí com exposant-te moltíssim, però sí que pots ensenyar una mica doncs el que has estat fent durant aquest procés de treball.
3: Sí, és més per ensenyar-ho que per fer un concert. Al final la gent, esperem que vingui molta gent doncs a jugar a aquests jocs arcade que s'hauran creat, i hi haurà una persona que estarà fent el so, però al final la gent haurà vingut a jugar i també li volem com treure una mica de pressió.
2: Sí,
3: en aquest sentit, no?
2: Sí, la proposta és una nit d'estiu a la fresca i passar-t'ho bé, al final.
3: A jugar a la capsa.
1: Quin perfil de joves són els que més s'hi apunten a aquest tipus d'activitats? Sé que potser hi ha poca referència, perquè al final només s'ha fet una edició anterior, però vaja, si podem extrapolar.
2: Molt variat, la veritat. Sí, sí. Edats molt diferents, també com interessos diferents, no? Clar, el Minecraft és un altre món,
1: sí,
2: també
1: al final,
2: dir.
1: No? És com un nicho, no?
2: Però, bueno, els videojocs arcade ara també estan pujant bastant.
3: Estan tornant.
2: I, bueno, com fem un petit viatge una mica, no?, als 80, als 90, les joguines de quan jugàvem. Bueno, és jo crec que és bastant divertit la proposta que portem aquest any.
1: I parlem un altre cop de les joguines, perquè a mi m'ha quedat com el dubte, no?, de dir com podem fer música amb una joguina vella. per exemple? Quines idees se us acuden ara mateix o amb què heu pensat?
3: Això ens ho hauran d'explicar les persones de Soldadores Estaño, perquè jo també estic super encuriosida amb el circuit vending. Jo personalment no ho conec i tinc moltes ganes de saber exactament com funciona i quins sons podem extreure. Jo entenc que funciona a partir dels sons que la mateixa joguina pugui fer.
1: Joguines electròniques, entenc, no?
3: O sigui, són joguines que han de tenir un altaveu i han de tenir un circuit. Uh-huh. No cal que funcionin, ens van dir, però això han de ser que tinguin un altaveu i que puguin produir sons, uh-huh, o que inicialment poguessin
1: que no
3: produir sons.
1: Que no tenen per què ser música, pot ser, doncs, allò típic, un dinosaure, no?, que fa soroll de dinosaure, sí, i a partir, sí, d'aquí fem música, no?
3: Sí. Això.
1: Ostres, que curiós. La veritat que és molt interessant. I per què, bueno, ara ho comentava una mica, però per què aquesta referència dels 80, dels 90, als jocs arcade, venim del Minecraft, que és un joc que ja té uns quants anys, encara que sembli, no?, que per molts sembla una cosa molt, molt nova, però té força anys, però parlem d'anys 80-90, cap dels participants ha nascut en aquella època, l'ha viscuda, per què?
2: Doncs això, per recuperar una mica, no?, també a nivell d'estètic, doncs és molt, molt guai, bueno, com que pots jugar bastant a fer com coses simples, no? Mm. Però que enganxen, no?, d'alguna manera, ja com a que, sí, no sé, com a aquesta mena d'adrenalina, potser.

0: a contra del que és ara jugar, que és una cosa doncs igual més individual.
1: Sí.
0: I creiem que pot ser xulo per això.
2: Mm-hmm. Marta, ara deies dues sessions. Doncs recordem quines són aquestes sessions que hi ha del videojocs i del música.
0: Sí, vale, doncs com deies abans, hi ha dues parts, la de videojocs, que serà a Jardins de la Pau el 25 i 26 de juny de 6 a 8 de la tarda. Aquí es farà la part del videojoc arcade. I després, a la capsa, farem la part del circuit vending i de la sonorització d'aquests videojocs. I serà els 3 dilluns següents, el 29 de juny, el 6 de juliol, 29 de juny, 6 de juliol i 13 de juliol, de 5 a 8. I després farem una mostra final el dia 15 a les 10, on les persones que hagin participat, idealment totes, doncs puguin ensenyar el que han estat fent i jugar totes plegades fora de la capsa.
2: Sí, la part del circuit vending és una miqueta més llarga, no, diguéssim?
0: També és una
2: més complexa.
0: Sí, exacte, és més complexa.
2: Però al final es complementen l'una amb l'altra. Si us hi voleu inscriure, què heu de fer?
1: Doncs podeu anar tant al web de la capsa com al de Jardins de la Pau i allí trobareu l'activitat. I si no podeu venir, i presencialment també apuntar-vos.
0: Uh-huh. I us intentem explicar el millor que puguem.
2: Doncs recordeu, joves de 12 a 25 anys, jo ja no m'hi puc apuntar, però vosaltres si podeu, feu-ho perquè té molt bona pinta aquesta activitat.
0: I també volia afegir que a la capsa, ja seguint aquest tema dels videojocs arcade i de videojocs i música, farem una competició de Tetris, també a la fresca, el dia 8 de juliol. Competició de Tetris amb Jam Session. I veurem a veure com sona.
1: Sí, l'any passat també es va fer amb el Mario,
0: l'any passat
1: crec.
0: Vam fer Mario Kart,
2: sí, Mario Kart, és veritat,
0: i aquest any hem dit, bueno, doncs anem amb els arcade.
1: Va ser molt, molt guai.
2: Aquesta tampoc hi ha límit, aquesta sí que pot ser qualsevol.
0: Aquí pot venir tothom.
2: Això sí que...
1: Aquí vindràs, no? Suposo. Això,
0: aquí t'esperarem.
2: Segur, segur. Doncs moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i ens veiem, doncs mira, el 8 de juliol, jugant al Tetris. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Bona tarda.
0: Gràcies.

Aquí ha arribat aquest Connectats, dia de la Revetlla de Sant Joan. Esperem que amb tota la precaució del món pugueu celebrar aquesta festa tan nostra i que ens retrobem dijous quan passin 4 minuts de les 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí serem amb una nova edició del Connectats. Gràcies a tots. Bon Sant Joan.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La revetlla de Sant Joan és sinònim de badars, fogueres i sopars a la fresca, però també de coques. A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies vius una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Les xifres donen una idea de la magnitud de la feina. La pastisseria preveu elaborar unes 1.000 coques de llardons i prop de 2.000 coques de brioix, entre les tradicionals i les diferents variants farcides. I Sant Cugat es prepara per rebre un any més la flama del Canigó, símbol de la revetlla de Sant Joan i de la Unió dels Territoris de Parla Catalana. La celebració tindrà lloc aquest dimarts a la plaça d'Octavià amb un programa d'activitats que començarà a la tarda i s'allargarà fins ben entrada la matinada. Els treballadors del Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus disposen aquest estiu de noves eines per combatre les altes temperatures. L'Ajuntament ha incorporat gorres de refredament evaporatiu i polseres intel·ligents capaces de detectar de manera anticipada situacions d'estrès tèrmic amb l'objectiu de prevenir cops de calor i millorar les condicions laborals d'un col·lectiu especialment exposat a la calor. Valldoreix ha iniciat el procés per regular l'aparcament al voltant de l'estació de ferrocarrils, responent a una de les reivindicacions històriques del veïnat. Concretament, es reservaran per als valldoreixencs unes 230 places de les 730 que hi ha en total a la zona de l'estació. Segons explicat en roda de premsa el president de l'EMD, Juanjo Cortés, la mesura, que s'hauria d'haver implementat entre finals del 2026 i principis del 2027, reservarà per als veïns les places del carrer del Bruc i de la zona d'aparcament tancada. I l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ha ingressat aquest dilluns al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha celebrat un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, així com dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, el president del Parlament, Josep Rull, i d'altres personalitats de l'entorn convergent. El fons consta de 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics, mentre que la directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuervan, ha volgut destacar les sèries documentals de les campanyes electorals, així com les llistes de militants del partit. També ha posat en valor el bon estat de conservació en què es troben aquests documents. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
10: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
10: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
12: Avui
6: parlem amb el pedagog Jordi González en el marc de la preinscripció escolar que comença al març. Molt bon dia, Jordi.
12: Hola, bon dia.
6: Benvingut a Cugat Mèdia. Gràcies. Ens interessa molt això de la preinscripció escolar. Moltes famílies estan preguntant què fem, on anem, quantes portes obertes veiem, i amb en Jordi volem parlar una mica de tot plegat. Jordi, què hem de tenir en compte per començar abans, durant i després de tot plegat?
12: Doncs mira, anem per parts. Si et sembla, comencem amb l'abans. El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem de ser molt ambiciosos a l'hora de veure centres. Amb 3-4 centres n'hi hauria suficient. I el que jo aconsellaria seria fer una feina prèvia abans de veure aquests 3-4 centres. Primer de tot, nosaltres fer-nos la pregunta quin tipus de centre ens interessa. La primera cosa que hem de veure és el tema de la proximitat. Això ho aconsellaria a tothom. És molt més lògic una escola propera que no pas una escola que ens quedi molt, molt llunyana. Això, d'aquí ja el filtre ja en selecciona moltes escoles. De les que tinguem més properes, seria pensar si ens interessa un centre públic, un centre concertat o un centre privat, i això no afecta només a tema de pagament, que moltes vegades la gent es pensa que sobretot les etapes públiques són molt més cares als concertats i no és així, sinó que afecta altres temes de metodologia, temes d'ideologia, temes de religió, temes dels horaris d'acollida, de matí, de tarda, si treballeu, què us interessa més, si es treballen amb llibres, sense llibres, si l'AFA té un pes important o no té un pes important. Per tant, això ja quedarien dintre les 3-4 escoles que més o menys seleccionem una miqueta d'aquest filtre, primer filtre que fem, serien les que em quedaria. I llavors, un cop les tinguem, jo aconsellaria, abans de les portes obertes, fer una visita a la seva pàgina web. Això és molt important. Primer, si la tenen actualitzada. Això és molt important perquè és una senyal de que comunicativament són escoles que hi creuen, no? en el tema comunicatiu. I un cop veiem que la tenen actualitzada, una pàgina web és com una empresa, una finestra d'una empresa, no? Que ens dona una mica de referències, no és del tot real, però sí que ens dona referències de temes com quines sortides fan, de quina metodologia tenen moltes vegades, o de fet gairebé totes les pàgines web d'escoles tenen penjada la metodologia que fan servir, el projecte educatiu... Si treballen amb llibres, quants llibres, potser només d'una matèria, potser de tot, els horaris que fan, fins i tot podem veure ja una mica els espais que tenen, el claustre a vegades fins i tot, podem veure si és un claustre més gran o més jove, i això ja ens dona d'aquestes 3 o 4 escoles que escollim una primera visió abans d'anar-les a veure pròpiament.
6: I durant, doncs, una vegada ja dius, he escollit aquestes 3-4 escoles, vaig a aquestes portes obertes, què més podria preguntar una vegada vaig a les portes obertes d'aquestes 3 o 4 escoles que hem decidit que anirem a visitar?
12: Sí, d'aquestes 3 o 4 escoles és com anar a visitar un pis quan el vols llogar o comprar. No? Està claríssim que sempre t'ensenyaran la seva millor versió. No t'ensenyaran si hi ha humitats perquè les hauran tapat amb pintura o si el veí del pis de dalt doncs farà soroll a les nits. Això no ho veurà. Sempre t'ensenyaran el millor. I és normal, com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar. No? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia. No? Per tant, unes portes obertes, potser és més important el que no es veu o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin, tot et semblarà bé, és evident. No t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Detalls com poden ser com tenen les aules, com estan distribuïdes les taules, què tenen penjat a les parets, si tenen murals o altres coses que puguin veure. Com comuniquen? A la reunió qui parla? Parla només la figura de direcció? Parlen mestres? S'ho reparteixen? És un estil proper? No és un estil proper? Això és molt, molt important. I això, mica en mica, ens va donant petites pistes per veure com és l'escola. Mai ho podrem saber de veritat. Això és com el comprar la casa és quan hi visquem. Llavors comprovarem si ens agrada o no, no? Però almenys alguna pista més podrem tenir.
6: I suposo que també, per escollir el després, també de com enfocar-ho... Hauríem de posar-nos una llista de què és el que les nostres prioritats màximes o les nostres línies vermelles o les nostres apostes per decidir al final decantar-nos entre aquestes 3 o 4 escoles.
12: Sí, i és important el tema de les preguntes. Moltes vegades les preguntes que es fan a les portes obertes són molt a curt termini. El meu fill farà anglès a I3? Això no és important, perquè això poden dir sí, no, però l'I3 passa 9 mesos i no te n'adones, i entre els mesos que està malalt i que ha passat alguna cosa passa rapidíssimament aquest primer curs. Sinó que la pregunta, en aquest exemple de l'anglès, seria quina metodologia o quin sistema feu servir, quin mètode feu servir a l'aprenentatge de l'anglès. I llavors que t'expliquin molt breument, evidentment, però una miqueta tot el recorregut, des d'I3 fins a 6è, per dir-ho així, o fins a quart d'ESO, si és una escola que allarga fins a l'ESO. Només veient-ho d'una forma en perspectiva, molt més global, tindrà sentit aquesta pregunta. Les preguntes que són molt a curt termini no tenen sentit, no tenen cap mena de sentit. Per altra banda, això ens permet escoltar els seus raonaments, que és l'important. No és si fan anglès o no fan anglès a infantil, sinó per què. Potser fan una altra cosa que ens interessa molt més o tenen un sistema que ens convenç molt més. No? És una mica com anar al metge. Quan tu vas al metge, tu creus en el diagnòstic que et dona, el tractament que et dona. Si no, canvies de metge, és evident. Però si tu hi vas, confies. I aquests raonaments que ens donen, en qualsevol pregunta que els hi fem, és el que ens ha de convèncer. Quines sensacions ens transmet aquell argumentari que ens donen a les portes obertes? Ens convenç o no? I si ens convenç, algunes coses hi estarem més a favor, algunes potser no tant, però al final haurem d'optar per l'escola que més encaixa amb la nostra manera de ser o de pensar.
6: Sovint, a les preinscripcions us trobeu gent, no? Entenc també que s'enfoca molt en l'edat d'infantil, no? Com comentaves ara, a P3 o I3, ara ja ho hem canviat, a I3 sou anglès, és a dir, al curt termini us trobeu sovint, perquè sobretot ve molta gent a portes obertes d'infantil, perquè poca gent ja a tercer o quart de primària canvia d'escola.
12: Poques places ja que no siguin D3. I llavors és important això, tot el que preguntem, veure amb una visió de futur, perquè l'I3, l'I4, l'I5 passen molt ràpid, però llavors hi ha tota la part de primària, i si continues a l'ESO, que t'interessa temes de deures, temes d'exàmens, temes de com tracten el tema de la diversitat, que si vols en parlem més tard. Qualsevol tema que vagi més enllà del pur P3, no? Que és a vegades el que preocupa més, no? Allò, deixareu que porti bolquer o no porti bolquer? O tindrem comunicació o no? Veiem-ho a nivell d'escola, no? Perquè llavors quan ho veus a nivell global és quan veus molt millor la realitat que t'ofereix aquella escola.
6: Hi ha una sèrie de preguntes que segurament són difícils de respondre a una entrevista com aquesta, que tampoc no és molt llarga, però sí que m'agradaria parlar de conceptes que moltes vegades, no sé si la gent no té molt clars sobre i que també a les preinscripcions i a les portes obertes és important que quedi clar, és això de si hi ha deures, no hi ha deures, o si treballem per tradicional o per projectes? Què significaria allò de treballar per projectes o treballar de mètode tradicional, per exemple?
12: Això, mira, darrerament s'ha equilibrat una mica la balança. Fa uns anys totes les escoles que treballaven amb llibres eren com molt antiquades, consideraven molt antiquades, i la gent que treballava per projectes, que al final no va ser res més que una feina que prepara el mestre, que a vegades ve per part de les inquietuds dels alumnes, i a vegades és el mestre que ho proposa, doncs era l'escola més moderna, més atractiva, més propera, etc etc. I ara això, mica en mica, i sobretot aquí a Sant Cugat, s'ha anat compensant. Moltes vegades a les portes obertes et trobes això. Abans et preguntaven si treballaves per projectes en un sentit positiu, i ara moltes vegades et pregunten si treballes per projectes en un sentit negatiu, dient, no, és que a vegades ens n'adonem que estudiar les balenes a primer està molt bé i és molt divertit i pot aprendre molt, però, bueno, però s'ha d'aprendre a llegir, a escriure, les operacions matemàtiques i tal. No? I per assegurar això a vegades fa falta una feina més sistemàtica, no? més de llibre, més de minuciosa, més d'individual, moltes vegades, mica en mica. I bé, simplement per això. Al final no hi ha sistemes bons i dolents. És simplement, dintre una mateixa classe, que normalment són 25, hi ha nens que els anirà molt bé treballar amb llibres i aprendran molt millor amb llibres, hi ha nens que els anirà, que s'avorririen molt i preferirien treballar en projectes, altres que serien més artístics, altres més matemàtics, i cadascú, al final la qüestió és trobar una mica l'equilibri que pugui permetre que totes les personalitats dels alumnes trobin el seu encaix en aquella classe.
6: De fet, això tracta la diversitat també de les persones que dius, ara en parlàvem, com és important també que les escoles en aquest període de portes obertes, de preinscripció, expliquin com tracten aquesta diversitat.
12: Sí, La diversitat és el factor clau. Per mi, el factor clau de l'èxit educatiu, educatiu i emocional, fins i tot, dels alumnes, avui en dia és la diversitat. I això és evident que unes portes obertes no es pot abarcar, perquè és una cosa que et dona, no una carrera, 8 carreres, i tot i així hi ha moltes opinions diferents, i és molt, molt difícil de tractar. Jo només aconsellaria, potser, si podem fer aquesta pregunta, potser a les portes obertes, si algú s'atreveix, és posar a la persona que ha estat parlant una mica en la situació. Si jo tingués un fill dislèxic, què trobaria en aquesta escola? Sí? La dislèxia avui en dia és, diguéssim, dels temes de diversitat, el que tenim més treballat, el que és més fàcil de tractar, el que no ha de fer patir ningú, però és un bon indicatiu per veure si aquella escola té una mirada bona pel que fa a la diversitat. Si et saben respondre i que veus que té una coherència el que t'expliquen, és senyal que té una mirada positiva cap a la diversitat. Si els agafes una mica a contrapeu, si en aquest tema, que és molt, molt senzillet i que fa molts anys que el tenim molt superat, ja els hi costa, doncs és una escola que potser el tema de la diversitat doncs no és el seu punt fort. I el tema de la diversitat és molt important, com et deia, tant per a nivell acadèmic, perquè tots els alumnes arribin al màxim de les seves possibilitats, com també a nivell emocional, perquè tots els alumnes se sentin integrats a la classe i que puguin aprendre amb tranquil·litat.
6: Una vegada tornem amb el tema de, si et sembla, també de les portes obertes, de centrar-nos en allò que està més a prop de casa, del que és de la nostra zona, tot un llarg, etcètera, que comentàvem. Si no ens fa el pes res del que tenim a prop i d'aquelles 3 o 4 de la zona, ens apostem i ens ha d'anar a una altra zona o no ho veus clar?
12: A veure, sí o no. En principi, jo el meu consell és que de les 3-4 escoles que escollin siguin totalment sincers amb la seva consciència, els pares i mares, i posin per ordre la que els agradi més en primer lloc, la que els agradi més en segon lloc, etc etc. Sant Cugat, per sort o per desgràcia, últimament ha perdut molta població infantil de 3 anys. Fins i tot s'estan tancant línies en algunes escoles i això es nota. Què vol dir això? Això té una part negativa, però també té una part més positiva, diguéssim, que significa que tothom qui aposta per una primera opció té molts números perquè li respectin. No sempre, i no sempre passa. Però això que havia passat anys enrere, que la gent fins a l'últim minut feia apostes i trucava a les escoles, quantes places us queden? I semblava, bueno, el joc allò del fitxatge de la lliga de l'últim minut, doncs això avui en dia no existeix aquí a Sant Cugat. I per tant crec que hauríem de ser sincers. Si és una escola que realment els interessa més que estar en una altra zona i la família està disposada a fer aquest trajecte cada dia, no hi ha cap problema. Al final és ser fidel a la teva consciència, a les impressions que et dona i al que et transmet aquella escola. Això és el que ha de primar, més enllà de números o de si entraré o no entraré.
6: Quantes opcions s'haurien de posar? Totes les que es consideri, o sigui, gastar-les totes, posar el... Si només aposto per dues, posar només dues, com funciona?
12: Jo diria que totes les que creguin. Jo no, és una llista que al final és gratuïta i no et cobraran més per ficar-ne més, per tant, totes les que creguin. Tampoc no fer-se mala sang, i això sí, tenir en compte que des del moment que posem una escola concertada, llavors de resultes o d'una forma, si no trobem una plaça a qualsevol centre que hem escollit, el sistema ens pot reenviar en una escola concertada. Si això no és impediment a nosaltres per tema ideològic o per tema econòmic, doncs no hi ha problema. Per tant, jo, en resum, jo posaria tantes com vulguin, prioritzant les 3 o 4 que realment han pogut visitar o han pogut investigar, ni que sigui una miqueta, tampoc no cal més, però com més millor. Una cosa que poden fer un cop han fet la feina abans d'anar a les portes obertes i un cop han fet la visita de les portes obertes, jo, si coneixen famílies que portin els seus fills a aquella escola que creuen posar en primera opció, jo hi parlaria, perquè al final és la impressió més real que podran trobar, molt més que un mestre et vengui la seva feina o que una web et mostri les fotos més maques del seu centre. Al final, si tu parles amb una família que ha portat 5 o 6 anys el seu fill a una escola, tindràs unes opinions molt, molt reals, molt contrastades. També aconsellaria, si queda alguna pregunta o fins i tot com a una mica experiment, enviar algun correu a l'escola que ens interessa. Perquè un correu electrònic, ens, amb alguna pregunta que tinguem, que ens hagi quedat una mica per plantejar, ens ajudarà a veure una mica l'estil comunicatiu de, almenys d'aquella direcció. Si ens responen ràpid, si ens responen amablement, si ens donen solucions... Això també et dona una pista més per veure si, si em sentiré còmode en aquella escola. I res, només simplement dir que per acabar, quan al final tinguem una plaça definitiva... Això és com la família. A vegades amb el tiet o el cosí o el germà potser no sempre hi estàs d'acord i els dinars de Nadal a vegades t'hi enfades perquè penses diferent, però al final són la teva família. Vius amb ells, te'ls estimes i donaries la vida per ells. No? Doncs amb l'escola una mica el mateix. L'escola que ens toqui finalment ha de ser la dels nostres fills, la que ens agradi, que a vegades coincidirem i a vegades no, però al final és la que viurà com a mínim 9 anys de la seva vida com a escolar i hem d'apostar per ella i reforçar-la sempre a tope.
6: I sempre, a més, mantenir una bona comunicació, que sempre és molt important preguntar directament a aquella font, que arriben moltes coses, però que les direccions, no?, i els mestres esteu per atendre les famílies també.
12: Absolutament.
6: I per tenir la informació directa, que crec que també és molt important que les famílies a vegades no sentin tan soroll i que vagin a preguntar a la persona indicada.
12: Absolutament. I el factor sort també molt important, perquè el factor sort, tu pots anar a una escola i depèn de la tutora que et toqui, pots viure un any magnífic o un any desastrós. I això tots els que tenim fills ho hem viscut, que una mateixa escola, que està organitzada igual, les mateixes aules, tot exactament igual, potser l'I3A funciona magníficament bé i l'I3B és un desastre. I això depèn de la persona que quan tanca la porta està allà davant dels nanos. Per tant, aquell any potser no serà l'ideal, però potser l'any que ve sí, i així una mica de paciència, a vegades passem temporades de tot durant una escolarització de molts anys, i el factor sort també és important, i ser una mica conscients d'això.
6: Anirem any en any en aquests cursos escolars que tenim per endavant en el proper curs, que ara tot just estem en total període de preinscripció. Hem parlat amb Jordi González, pedagog d'aquí Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
12: A vosaltres.

0: Del 16 al 22 de setembre del 2025 se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Enguany, el tema escollit és mobilitat per a tothom, que posa l'accent en l'accessibilitat al transport públic i la prevenció de la pobresa del transport. Per abordar aquesta qüestió i fer una radiografia de la mobilitat a la nostra ciutat, ens acompanya la Cristina Paraire, tinent d'alcaldia de Mobilitat. Molt bon dia, senyora Paraire.
1: Molt bon dia.
0: Si li sembla, comencem amb una visió general, una radiografia, diríem. En quin punt es troba la proposta del nou pla de mobilitat que arribarà de la mà de la Diputació? Recordem que el que tenim ara està caducat des del 2024, era el pla de mobilitat urbana que es va fer el 2014, per tant, toca repensar aquesta mobilitat de la ciutat.
1: Sí, sabeu que Sant Cugat doncs, es va dotar fa anys d'aquest pla de mobilitat. La població ha crescut molt, també doncs, s'han desenvolupat nous barris que en aquell moment doncs, estaven ja però hi vivia molt poca gent i per tant i tots sabem que la mobilitat és el tema doncs, que tant preocupa i ens preocupa a tots els ciutadans de Sant Cugat. Com bé has dit, es va encarregar doncs aquesta actualització del pla de mobilitat a través d'un recurs tècnic que oferia la Diputació de Barcelona i encara no el tenim. Estava previst doncs, que ja ens l'haguessin pogut doncs, lliurar almenys els estudis preliminars, però bueno, van tenir uns problemes de contractació, ara no recordo exactament de quin tipus, però encara no ens l'han lliurat. Per tant, estem encara a l'espera.
0: Per tant, acabarem l'any amb aquest pla o ens haurem d'esperar
1: a l'any que ve? No, jo crec que fins l'any que ve no tindrem aquesta resposta de que ens ajudin a millorar aquests punts doncs, més conflictius de la ciutat.
0: Quins són aquests punts, senyora Paraire?
1: Bueno, jo crec que els coneixem tots, no? Evidentment, a les hores de les entrades i sortides de la ciutat, doncs, tenim col·lapse en moltes zones, i, per tant, això és difícil de pal·liar si no es fan... En alguns casos no és possible fer infraestructura nova, però en altres doncs, és un tema que estem estudiant, sobretot, per exemple, amb el tema de l'hipòdrom, doncs, que estem mirant a veure si ho hem parlat amb Generalitat ja i també doncs, amb el Departament de Territori, ho hem parlat també amb Tabassa, que la concessionària dels túnels, doncs pensem que una bona solució seria fer un accés directe des de la rotonda de dalt del Xic, uh-huh. Que es pogués connectar directament amb l'entrada als túnels, perquè tots veiem el carrer, la baixada, doncs, a les hores punta doncs, col·lapsada, i creiem que les dades ens diuen que això podria alleugerir. Per fer això s'ha de fer una modificació de planejament, que uh-huh. Això doncs, és... un rotllo, ho dic així en paraules col·loquials, perquè això ens alenteix molt la proposta, però en principi tenim acord de Generalitat, amb Tabassa també, doncs, bueno, que al final és Generalitat, de que també veien amb bons ulls que es pogués fer aquest accés doncs, més directe, que ens ajudaria a l'hora de la fluïdesa a l'entrada a la rotonda de l'hipòdrom. Després també doncs,
0: això seria, sí. S'hauria de fer una licitació primer, entenc, o s'ha, bueno, ara, s'ha de fer l'estudi
1: ara, encara? No, ara el que hem de fer és la modificació de planejament.
0: D'acord.
1: Val? Que això és, ho hem d'instar nosaltres i ho estem preparant per poder-ho ja
0: tirar endavant.
1: Val? Aquesta seria una. Després també, doncs, una, i ho dic així, doncs, l'aposta que hem fet, que estem fent pel transport públic, doncs, que crec que és al final la solució que ens ajudarà uh-huh. doncs, a poder treure vehicles de la ciutat. Després també tenim nous barris doncs, que sí que estàvem revisant entrades i accessos, però també doncs, sentits dels carrers, també doncs, per poder fer l'Hospital General, que també doncs, és una de les entrades conflictives que tenim a la ciutat, perquè hi ha un volum molt gran de vehicles que entren perquè hi ha entrada de l'autopista, que a més és estreta, està desendreçada, i és un tema que estem treballant a través de... Ho hem treballat amb l'Hospital General, amb la Universitat Internacional, també ho estem treballant a nivell de barri de Mirassol amb un grup de treball, que estem mirant diferents solucions, per una banda per endreçar l'aparcament i l'altra per poder fer aquesta entrada doncs més amable, i aquests serien sobretot, que en tenim d'altres, però els punts més conflictius. I després també som molt d'hàbits, no? Intentar senyalitzar millor recorreguts alternatius, perquè a vegades doncs tots passem per la rotonda del Xic quan no és necessari, i potenciar doncs altres vies que ajuden en aquesta fluïdesa.
0: Una ronda sud estaria sobre la taula, que seria una altra alternativa de descongestionar sobre tot el
1: centre?
0: Això és
1: el que esperem que ens digui l'estudi de la Diputació.
0: Si li sembla, desgranem ara algun dels projectes que poden fer que la mobilitat sigui més sostenible. Vostè apuntava, entre altres, el transport públic, evidentment, és clau. El darrer pla de mobilitat rodurbana ja parlava de la vianantització dels quatre cantons, ja el 2014, estem al 2025 i per ara no està vianantitzat. Si no m'equivoco, ja han rebut els resultats d'un estudi que van demanar al RAC perquè estudiés la viabilitat d'aquesta vianantització. Què diuen aquests resultats?
1: Sí, doncs aquest estudi del RAC el que fa és recomanar-nos una mica. Nosaltres la dèria o la petició que teníem sobretot era: si s'ha de tancar quatre cantons, això afecta la mobilitat, passant moltes línies d'autobús per Francesc Moraga, Rius i Taulet, i també doncs cap a on hauria d'anar aquest trànsit, tant de transport urbà com de bicicletes com de vehicles, no? Cap a on, què hauríem de fer per distribuir aquest trànsit si no pot creuar pel mig, no? Perquè mira, posar una tanca i dir aquí ja no es passa pot ser fàcil, però això té moltes afectacions, és un dels eixos centrals de la nostra ciutat. I per tant aquestes accions tenen afectació en la vida diària de les persones que viuen en el centre, dels comerços que estan en el centre, i també doncs del tot no desapareix el trànsit, no? I per tant cap a on ha d'anar o què hem de fer per facilitar aquesta mobilitat i que no ens quedés el resta de la ciutat col·lapsada amb aquests canvis. Per tant, l'estudi del RAC doncs ens suggereix alguns canvis de sentit d'alguns carrers, ens suggereix com una... Per nosaltres, el transport públic també és una decisió que s'ha de prendre, si és només per persones o pot passar transport públic, com s'haurien de canviar les parades del centre per garantir que hi ha com una anella de transport públic que no et fa caminar, perquè a més el centre també fa pujada en alguns trams, no? I per facilitar doncs què s'hauria, quines direccions s'haurien de canviar, i per tant l'estudi, una mica com a conclusió, sí que ens ve a dir que és viable tancar-ho, però que s'han de fer uns canvis. Nosaltres el que volem és fer primer els canvis i que hi ha de per si allò quedi tancat, no? I després també dotar pressupostàriament doncs aquesta vianantització d'aquest tram, doncs perquè quedi bonic, quedi integrat en el centre de vianants, etc. I ara estem acabant d'analitzar tècnicament quin és l'ordre de les accions que s'haurien de fer, ho hem d'explicar també, ho hem de comunicar, etcètera, etcètera, i estem en aquesta fase. Però una mica la conclusió és que seria possible. Nosaltres volem fer-ho, tenir clar quines són les accions que s'han de fer abans del tancament.
0: Per tant, entenc que si en el cas que s'acabés decidint que finalment quatre cantons és per a vianants, diu que han d'estudiar també si pot passar o no pot passar el transport públic, que és una altra cosa que hi ha sobre la taula, primer es faria aquest replantejament abans de tancar el trànsit, de derivar el trànsit per altres carrers de la
1: ciutat. Primer ho hem de comunicar, hem d'explicar exactament què és tot el que s'hauria de fer un cronograma de totes les accions que s'hauran de fer,
0: Això es podria veure durant aquest mandat o creu que serà més enllà?
1: No, perquè si som siguem realistes, estem a un any i mig, el que voldríem és deixar el que pugui estar enllestit, doncs ja anar-ho preparant, haver fet tots els processos també participatius que cal fer davant d'aquestes accions, per de cara al 27, doncs, que sigui una realitat. Tant és un tema que volem preparar bé, intentar tenir el màxim consens, i ara ja tenim la radiografia, hem de veure nosaltres internament com la anem preparant perquè pugui ser una realitat.
0: Un altre punt clau per moure's de manera sostenible és poder-ho fer per les voreres i que estiguin en bon estat. Clar, sabem que Sant Cugat és una ciutat molt extensa. A finals de l'any passat es va anunciar des de l'Ajuntament un pla de xoc amb prop de 20 milions d'euros per arranjar aquestes voreres i l'asfaltat durant els pròxims 5 anys, que s'havia de posar en marxa el segon semestre d'aquest 2025. De fet, hem començat ja a veure algunes de les primeres accions. En quin punt es troba?
1: En aquests moments... caminar per algunes de les voreres de Sant Cugat és un drama i pot arribar a ser perillós, i aquest és un tema que, tot i que el parlar d'uns imports doncs també grans, tot just començarem, hem començat, com bé deies, a veure cosetes en aquests moments, però dir que és el nostre objectiu número 1 poder donar el tomb amb el tema de les voreres de la ciutat i també de l'asfalt, però sobretot de les voreres. En aquest cas hem començat per l'asfalt, perquè administrativament doncs ens ha sigut més fàcil poder adjudicar un paquet d'un milió i mig per poder començar actuant en aquells trams que estaven doncs més malmesos, però l'important és que la proposta que fèiem des del govern era aquest compromís amb el manteniment de la ciutat, de poder-lo dotar en continu, no amb una partida d'un milió i pico, per intentar posar al dia la ciutat. L'alcalde ho ha comentat diverses vegades, tenim detectades més de 33.000 incidències, evidentment no totes són de la mateixa gravetat, però sí que l'important és aquest missatge de manteniment constant, de no deixar de fer manteniment amb pressupost destinat de milions, perquè és important la inversió que s'ha de fer per poder fer aquest tombs. En aquests moments ja ha sortit la publicació d'aquest concurs que nosaltres li diem gran, que té dos lots, voreres i asfalt, i ara hem vist aquestes petites actuacions. Abans de que es resolgui del tot el concurs, doncs també podrem començar a veure, perquè hem pogut separar-ho, igual que hem fet amb l'asfalt, també doncs algunes petites actuacions amb voreres per poder començar ja a principi d'any, mentre no s'acaba de resoldre el gran, i aquest any doncs hem de començar el 26 a començar a donar-li aquest tomb.
0: Hem parlat de voreres, hem parlat de vianantització, la bicicleta, vostè mateixa l'ha esmentat, també és clau. Hi ha diversos projectes que hem vist als darrers temps, un és la Unió de la Floresta amb Vall d'Oreix pel carril bici, que ja el tenim executat, l'altre és també l'arribada fins al centre comercial a través de la carretera de Rubí, que ja els tenim. Tenen previst seguir fent créixer els carrils bici a la ciutat? Hi ha algun projecte sobre la taula?
1: Bé, tenim diferents projectes, però sobretot el que hem de ser capaços és de mantenir, sento dir-ho així, aquests carrils bici, perquè doncs, ja tenen alguns anys i no es feia manteniment de carrils bici a través de participació, que també eren projectes doncs, de fa molts anys. Aquests s'executaran, ara em ve al cap Roquetes amb Coifabà, també algun de Mirasol, etc. Aquests s'executaran, però sobretot el que volem és també millorar el manteniment dels carrils bici.
0: El transport públic formava part d'aquest triumvirat que vostè anomenava també de la mobilitat sostenible. És un dels reptes de la millora de Sant Cugat i també de la resta de ciutats. Actualment el servei d'autobusos està en ple procés de traspàs amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que els nostres oients hauran pogut anar seguint aquest col·laborat, si em permet.
1: Sí, és col·laborat total.
0: De traspàs de competències. Finalment van anunciar ja el ple de juliol, que s'havia arribat una acord. L'AMB pagarà 17 milions d'euros a l'Ajuntament amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2024 i va anunciar també que abans de que es fes la licitació, que ha de ser abans de 2 anys, que l'Ajuntament ja encarregaria a la concessionària actual la compra de 27 nous autobusos. Quan els veurem circulant per la ciutat?
1: Doncs l'any que ve. L'any que ve perquè...
0: Principis? Mitjans? Finals?
1: No, calculem un any. Si pot ser una miqueta menys, una miqueta menys, però jo ja ho dic així amb la boca amb prudència. Jo crec que tots coneixem l'estat de la situació del transport, com malauradament, com has dit, doncs, aquest colabrot. Jo crec que una vegada doncs, puguem tenir més confortabilitat amb autobusos nous de diferents tamanys, val? Que s'encarregaran, doncs també notarem una millora. Ara el que, mira, també aprofito per comentar-te, hem fet ara una contractació menor pel manteniment de les marquesines, que també és un tema pendent d'aquest ajuntament, d'aquest servei, per poder fer una rentada de cara a través d'aquesta contractació menor. En paral·lel estem preparant una contractació gran, perquè ara no hi ha servei de manteniment de les marquesines, i per tant també podrem notar una millora amb l'estat de les marquesines actuals, i en paral·lel estem treballant un concurs gran per poder tenir més marquesines. Però ara, a curt termini, hem de veure un canvi en el manteniment de les marquesines.
0: Una altra manera d'utilitzar el transport públic és fent servir els aparcaments dissuasoris. Des del 2018 Sant Cugat té el Park and Ride de l'Avinguda de Roquetes. Sí. El que es buscava era descongestionar el centre de vehicles. No sé quina valoració fa de l'ús d'aquest servei i si tenen previst, de cara al futur, fer algun altre aparcament dissuasori en una altra entrada de la ciutat, també suposo quan s'hagi dissenyat les noves línies d'autobús.
1: Sí, sí, el tema dels aparcaments també és un tema pendent, que s'han estudiat diferents vegades, va inclòs dintre del pla de mobilitat que parlàvem abans, i la veritat és que la iniciativa que es va fer del Park and Ride doncs crec que va ser una iniciativa que donava opció quan es va fer la implantació de l'àrea verda, la zona de baixes emissions, etc., doncs fer aquesta borsa d'aparcament que s'ha anat millorant. Recordeu que era de terra, no hi havia enllumenat, es va posar enllumenat, es van posar arbres. Ara en aquest espai hi ha la famosa pèrgola fotovoltaica que fem conjuntament amb l'àrea metropolitana. Això vol dir que s'asfaltarà, perquè no pots instal·lar una pèrgola si no està asfaltat, perquè la pols doncs, no faria aquests rendiments. Aquest és un projecte que hem de veure a principis de l'any que ve, si no, ara no tinc les dates clares al cap, però està al caure, perquè ja s'han fet totes les aprovacions, està en licitació tant l'asfalt com l'altre. Haurem de buscar un lloc provisional mentre es fan aquestes obres d'asfaltat i de construcció d'aquesta pèrgola. Estem buscant un espai provisional, posar en valor, doncs, aquest servei d'autobús que es posa a la ciutadania. Estem mirant aquest provisional que encara no et puc dir...
0: No sabem on serà.
1: No sabem on és, però estem mirant diferents llocs, però encara no ho tenim tancat del tot. I també estem valorant algun altre.
0: I si parlem d'aparcament, hi haurà novetats en àrees verdes, blaves d'aparcament?
1: Doncs sí, és una petició, una demanda que també... ens hem trobat sobre la taula.
0: Veïns de Collfabà, per exemple.
1: Doncs, hi ha la part de Sant Francesc, veïns de Sant Francesc, totes les zones que es van quedar limítrofes en el seu dia quan es va implantar, veïns de Can Magí, de Sant Francesc, Collfabà, Mirasol, entorn de l'estació de la Floresta. És un tema que estem treballant conjuntament amb l'àrea de mobilitat de Promusa, que sabeu que és qui ho gestionen. Estem treballant amb tota l'ampliació d'aquest servei i espero que l'any que ve, primer quatrimestre de l'any que ve, doncs puguem ja tenir-ho implantat.
0: De totes aquestes zones que parlava o d'alguna en concret?
1: La idea és fer-ho de totes.
0: Totes alhora.
1: El que passa que hem de veure límits, hem de fer les comunicacions, les explicacions, etc.
0: Aleshores, hi haurà alguns altres aparcaments per a aquelles persones que no són veïnes i que venen a treballar, per exemple, a la ciutat on puguin aparcar?
1: Doncs hi haurà el Park and Ride, que a més estarà en millors condicions.
0: Són 500 places, si no m'equivoco,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, home, és una bossa d'aparcament important. Estem mirant també de poder arribar doncs, a un acord amb pàrquing de la Renfe, que sabeu que l'autobús doncs, també fa parada a dalt, doncs mirar de potenciar-ho.
0: M'agradaria parlar també de ferrocarrils i sí. de Renfe, però ens hem allargat una mica i anem fora de temps. Sí. No sé si hi ha alguna novetat. Tenim els intercanviadors, tenim el doble túnel de ferrocarrils sí. que l'alcalde es va reunir amb sí. el president Illa sí. i amb la Pilar Díaz, la sí. delegada del govern a la Generalitat. Sí. No sé si breument...
1: Per nosaltres és importantíssim que la Generalitat prevegi el desdoblament de la línia del Vallès per Sant Cugat. És un servei fiable, és un servei molt bo, molt valorat. Hi ha trens cada 2 minuts i mig, estan a tope. Si el que volem és promoure el transport públic, que s'utilitza moltíssim, amb l'èxit també de Sabadell i Terrassa en aquest ús de transport públic, no pot créixer més. Per tant, o des dels governs implicats es preveu, perquè són actuacions que hem dit que no són ni d'un dia ni de dos, o es preveu i es comença a treballar amb aquesta ampliació, o no volem un Renfe 2, que això acabi sent un Renfe 2. És necessari, ens afecta com a ciutat. Penseu que en els últims anys s'ha soterrat Sabadell, Terrassa, Rubí, Hospitalet, hi ha altres municipis, Badalona, em sembla, toca Sant Cugat. O sigui, a nosaltres la connectivitat de tota aquella zona ens canviarà i ens farà molt més amable l'entorn de l'estació, dels voltants de Lluís Millet. És una infraestructura que reivindiquem, però no només per Sant Cugat, sinó sobretot per Sant Cugat, però també per tota la mobilitat del Vallès, cap a un sentit i cap a l'altre. Està a tope. Encara ens van dir que hi ha una miqueta de marge, però si pensem en 5, 10 anys, o ens hi posem ja, o quan sigui necessària, no hi serem a temps.
0: Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Sí. Sant Cugat s'hi suma un any més, ja fa un grapat d'anys. Quines activitats tindrem, senyora Pereira?
1: Doncs les hem concentrat, com altres anys, ho faig de manera molt breu. Convido tota la ciutadania doncs, a participar. Sobretot hi haurà activitats el diumenge 21, que sabeu doncs, que està allà a Rambla del Celler, es fan diferents tallers, alguns els fem aquest any en col·laboració amb la Diputació, altres amb l'àrea metropolitana, altres els organitzem amb recursos propis de l'Ajuntament. Hi haurà la bicicletada, que esperem que no plogui aquest any, que l'any passat estàvem que sí, que sí no. Sortirà tota la programació, però són diferents tallers, a petits, per grans. Després també... hi haurà tot un tema de cars, amb policia, bueno...
0: Amb pedals,
1: sí, sí. Després també doncs, hi haurà diferents estants, sobretot aquest que la Unió Ciclista instal·larà d'en bici sense edat, que la setmana passada es va presentar doncs,
0: aquest nou vehicle,
1: i doncs, animar també doncs, aquests voluntaris que es vulguin apuntar en aquesta iniciativa que és tan maca. Després hi haurà la pedalada de 9 quilòmetres i després el dilluns 22, que és el dia doncs, sense cotxe, doncs, també hi ha una passejada, una activitat que la gent s'haurà d'apuntar i bueno, doncs, intentar conscienciar-nos. Aquestes setmanes, aquestes jornades, serveixen per conscienciar doncs, de... aquesta mobilitat més sostenible que volem entre tots promoure. Jo crec que la ciutadania està conscienciada de que segur que si tinguéssim un millor transport públic doncs més gent l'utilitzaria, jo no en tinc cap dubte, però també doncs, ajuda a la reflexió, no? Vinga, puc anar caminant o puc anar amb bici, a vegades no es pot, però si es pot, doncs mira, avui no agafo el cotxe, però això cada dia ho hauríem de fer una miqueta, no? Doncs avui no puc, avui sí, i aprofitar, si tenim transport a l'abast i que ens facilita, doncs, utilitzar-lo.
0: Doncs una bona setmana per reflexionar, eh? Comencem curs, fem també pensant en el futur, l'Ajuntament amb els deures de posar a l'abast de la ciutadania totes les eines possibles per tenir alternatives al vehicle privat, i a nivell ciutadà, doncs, escolta, que a vegades caminar, la mobilitat activa, que diuen, fem salut i no col·lapsem els centres de les ciutats. Cristina Paraire, tinenta d'alcaldia de Mobilitat, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
9: Heu sentit a parlar mai d'un pop artista? Sembla ser que al fons marí hi ha un pop que sap cantar i tocar instruments musicals. El sentim?
10: Hola, sóc el Luca Tudor Palimavi, de tercer de primària de l'Escola de Mare del Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu El Pop. I ho ha escrit Enric Laureula. I he escollit aquest poema perquè és de música i d'animals i tot m'agrada molt. El pop. Era un pop tan sardanista que organitzava ballades sota les aigües calmades, amb una gràcia d'artista i de formes encisiadora. Amb les potes, ell tot sol feia sonar la tenora, tamborí i flabiol, i amb les potes aixecades, si es tractava de saltar o les vuit ben abaixades. Quan tornava a començar, ingressava les sardines, els jubarrós, els taurons, les anguiles, els seitons, les estrelles i petxines, les ballades marines que organitzaven el fons i tots aquells animals que vivien a la vora, paraven i feien salts. Al seu crit, dos, tres, fora, i dansaven i suaven, fins que quedaven ben xops, feliços perquè saltaven al compàs del tont som pops.
9: Quin poema tan divertit, Luca! Gràcies per recitar-lo i, com diu una de les seves rimes, tots som pops. Fins al proper Embaladits. Adeu!
10: Adeu, Embaladits!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La revetlla de Sant Joan és sinònim de badars, fogueres i sopars a la fresca, però també de coques. A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Les xifres donen una idea de la magnitud de la feina. La pastisseria preveu elaborar unes 1.000 coques de llardons i prop de 2.000 coques de brioix, entre les tradicionals i les diferents variants farcides. I Sant Cugat es prepara per rebre un any més la flama del Canigó, símbol de la revetlla de Sant Joan i de la Unió dels Territoris de Parla Catalana. La celebració tindrà lloc aquest dimarts a la plaça d'Octavià amb un programa d'activitats que començarà a la tarda i s'allargarà fins ben entrada la matinada. Els treballadors del Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus disposen aquest estiu de noves eines per combatre les altes temperatures. L'Ajuntament ha incorporat gorres de refredament evaporatiu i polseres intel·ligents capaces de detectar de manera anticipada situacions d'estrès tèrmic amb l'objectiu de prevenir cops de calor i millorar les condicions laborals d'un col·lectiu especialment exposat a la calor. Valldoreix ha iniciat el procés per regular l'aparcament al voltant de l'estació de ferrocarrils, responent a una de les reivindicacions històriques del veïnat. Concretament, es reservaran per als valldoreixencs unes 230 places de les 730 que hi ha en total a la zona de l'estació. Segons explicat en roda de premsa el president de l'EMD, Juanjo Cortés, la mesura, que s'hauria d'haver implementat entre finals del 2026 i principis del 2027, reservarà per als veïns les places del carrer del Bruc i de la zona d'aparcament tancada. I l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ha ingressat aquest dilluns al Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya. Per fer-ho, s'ha celebrat un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, així com dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, el president del Parlament, Josep Rull, i d'altres personalitats de l'entorn convergent. El fons consta de 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics, mentre que la directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuervan, ha volgut destacar les sèries documentals de les campanyes electorals, així com les llistes de militants del partit. També ha posat en valor el bon estat de conservació en què es troben aquests documents. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
11: Avui a l'Espai de Literatura parlarem de tres llibres clàssics perfectes per començar a llegir. No són massa llargs, tenen històries molt potents i cadascun mostra una manera diferent d'entendre la vida. Els tres parlen de persones que se senten una mica fora del món, una cosa amb la qual molts lectors sembla que s'hi reconeixen. Saludem el Sergi Martí, llibreter de La Paideia. Com estàs, Sergi?
12: Bon dia, Carme, què tal?
11: A tu et van servir aquests llibres?
12: Sí, realment aquesta tria és la meva tria personal. Sí, són els tres llibres que potser a mi em van marcar en aquest pas entre l'adolescència o l'adultesa, però bueno, potser aquesta adolescència s'ha estirat més del que voldríem.
11: Mm-hmm. Comencem amb el primer dels llibres, La senda del perdedor, de Charles Bukowski.
12: Sí, Charles Bukowski és un autor que crec que és molt interessant per entrar a fer aquest canvi de llegir pues, llibres una mica més superficials a poder llegir una literatura una miqueta més profunda. És un autor molt controvers perquè bueno, una persona alcohòlica, misògina, bueno, les seves entrevistes a França donen la volta al món, i és un personatge que va tenir una aura molt gran als anys 90, però és molt interessant perquè realment és un autor americà menys conegut que altres, però alhora és d'aquesta generació posterior, la generació Beat, i ajuda molt bé a comprendre aquesta fase de la gent després de la guerra, no? Durant aquest moment on tot era estat de benestar, com hi ha gent que està com per sota d'aquest estat de benestar i que viuen malament i viuen amb problemes d'alcohol, problemes d'adaptar-se a la societat, problemes de no saber relacionar-se amb dones, i crec que és un llibre que realment pots treure moltes frases interessants, molta filosofia. Ara fent una relectura fa pocs anys potser ja no m'agrada tant com quan era adolescent, però en aquell moment t'obre com un ventall de possibilitats i dius, uau, què és això?
11: Què explica a La senda del perdedor?
12: La senda del perdedor és un llibre autobiogràfic on l'autor crea un alter ego, que és en Henry Chinaski, que l'anirem veient durant altres llibres seus, i és un personatge, bueno, és molt famós, inclús en Mickey Rourke va fer una pel·lícula que és bàsicament un alcohòlic.
11: Va fer el paper.
12: Sí, alcoholitzat. I bàsicament pues, és parlar molt d'això, no? D'una persona fora de la línia que escriu quan va borratxo, que intenta comprendre el món des d'un punt de vista fora de tot l'estrictament normal. I llavors, en aquesta senda del perdedor coneixem aquest pas del protagonista, que és un adolescent, a com entra la vida adulta, no? Llavors et serveix molt perquè et pots sentir identificat en com a vegades et sents fora del món, en aquell moment, en aquella edat, no? Potser estàs més... ja ningú m'entén... I llavors aquest personatge juga amb això una literatura més profunda. Després, als altres llibres anirem veient diferents històries, pues, des de com ell entra al món de Hollywood quan grava aquesta pel·lícula, perquè, clar, amb ell contacta també per gravar la pel·lícula, des de les seves relacions amb altres dones, o, per exemple, hi ha un que es diu Cartero, que és la seva experiència, com treballa dintre de Correus i com odia tot aquest mercantilisme i aquesta línia tan que els agradeix tant, com aquesta cadena de Ford i de... Pues, ell li dona una crítica molt potent. És un autor molt interessant.
11: Sí? Quin estil el caracteritza?
12: L'estil seria com agressiu, perquè és com molt punyent i té com una literatura molt feroç, però alhora molt profunda. Diguem-ne, també és poeta, però saps? És un d'aquells autors que toca temes també fora, diguem-ne, de la correcció. Llavors, clar, jo crec que en un moment de entrar en començar a llegir novel·les i surts de la norma, no? D'una història, diguem-ne, una trama, una introducció i un final, sinó que t'obre pensaments, no? I et pot ajudar a, pues, això, a veure un món molt més filosòfic.
13: O sigui, un estil sense embuts, podríem dir, no?
12: És un estil, sí, de ja et dic, de molt biogràfic, però alhora, no?, de treure com petites perles, no?, d'aquelles històries que dius, bueno, m'està explicant coses que del dia a dia, però puc treure molt més de suc que potser amb una novel·la policial, per dir alguna cosa.
13: Mm-hmm. Anem a un altre clàssic. Clàssic, clàssic. El coronel no té qui li escrigui, de Gabriel García Márquez.
12: Sí, a mi personalment aquest és un...
13: Bueno. Aquesta era lectura abans de...
12: Sí, no sé si encara la fan.
13: De batxillerat.
12: Sí, a vegades fan aquesta, bueno, crònica, no sé si... crònica d'una muerte anunciada.
13: També.
12: Per mi és, clar, posar 100 anys de soledat aquí crec que és un llibre una mica massa ambiciós quan ets adolescent, però crec que és una... aquesta novel·la és com una síntesi de 100 anys de soledat perquè podria ser un dels personatges en unes 100 pàgines i crec que està molt bé per entrar en la literatura d'en Gabo. Llavors, jo crec que és molt... És una novel·la que és idònia per llegir alguna mica més profund i amb la maduresa de Gabriel García Márquez, Premi Nobel, i que un adolescent pot llegir i entendre, perquè és senzilla, és una història d'un home que espera una carta, que al final és com una paga, per, ja dic, espera una paga que mai arriba, no? I llavors, en aquestes 100 pàgines vas veient la desesperança, no? I una mica tot el món de Sud-amèrica, en aquest cas reflexat amb un personatge, no? Sobretot de la part després de la pèrdua de la... una mica de, amb les colònies i de més, i la part de la independència i també totes aquestes guerres que va haver. És realment un llibre que sintetitza també en 100 pàgines tota una història d'un país que jo crec que és meravellós per iniciar-se.
13: Uh-huh. I anem a l'última de les propostes, El vigilant al camp de Sègol, de Salinger.
12: Sí, a mi aquest llibre és un llibre molt curiós perquè... és un llibre com de capçalera, no?, pels americans. El Salinger, sobretot, podria ser com un d'aquells llibres juvenils o que diuen, no, aquell llibre juvenil, no? Bueno, no és tan juvenil, però sí que està molt bé perquè el protagonista és jove. Llavors, segueixes les peripècies del protagonista, no? Buscant una història molt particular i coneixent-se a si mateix. Llavors, és un llibre que, a mi... no, potser no és dels meus favorits, però crec que és un llibre que t'ajuda molt també a fer aquest pas entre una novel·la que té un bon ritme, que té una aventura, que té, segueixes el protagonista, inclús és un protagonista que és que et queda, que et marca, i alhora va deixant perles, va deixant petits detalls del que, no? d'un llibre que dius aquí darrere hi ha molt on rascar, i llavors és un llibre que tu tornes a llegir potser 5-6 anys més endavant i dius, ah, vale, això potser no havia enganxat, o aquí parla d'això, i clar, jo crec que entenc l'èxit que ha tingut a Estats Units. És molt particular, però crec que molt necessari. Mm-hmm. No sé si vosaltres...
13: La història... No, aquest no el conec. La història del vigilant, quina és? Ho dic perquè sembla que sí que els adolescents, no?, es poden sentir molt identificats, allò d'alliberar-se de les obligacions i sentir-se lliure, no?
12: Sí, és com, diguem-ne, com el primer, no? El protagonista surt de l'internat on està, no? Té uns problemes amb els seus pares, llavors és com, no? Aquest, ja, aquí ja comences a veure que el protagonista et pot sentir identificat, no? Un noi que podria estar entre els 14 i els 18, 20, no saps molt bé l'edat. Llavors és aquest primer viatge, no? Com quan tu comences a sortir de diguem-ne, d'aquell, bueno, de les faldes de la teva mare o d'aquell cercle més patern, llavors aquí comences a veure, quan tu fas aquell viatge, no?, de dir, ara començo a decidir quina serà la meva vida, pues, amb aquest protagonista pots veure, no?, que va prenent decisions que li marcaran molt i li portaran cap a un costat o cap a un altre, i això és com realment lo maco del llibre, que crec que és com un viatge iniciàtic cap a això, aquest petit pas, no? A veure que el món adult, bueno, a vegades no és tan maco com creiem nosaltres.
13: La realitat supera la imaginació en aquest cas, no?
12: Sí, igual que amb Bukowski, jo crec que realment al final és un pas de l'adolescència a l'adultesa que sempre va cap a algú pitjor, no? No sé per què tenim aquest punt tan pessimista, no? Però és com molt bé perquè hi ha una independència i hi ha pues, com un viatge, no? Que és maco, que és conèixer-nos a nosaltres mateixos, però alhora hi ha aquest punt també de com una mica perdo aquesta la màgia aquesta de la infantesa, de la, pues, una mica aquest punt, no? De ser més ingenu, però bueno, al final és una mica la vida.
13: Sí, sí. Un pas una mica difícil, no? Depèn de les circumstàncies, i que, bueno, que potser el trobes a faltar, no? Aquell passat, quan ja estàs en una altra realitat.
12: Sí, al final, jo crec que en aquell moment, potser quan jo vaig llegir aquests llibres, eren llibres que m'ajudaven molt a passar cap endavant, i el que vols en aquell moment és ser gran, vols ser adult, però alhora et vas donant compte que el món te'l pinten com d'una forma molt cruenta, no? Com dius, jo no vull ser partícip d'això, jo vull el món, però el món guai, no el món aquest que m'estan plantejant aquests autors. Però està molt bé per començar a fer-te preguntes i dir que potser va d'això, no? I el món. I també alhora comences a pensar que saps moltes coses, que per mi jo vaig llegir algun d'aquests llibres i vaig dir, ah, mira, ara soc molt més culte, sé molt, he après coses que potser amb llibres que em donaven al col·le no aprenia, no? O això sí que marca. Després et dones compte de que només has rascat una mica la superfície de tot el coneixement i que mai podràs abarcar. Però per mi van ser tres novel·les que crec que ajuden molt, sobretot aquest pas de a ser un bon lector, i crec que tothom hauria de llegir.
13: Et van enganxar, doncs?
12: Sí, sí, molt, molt. Em van enganxar. És que potser a vegades tenim la sensació de que una novel·la ens ha d'enganxar pel seu contingut com ràpid, com addictiu, com una sèrie més, no? D'aquestes que dius, oh, m'ha enganxat des d'ell. Però a vegades l'ànsia de coneixement, a mi en aquell moment, em feia voler que algú m'expliqués coses una mica més interessants o més profundes, que a vegades tractem els adolescents com si fossin una espècie de nois que només estan enganxats al telèfon i que només volen mirar TikTok, però potser a vegades hem de buscar un llibre que els hi faci rumiar i que els hi faci pensar, i potser en aquest moment diran, hosti, aquest llibre sí que m'agrada, i no aquest que m'han donat, que és com la mateixa continuació del que ells veuen a les xarxes.
13: Doncs avui protagonistes, Bukowski, García Márquez i Salinger, en aquest espai de literatura amb el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, fins a la propera. Moltíssimes gràcies.
12: Moltes gràcies a tu, Carme.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Ramon Gutiérrez, el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem. Bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, primer de tot?
3: Molt bé.
2: Perfecte.
3: Com estàs?
2: Molt bé, també. A veure, recentment has dit que Sant Cugat no és només Junts, que hi ha alternatives. Quina alternativa concreta representen avui els comuns?
3: Bé, nosaltres, jo quan em refereixo a que Sant Cugat no és només Junts, el que vull dir és que la nostra ciutat, que des del meu punt de vista té qüestions que ens fan sentir a tots bastant orgullosos, no? I que ens agrada molt viure a Sant Cugat i que per això ens l'estimem, deixa molta gent enrere. Moltes vegades hi ha persones, gent jove, gent gran, que té dubte no? de si podrà seguir el barri en el que ha viscut sempre, famílies que tenen problemes per arribar a final de mes i que viuen amb aquesta angoixa. I, per tant, aquest model, que per Junts és un model d'èxit, o així és com ells ho defineixen, nosaltres hi veiem que és un prisma que té moltes més cares, no? I que hi ha moltes més qüestions sobre les que s'ha de treballar. Creiem que l'actual gestió de l'Ajuntament per part de Junts, el que ens demostra és que que massa sovint, no, quan s'ha parlat d'habitatge, s'ha deixat en mans del mercat privat, que quan s'ha parlat d'espai públic o d'urbanisme, doncs també s'han prioritzat coses que ha fet que al final, doncs això, es privatitzi tot o hi hagi una espècie de competició pels serveis públics i que hi hagi gent que queda exclosa d'aquesta dinàmica. L'alternativa que nosaltres estem construint i que aspirem, diguéssim, no, a presentar en aquestes eleccions municipals d'aquí un any, quan toqui, però nosaltres el que aspirem és a explicar que, malgrat durant molts anys hagi governat Convergència i ara Junts, no és patrimoni la ciutat d'ells, i que, per tant, hi ha altres formacions polítiques que tenim també, que ens estimem també aquesta ciutat i que som capaços de gestionar-la i de gestionar-la diferent i per tota aquesta gent, no? que ha quedat més exclosa en els últims anys de la dinàmica de Sant Cugat. No ho farem sols, això també ho tenim clar. Nosaltres fa molt temps que treballem amb la idea, doncs, que hem de construir aliances més àmplies, però sí que ho tenim clar i ho hem demostrat durant aquests 4 anys fent oposició, una oposició que ha sigut constructiva i que hem sigut capaços de votar-li coses a Junts a favor, no? quan eren rellevants, l'exemple, doncs, la Biblioteca Central, però que també hem passat de la denúncia a la proposta, no? Moltes vegades, i que, per tant, també hem sabut proposar altres coses com la Biblioteca de la Floresta, no? Creiem que nosaltres, que no hem governat mai a Sant Cugat, tenim una visió i una manera d'entendre, no, la democràcia municipal i, per tant, el nostre ajuntament, que fa que inclogui moltes més persones que viuen a la ciutat, i creiem que podem liderar aquesta alternativa.
2: Mica en mica anirem desgranant molts dels conceptes que has posat ara sobre la taula.
3: Sí, t'he fet una resposta molt àmplia, potser.
2: No, però està perfecta perquè has introduït molts dels temes que estem interessats.
3: Molt bé.
2: També has afirmat, ho hem sentit, que Sant Cugat és una de les ciutats amb més desigualtats de Catalunya. On creieu, des dels comuns, que és més evident aquesta desigualtat?
3: Amb l'habitatge, sense cap mena de dubte. L'habitatge és el principal factor de desigualtat a la nostra ciutat, perquè l'habitatge és la principal política social. Sense sostre, la resta de drets socials, la resta de serveis públics no tenen sentit, decauen. Per això nosaltres creiem que és molt important fer política d'habitatge, una política d'habitatge que no sigui només totxo. Evidentment hem de construir més, però no és l'única resposta. Necessitem acompanyar-nos de regulació, necessitem acompanyar-nos de foment, diguéssim, d'aliances, no, amb actors que intervenen en el mercat de l'habitatge, com són les APIs, etc., però també de moviments socials que estan construint alternativa, com són el sindicat de llogaters o les associacions de promoció de les cooperatives d'habitatge. Hi han solucions per la via de la regulació que s'estan aplicant en altres municipis. Nosaltres vam parlar aquest mes del 30% d'habitatge. També tenim exemples d'altres municipis que estan ja apostant per construir, per convertir la unifamiliar
1: en biotrifamiliar. Mm-hmm. És a dir, hi ha opcions, no? Hi ha elements de gestió que no són només construcció i que, de moment, a Sant Cugat no s'han explorat prou.
2: Per tant, aquestes mesures és el que anava a preguntar, eh? Més enllà de la que parlàveu en el ple del mes d'abril, del 30% de garantir o assegurar que el 30% de l'habitatge que es construeixi, no? El corregeix-me si m'equivoco, sigui habitatge protegit. També parlaves ara de la possibilitat de dividir cases unifamiliars grans ara per convertir-les en multihabitatges, que això és una cosa que també a Valldoreix alguna vegada s'ha
1: parlat. Nosaltres això ja ho portàvem al programa electoral fa 3 anys i, de fet, ho portaven molts partits, inclús Esquerra i Junts, que ara estan al govern, no? I fa un temps que s'està parlant. Jo crec que possiblement en aquest mandat es tornarà a parlar d'aquest tema i podrem aprofundir-ho. Crec que és molt rellevant perquè això ens pot ajudar, podem condicionar aquesta creació d'habitatge, fer que sigui habitatge assequible o que sigui HPO, no? I, per tant, podem fer que el mercat d'habitatge sigui més assequible alhora que l'ampliem, no? I crec que és una mesura molt interessant.
2: Pel que fa al pla local d'habitatge, una cosa que vosaltres també heu demanat, no? Que hi hagi un acord, què és el que hauria d'incloure aquest acord?
1: Ara mateix no hi ha un pla local d'habitatge en sentit estricte, però sí tenim l'habitatge, el pla 2030, diguéssim, de Promusa, on es plantegen uns certs objectius d'habitatge assequible i d'HPO. El problema d'aquest pla és que no l'estem complint, no? El ritme del que el propi pla reclama, i que és, com dic, només un pla que parla de construcció d'habitatge i de gestió d'habitatge per part de Promusa. Hi ha molts més aspectes sobre l'habitatge dels quals hauríem d'estar parlant i que tenen molt a veure amb això, amb la desigualtat, no?, que hi ha a la nostra ciutat. Què està passant amb el mercat de lloguer? Anem a parlar d'això, anem a buscar acompanyar-nos de les regulacions que existeixen a nivell estatal, a nivell català, per millorar, anem a fer més inspeccions, anem a afavorir doncs que el llogater pugui defensar els seus drets, no?, a través també de la institució municipal. És a dir, hi ha molts, no?, i anem a fer regulació, anem a promocionar més habitatge, anem a fer rehabilitació, hi ha molts elements d'habitatge que ara mateix no estan a cap pla i que necessitem que es posin, doncs, això, negre sobre blanc.
2: No podem deixar el bloc d'habitatge sense parlar de Can Ametller, el nou barri que es presentava aquest dilluns. Era un projecte molt similar al primer, però augmentant, no?, el nombre d'habitatge protegit. Quin és el vostre posicionament?
1: Clar, el primer de tot que jo vull destacar és que una de les coses que em va preocupar més de la roda de premsa de dilluns que va fer el govern municipal sobre Can Ametller és dient que van dir que construirien consens o que ampliarien el consens amb la resta de forces del plenari. Nosaltres vam rebre un WhatsApp per part de l'alcalde 20 minuts abans d'aquesta roda de premsa dient que hi hauria aquesta roda de premsa. Però no hem rebut cap més informació. Se'ns ha convocat a una reunió la setmana que ve per explicar-nos-ho amb tots els grups. Aquesta no és la manera de construir un consens. Nosaltres no hi érem en el mandat anterior, per tant, no formem part d'aquest consens, d'aquest acord, d'aquesta proposta que tenim ara mateix sobre la taula. I veiem que no hi ha gaire interès perquè hi siguem, o almenys aquesta és la sensació que tenim. Això pel que fa a la forma, però després hi ha el fons, no?, també de la qüestió, sobre el que, efectivament, tampoc ens ha donat gaire temps de posicionar-nos, però jo sí que el primer és que veig és que la música sona bé, evidentment. O sigui, a mi parlar doncs, d'un habitatge, no?, uns barris més densos, un habitatge que es combina amb comerç i que, per tant, doncs, hi ha multiplicitat d'usos, uns carrers pacificats, parlen d'ecoïlles, però tots sabem que volen dir superilles, el que passa és que no volen fer servir aquesta paraula, que parlar doncs, d'un barri amb servei, no?, a la ciutat dels 15 minuts, que tot pots fer caminant, amb transport públic, amb espais verds. Això a mi m'encanta i trobo que és el model al qual hem d'aspirar. El que em grinyola és perquè això ho hem de fer en un barri nou, perquè no ho podem fer en els barris que ja existeixen. És a dir, ara mateix a Sant Francesc tenim un problema amb el transport públic, tenim un problema amb l'espai passejable, no? A tots els carrers hi passen cotxes, no tenim espais de creació de comunitat en l'espai públic. A la Floresta ens falten equipaments culturals, hem parlat abans de la biblioteca. A Volpelleres, que és un dels barris nous, encara ens falta un centre cívic i no el tenim. arreglem això, creem espais comunitaris, creem espais, fem ecobarris en els barris que ja existeixen, comencem per aquí, no? Per mi és important, i sobretot anem a construir més habitatge també en els barris que ja existeixen. Fem que perquè un barri nou, què implica? Implica que vingui més gent de fora, segurament. Bueno, doncs no passa res, eh? Està bé, si és el model que volem. A mi em preocupa que Junts fa unes setmanes deia que no volia que vingués més gent a la nostra ciutat. Llavors, com es menja això, no? Jo no ho acabo d'entendre. Construïm habitatge o ampliem el parc d'habitatge en els barris que ja existeixen.
2: Mm. Parlaves ara de dues coses interessants, de mobilitat i de barris. Entomem els dos temes. Primer, mobilitat. Fa uns mesos el grup parlamentari reclamava millores en el transport interurbà, en els busos que connecten Barcelona amb Sant Cugat. Ara el govern ha donat compliment a l'acord entre el PSC i Comuns en aquest sentit i reforçarà la línia A4 d'autobusos. Mm. Pues ara m'ho expliques bé. Quins altres reptes veieu encara per endavant en clau de mobilitat interurbana?
1: Bé, el primer que deies, doncs, si és un acord, és un compliment a mitges, diguéssim, perquè nosaltres el que reclamàvem era una línia de bus, dues línies de bus express, no? Sant Cugat directes amb Barcelona, una amb Meridiana i l'altra amb zona universitària. El que s'està fent, el que s'ha fet ha sigut allargar el contracte que hi ha amb Cerbus, diria que és, no? Prorrogar-lo, ampliant els serveis i, per tant, millorant les freqüències, que no ens sembla malament, de la línia A4, que és una línia que passa per Cerdanyola, però que no és un bus directe, que va parant, i que, per tant, doncs, Sant Cugat-Cerdanyola són 50 minuts ben bons. No? Disculpa. Les línies interurbanes s'han de millorar. Nosaltres creiem que necessitem busos directes. En Barcelona tenim bona connexió amb el Vallès Occidental per la via dels ferrocarrils, però després també tenim la qüestió dels intercanviadors amb Renfe. No? És una de les prioritats que també hem reclamat a la Generalitat i que necessitem doncs, que s'activin el més aviat possible, perquè això ens connecta molt millor doncs, també amb Granollers, amb el Baix Llobregat, etc. No? És prioritari, per tant, la inversió en ferrocarril, en intercanviadors i en estacions, i també en busos ens fa molta falta.
2: Mm-hmm. I dels busos és inevitable pensar el que et deia, els barris. Ara mateix, tenint en compte també el que comentaves d'acabar de construir i de fer xarxa en els barris i dotar-los dels equipaments que necessiten, ara mateix, quin és el balanç que feu de la situació dels barris i quins són els que potser necessiten...
1: Clar, jo et parlava abans de la mobilitat interurbana, però en la mobilitat urbana també tenim molts reptes i també hi ha molta qüestió. Evidentment, el refer la xarxa de bus local, no? Que està pendent durant tants anys d'aquest nou contracte que ha de fer l'AMB, és urgent. Nosaltres creiem que poder tenir unes parades i unes línies que tinguin un sentit comú, no? Que no siguin busos turístics, no? Que es dediquen a passejar-te per tota la ciutat a fer una ruta, però que en veritat no són útils perquè trigues menys caminant, no? que amb el propi autobús per anar d'un punt a l'altre. Això és algo que no funciona. Com deia, hi ha barris que estan molt més allunyats de ferrocarrils, que és aquesta columna vertebral de la mobilitat que tenim a la nostra ciutat, que necessiten busos molt més directes, no? Amb les estacions de ferrocarrils. Necessitem pensar la xarxa des d'un punt de vista molt més intermodal, que els barris com Sant Francesc, com altres, no? que Can Barata mateix, Les Planes, la Floresta, que tenen pitjor accés a ferrocarrils, doncs puguin combinar l'ús del cotxe, de la bici, del peató, amb el bus i el transport públic més gros, no? com és el tren. Crec que aquest és un dels grans reptes.
2: I més enllà de la mobilitat, els barris en si, sabem que demanàveu, no?, aquesta biblioteca per la Floresta, que també l'aprofitaria la gent de Les Planes. Com considereu que estan els barris i què necessiten?
1: Crec que ara mateix a la nostra ciutat hi ha una tendència a pensar la ciutat molt des del centre. Tenim grans equipaments que es planegen al centre i ens costa pensar en aquells equipaments que necessiten els barris. He dit abans, per exemple, aquest centre cívic més comunitari que ens falta a Volpelleres, que és dels grans barris que no tenen. A Sant Francesc el xalet negre es queda petit i, per tant, també necessitem més equipaments. I tenim edificis que s'estan caient a trossos, no? Com la Masia de Can Revella, com la Villa Montserrat també a l'Avinguda Cerdanyola. Per tant, hi ha molta feina aquí. Deixa't de dir una cosa que també és important. Jo no tinc solucions per tot. Jo no et sé dir... No, sé que tampoc m'ho demanes. No, jo no et sé dir exactament què falta a cada barri. Per això, ara també com a espai polític, com en Comú Podem, el que volem és començar a fer aquesta feina de programa, no? I d'anar a escoltar totes aquelles necessitats. Ens queda un any per les eleccions municipals, però tractarem d'incorporar moltes propostes que segurament jo ara mateix, a nivell individual, no em puc imaginar, no? I en aquest sentit hem començat a fer una feina, que la setmana que ve farem un acte d'habitatge, precisament, que n'hem parlat abans. Tenim pensat, de cara al mes de juny, fer un acte precisament sobre barris, equipaments culturals, com creem més comunitat, no? en els llocs que no són centre. I després també, al juliol, volem parlar d'aquelles qüestions que tenen més a veure amb el futur de la ciutat, no? Educació, medi ambient, mobilitat, no? És que justament són els temes que m'has anat preguntant. Per nosaltres és important aquest procés d'escolta, perquè volem que els col·lectius que formen part de la ciutat, que estan treballant tot això i que tenen respostes a aquestes problemàtiques i aquests conflictes que hi ha a la ciutat, doncs ens les puguin dir, no? Les puguin compartir amb nosaltres i que puguem treballar, començar a treballar aquest programa electoral de cara al 2027. És un dels objectius que ens estem plantejant ara mateix.
2: Mm-hmm. Un dels temes que ha ocupat més estona, segurament a nivell polític, també a nivell de mitjans aquest any, des que va començar, s'acaba l'estiu, no? Diguéssim, el curs escolar, ha estat el tema del padró, el tema dels casos fraudulents, que ja ho hem parlat moltes vegades, dels que es van arribar a inspeccionar els que sí que ho eren, i després aquestes noves mesures per garantir que no hi hagin més casos fraudulents. Ara, més, també s'ajunta amb el tema de les regularitzacions. No sé si des d'en Comú Podem esteu fent un seguiment de que tant aquestes noves restriccions o requeriments i el procés de regularització s'estigui garantint aquí a Sant Cugat com toca.
1: Jo crec que aquí hi ha un debat que em sembla una mica paradoxal o no sé si fals, però en tot cas no em sembla gaire realista. Per mi, les propostes que s'han fet públiques fins ara pel que fa al padró i els grans canvis que hi ha a nivell de padró a Sant Cugat són les qüestions normals que passen sempre en el padró. A mi em preocupa més, no? És a dir, que hi hagi persones que se les dona de baixa perquè s'han marxat a un altre municipi, que hi hagi intents de frau per part de col·lectius organitzats i tal. Doncs són coses que sí, que passen en el padró, que passen en els serveis públics. Sempre hi ha gent que intenta fer frau, sempre hi ha gent que se l'ha de donar, que no s'oblida de donar-se de baixa quan marxa de la ciutat. És a dir, són qüestions que són normals i que un ajuntament que funciona afronta de forma seriosa i correctament. A mi el que em preocupa és com hem convertit això en un discurs polític, no? Com hem convertit això en assenyalar qüestions, o sigui, a generar una sensació a la nostra ciutat, doncs, de sospita, no? De, ostres, aquest estarà empadronat o no estarà empadronat? Això està... L'administració pública fa les coses que ha de fer bé? És a dir, si s'ha de complir la llei del padró, per què no la complia fins ara, no? Dubtes que semblarien raonables per part de la ciutadania, però és que no és raonable plantejar-los. És que, efectivament, l'administració funciona bé i ha de funcionar bé amb aquestes coses. Crec que la intenció aquí ha sigut la de competir amb l'extrema dreta, competir amb el discurs racista que fa Aliança Catalana en molts barris del nostre país, amb el discurs racista que fa Vox, que, de fet, s'assegura, no? Ells diuen que han posat aquest tema sobre la taula i que és gràcies a ells, no?, que l'Ajuntament està movent fitxa amb aquest tema. I a mi això em preocupa, perquè allunya Junts, que és qui està imposant aquest discurs i qui està fent aquestes polítiques, els allunya del consens, de la centralitat a la nostra ciutat. És a dir, fa que forces polítiques com la nostra ens costi cada cop més arribar a acords amb ells. I per tant, i nosaltres no és que siguem a l'extrema esquerra, tampoc. Per tant, crec que hi ha un problema amb Junts intentant doncs, comprar aquest marc, aquest discurs, aquest relat, que crec que no fa cap favor a la nostra ciutat i a la cohesió dels nostres barris.
2: Ara parlarem dels comuns i la relació amb els dos partits del govern, però aquest discurs que considereu intencional completament per part de Junts per no, afiançar-se, aquell votant que se'n podria anar cap a l'extrema dreta dir nosaltres també pensem així, per exemple.
1: Sí, sí, I crec que és erroni, a més, és a dir, crec que ho fan així però i s'equivoquen perquè no aconsegueixen retenir vot. Crec que precisament qui considera que aquest és el bon relat prefereix votar l'original que la còpia i, per tant, se'n va directe a l'Aliança Catalana. I qui considera que aquest no és el relat correcte, deixa de votar Junts. Per tant, no sé fins a quin punt que Junts estigui fent això li convé. Crec que és un error.
2: Més enllà d'això, a hores d'ara, encara queda temps i encara podem tenir sorpreses amb que existeixi realment l'Aliança Catalana aquí a les pròximes eleccions, però és un relat... pregunta, que no sé si us deixa de xocar, perquè al final aquí ja s'han cugat les estadístiques, vull dir que si comencem a mirar d'on venen les persones estrangeres, majoritàriament són europees, uh-huh. No? Venen de, o són sí, expats sí, no, i tal, no tenen la raó de ser com si diguéssim...
1: Sí, sí, no són persones estrangeres que vinguin de fora de la comunitat europea i, per tant, aquesta idea no, de migrant pobre segurament a Sant Cugat no passa tant, no? I, per tant, doncs, té poc sentit, però precisament jo destaco la comunitat autònoma on hi ha menys immigració és Extremadura, no? I la campanya electoral de fa uns mesos va anar única i exclusivament d'immigració i és el que va aconseguir mobilitzar l'electorat de certes forces polítiques. Ho fan amb tota la intenció. És a dir, jo crec que quan preguntes a la gent quin és el seu principal problema, la gent et diu l'habitatge. Quan els hi preguntes quin és la situació, quin és el principal problema de la ciutat, del país, de l'Estat, ja et situen més temes relacionats amb la seguretat i tal, perquè és un relat que s'instal·la. No crec que sigui que tingui res a veure amb la realitat del dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
2: Mm-hmm. El 2027 el tenim ja a l'horitzó. És un fet que ja gairebé tots els grups municipals esteu començant a moure fitxa. Ara ho deies tu, que començareu ja a treballar més en el programa. Primer de tot, tornaràs a presentar com a candidat?
1: Encara no hem iniciat el procés d'elecció de candidats a l'espai, diguéssim. Mm-hmm. Jo estic a disposició del que l'organització consideri. Quan toqui decidir candidats, doncs ja en parlarem. Ara mateix, com et deia, nosaltres estem centrats en consolidar l'espai que tenim com en Comú Podem, en ampliar aquestes aliances, no? I fer que la candidatura del 2027 representi més coses de les que va suposar el 2023 i en fer aquesta feina de programa. No? Ara tenim el temps encara, estem en un moment, doncs no estem en plena campanya i per tant és el moment de la reflexió, de l'anàlisi, de l'escolta i estem aquí. Hem situat aquests tres eixos que et deia abans, la qüestió de l'habitatge perquè la desigualtat és molt important, la qüestió dels barris i la cultura perquè la descentralització de la nostra ciutat és un dels grans reptes de futur i la qüestió, doncs, evidentment, de la transició ecològica lligada doncs, a qüestions com l'educació, a qüestions com la mobilitat, que són tan importants pel futur també de la nostra ciutat. Estem aquí i el tema doncs, de candidats ja en parlarem més endavant.
2: Sí que és molt aviat també per aquesta pregunta, però no sé si teniu ja un objectiu realista per aquestes eleccions.
1: El nostre objectiu és governar. Si no, no ho faria, no estaríem aquí, no? Com deia abans al principi que em preguntaves quina és l'alternativa, nosaltres aspirem a construir, a reforçar i a tenir, que la ciutat tingui una alternativa a Junts. I aquí estem. Esperem ampliar el nostre suport, que t'he de dir, no? I esperem, doncs, a poder formar part d'una majoria de govern o inclús liderar-la, si és possible.
2: Mm-hmm. En l'última entrevista que vam fer amb vosaltres, comentàveu, ens veu parlar de, bueno, de com havia obert la porta a fer una aliança amb un front comú amb la CUP per poder sumar més. No sé en quin punt està això, tenint en compte que fa poques setmanes ells van presentar a l'Ariadna Sierra, no sé si aneu xerrant com...
1: Bueno, ja en aquest mateix estudi, no, crec que li vas preguntar també sobre això. La CUP ha decidit caminar pel seu propi camí, diguéssim, i està bé, és legítim i tenen tot el dret. Nosaltres seguim creient en la necessitat de construir aliances àmplies que ens ajudin a confrontar la internacional reaccionària que està fent front, que està apareixent a tot arreu. Hem parlat, no?, doncs ara del racisme, de com està creixent en els nostres barris, de la sensació o del discurs de la seguretat relacionada amb les persones migrants. Necessitem que les esquerres estiguem en sintonia, no?, per plantejar batalla a aquest discurs d'odi que està apareixent. Nosaltres tenim molt bona sintonia amb la CUP, treballem molt bé en el ple, intentem sempre que podem presentar iniciatives junts o inclús reforçar les seves, que ells reforcin les nostres, igual que ho fem amb el Partit Socialista, amb Esquerra menys, perquè estan a govern, no? Però la nostra intenció és seguir treballant amb els partits polítics que hi ha ara mateix de la manera que treballem. I com deia abans, doncs, treballar també les aliances que no tenen per què ser amb partits polítics, no? De persones, de col·lectius, de moviments que estan millorant aquesta ciutat, per tal de que el 27 la nostra candidatura pues, representi alguna cosa més, no? del que va representar el 23.
2: Creieu que és possible aquesta aliança d'esquerres per parar junts i tornar a tenir un govern d'esquerres?
1: Nosaltres creiem que és imprescindible. Si no ens posem d'acord les forces d'esquerra, com a mínim en l'anàlisi i en la prioritat, diguéssim, del que li toca en aquesta ciutat, no estarem construint cap alternativa real. I és que existeix aquesta alternativa. S'ha demostrat que podem treballar plegats, per tant, i hem de seguir apostant.
2: Què us separa? Els comuns, parlàvem ara d'Esquerra, que està al govern i per això no teniu aquestes converses. Què us està separant ara mateix?
1: Bueno, ens separa principalment que nosaltres estem fent una crítica, no, global al govern municipal en aquests termes que et deia fins ara, no, de que està fent que aquest model de Sant Cugat no serveixi per tothom. I Esquerra Republicana, jo et soc sincer, Esquerra fa el que pot i no ho està fent malament, no en el que pot, no? O sigui, ara mateix estem veient com s'estan dedicant uns recursos al tema de la regularització extraordinària, que està molt bé que els dediquem, més faltaria, hem de complir la llei. També hem vist doncs, com s'ha presentat un pla de sensellarisme, que també està molt bé. Nosaltres vam presentar una moció reclamant-lo fa un parell d'anys. Hem vist com també estem fent polítiques de seguretat que tenen una visió doncs, molt més progressista o inclús que s'està apostant per l'economia social de manera que ens agrada molt i que sona molt bé la música. El problema és fins a quin punt aquestes polítiques són transformadores mentre tens doncs això, Jordi Puigneró insinuant, no?, amb el padró, generant sospita entre veïns. Mentre tens a Carme Ardit directament censurant aquells qui estan denunciant el genocidi a Palestina. Mentre tens retallades en cultura, en cooperació, mentre s'estan fent operacions urbanístiques que el que fan és apostar pels de sempre i pels grans especuladors. Clar, és que les polítiques que està fent Esquerra Republicana ara mateix no són prou transformadores pel que necessita la ciutat, no? I això és el que nosaltres ens separa ara mateix d'Esquerra.
2: L'alcalde, en un moment donat, a través de les xarxes socials o en una entrevista, va venir a dir una frase que després se li ha anat retraient sovint, no? Que si la gent no veu que Sant Cugat ha millorat és que té un problema i coses així. Què els hi diríeu vosaltres, aquestes persones que creuen que Sant Cugat està perfecte perquè s'ha millorat, per exemple, el sistema de recollida?
1: Jo els diria que jo també sento molt orgull per aquesta ciutat i que me l'estimo moltíssim, que jo crec que té un potencial enorme pels espais verds que tenim, per la connexió amb la natura, que tenim un potencial enorme pel que fa a la generació de comunitat, d'identitat, perquè tenim una cultura, unes entitats que fan cultura que són, bueno, que moltes ciutats envegen, no? Que tenim un lideratge pel que fa a la cultura per la pau, també, que ve de les entitats i que ve del treball social, que també és envejable. I, per tant, jo també estic orgullós de Sant Cugat i jo també sento que Sant Cugat és dels millors llocs del món per viure i per això hi visc. I per això vull que aquest Sant Cugat funcioni per tothom i que aquest Sant Cugat no generi aquesta injustícia de que hi hagi persones joves que hagin de marxar, de que hi hagi persones grans que dubtin, no, de si podran seguir vivint en el seu barri o, si hi ha, o que famílies, doncs, visquin amb aquesta angoixa de poder arribar a final de mes. Jo vull que Sant Cugat, aquest Sant Cugat que ens estimem i que ens agrada tant, no deixi ningú enrere.
2: Per acabar, si haguessis de resumir en una idea el que necessita Sant Cugat avui, quina seria?
1: Polítiques d'habitatge. Crec que és és com hem començat i és com acabo. Crec que és la prioritat que a Sant Cugat ens fa falta. Crec que anem molt tard en construcció, però és l'única política que estem fent i que n'hi ha moltes més que podríem estar impulsant, perquè, com deia, la desigualtat és el principal problema que té aquesta ciutat. És allò que fa que la ciutat no serveixi a tothom.
2: Ramon Gutiérrez, portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, moltes gràcies per haver vingut a l'espai polític de Cugat Mèdia.
1: Gràcies a vosaltres.

0: la ràdio amb samarreta. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
2: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
0: Salut Activa.
3: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La ràdio amb samarreta.

La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes les, aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs troba els periodistes de Cugat Mèdia que se celebra a la Festa Major. Els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Port Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels cinc estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els dos anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb tres estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la sala d'activitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs troba els periodistes de Cugat Mèdia que se celebra a la Festa Major. Els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Porta Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes les, aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 3:15 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
5: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els dos anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb tres estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
2: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 11:45 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de

0: accions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Venezuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa a hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud, doncs, també deixa 3 km d'aturades cap al nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogor també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva de manera immediata, íntegra i sense dilacions la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: I 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació Tornada, després de la revetlla, s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
0: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
0: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu. És necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització. Però crec que és important, en primera instància, pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
0: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
0: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per debat llei, per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
0: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada, entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
0: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4 de 9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol direcció Tarragona provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat, així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
8: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
7: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
9: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
7: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
10: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
11: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
7: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia.
7: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
12: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
7: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
12: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, o els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
7: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
12: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
7: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla, d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
12: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, és, o sigui, tècnicament, vull dir en la pràctica, no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijóo i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
7: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
12: Moltes gràcies, bon dia.
7: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
13: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
7: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
14: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
7: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Zengiarotti, de Televisió del Ripollès.
15: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
16: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
15: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029, en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
7: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
17: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
7: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
18: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada el Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa dos anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
19: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
18: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club

De castellera de Sant Joan de la Història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred Garcia o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la 9a edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Gets.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu

0: Encara millor perquè ja el té acabat, explicat durant l'entrevista gravada dies previs per a la festa major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels cinc estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els dos anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC. L'alumne resident a Rubí i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb tres estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs troba els periodistes de Cugat Mèdia que se celebra a la Festa Major. Els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Port Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat, seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és una resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels cinc estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els dos anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb tres estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que totes les, aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs Troba els periodistes de Cugat Mèdia, que se celebra a la Festa Major, els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Port Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Ara

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Venezuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías, yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia.
1: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
8: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar d'abordar. La seva relació amb tots els seus col·laboradors més estrets, inculpats, no va ser examinada a fons. Nosaltres entenem que sense aquest escrutini del PSOE la feina està per fer. I a la vegada demanem una cosa molt clara, que aquesta corrupció no ens distregui del que cal fer, que és atendre la ciutadania.
1: Quan des d'Esquerra Republicana parleu de no convertir la legislatura en resistència, què li esteu demanant al president Sánchez? I com es gestiona això amb el risc de desgast mentre continueu sostenint-lo?
8: Nosaltres demanem donar contingut als mesos que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
8: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment i preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
8: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. Penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però, en canvi, no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
8: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
8: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs, Francesc Marc Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
8: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses, precisament, sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és «Vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta». El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
9: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
11: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
12: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, per sota del marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
11: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de l'Anoia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada, amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esports Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invadir el camp, doncs això té una penalització.
1: Amb un ull avui posat, però, a l'Anoia, eh?
11: Sí, a l'Anoia, amb aquesta celebració, i al Barça de Futbol Sala, que pot ser campió.
1: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
11: Fins demà.
1: I nosaltres seguim ara amb Cultura, explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Kiko Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
13: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Kiko Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals.

0: mentals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat, seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és una resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Després del pregó i també a la plaça de la Vila, el cos de dansa de l'Esbart estrena a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit l'espectacle Condemnades a dansar. Un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? La nit continuarà amb concerts per a tots els gustos, des del pop català de Ginestà fins al jazz de Colina Miralta Sambit Trio, el gospel de Gospel Beat o el concert ball de la Copla Orquestra Montgrins. També començaran la Festa Major Alternativa i la Fira d'Atraccions. Entre les activitats destacades del concurs troba els periodistes de Cugat Media que se celebra a la Festa Major. Els has de capturar amb la teva càmera i enviar tantes fotos com vulguis al WhatsApp 683-273-659. Així podràs guanyar 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç, 150 euros per gastar a Viajes del Corte Inglés i 4 entrades per Porta Aventura. Es pot participar del 25 al 29 de juny durant els 5 dies de Festa Major. Les persones guanyadores es donaran a conèixer l'1 de juliol. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
3: Pues la cosa es así. Verá,
4: es impresionante.
5: Me encanta, me encanta.
6: Mola.
7: Me gusta como suena.
8: ¡Qué bonito!
2: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
9: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
11: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte europeu liderat des de Catalunya que vol canviar la manera com s'acompanya les persones amb insuficiència cardíaca avançada. La Universitat Internacional de Catalunya participa en el projecte Rafael, una iniciativa finançada per Europa que aposta per integrar les cures paliatives i el seguiment digital dels pacients des de casa seva. En parlem amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte d'Espanya. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Cristina, primer de tot, explica'm què és exactament el projecte Rafael i quin objectiu té.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Doncs aquest projecte és un projecte que pretén integrar una mirada pal·liativa en l'atenció dels malalts amb insuficiència cardíaca. Una de les coses que ens hem adonat és que a vegades aquests pacients, quan ja no tenen capacitat intervencionista per part dels cardiòlegs, queden a vegades com en terra de ningú, és a dir, entre cardiòlegs i qui més. Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà. En aquest cas, aquest projecte precisament pretén dissenyar com hauria de ser, com ha de ser aquest model integrat per la millora de l'atenció.
0: Quan parlem de cures pal·liatives, sovint la gent ho associa també als últims dies de vida. Aquest projecte també vol canviar aquesta mirada, oi?
1: Sí. De fet, les cures pal·liatives s'han d'incloure quan el malalt té necessitats pal·liatives. I les necessitats pal·liatives no necessàriament són de final de vida, sinó precisament són necessitats que la persona ha d'atendre amb una mirada molt global, que no només, sovint no només són de la malaltia en si, sinó que són necessitats de caire espiritual, emocional, existencial i social. D'aquí la mirada pal·liativa, però no necessàriament últims dies de vida, sinó quan abans entri en la trajectòria de la malaltia del pacient, més i millor millorarem la qualitat de vida de la persona.
0: Per què els pacients amb insuficiència cardíaca necessiten també aquest tipus d'acompanyament més integral?
1: Doncs aquests malalts tenen diverses característiques i una és una malaltia que serà lentament progressiva i que no té curació amb el que s'ha de tractar, s'ha de pal·liar, s'ha d'atendre la sintomatologia d'aquest malalt. A més, sol donar-se que solen ser persones més aviat grans, amb el que afegim un altre tipus de necessitats, que a més tenen altres patologies sovint, amb la qual cosa són persones que tenen moltes dimensions de la seva vida afectades. És a dir, que no només tenen un problema de cor, sinó que aquest problema de cor afecta altres dimensions. D'aquí la necessitat d'una mirada molt global, que seria la mirada pal·liativa.
0: Quan parlem molt de símptomes físics a la ciència, però en aquests casos ja ho has esmentat tu, no?, que també hi ha una càrrega emocional i social molt important. Com conjuga això a ciència i aquesta part més emocional?
1: Doncs la ciència també es fa des de la simptomatologia emocional i des de les necessitats socials. És a dir, que som capaços de fer estudis on millorem simptomatologia psicoemocional en quant a depressió, benestar emocional, és a dir, que són variables que les mesurem i som capaços de, mitjançant intervencions de la millora del benestar de la persona, també millorar aquesta part de la persona. És a dir, i això és igual de científic que la millora pròpiament de la funcionalitat del cor, no? De que el cor bategui millor o que no tinguem edemes, que no s'inflin els turmells d'aquests malalts, no? Que respirin millor, que no s'ofeguin. Doncs en aquest cas, tota l'atenció més psicoemocional és perfectament tractable i igual de científica. I és més, aquests pacients precisament tenen aquestes necessitats i requereixen d'aquesta mirada on els veiem abans de tot, abans que només un cor, que veiem una persona amb unes necessitats, amb unes preocupacions, amb un voler fer coses en l'etapa dels últims anys que li pugui quedar de vida a aquesta persona, etc.
0: Entreu en una segona fase del projecte. Què es farà exactament durant aquesta prova pilot?
1: Doncs en aquesta prova pilot estem disposant d'una app, una app amb la qual el pacient pot complementar els seus símptomes i necessitats. És a dir, hem dissenyat tot un qüestionari, una mena de qüestionari, on la persona malalta sap que pot complementar les seves necessitats i té un doble objectiu. D'una banda, comprendre les seves necessitats, perquè el malalt entén el que li està passant, des de la part física, la part emocional, la part social, la part més psicoespiritual i existencial, fins i tot. I alhora, el metge té un dashboard on veu com aquests símptomes canvien, de manera que la trobada malalt-professional canvia, perquè el pacient, d'una banda, pot preparar fins i tot aquesta trobada amb el metge i dir-li el que veu, el que pensa, el que entén, la consciència que traes davant de la seva sintomatologia, i d'altra banda, el metge, quan el metge equip infermer, equip professional, quan el malalt arriba, doncs també saben quins seran més els problemes d'aquest malalt. És a dir, doncs aquest senyor ara mateix, aquesta senyora, el que més li preocupa són els aspectes més emocionals o els problemes que té amb els diurètics o el problema que té amb la medicació o el problema d'ofec i de fatiga que té aquesta persona. De manera que prepara d'una altra manera aquesta visita. Llavors estem pilotant aquesta app, com funcionarà tant des de la perspectiva de malalt com des de la perspectiva professional.
0: Es convertirà també en una mena de diari digital, no?, del pacient?
1: Sí, aquesta és la idea. És a dir, un diari on el pacient va complementant les seves necessitats, els seus símptomes.
0: I això també pot ajudar a evitar desplaçaments o ingressos innecessaris en aquest tipus de pacients?
1: De fet, seria fantàstic. De manera que des del control de l'app, és a dir, monitoritzem per darrere les necessitats dels pacients, de manera que a través de trucades doncs puguem atendre aquestes necessitats, és a dir, resoldre problemes a través d'una trucada. Estem veient que, i a partir d'aquí, fer l'atenció d'aquesta persona. És a dir, que totalment. Així com en un futur també ens obre la porta a altres malalties. Això també seria una opció. Si ens funciona bé amb insuficiència cardíaca, per què no amb altres malalties?
0: Clar. Participen també altres tipus de professionals sanitaris com cuidadors. Per què era important també incorporar una mirada més àmplia que no només pacient metge directe?
1: Sí. En aquest cas incloem també precisament els cuidadors, perquè normalment en aquest perfil de malalt són part de l'atenció i són part de la cura. Una de les coses que fem a cures pal·liatives, des de la mirada pal·liativa, és la integració del pacient amb la seva família cuidador. En aquest sentit, mirada àmplia, no? La persona que estigui com al costat acompanyant aquest malalt. Amb una mirada integrada veiem que arribem molt més lluny en l'atenció d'aquest malalt. En aquest cas, ens vam veure que potser no és el malalt el que omplirà les dades, perquè té un cuidador, té un marit, té una dona, té un fill, té una filla, té un cuidador, que sigui professional o no professional o familiar, que contribuirà en l'atenció d'aquesta persona. I vam veure que era important també capturar doncs, com és la seva mirada davant d'aquesta proposta de cura a través d'una app.
0: Aquest projecte implica 9 països europeus. Què representa per la UIC Barcelona liderar la fase espanyola d'un projecte així?
1: Doncs és un projecte molt, molt maco i molt interessant, perquè un cop haguem pilotat com funciona en el nostre país aquesta part del projecte, en comparació amb altres països, doncs el projecte podria després estendre's en tot el país. És a dir, que ara estem fent un estudi doncs, pues, per incloure els malalts que hem d'incloure, etc. Però després, un cop haguem comprovat que aquest sistema i aquesta atenció és positiva, doncs ja disposem de l'app en castellà, del control de símptomes, del diari, de manera que es podria estendre en tot el país. I, de fet, ara mateix estem fent xarxa ja amb cardiòlegs espanyols, precisament per donar a conèixer el projecte i que després, si tenim i obtenim bons resultats, doncs es pugui estendre per arribar a tota la població, no?, amb malaltia amb insuficiència cardíaca.
0: Clar, perquè a Catalunya, o més aviat el nostre sistema sanitari, està preparat per integrar aquest tipus de seguiment digital i cures més personalitzades?
1: Jo crec que sí. De fet, ja està havent-hi iniciatives d'aquest estil, on a través de seguiments digitals realment es procura una activació del pacient d'una altra manera, i jo crec que aquí a casa nostra, a Catalunya, ja s'està procurant, ja s'estan fent aquest tipus d'iniciatives. Ara bé, en insuficiència cardíaca serà la primera vegada. No existia aquest tipus d'iniciativa, precisament.
0: I quan es podran començar a veure resultats o conclusions d'aquesta prova pilot?
1: Doncs aquesta prova pilot entrem en fase analítica de tots els resultats dels nou països europeus, doncs, entre setembre i octubre. De manera que a finals d'octubre, novembre, ja tindrem resultats per veure com està funcionant aquesta app, si és fàcil incloure-la, perquè després, al mes de gener, entrem en un assaig clínic, en un randomized control trial, on ja volem demostrar l'eficàcia d'aquesta app. És a dir, ara, en aquesta fase pilot, primer anem a veure que això es pot implementar i des de totes les perspectives, malalt, cuidador, professional, per després veure l'eficiència, no?, l'eficiència de l'eficàcia d'aquesta app en el tractament d'aquests malalts.
0: I, Cristina, per acabar, a llarg termini, què us agradaria que canviés gràcies a projectes com Rafael?
1: Doncs, precisament, aquesta col·laboració entre equips professionals em sembla que també és una qüestió clau. És a dir, com cardiòlegs i paliativistes es parlen amb una mirada de posar la persona al centre de la nostra missió i tots els professionals mirem aquesta persona per la millora de la seva atenció, per mi és nuclear, és superclau. I ojalà tinguéssim molts projectes on tots els professionals mirem realment les necessitats dels malalts. Jo crec que això seria, per mi, és el gran repte que tenim, clarament.
0: Perfecte. Hem parlat amb Cristina Monforte, que és codirectora de la càtedra WeCare de WIC Barcelona i investigadora principal del projecte Rafael aquí a Espanya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Cristina.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: Amb 72 anys, Tomàs Gómez, santcugatenc de Socarrel i una figura molt arrelada a la vida del poble, ha decidit penjar definitivament la bata. Fill d'una família d'hostalers, va néixer darrere la barra del Bar Andrés abans d'iniciar una llarga trajectòria com a ATS infermer a l'Hospital de Sant Pau, compaginada amb la seva consulta de podologia. Amant del futbol i soci número 1 del Sant Cugat Futbol Club, també soci del Barça i de la Penya Blaugrana, han set a partir d'ara una nova etapa vital. Tomàs, benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: Com es viu un moment com aquest amb 72 anys, just després de tancar definitivament la consulta?
3: Home, doncs es viu d'una manera, la nova etapa, més tranquil·la i ja no tan atrafegada com era abans, que tenies que sempre estar pendent de la consulta i ara ja la consulta ja no la tinc.
2: Tu vas néixer al carrer del Carme?
3: Sí.
2: I vas créixer amb dos germans més?
3: Sí.
2: Com recordes aquella època d'aquell Sant Cugat que era més un poble que una ciutat com la que coneixem ara?
3: Sí, no té res a veure ni amb habitants ni com era el poble d'abans. Els carrers estaven sense asfaltar, sense arreglar, eren de terra. Tiraves pedres d'un carrer a l'altre, es tiraven pedres de tant en tant, no era sempre, però bueno, i era aquesta la distracció, i a part de jugar en el carrer.
2: Cultura de carrer, no?
3: Cultura de carrer.
2: Es creixia al carrer, s'aprenia al carrer i es convivia pràcticament al carrer, no?
3: Sí, que quan eres un nano, pues sí, un nen, fins... era això.
2: Mm-hmm. Amb quina edat comences tu a ajudar els pares? El bar que obren primer al Santiago Rossinyol.
3: Home, els pares, el negoci del bar, doncs, quan vaig acabar el batxillerat elemental, els estudis, i bueno, jo recordo que amb 6 anys em va pujar amb una caixa per fer cafès. O sigui, vull dir que...
2: Quina edat tenies?
3: Uns 6 anys, 7 anys, ja pujava amb una caixa i fer cafè. Per fer alguna cosa, per fer en aquell moment. Però vull dir que començar a treballar, doncs, als 14 anys, quan vaig acabar els estudis.
2: Uh-huh. I se't donaven bé els estudis? Eres un bon estudiant?
3: Bueno, sí. No era bones notes, però ho traia tot sempre.
2: Eres un currant, un treballador?
3: Sí, d'aquella manera, sí, sí.
2: I tu podies organitzar bé? Ajudar els pares als estudis?
3: Bueno, és el que hi havia en aquell moment, sí. I a més, havia sigut tota la vida, perquè també els estudis de tesi vaig fer-ho treballant i estudiant. I els altres estudis que tinc de podologia i de...
2: Radiologia.
3: Sí, dintre de radiologia, que vaig fer al Sant Pau, i després vaig fer una altra especialitat de medicina del treball per infermeria, i tot això ha sigut treballant i estudiant.
2: Uh-huh. Abans parlàvem del carrer, on s'aprenien moltes coses, però treballant amb els pares, en el negoci familiar, què vas aprendre?
3: Home, ja s'esprèn... es treballes amb el públic, treballes molt amb gent de molta mena, de molt caràcter, de caràcters diferents, però ja la vida te va ensenyant els camins que pots anar portant, perquè cadascú és diferent.
2: Uh-huh. Segur que la gent et coneix, de fet coneixia la teva família perquè regentàveu el Bar Andrés, però també era Bar Andrés quan estava aquí al Santiago Rossinyol?
3: Era el Bar Andrés, el Bar Andrés era del Santiago Rossinyol, i després vam tindre 12 anys al bar del camp de futbol, que era la zona deportiva, zona esportiva, i aquell bar se li deia el bar zona esportiva. No, però també es coneixia per Bar Andrés, perquè
2: popularment la gent el coneixia,
3: sí,
2: com el Bar Andrés.
3: Bar Andrés, perquè ja era anterior. Vam estar uns 4 anys portant els dos bars, el Bar Andrés i el bar de la zona esportiva.
2: Uh-huh. Era un dels bars populars del poble?
3: El Bar Andrés, sí, junt amb altres bars, com per exemple el bar Cristal, que estava als quatre cantons, el Cavallo Petit, el Balaguer, són els que jo recordo ara més d'aquella època.
2: I com era la clientela de llavors, d'aquell moment?
3: Bueno, la clientela era molt, molt de gent vinguda aquí de Nou Alts a Sant Cugat, gent que venia de fora i s'establia aquí a Sant Cugat, i ara la majoria de clients eren d'aquesta gent de fora.
2: Gent que venia d'altres punts del territori espanyol.
3: Del territori espanyol, sí.
2: Immigrants que arribaven a Catalunya a treballar. I a formar la seva vida, no? La seva família.
3: Sí, perquè allà en el bar, Andrés, sempre, sobretot als principis, pues, feien dinars i la majoria de gent que venia a dinar i a sopar eren gent
2: de treballadors
3: i de fora d'aquí del país, de Catalunya.
2: El 1969 agafeu el bar del Camp de Futbol, com ara comentàvem, aquest bar de la Rambla del Celler. Que la Rambla del Celler llavors era el centre neuràlgic de l'esport de Sant Cugat. Allà es movia tota l'afició de la gent de Sant Cugat que practicava o bé li agradava anar a veure esports. Allà es consolida la teva passió pel futbol o és abans?
3: No, és abans també, però bueno, però ja també es consolida més, però va ser abans. Jo recordo que el Sant Cugat en el camp antic, a prop del monestir, doncs anaves allà a les 3 de la tarda, jo recordo que era sobre aquella hora, a les 3 o a les 5, o a les 5 de la tarda, i anaves a veure el partit de futbol de Sant Cugat. I recordo doncs, jugadors d'abans, com el Benito Creus, el Paquitón Ruiz, que són del poble, i són els que més en recordo, no recordo ara mateix d'algú més.
2: I tu recordes el primer ascens que va tenir el Sant Cugat a la tercera divisió, que és la màxima categoria on ha estat?
3: Sí, però no recordo l'any. El president era el Quijano.
2: Aquest va ser el segon, diria.
3: El segon
2: ascens. Aquest va ser el segon ascens, i era l'època de la dècada dels 80,
3: sí, per allà.
2: O així, però anteriorment hi havia hagut un primer ascens. A tu t'ha agradat molt el futbol, però has practicat mai? Has jugat amb algun equip?
3: No he jugat mai. Ni federat, ni... No he jugat mai.
2: No has sigut practicant d'esport?
3: No gaire.
2: No? No t'agrada?
3: Sí, m'agrada, però, bueno, per el... La feina que em portava abans no em donava prou de temps de fer esport.
2: Hem dit que ets el soci número 1 actualment del Sant Cugat Futbol Club. També ets soci del Barça.
3: Sí, també.
2: I de la Penya Blaugrana.
3: Sí.
2: Per què aquesta vinculació amb aquestes entitats, precisament?
3: Bueno, el Barça perquè... Bueno, primer el Sant Cugat perquè és del poble. Això primer és el Sant Cugat. I després el Barça... I després la penya, perquè és del Barça, també és la penya de... I també vaig fer soci.
2: Parlem del moment en què decideixes estudiar per ATS i fas el salt al món sanitari. No sé si en la família hi havia algun antecedent familiar, algú que s'hi hagués dedicat al món de la sanitat.
3: No hi havia cap. Ni per part de... familiar dels pares, tant de la pare com de la mare, no havia vingut cap família dintre del món sanitari.
2: I com és que et va donar per aquí?
3: Bueno, no sé, era com una vocació, eren estudis que m'agradaven. I vaig intentar fer-lo diverses vegades fins que vaig aconseguir entrar en una escola que depenia de la Universitat de Barcelona, que la van crear, i es deia Duran i Reinals, i el vaig fer després de vindre del servei militar. La vaig fer ja de gran, també.
2: O sigui que compaginaves la teva feina al bar amb els estudis. I recordes quan tanqueu, quan deixeu el bar Andrés, quan marxeu de la Rambla del Celler?
3: Pues va ser l'any 81. El vam deixar al bar i el vam traspassar i va ser l'any 81.
2: El mateix any que et cases?
3: Sí.
2: Sí?
3: Vaig casar i vam deixar el bar.
2: I aquell any, per tu, ha suposat un punt d'inflexió personal i professional? Vull dir, és el moment de canvi, de més canvi de la teva vida?
3: Sí, en aquell moment sí, perquè, clar, tota la vida darrere d'un taulell a deixar d'estar-hi i començar una nova vida, que en aquell moment l'infermeria no havia tantes places per treballar. Jo vaig tindre que fer un curs de radiologia al Sant Pau, i llavors, arrel de fer aquest curs, ja em vaig quedar a treballar a Sant Pau com a infermer i radiòleg.
2: Mm. Allà vas estar una mica més de 30 anys, no?
3: Sí, uns 30, 34 anys.
2: I com recordes aquests primers anys de treballar com a infermer al Sant Pau?
3: Ho recordo molt diferent, perquè, clar, jo estava acostumat a una feina, i llavors aquesta feina era molt, totalment molt diferent. Llavors tenies que compartir també el treball amb altres companys, que fas amistat, arribes a fer a tindre amics dintre del treball, i era una feina molt gratificant i molt, per mi, molt gratificant i molt, molt plena, molt, que m'agradava molt, sí.
2: I allà acabes a Sant Pau amb quina edat?
3: Acabo de Sant Pau amb 63 anys.
2: Encara no, no et jubilaves?
3: No, vaig fer una prejubilació, una jubilació parcial, que en aquell moment el Sant Pau t'oferia. Mm-hmm. Llavors jo la vaig agafar i vaig prejubilar, i vaig jubilar-me del Sant Pau amb 63 anys.
2: I quan comences a fer podologia?
3: A fer podologia va ser l'any 88. Vaig començar al carrer Sant Medic, i ara actualment estava al carrer Vallès.
2: Uh-huh. Però què et va animar a emprendre, a crear la teva pròpia consulta al 88, quan ja havies deixat l'Hospital de Sant Pau, també?
3: No.
2: El 88?
3: El 88 encara estava treballant al Sant Pau.
2: Ah, ho estaves compaginant.
3: Estava compaginant, sí. No.
2: I per què? Per què vas emprendre?
3: Era també una especialitat. Ara, actualment, podologia és una carrera mitja universitària de 4 anys, però abans, quan jo ho vaig començar a fer, era una especialitat d'infermeria, d'ATS. I llavors jo sempre he tingut problemes de peus, i era una necessitat i una curiositat per mi per fer podologia, i que a part que m'agradaria haver-la fet, i la vaig fer. I per això...
2: Està bé. O sigui, comences al carrer Sant Medir, amb la consulta del carrer Sant Medir, després et trasllades al carrer Vallès.
3: Sí.
2: Al 95.
3: Sí.
2: I allà t'estàs fins a aquest any passat.
3: Fins que tancó el desembre de l'any passat, del 25.
2: Uh-huh. Quina ha estat la teva relació amb els clients, tenint en compte que, bueno, a tu la gent ja et coneixia, no només per dedicar-t'hi a la podologia, sinó per ser qui eres, no? Per tota aquesta trajectòria que tenies familiar, com abans explicàvem, no? D'estar al bar. Sou una família coneguda a la ciutat.
3: Sí, perquè vam estar molts anys del bar. I, bueno, ha sigut uns anys molt també gratificants, en el sentit de que també tenies una relació amb la gent, que per mi ha sigut molt agradable i molt, molt franca, i també, no amb tothom, però amb molta gent, doncs fas també d'amistat, fas una relació d'amic, i he tingut clients de molts anys. Tenia una clienta que es va deixar l'any passat, i la vaig tindre pràcticament des del primer dia que vaig obrir. Bueno, que vaig obrir, no, perquè els primers anys de la consulta van ser una mica difícils, perquè no tenia molta feina. Però a partir del tercer any va ser quan vaig començar a tindre feina, i aquesta senyora, per exemple, la vaig tindre tota des del tercer any de començar fins a que vaig quasi pràcticament que hi acabat la carrera de treball de la consulta.
2: Tomàs, tu diries que ens preocupem o ens cuidem? Cuidem els nostres peus?
3: Home, a vegades es tindria que cuidar una mica millor, o sigui, una mica més, tindre una mica més cura, i encara que sigui una vegada a l'any, doncs anar a veure si per fer alguna consulta o per fer veure si es pot millorar el que tu estàs fent, o sempre serà millor portar una cura dels peus, sí.
2: Quin és el problema més habitual que t'has trobat tu a la consulta?
3: Bueno, a part de lo típic, que són les hiperqueratosis i...
2: Què és això?
3: És una deformació de la pell degut a les pressions que va rebent durant el transcurs del temps de...
2: Llavors, el que és conegut com a callos.
3: Com a callos. Llavors sí. hi ha un altre tipus que se li diuen elomes, que són o nosaltres també li denomenem claus, que aquests sí que fan més mal, perquè aquests penetren cap a dintre de la pell, de la dermis, i provoca una inflamació i fa mal. Això és el més típic. I a part doncs, dels nens, de tindre berrugues, plantars, papilomes vírics, que són les berrugues plantars, i, bueno, i el típic dels nens també dels peus valgos, dels peus plans, fer un seguiment dels peus aquests.
2: Ens hauríem de preocupar una mica més.
3: Home, sí, perquè sempre serà millor que no pas esperar que comencin a fer mal els peus o comencin a tindre durícies o tindre hiperqueratosis.
2: Mm-hmm. Mirant enrere, quina il·lusió vital creus que has aconseguit? O sigui, allò que desitjaves i que has pogut complir, i quina t'ha quedat pendent?
3: Home, el meu desig era tindre una família, i la tinc, i l'altre desig hauria sigut poder tenir una casa amb una mica de jardí i això, però això que no he aconseguit i no crec que ho aconsegueixi. Però bueno, sempre d'il·lusió també tens.
2: Molta feina. Això sí que has tingut, no?
3: Sí.
2: Tots
3: aquests anys no s'ha parat de treballar.
2: Però ara comences una nova etapa.
3: Sí, una nova etapa de tranquil·litat i de
2: mirar... Com te la imagines?
3: I de mirar de fer alguna cosa que abans no feies, o perquè tindràs més temps, i no sé, anar a escoltar xerrades culturals i anar al teatre, que abans no anava tant al teatre ni al cine. Però ara suposo que tindré més temps per anar a aquests llocs.
2: I a descobrir altres cultures, altres mons, altres pobles?
3: Sí, almenys com a mínim aquí el territori espanyol i català. Que ja m'he recorregut, però
2: sempre... Quin viatge t'agradaria fer?
3: Bueno, no soc molt viatger, tampoc, no creguis que soc molt...
2: No?
3: Però bueno, sempre algun viatge... Jo crec que poder al cono sud d'Argentina i Xile i a l'Antàrtida estaria bé.
2: Home, un bon viatge, això,
3: un viatge, sí.
2: Estaria molt bé. Molt bé, estàs content, Tomàs? T'has satisfet?
3: Sí. Sí, sí, sí.
2: I amb ganes de gaudir d'aquesta jubilació?
3: Jubilació.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs nosaltres estem també molt contents d'haver compartit aquesta estona amb tu per recordar doncs, com era el Sant Cugat d'abans i per repassar la teva trajectòria i conèixer-te una mica més a fons. Tomàs, que et vagi molt bé.
3: Moltes gràcies per tot.
2: Gràcies a tu.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Bon dia, sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquests drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista i politòleg Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem dels acomiadaments.
2: Quan ens fan fora de la feina.
3: Quan ens fan fora de la feina. A veure si ho poden fer, no ho poden fer, i quan ho han fet, que... quines opcions tenim nosaltres?
2: Clar, què podem reclamar, no? A què tenim dret? Què tenim dret a demanar quan ens fan fora de la feina?
3: Correcte. A més, jo hi pensava l'altre dia, perquè no fa massa, a la meva veïna, que treballa, o treballava, en aquest cas, no? En una botiga de roba. Ostres, la van fer fora, li van dir d'un dia per l'altre, i em va dir, ostres, Jan, tu que més o menys saps una mica com funciona això, què he de fer jo ara? Perquè, escolta, m'he quedat al carrer, tinc dret a tur, no? Puc fer-hi alguna cosa? Perquè, clar, a mi m'han dit que és que han reorganitzat i que era per això, no? per causes objectives, que li diuen, i no sé massa què fer, no? M'he quedat una mica, com diuen els castellans, com a pollo sin cabeza. Per tant, ostres, arrel d'això, dic, bueno, doncs mira, podem parlar-ne,
2: Clar, perquè de fet això crec que ens pot passar a tots, no? Vull dir, no tenim molt clar moltes vegades a què tenim dret, què podem reclamar, i segons on treballem, si són empreses grans, sobretot, és com que ens costa, no?, posar-nos a reclamar els nostres drets i a dir, ei, aquí hi ha una indemnització, hi ha una cosa que em pertoca, unes vacances no pagades, per exemple.
3: Sí, a vegades tenim aquella sensació que és una mica un David contra Goliat, no?, de,
2: sí,
3: si
2: clar.
3: Estem parlant de grans corporacions, però el que hem de tenir molt clar és que tenim tres tipologies d'acomiadaments. Per parlar d'aquest tema, que és, diguem-ne, de l'àmbit laboral, que diria que és un dels primers que toquem en la nostra secció de drets de butxaca, hem de tenir en compte l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors, que no inclou els empleats públics, és a dir, feines que es fan en l'àmbit privat, és la normativa que regula aquestes qüestions, no? I en concret, les tres tipologies d'acomiadament les trobem als articles 51, 52 i 54 d'aquest Estatut dels Treballadors. La primera categoria és la d'acomiadament disciplinari, després trobaríem l'acomiadament objectiu i després tenim també els acomiadaments col·lectius, els que
2: els
3: també
2: eros,
3: és coneguts,
2: no?
3: Els eros, els expedients de regulació, etcètera, etcètera. Tant, si comencem amb els acomiadaments disciplinaris, clar, la raó de ser d'aquest acomiadament és un incompliment greu i culpable per part del treballador. Tant, el treballador està incomplint el que estableix el seu contracte o està incorrent en alguna falta greu o molt greu de les que estableix el propi Estatut dels Treballadors. Falta la feina injustificadament, ha agredit un company, no compleix amb les seves tasques, insulta els clients en el cas de treballar cara al públic, per tant, de manera reiterada, estem incomplint per part del treballador algun requisit del contracte o de la normativa. No obstant això, encara que es produeixi aquests fets greus, evidentment s'ha de seguir un procediment per fer aquest acomiadament disciplinari.
2: O sigui, encara que estiguem incomplint tot això, no ens poden fer fora de qualsevol manera.
3: No, hi ha d'haver unes garanties, i aquestes garanties les dona l'Estatut dels Treballadors. Hi ha d'haver una carta d'acomiad, una carta on se'ns notifiqui les raons per les quals se'ns acomiada, on quedi tot ben detallat i amb la data de l'efecte. Hem de tenir en compte que hi ha una sentència recent, recent, de 2024, que ens diu que és necessària i obligatòria una audiència prèvia al treballador. Això què vol dir? Que, a part d'aquesta carta, jo he de donar l'opció al treballador, obligatòriament, de que s'expliqui i de que raoni la seva visió d'aquest àmbit. Si no, en el futur podem tenir problemes en el cas de que el treballador impugni aquest acomiadament i podria considerar-se un acomiadament improcedent. Després veurem les tipologies d'acomiadament, que poden ser procedent, improcedent o nul, ho veurem després, però hem de curar-nos en salut i, per tant, donar aquesta audiència prèvia també en el supòsit d'un acomiadament disciplinari.
2: Per tant, el treballador té dret a defensar-se, no? Que si el fem fora perquè no compleix, que ell digui, no, jo sí que estic complint.
3: Correcte. És a dir, nosaltres hem de fer aquest tràmit. Després, si nosaltres considerem que igualment s'està incorrent en alguna de les causes que hem anomenat, doncs seguirem amb el procediment tal com estableix la llei. Però hi ha d'haver aquest dret garantit. Aleshores, el que ens preguntem sembla, tinc indemnització, tinc atur en aquest supòsit, doncs bé, no tinc indemnització en el cas de que s'estigui fent per tot allò que s'està al·legant. És a dir, si realment jo estic incomplint i se m'acobiada i finalment doncs, el jutge considera que això s'ha fet de manera correcta en el cas de que jo ho reclami, doncs no hi ha indemnització.
2: Uh-huh. I atur?
3: Atur? Atur sí que en tenim. Uh-huh. Si tens el mínim cotitzat, que això ens val per qualsevol tipologia, dels 360 dies en els darrers 6 anys, que no cal que siguin de manera continuada, pot ser en períodes, doncs... saltejats, diguem-ho així, doncs sí que tindríem dret a sol·licitar l'atur perquè ens han acomiadat. Bé, aquest és l'acomiadament disciplinari.
2: Anem a veure en un altre.
3: Anem a veure l'acomiadament objectiu. Mm-hmm. En aquest cas, l'acomiadament objectiu, les raons són raons que no tenen a veure més que qüestions econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa o... hi ha un supòsit també amb entitats d'ànim de lucre, perdó, sense ànim de lucre, doncs que perden aquell finançament que les sostenia. Per tant, han de ser causes molt taxades, molt objectives. Uh-huh. No? És que estem tenint pèrdues, és que durant la crisi econòmica, per exemple, no? Empreses que van fer fallida, bé, doncs causes que són objectives. Els requisits formals, tornem-hi, ha d'haver-hi una carta on es detalli aquest acomiadament i s'ha de fer amb un preavís de 15 dies. A la meva veïna no la van preavisar.
2: Clar, la van fer fora d'un dia per l'altre.
3: Escolti, vostè no torni. No, home, s'ha de fer amb un temps mínim de 15 dies de preavís, encara que aleguis una raó justificada aparentment. No? Llavors, aquí tornem a la pregunta habitual. Indemnització sí, indemnització no, atur sí, atur no. Atur sí sempre.
2: Uh-huh. Atur sí sempre.
3: Si ens acomiaden, sí.
2: Vale. Quan el perdem és quan marxem nosaltres.
3: Exacte, que d'això ara en parlarem.
2: Vale.
3: I indemnització, per la modificació de la normativa que es va fer amb la reforma laboral, sí que ens correspondria, en aquest acomiadament objectiu, 20 dies per haver treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Uh-huh. Per tant, aquest seria el supòsit de l'acomiadament objectiu. I finalment, tenim el tercer supòsit, el de l'expedient de regulació de l'acomiadament col·lectiu, on el motiu pot ser igual que l'objectiu, per tant, s'esgrimeixen causes raonades, econòmiques, tècniques, de producció, però que afecta a un percentatge de treballadors molt ampli, regulat en l'Estatut dels Treballadors, segons el que diu l'article 51. Per tant, es fa de manera grupal.
2: Mm-hmm. Ja? És un acomiadament que implica moltes persones i de manera igual, no?
3: I de manera igual. Llavors, aquí el procediment varia lleugerament. No parlem d'una carta només, sinó que aquí hi ha d'haver un període de consultes amb els representants sindicals, hi ha d'haver una comunicació a l'autoritat laboral competent i hi ha d'haver un compliment d'aquests requisits formals de manera més ampliada. Uh-huh. És a dir, no és només fer una carta, una audiència, no. Hi ha tota una sèrie de requisits que s'han de fer. I tornant a la pregunta estrella.
2: Indemnització o atur, què tenim aquí?
3: Tenim atur, efectivament, i tenim indemnització mínima també amb un màxim de 12 mensualitats o allò que s'hagi pactat en negociació col·lectiva. És a dir, sabem que tenim els convenis col·lectius que mai podran estar per sota del que diu l'Estatut dels Treballadors. Ara bé, si el conveni col·lectiu que regula aquell sector decideix doncs, atorgar un pes i uns anys i una indemnització de dies per any treballat superior, ho podria fer. Per tant, hauríem de tenir-ho en compte.
2: Per tant, la indemnització és la mateixa en l'acomiadament objectiu que en l'acomiadament col·lectiu. Són aquests 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
3: Correcte. Uh-huh. Val. Després, que deia, en parlarem, què passa si sóc jo?
2: Clar, què passa si marxem nosaltres? Tenim dret a indemnitzacions? Tenim dret a atur? Què podem reclamar aquí?
3: És a dir, hi ha vegades, no?, que per una mena de rampell o per una mena doncs, de mala relació o pel que sigui, dic, no, me'n vaig.
2: Mala relació o tenir altres projectes.
3: O tenir
2: no
3: altres
2: sempre
3: projectes.
2: Ha de ser negatiu.
3: No. Correcte. Però sí que és cert que podem tenir aquesta situació en la que diem, ostres, si marxo jo, què passa? No, si marxo jo, passa el que no volem, que és que no cobrem atur i que no cobrem indemnització. Perquè la indemnització és per una cosa que nosaltres no preveiem. Ens estan una mica no cobrint allò que dius, ostres, és que jo no comptava amb això. Tenia una feina i comptava amb un sou, etc. Aquí tu decideixes marxar, per tant, assumeixes aquestes conseqüències. Evidentment, però, sí que es pressuposa que la persona que se'n va ho ha de fer també complint amb la normativa. Que és,
2: i quina és aquesta normativa?
3: Exacte. Ha de seguir, novament, el que diu l'Estatut dels Treballadors, ho ha de comunicar per escrit, ha de respectar el preavís, Perquè si jo dic, no, me'n vaig d'un dia per l'altre, potser, si tinc dies de vacances, potser em restaran de la, el que li diuen el finiquito, no?
2: És allò, de la quitança.
3: Corrença, correcte, la quitança en català. Doncs m'ho podrien restar, si jo no compleixo amb el preavís que també estableixi la normativa a nivell bàsic o el conveni col·lectiu. Hi ha vegades que si ets un directiu o ets un gerent, en comptes de 15 dies, que és la, diguem, la bàsica, et diuen que n'has de donar 30 per raons organitzatives. Bé, doncs has de complir amb allò que estableixi el conveni col·lectiu o la llei en el seu defecte.
2: Per tant, això moltes vegades està regulat en el contracte, no? En el contracte ja t'ho diu.
3: Bueno, generalment els contractes es remeten al conveni col·lectiu i si no te l'han facilitat, posa't en contacte amb els representants sindicals o intenta trobar-lo. Hi ha un portal de la Generalitat on es pot intentar, però el món dels convenis col·lectius és tot un món, no diré desregulat, però sí que és, a vegades és difícil trobar-lo si no me l'han proporcionat. I conèixer exactament què diu ens pot costar una mica.
2: Doncs demanem-lo al nostre representant sindical. Correcte. Important.
3: Correcte, correcte. I finalment, com dèiem, aquests són els tres tipologies d'acomiadament: disciplinari, objectiu o col·lectiu. I, evidentment, en funció de l'acomiadament que s'hagi produït, si jo considero que no s'ha fet de manera correcta o considero que tinc opcions de guanyar si presento una demanda, el jutge podrà decidir tres coses. Podrà decidir que s'ha fet de manera correcta, que és procedent, que s'ha fet de manera improcedent o que s'ha fet de manera nul·la o que es considera nul d'entrada. No?
2: Per tant, el podem impugnar. Un cop ens han acomiadat, si no hi estem d'acord, podem impugnar això i podem recórrer-hi.
3: Correcte. Podem recórrer-hi. Primer, i després ho mencionarem, hem de fer la papereta de conciliació, que és un acte obligatori, que és, diguem-ne, la manera en la que se suposa que exposes que hi ha aquest conflicte, intentes trobar una solució mediant, i si això no es produeix, aleshores et dona dret a anar a la via judicial, però sense aquest pas previ no ho podríem fer. I, si jo ho presento als jutjats, el jutge em dirà, escolti, a vostè l'han acomiadat de manera procedent, si allò que l'empresa ha acreditat i ha exposat s'ha fet seguint la via correcta, m'han preavisat, hi ha hagut la carta, hi ha hagut audiència, compleix les causes objectives, o jo m'he extralimitat i, per tant, estic incomplint el contracte o l'Estatut dels Treballadors. Per tant, s'aplicarà la indemnització prevista o cap, en el cas de la disciplinari, perquè l'empresa ho haurà fet de manera correcta pel meu mal comportament.
2: Però tenim... i si és improcedent?
3: Correcte. Si és improcedent, què haurem de fer? Si és improcedent, això voldrà dir que l'empresa no ha seguit els processos de manera idònia. Això vol dir que no ha pogut provar allò que deia. És a dir, que si se suposava que jo insultava tothom i tenia tan mal tracte, si l'empresa no ho prova, que és la qui m'està acomiadant per aquesta raó, doncs el jutge dirà, escolti, és que vostè no està explicant ni està argumentant bé allò que m'ha dit. Per tant, en el cas

0: com a salaris de tramitació.
1: Per tant, m'han de pagar tots aquests mesos, no?, que he estat fent en aquest procés judicial.
0: Correcte, correcte. Tenen aquesta opció, o readmetre'm i pagar-me els salaris de tramitació.
1: I la segona opció?
0: I la segona opció és pagar-me una indemnització de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats, per tots aquells contractes que siguin posteriors al 2012, que és quan hi va haver la reforma laboral del Partit Popular, on es va reduir aquesta indemnització, perquè anteriorment, per tant, anterior al 2012, era de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats. Com podeu veure, la diferència és significativa, pràcticament el doble pel que fa a les mensualitats, i pels dies, déu-n'hi-do.
1: I això encara està vigent per aquells contractes que són anteriors al 2012.
0: Exacte. Si a mi em van contractar l'any 2000 i m'acomiadaran el 2025, hauré de fer un mix d'allò que correspon del 2000 al 2012 amb 45 fins a un màxim de 42 i del 2012 en amunt amb un 33 per any treballat i un màxim de 24. I finalment tenim el tercer supòsit, que és que el jutge declari que aquest contracte és nul. Quan pot passar això? Si a mi m'han acomiadat perquè sóc una dona que estava embarassada, perquè se m'han estat fent represàlies per ser un representant sindical, això es considera que hi ha una vulneració de drets fonamentals, o que se m'ha estat discriminant per la meva raça, el meu gènere, la meva orientació sexual, etcètera, etcètera. Si això es prova, aquí la conseqüència és terrible per l'empresa. Terrible. Per tant, no recomano arribar fins aquí en cap dels casos, no? Perquè ha de readmetre de manera immediata el treballador, li ha de pagar tots els salaris de tramitació i el treballador, a més, tindrà dret a danys i perjudicis. Per tant, si sumem tot això, parlem d'una quantitat gens despreciable.
1: Per tant, si som un treballador que ens trobem en aquesta situació, val la pena recórrer, no? Perquè si se'ns... O sigui, si s'acaba... Si s'acaba...
0: Declarant la nulitat o la improcedència, tenim molt a guanyar, efectivament.
1: Exacte.
0: Efectivament. I a més, si tenim un bon advocat, pot ser que puguem trobar l'escletxa, si realment, evidentment, hi ha alguna d'aquestes dues supòsits, de la nulitat o la improcedència, que tinguem les de guanyar.
1: Molt bé, doncs anem cap als consells finals. Què hem de fer per evitar que ens estafin en aquest...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavi ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se'n van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià, entrebat amb Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. i troba els

0: Artistes de Quat Media durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Quat Media amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: El programa Sense Ficció de TV3 va estrenar dimarts passat Et faran un home, Morts silenciades, un documental que investiga com van morir diversos joves que van marxar de casa per fer el servei militar i que mai hi van tornar. Les famílies van rebre una trucada on se'ls comunicava la mort d'aquests nois, però mai s'ha aclarit quines van ser les causes reals. Dels testimonis que apareixen al documental, dos són de Sant Cugat, la Cristina Aymerich i la Berta Gómez. Són les germanes del Jordi i d'en Joan. Dos dels 1.900 joves que calcula la investigació d'aquest documental que van morir en el decurs del servei militar en època democràtica en circumstàncies estranyes. Avui, el Faves Contades ens acompanya la Cristina Aymerich, que ella és la germana del Jordi, que va morir l'octubre del 1993 a Melilla, quan tot just feia un mes i mig que havia estat cridat a files. Cristina, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: I moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar aquesta història que, malauradament, tantes famílies van viure i que ara, gràcies a aquesta investigació dels companys de la corporació, doncs ha pogut veure la llum.
11: Merci.
10: Cristina, qui era el Jordi? Com era?
11: Doncs, per mi, clar, era el meu germà petit. Va néixer que jo tenia 7 anys i doncs, com és normal, em va tocar fer-li de cangur, cuidar-lo, portar-lo amunt i avall, i clar, doncs era, bueno, un germà que m'ha encarregat molt, no? però era una persona molt maco, molt bona persona, molt sensible, alegre i bueno, divertit. Vull dir que bueno, a casa doncs, fèiem cunyeta. Clar, l'últim, jo ja quan ell va fer 18 anys, o més o menys, jo ja vaig marxar de casa i aquests dos últims anys, diguéssim, el vaig veure menys, no? El vaig viure menys, diguéssim. Però una persona molt, molt amable i molt, molt fàcil.
12: El 13 d'agost del 1993, el Jordi marxa a Melilla per fer el servei militar.
11: Sí, crec que era el 16 d'agost, però sí, més o menys, sí.
12: El servei militar obligatori i el 5 d'octubre, un mes i mig després, rebeu una trucada on us diuen que s'ha pres la vida. Com passa aquest moment? Què us diuen?
11: Bé, van trucar els meus pares... I després el meu pare em va trucar a mi, que jo, clar, vivia a casa meva i bueno, vaig anar corrents cap allà. És una sensació, almenys, clar, jo puc parlar per la meva, perquè amb ell no el vaig veure en aquell moment, m'ho puc imaginar, però la meva va ser de desesperació, perquè és que ja no hi pots fer res. O sigui, et queda zero esperança, no? O sigui, és un moment de desesperació total. Vull dir, perquè no dius, bueno, clar, si és un accident, si és segons què, potser... pots començar a patir, però clar, partíem de zero, o sigui, no ens ho esperàvem gens i va ser del zero al mil en un mil·lisegon, no?, que em va dir el Jordi s'ha matat.
12: Ara deies, no ens ho esperàvem gens, no? Perquè vosaltres teniu algun indici que el Jordi ho estava passant malament, no sé si havíeu parlat amb ell, si ja havia començat a enviar alguna carta durant aquest mes i mig?
11: Les cartes i els missatges eren positius, no donaven alertes. Sí que és veritat que la meva mare, arrel del primer documental que vam veure, em va començar a explicar algunes cosetes que jo no sabia, perquè potser em van voler protegir en aquell moment, o simplement havia bloquejat i no recordava. Em va comentar, doncs, per exemple, que no tenia gana. Que, a veure, un noi de 20 anys que torna d'un lloc que li donen poc menjar, havia d'haver-se menjat al món, no? Vull dir que... Bueno, però no explícitament. O sigui, bueno, jo la veritat és que no vaig ser-ne conscient.
12: És allò que un cop passat, no? Sí, comences a buscar aquests indicis i que potser no s'acaben de trobar. Acaba de venir-se a nosaltres la Berta Gómez, ella és la germana del Joan, ho explicàvem al principi. Berta, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. La teva família, Berta, va viure una situació molt similar amb el teu germà, el Joan. Va ser 12 anys abans que el Jordi.
13: Sí, sí.
12: En el vostre cas, la trucada va arribar un 23 de desembre del 1981.
13: Sí, sí.
12: Com recordes aquell moment?
13: Aviam, el recordo doncs amb molta tristesa i amb molt de neguit, perquè va ser una trucada que va ser l'última vegada que vaig parlar amb el meu germà, Joan. Ell, aquella mateixa nit, em va trucar i estava molt nerviós. I llavors em deia que... No em deia, o sigui, sisplau, ajuda'm, però em deia... No sé què m'està passant, no sé què està passant. Jo vull tornar a casa i m'estan perseguint... I m'estan perseguint, i repetia, m'estan perseguint. I jo li deia, escolta, però on ets? Perquè jo et vindré a buscar, on ets? Però ell era o incapaç o no va ser a temps de dir on es trobava, que potser no ho sabia ni ell. I bé, la trucada es va tallar i ja està. I ja està. L'endemà ja la meva àvia em va trucar i em va dir que era mort, que estava mort cerebral, i que... Però jo li deia, bueno, però no és mort, però no és mort, i ell deia... Ell em repetia... Sí, no, és que és impossible que visqui tal com està, i així va ser.
12: Cristina, tu em deies que en el cas del Jordi Més va estar molt poc temps fent el servei militar. Potser a posteriori sí que teníeu, no, aquest indici de que no tenia tanta gana, però en el cas del Joan Berta tu ens expliques que sí que teníeu indicis que allò que ja s'ha explicat a la primera part del documental i que hi ha tants testimonis que hi havia un maltractament a les persones que feien el servei militar, ell l'estava patint d'alguna manera. Amb anterioritat, des de les casernes, us van fer arribar alguna informació a casa per dir-vos que alguna cosa no rutllava bé, que els vostres germans no estaven bé, o hi va haver sempre un silenci?
13: Bueno, l'opacitat era un regla general, vull dir, mai trucaven a casa, mai s'interessaven per la família ni pel mateix noi, vull dir, mira, que es troba malament, que està a l'hospital, que no, mai, res, opacitat. O sigui, silenci i més silenci.
11: Sempre. De fet, jo crec que no podien dir res. O sigui, sí que jo després me n'he assabentat, perquè no ho sabia en aquell moment, o ho vaig bloquejar, no ho sé, que es veu que el meu germà protegia amb un altre noi que era valencià, suposo que parlant en català, i es ficaven amb ells. I una vegada un sergent o un superior li va preguntar què t'han dit o què t'han... I res, o sigui, però això era lo normal, o sigui, no podien dir res perquè si no encara la rebien més grossa. És tot el que sé, però vull dir que de trucada d'allà ni... O sigui, suposo que s'intentava semblar que no passava res.
12: Aquesta opacitat, no?, que envolta tota aquesta època en el servei militar. Com afecta a... una situació d'aquestes característiques a unes famílies? La Cristina em deia al principi que és allò que no t'esperaries mai, no? Com va transformar les vostres famílies aquesta trucada on us comunicaven que els vostres germans ja no hi eren?
11: Bueno, la meva família va quedar destrossada. O sigui, una depressió total, incapacitat de tirar endavant, de superar-ho. Jo, evidentment, sí, jo ja no vivia a casa, i, evidentment, estava començant una nova vida i ho apartes, ho guardes en una capseta, diguéssim, per tirar endavant, perquè la vida et fa passar per sobre, no? I vaig començar, doncs, vaig tenir fills i, bueno, endavant. A casa meva, el meu pare va tenir una depressió molt gran i al cap de 3 anys i mig també es va morir perquè no es va cuidar i, o sigui, bueno, de pena i de culpa, crec jo. I, bueno, la meva mare, doncs, molt malament durant molts anys. Vam estar 10 anys que no en podíem parlar i després n'havíem parlat molt poc fins als documentals.
12: En el vostre cas, Berta?
13: Bé, va ser... També ens va destrossar perquè jo, la veritat, durant molt de temps em vaig sentir culpable, si és que encara no m'hi sento, de no poder... ha hagut fer res per ajudar-lo. O sigui, si jo hagués sabut res que ell m'hagués dit, jo què sé, al bosc o a algun lloc, no? Al bar, tal, no? Llavors, esclar, jo agafo el cotxe, agafo la criatura que tenia res, 2 mesets, i me'n vaig a buscar-lo. Però és que, on vas? És que vaig intentar trucar al meu pare, el meu pare no hi era, o sigui, no estava localitzable. I, bueno, la meva germana sí que ho va saber i ella al final va poder contactar amb el meu pare. Llavors sí que van trucar des de Saragossa per dir que era mort i que el portarien cap a casa, cap a Roses, perquè ell va néixer allà. I va passar, doncs, que volien que tinguéssim el taüt precintat, aquell de níquel, o sigui, allò a casa. Volien que ho tinguessin a casa. I clar, tu, és que allò... No, és que no pots acceptar. Dius, bueno, aquí dins hi ha el meu germà, és que no li puc ni veure, no? I no puc tocar, no? I aquí dins està. I jo és que sentia la sensació de que no el volia. No volia allò a casa. Perquè per mi no era ell. I llavors, és això.
12: Tota aquesta opacitat... no? Aquesta sensació de no saber realment què ha passat i què no ha passat, no? Us diuen que ells han mort per suïcidi, però al final és un relat, és una versió de l'exèrcit. En els dos casos no podeu ni tan sols acomiadar-vos físicament dels vostres germans, no els podeu veure. Això fa que tot aquest procés, acompanyat potser d'un estigma que encara aquella època era més gran, de la mort per suïcidi, de l'opacitat de l'exèrcit, ha complicat encara més aquest procés de dol, que si bé complicat en qualsevol de les circumstàncies, això encara ho ha fet més difícil perquè com a família es pogués parlar, es pogués explicar i es pogués sanar a poc.
11: Segur, segur. Vull dir, a veure, per començar el dol, m'imagino que es necessiten uns requeriments que deu estar ja establert. Vull dir, en el meu cas, el fet de no poder veure'l, que ja, doncs això va ser com un bloqueig, ja, no? El fet de que estigués el fèretre trencat, de no poder-lo tocar, de no poder confirmar que fos ell, de no saber tampoc exactament què havia passat, de que vinguessin militars al funeral, de que una cosa que sempre m'ha amoïnat molt i que simplement intento no pensar-hi, perquè no tinc solució, no? Però penso, com el van posar allà dins? O sigui, va venir vestit de militar? O sigui, és l'últim que voldria que me l'haguessin enterrat així. O sigui, simplement no hi penso perquè... Bueno, són moltes coses que crec que van bloquejar el dol en aquell moment, perquè sí que el dolor era molt gran, però el normal hauria sigut que l'haguessin pogut fer, no? I jo, en el meu cas, no vaig poder i l'he fet gràcies al documental.
13: Sí, en el meu cas, aviam... Quan va arribar el dia de l'enterrament, no, jo no volia anar-hi. No hi vaig anar perquè sabia que hi anirien militars. I sabia, perquè sóc una mica impulsiva, ho he de reconèixer, i més llavors, perquè tenia 20 i pocs. Bueno, el hagués cantat, doncs, claríssim, claríssim. I llavors jo em vaig quedar amb totes les criatures, perquè la meva germana, el meu germà i jo, tots teníem petitets d'un any, dos, i em vaig quedar a casa amb tots. I els altres van anar a l'enterrament. Però sí que va passar una cosa allà, que és que en aquella època, no sé ara, l'església no deixava entrar els taüts de persones que s'havien suïcidat. I un amic del meu germà, que era bastant íntim llavors, es va acostar al capellà i li va dir, escolti, aviam, això no pot ser. És que no. Com, què és aquesta discriminació? I, és així, li va dir fluixet al capellà. Llavors aquest noi se'n va anar cap als militars i va començar a cridar i a enfadar-se molt, molt, molt. Res, dos segons el van agafar, el van treure del enterrament, del cementiri, i ja no el van deixar entrar.
12: O sigui,
13: una repressió.
12: Fins i tot s'allargava en aquests moments, no?
11: Sí.
12: Que...
11: un moment tan íntim.
12: Tan íntim de la família, que més va haver de suportar que una part de la institució, que d'alguna manera havia sigut corresponsable o responsable, malauradament a parar encara no hi ha certeses, estigués fins i tot present en un moment tan, tan dolorós i íntim per la família. De tot plegat, ningú se n'ha responsabilitzat mai, ningú us ha demanat mai perdó. Ni tan sols ara, amb la llei de la memòria històrica, de reparació de les coses que s'han fet malament, perquè recordem que això va passar en democràcia,
11: sí.
12: Tot i que segurament el dolor no desaparegui mai, i segurament ja es va molt tard, una disculpa, un entomar responsabilitats del govern de defensa, del Ministeri de Defensa de l'Exèrcit, a vosaltres us seria d'alguna manera reparador?
11: A veure, en el meu cas, parlo ara ja molt personalment, no sé si seria reparador, o sigui, crec que no seria la paraula. Sí que crec que és imprescindible que reconegui, sobretot jo ho veig com una cosa molt, molt global de la societat, o sigui, això no ens ha passat només a nosaltres quatre, és que parlen de 1.900 nois, o sigui, a veure, o més. Estem parlant de moltíssimes vides estroncades, de famílies destrossades, de molt de dolor... I, sobretot per mi, l'important de tot el que estem fent és que canviem les maneres de fer les coses i que no tornin a passar aquestes coses en cap situació, no? Aleshores, crec que sí que això necessita un reconeixement per part del govern, no? De l'Estat, de que s'han fet coses malament. Jo no aniré a criticar una persona en concret perquè m'imagino que també el funcionament d'aquests espais era molt també opac i no vull criticar una persona concreta, però sí que haurien de reconèixer que s'han fet coses malament i que s'han de fer millor.
13: Exacte.
11: No sé tu què penses.
13: Sí, el mateix. I a més, jo diria que aviam, la família, si el govern ens diu i reconeix què va passar, demana disculpes i que tot això serveixi perquè no es torni a repetir, perquè tal com pinta el servei militar en molts països, ara ja comença a ser, si vols de punta, si no vols no, però de moment, ja veurem com evoluciona. Llavors, almenys que, a veure, que es reconegui i nosaltres, com a famílies, no busquem venjança.
11: No
13: busquem a una persona, a un cap de turc i tu vine aquí, que ara et posarem a caldo, parlant col·loquialment. No, nosaltres el que volem és respecte.
11: Exacte.
13: Volem que s'obrin arxius, volem que aquests silencis es trenquin, que s'obrin portes i que reconeguin això, el mal que van fer i els anys que han passat i encara estem igual.
14: Participant al documental del Sense Ficció, d'alguna manera us ha ajudat en aquest procés de dol, de reparació, per trobar-vos amb altres famílies que van passar per fets semblants i també per fer-ho públic, no? Amb aquest objectiu que ara ens explicàveu, que és que no per buscar ni venjança ni caps de turc, sinó perquè la història no es repeteixi.
11: Clar, sí, sí, a mi, de fet, jo al veure el primer documental vaig necessitar contactar amb la televisió per demanar si hi havia una associació o grup de famílies afectades amb les que jo pogués contactar. Després m'ha sorprès connectar també amb el cas de German Wings, per exemple, que s'han trobat entre ells i que van al lloc dels fets perquè ho necessiten. I a mi em va passar una mica això, necessitava parlar amb gent que m'entengués. I, efectivament, el documental, el poder-me trobar amb ells tres i que no ens coneixíem de res, i al primer moment ja vam connectar moltíssim, no? Perquè era des del cor directament, no? Em va anar molt bé, van ser moltes hores de parlar junts i després tot el procés d'anar a poder explicant les coses amb els periodistes i sí que realment em va anar molt bé.
14: En el teu cas, Berta?
13: Sí, aviam, potser em vaig una mica de la pregunta, però és que passava que és que hi havia famílies que no sabia que estava passant això. I la nostra era una d'elles. O sigui, com que tot era tan tabú i que, ui, el teu fill ha anat a la mili i s'ha mort o s'ha suïcidat, que dèbil, no?
11: Sí.
13: Que poc home, no? Clar, tot això en aquella època era... era això, era com... Aviam, és que eren nanos, perquè eren nanos, tenien 18 anys.
11: Sí, sí.
13: I llavors, clar, es portaven en un lloc que ells que no sabien que si, que estava passant allà.
11: Bueno, era un concepte de la masculinitat molt retrògrad, no?
13: Exacte.
11: Sí, sí. Perquè eren, coincidim, jo crec, que eren nois molt sensibles, molt bones persones, bueno, que...
14: Que no encaixaven potser en aquest estàndard de masculinitat,
11: exacte,
14: que malauradament encara hi és, però imaginem-nos fa 40 anys, doncs com era, no? Explicaves, Cristina, que tu arran de la primera part del documental et faran un home, et vas posar en contacte amb TV3 per saber si hi havia una associació. Això us ha servit pel que us heu unit per crear vosaltres un grup, no? Perquè que es diu Grup de Suport de Famílies Víctimes de la Mili, que amb la voluntat d'aquest grup és que
12: que la gent que ha passat per una situació similar, recordem que com a mínim són 1.900, segons la investigació del documental, que s'ha trobat amb un mur davant de la sol·licitud d'informació a diferents arxius i les institucions, han passat per situacions com aquestes. Les persones que es vulguin posar en contacte amb vosaltres ho poden fer a través d'un correu electrònic.
11: Correcte.
12: És veu.victimes@gmail.com.
11: Víctimes Mili, és veu.victimesmili@gmail.com. Sí, la nostra idea va ser... Bueno, vam tenir la sensació de que érem víctimes nosaltres també, les famílies, i vam voler donar l'oportunitat de que tothom que ho necessités almenys pogués contactar amb nosaltres, però també hem creat un formulari de recollida de dades per intentar agrupar casos i tenir més força si hem d'anar doncs, als estaments polítics o a les institucions doncs, amb dades, no? I animem a tothom que conegui casos o que li hagi passat, que suposo que encara hi ha molt dolor perquè ens contacten amb molt de dolor, però els animo a tothom a que ens contactin i omplin aquest formulari perquè ajudarà, jo crec, que serveixi per alguna cosa.
12: Mm-hmm. Què us passa pel cap? Ho apuntava la Berta ara fa una estona, no? que hi ha molts països que tornen a posar el servei militar obligatori arran d'aquest moment que estem de rearmament de geopolític, geoestratègic. Quan veieu això, què us passa pel cap?
13: Esgarrifança, A mi fa esgarrifança.
11: Sí,
13: jo estic,
11: horror, bueno.
13: Penso que la força no ha de portar la pau. Jo, la veritat, estic en contra.
11: Clar.
13: Estic en contra. La força mai portarà la pau. Llavors, clar, ara potser em diran happy flowers, val? Però jo penso que cadascú ha de prendre consciència d'ell mateix i de ser crític i no deixar-se portar per el que mani una jerarquia, una institució. Llavors, la institució militar, ja sabem, no cal dir. No crec que el fet de, com deien ells en la seva època, formar persones sigui això, perquè el que és anul·lar persones. O sigui, les persones estan sota una jerarquia que a vegades fa que perdin la seva dignitat. Per què? Doncs perquè els maltracten, perquè els violen, com ha hagut de vegades, que tot això que a nosaltres ens sembla, bueno, això ja és antic, això ja ha passat. A mi m'agradaria, perquè no ho sé, I perdó si no és així. Però crec que a l'exèrcit aquests casos encara es couen. Encara es couen com la discriminació de les dones a dins de l'exèrcit. Uh-huh. Quantes vegades s'ha parlat de que una dona ha sigut violada i ha sortit a la televisió en un programa i ha dit, mira, ha passat això i l'exèrcit no està fent res. És que no ho reconeix, o sigui, estem igual. Tanta democràcia i tanta llei de transparència.
11: Jo crec que nosaltres som famílies que no estem a favor de l'estructura militar, evidentment, perquè no. Però sí, jo sóc en contra. No m'agraden els cossos militars. Si hi hagués d'haver un exèrcit, m'agradaria que fos un exèrcit diferent, modern, transparent i que cuidés a la societat, no que l'ataqués, diguéssim, no? I en cap cas obligatori, evidentment.
12: Uh-huh. Cristina, Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta història, per recordar el Jordi i el Joan, també, i perquè això serveixi, doncs, perquè pel que van passar les vostres famílies, els vostres germans, no torni a passar mai més. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
13: Gràcies, sí.

0: Un dimarts més posem la mirada al cel per entendre millor d'on venim i cap on anem. L'actualitat ens porta fins a l'Artemis 2, una missió que ha marcat el retorn dels humans a l'òrbita de la Lluna i que obre una nova etapa en l'exploració espacial. Però per entendre què significa realment aquest pas, avui volem fer un viatge en el temps i repassar algun dels moments clau i també més humans de la cursa espacial. Ho fem com sempre amb el nostre divulgador de referència, l'astrofísic Joan Anton Català, que ens ajudarà a connectar les grans fites amb les històries, les anècdotes i les lliçons que han marcat l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat. Bueno, de fet, s'havia anat més lluny amb l'Apollo 13, però l'home no havia tornat a anar a prop de la Lluna, això, des de la prehistòria. 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara ja ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara, molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és el Aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
1: Aquí està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament. L'Sputnik 1, mira, era una boleta buida de metall que duia dins un transmissor que avorridament emetia un bip-bip-bip. Els soviètics se n'havien ocupat de que tot el món sapigués a quina freqüència havien de sintonitzar la ràdio de casa per captar aquest bip-bip-bip.
0: Ara t'ho imagines... Que avorrit, eh?
1: Bueno, ja, però ara t'ho imagines una família a l'Amèrica Profunda, un granger, Iowa, jo què sé, a la nit, escoltant el bip-bip-bip de l'Sputnik mentre sopaven, que era com un missatge de l'enemic dient: nosaltres ja som aquí amunt, vosaltres encara no. Això va fer posar molta pressió sobre els nord-americans, que, com dic, els havia agafat despremiguts. Els soviètics no van deixar descansar, i un mes després, quan envien Sputnik 2 en Laika, que això és un altre cop d'efecte tremendo que fan.
0: Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, uns, però la veritat és que la pifeven bastant, Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte especial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment, ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és: el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
0: Simplificació, ell,
1: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
0: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim, tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
0: estrelles.
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes.
0: Poc espai per anar dins de les naus.
1: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre. Tot és automàtic, tot és automàtic. Escolleixen Yuri Gagarin, és un tio magnífic, molt extrovertit, molt maco, penso el millor que podien haver triat, sens dubte. El preparen, juntament amb Titov, que era el segon, i li posen el vestit espacial en el moment de l'enlairament i se n'adonen que el seu vestit espacial no porta cap insígnia de la Unió Soviètica.
0: Ai, senyor, la propaganda.
1: No, però no és propaganda.
0: Ens falta.
1: Sí, sí, clar, però no és propaganda. Tenen por, perquè diuen que caurà en algun lloc de la Unió Soviètica. No sabem ben bé on, fixa't com eren les coses, no sabem ben bé on. Potser, si cau i hi ha camperols o hi ha gent, potser el confondran en un pilot espia nord-americà, perquè fa unes setmanes que han abatut un avió espia nord-americà, i potser el penjaran de la forca. Li hem de posar alguna insígnia, no? I agafen un enginyer que té bona lletra i li diuen, tu, que tens bona lletra, vine. I amb un pinzell i tinta vermella li posa CCCP al cas, que són les sigles URSS, i així és com Yuri Gagarin portarà l'insígnia de l'URSS.
0: Déu-n'hi-do aventurar-se a Yuri Gagarin. És una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de l'URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
0: No sabem
1: exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau. I deixi la nau perquè es llencen paracaigudes. Ells negaran i faran veure que ha caigut dins de la nau durant un munt d'anys, durant un munt d'anys. Total, ell cau en paracaigudes en un camp de conreu, i una camperola i la seva neta estan treballant i veuen un tio caient amb un vestit de color taronja. Clar, imagina't que s'espanten molt, perquè som a l'any 61.
0: No és allò que t'esperes quan estàs plantant patates o el que sigui.
1: Correcte,
0: eh?
1: I avui encara, no? Però és que això és l'any 61.
0: Sí.
1: I comencen a fugir, però ell els atura, o sigui, no, soc soviètic, soc compatriota, soc camarada, no? Suposo que els devia dir. I diu, però tu d'on vens? Dic, vinc d'una nau, aquí no veiem cap nau. Diu, no, he caigut del cel.
0: Mira.
1: I demana llet, bueno, li donen llet per beure, i ell demana un carruatge, que el portin al poble més pròxim per trucar per telèfon al centre de comandament, dic, ja he arribat i sóc en aquest lloc. Tremendo.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: I n'hi ha d'anècdotes de Yuri Gagarin, una d'aquella època, moltíssimes.
0: Déu-n'hi-do les seves, però Déu-n'hi-do la d'aquestes dues camperoles,
1: sí.
0: Una anècdota de per vida.
1: Quin ensurt.
0: Clar, l'exploració espacial, malauradament, també ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? En el cas de la Laika, ara ens explicaves algunes anècdotes també de Yuri Gagarin, i en algunes ocasions s'ha pagat en vides humanes, sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de tres astronautes. què va passar, com es feien les coses, que crec que ara han canviat molt, no?, aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67 i no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament, i de fet el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, tres astronautes famosos, dos havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I torno a dir, no hi ve combustible, era un dia d'entrenament. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
0: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. Traieu-nos, ens estem cremant, traieu-nos. No poden treure'ls, no poden obrir la porta, han comès molts errors, de la manera com està dissenyada la nau, la porta... I això deixa molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deixa molt tocats a la NASA. Tan tocats com un dels responsables de la missió agafa els seus managers, els seus directius, i els reuneix uns dies després en una sala i els diu: ara us n'aneu al vostre despatx, al vostre lloc de treball, i us poseu un cartell ben visible que digui mai més. Mai més tornarem a comprometre la vida de persones, de la manera que ho hem fet. Uh-huh. Perquè han anat molt de pressa, tenen molta pressió, saps? Perquè els soviètics...
0: Allò que diuen, les presses mai són bones companyes.
1: Correcte. I aquí tenen molta pressió i han apretat molt a les empreses subcontractades. El jutge, que investiga això, quan fa que treguin peça a peça i els cossos, les restes dels cossos de la nau, troben fins i tot eines abandonades dins de la nau de les empreses subcontractades que havien anat tot de pressa per acabar correcuita, apretades per la NASA, no? Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I de fet els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer, aquest és el dia que la NASA es va fer madura. Va dir: ostres, no tot,
0: punt d'inflexió.
1: Sí, no tot és bonic, no tot, que ja ho sabien, però quins errors que hem comès no els tornem a cometre. Els americans s'aprendran. Fixa-t'hi la paradoxa, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort, és Viktor Komarov, Soyuz 1, Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant, morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència: mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran: hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. Els polítics volen celebrar el dia 1 de maig, el Dia Internacional del Treball, i volen que la Soyuz 1 vagi a l'espai. Els enginyers soviètics diuen: no la tenim a punt, hi ha molts riscos, i els polítics diuen: doncs serà que sí, farem aquesta missió. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir: és veritat, ens hem equivocat.
0: No s'entoma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans. No hi haurà aquesta... I això és un canvi, jo penso que és important. Això farà que els soviètics tornaran a patir un altre accident gravíssim, tres persones mortes amb el Soyuz 11. Els nord-americans, afortunadament, aconseguiran tot el projecte espacial Apollo sense més accidents greus.
0: Ara deia Soyuz 11... Justament, l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong: és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
0: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea... s'emprenya molt, Aldrin. Clar, no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
2: Excuses barates, excuses, no? Barates, que
1: sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i si és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
2: Sort que hi va anar l'Aldrin, per això, no?
1: Sort que hi va anar amb el seu bolígraf, perquè també hi ha moltes anècdotes molt boniques, molt boniques, però una és que quan ja havien aterrat a la Lluna i es van posar els vestits especials dins del mòdul lunar, que són molt voluminosos, aquests vestits especials, sense adonar-se en un dels dos, no se sap qui, el moure's va trencar una palanca del quadre de comandament del mòdul lunar, no se'n van adonar, van sortir a caminar, i quan van tornar a entrar, amb sorpresa i pànic, bueno, no sé si pànic, però no sé, van veure...
2: Un ensurt, com a mínim.
1: Un ensurt allà a terra, doncs una palanca trencada. Van veure quina palanca havien trencat i ni més ni menys havien trencat la palanca per engegar el motor de sortida, el motor d'enlairament. Ho comuniquen a Houston, i Houston tenim un problema. I llavors a Houston els diu: esteu molt cansats, heu caminat per la Lluna, dormiu, ja no us preocupeu que ja mirarem com solucionem això. Clar, qui dorm, no?, en una circumstància com aquesta?
2: Estàs acollonit per l'angle,
1: eh? Totalment. I Aldrin, doctor en enginyeria, boníssim, tio boníssim, preparadíssim, duia sempre un bolígraf, que encara el porta ara, el mateix bolígraf, encara de tant en tant, perquè recordem que és viu, fins i on jo sé, Aldrin és encara viu, i ensenya sempre el seu bolígraf, va dir: ja sé com ho faré, encaixaré el meu bolígraf aquí, on anava la palanca, i fent força amb el boli, engegaré el motor d'enlairament. Així és com el mòdul lunar Eagle de l'Apollo 11 es va tornar a l'aire de la Lluna.
2: Com per no guardar-lo, aquest bolígraf, que imagina't, possiblement els hi va salvar la vida, o els va treure de...
1: Absolutament. Però fixa't que estem parlant de high-tech, estem parlant de... No hi ha res més tecnològicament punter en aquell moment, sí, no?, que anar a la Lluna, i mira tu en un bolígraf,
2: Això et pot salvar la vida. En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apollo 11 i 12, de manera que és: toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
2: ja
1: és rutina.
2: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys, ho tenen tot documentat, allà no es pot tocar res, i els hi cau la missió, de sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu: espera't, senyor president, espera't,
2: que tingues esperança,
1: retornarem,
2: no?,
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. Clar, tu quan analitzes, per exemple, apagueu, no teniu energia, apagueu tots els ordinadors. No ho han fet mai. I si no s'engeguen després? Perquè els necessiten pel retorn, per la reentrada a l'atmosfera. Mai s'han apagat els ordinadors en òrbita, en aquell moment. I si no sobreviuen al fred, i el fred de l'espai els va, perquè es quedaran sense calefacció també dins. I si després no s'engeguen? Ja, però és que no teniu energia, heu de fer això. I clar, i ho fan, i així, i així, i així. I moltes decisions que són extremes, extremes. Totes funcionen. I un ara diu: van tenir molta sort. No. Una cosa és la sort i l'altra és la bona fortuna. La bona fortuna, la sort és un atzar. La bona fortuna és aquella que tu treballes. És aquella que tu ets el millor. Eren els millors astronautes, eren els millors enginyers, eren els millors científics, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
2: feina,
1: que
2: és, clar,
1: és una fortuna que guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
2: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
2: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta quan llegeixes el detall. No? Mira, només un apunt. Amb el Challenger hi ha un enginyer d'una empresa subcontractada, que és la que ha fabricat els coets laterals, que són els que provocaran l'accident, que té una sospita profunda que quan llencen a baixes temperatures aquests coets que ells han fabricat no acaben de comportar-se bé. El matí següent llançaran a Florida el Challenger amb temperatures com mai s'havia llançat per Florida, molt baixes. Durant la nit fins i tot s'ha posat gel en l'estructura del coet. I el dia abans aquest enginyer recomana no llançar, ajornar el llançament. Hi ha una conferència a una telco, de fet és per telèfon, en una videoconferència entre la NASA i aquesta empresa subcontractada. I per què no hem de llançar, diu la NASA, i aquest enginyer, home, perquè tinc aquestes sospites. Tu tens alguna prova? No tinc proves, però hi ha dades que em fan sospitar. I la NASA amenaça a l'empresa subcontractada amb penalitzacions si no llencen, i els hi donen 15 minuts perquè decideixin què faran. En aquell moment els directius d'aquesta empresa subcontractada agafen el seu enginyer i li diuen: però a veure, tio, tu tens proves? No en tinc. Doncs llançarem. I el desautoritzen. Aquella nit, l'enginyer, quan arriba a casa, arriba en una mala cara tremenda, la seva dona li diu: què et passa? Diu: demà matarem 7 persones. Aquest és el cas del Challenger. És, mira, pell de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo amb directius, perquè hi ha molts detalls dins aquest cas. Ara he resumit un detall, no? Però n'hi ha molts.
2: Cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
2: Creus que estem en un altre punt ara, ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
1: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos, ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
2: El risc zero
1: no existeix. No, estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'exploració de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents? Poden haver. I aquesta gent són molt valents. I es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer. No ho estem fent així.
2: Doncs estarem atents, perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta.

La sentència de presó més llarga de la història va ser imposada a Chamoy Tipiaso, una dona tailandesa condemnada l'any 1989 a 141.000 anys de presó. Aquesta pena extrema es va dictar després de que es descobrís que havia liderat una estafa piramidal que va afectar més de 16.000 persones, incloent-hi membres de l'exèrcit i fins i tot de la família real tailandesa. Tipiaso era responsable d'una organització fraudulenta anomenada Mae Chamoy Fund, que prometia rendiments molt alts a inversors enganyats. Durant anys, va mantenir l'estafa gràcies a la seva influència social i les connexions polítiques. Però quan el sistema va col·lapsar, les pèrdues van ser enormes i la pressió pública va forçar el govern a actuar. Malgrat la xifra astronòmica de la condemna, la llei tailandesa limitava el temps màxim que una persona podia passar a la presó a 20 anys en aquell moment. Així doncs,

0: Moltes construccions romanes, com el Panteó de Roma o els ports antics del Mediterrani, continuen dempeus després de gairebé 2.000 anys, sovint en millor estat que estructures modernes molt més recents. El secret és el formigó romà. A diferència del formigó actual, els romans no utilitzaven ciment Portland, sinó una barreja de calç viva, cendra volcànica i aigua de mar. Aquesta combinació provocava una reacció química que feia créixer cristalls minerals amb el pas del temps, reforçant l'estructura en lloc de debilitar-la. Curiosament, el contacte constant amb l'aigua salada feia el material encara més sòlid. Avui en dia, els enginyers estudien aquesta tècnica per crear materials de construcció més duradors i sostenibles, ja que el ciment modern genera una gran quantitat d'emissions de CO2.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavi ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià, entrebat amb Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Contades coneixerem la història d'un home que fa més de 40 anys que va arribar a Catalunya gairebé per casualitat i ja no en va marxar mai més. Nascut a Polònia i veí de Sant Cugat des de fa dècades, es defineix com un català nascut a Polònia. Empès per la música i les circumstàncies polítiques del seu país, va trobar aquí una nova vida, una família i una llar. Potser el coneixereu perquè l'heu vist pel poble o perquè heu sentit la seva veu de tenor a la Coral de la Lira i a la Coral del Muntanyenc. És en Jurek Podlewski. Jurek, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Et teníem aquí dijous passat per parlar de la Coral de la Lira.
1: Sí.
0: I avui volem convidar-te per conèixer la teva història personal, que fins i tot se'n podria dir que és d'un thriller, algunes etapes, i que se'n podria fer un llibre. Tu et defineixes com un català nascut a Polònia i ho dius moltes vegades. Com explicaries a la gent que no et coneix per què ets un català nascut a Polònia?
1: Simplement perquè penso que Catalunya ha fet tant per mi que jo, com mínim, podria reconèixer que sóc català i agrair d'aquesta forma a la gent que va fer tant i tantes coses i sempre ha estat molt amable amb mi i realment no tinc paraules d'agraïment prou d'aquestes que realment volen decidir que el que he fet i el que han fet per mi es mereixen.
0: Tu vas néixer a Polònia, per la gent que no s'imagina com era el context en aquell moment, com era, com es vivia a Polònia a final dels anys 70, quin era el context polític i social?
1: Jo diria que la paraula que defineix tot, de fet una paraula, tot gris, sense futur, sense perspectives, simplement sobrevivència de cada dia.
0: D'alguna manera, les corals i el cant coral han sigut com un fil conductor de la teva història, no? Com va començar la teva relació amb el cant coral i per què és important per aquesta història que explicarem?
1: Vale, doncs, primer perquè els meus pares sempre havien cantat en la coral i jo des de petit al col·legi cantava, però com que no m'agradava el que cantava, vaig dir mai més cantaré a la una coral. I fins que vaig arribar a la universitat i, per casualitat, a través d'un company d'equip de voleibol, vaig arribar a la coral de la Universitat de Gdańsk i, de fet, anava a escoltar, simplement. Però de seguida em van enganxar i van dir tu aquí, entre tenors. I llavors vaig quedar allí com 11 anys més.
0: Aquí va començar el teu vincle, vas començar a participar en aquesta coral de la universitat, unes corals en aquell moment a Polònia que tenien un nivell molt alt, hi havia moltes persones que formaven part del conservatori, per tant tenien cert prestigi, oi?
1: Sí.
0: Era plena època comunista a Polònia, i això et va donar una oportunitat excepcional en aquell moment de poder veure món amb aquella coral, vas viatjar per Europa,
1: sí,
0: i vas conèixer Catalunya. Això va ser el 1977.
1: Sí.
0: Quin va ser l'impacte emocional d'aquell primer viatge?
1: Va ser un impacte terriblement, per mi, terrible, perquè tenia una visió de l'Occident, tal com recibia la informació en el col·legi d'oficials, que fins i tot deien com una cosa tonta, que tenen un raspall de dents per quatre i coses així, i de sobte, sortint d'aquest gris que abans vaig definir, tot era colors, la gent era alegre, la gent era amable, cosa que això no notava ja a Polònia. Les botigues estaven ple de mercaderies, hi havia ple de menjar. És que una il·luminació, tot impactava enormement.
0: I aquell 77 va ser la primera vegada que tu vas posar un peu a Sant Cugat, ho vas fer al monestir, amb un concert. Te'n recordes d'aquell dia?
1: Sí, naturalment. Sí que me'n recordo, i molt bé, perquè fins i tot recordo el lloc on estava cantant. Estàvem convidats per la coral, precisament, de Club Muntanyenc, i van venir, de fet, al Festival de Cant Coral de Barcelona, i com que fèiem també un concert fora de Barcelona, doncs vaig venir aquí a Sant Cugat i me'n recordo que era de fosc, pujàvem per una muntanya que per nosaltres era una cosa terrible, perquè a Polònia tot és pla, no? Llavors una muntanya que pugem, unes corbes que hi havia, tremendo, i tot de nit. Llavors arribem aquí i la gent molt amable, el concert va sortir fantàsticament bé i em va quedar aquest impacte, em va quedar per tota la vida.
0: Com era viatjar des de Polònia en aquell moment? M'explicaves que anàveu amb uns passaports especials, no? Perquè ni tan sols es podia sortir
1: sí, que eren per viatjar. Sí, eren un passaport perquè, clar, realment la gent no tenia passaports a casa. Simplement per sortir a l'estranger demanava el passaport i ho concedien o no. En cas d'una coral, eren uns passaports que, diguem, aquesta forma de concedir o no era més fàcil, perquè concedien a tot el grup i ja està. Llavors, aquests passaports tenien com una S especial. Mm-hmm. Llavors, clar, amb això podíem viatjar, evidentment, perquè passaport és passaport, i una vegada tornat a Polònia, en 7 dies hauria de tornar el passaport per poder recuperar el meu DNI.
0: Però vosaltres no viatjàveu sols amb la coral, no? Veniu acompanyats?
1: Sempre veníem acompanyats amb uns comissaris que ens vigilaven i sempre procuraven que la cosa sortís correctament, políticament parlant.
0: Hi havia una vigilància, no?
1: Naturalment.
0: Passen uns quants anys, has de fer el servei militar, s'instaura la llei marcial i es fa més llarg del que tu esperes, però més endavant, el 1983, la primera edició del Festival Internacional de Música de Can Toni Gros et dona l'oportunitat de tornar a Catalunya i, alerta spoiler, ja no tornaràs. Què va passar i quan i per què vas prendre aquella decisió tan arriscada de no tornar a Polònia? I ara ens expliques com no hi tornes, perquè no va ser d'acord amb aquests comissaris que us acompanyaven.
1: De fet, sí que va passar una cosa, perquè a mi em van encarregar organització de viatge dins de la coral, i llavors, entre altres coses, també hauria de procurar tenir diners per pagar segons quins serveis aquí a l'Occident, diguem, no? I una de les formes per poder aconseguir aquests diners era cantar a les esglésies, que sempre entrava en contacte amb algun mossèn per aquí i per allà, i ja està, i ens deixava fer taquilla inversa. Bé, a vegades el mossèn deia, mira, ja que esteu i canteu, feu aquest concert, doncs podríeu cantar durant la missa, també. Jo no veia cap problema, al contrari. Però els comissaris aquests no ho veien ben clar i deien, això no pot ser. Llavors jo preguntava quina alternativa em donaven i deien, bé, això no, qualsevol altra forma. Però jo no veia qualsevol altra forma i deia, doncs cantarem durant la missa. I ells van dir, doncs quan tornem a Polònia parlarem.
0: Què volia dir això?
1: Volia dir això unes conseqüències bastant greus per mi. Llavors, si en aquest moment vaig decidir que ja no tornaríem a parlar mai més. I ja està. Llavors va començar, diguem, l'organització de la meva sortida de la coral i quedar-me aquí.
0: Com va ser? Estàveu a Catalunya, però aquesta gira que fèieu amb la coral us portava també a altres indrets, vau anar cap al País Basc i us trobeu a Getària. I allà...
1: Sí. Allà, com sempre, i aquí ve la cosa de tenir sort i amics a Catalunya, perquè coneixia la gent del poble de Castellbell i el Vilar, coneixia la coral, perquè vam fer un intercanvi l'any precisament 77, i llavors vaig demanar ajuda a Can Toni Gros, a un mossèn de Castellbell i el Vilar, que es diu Joan Farràs, i aquest va dir que m'ajudaria. El que passa que li vaig dir, jo no m'ho puc quedar aquí a Catalunya perquè encara tindran temps els comissaris per organitzar alguna cosa, per forçar-me a sortir o el que fos. Per tant, li vaig dir, haig d'escapar a l'últim moment, abans de sortir d'Espanya. I bé, va ser, l'últim lloc va ser el concert de Getària, que després de sopar, que ens van convidar a sopar, doncs el plan era marxar cap a França. I jo en aquest moment ja sabia que era el moment, era el moment. I vaig tenir sort que va venir també una amiga de la coral de Castellbell, que treballava, que vivia a Madrid i treballava precisament a Saraus, i com que sabia que estàvem en Getària fent el concert, doncs va venir, quina alegria. Jo poques paraules li vaig explicar la meva situació i ella també va dir, t'ajudaré. I llavors, durant el sopar, que quan tothom ja estava ben content perquè hi havia molt menjar, molt beure, i llavors dic, acompanyo aquesta gent a la sortida perquè ja se'n van, perquè demà han de treballar. I vaig sortir i no vaig tornar.
0: Tu t'havies amagat una maleta.
1: I sí, sí, que tenia amagada una maleta, també, també comptant amb la sort, i tenia la maleta amagada sota l'autocar, en una ombra de les rodes, i com que era fosc tot, doncs vaig tenir sort i vaig poder recuperar les meves maletes.
0: Com va ser la sensació, quines emocions tenies tu en aquell moment en què desapareixes i no saps com et buscaran i fins a quin punt, no? Com va ser aquell tràngol, aquelles hores, aquells primers dies?
1: Saps què passa? Que la meva por més gran era què passaria si tornava a Polònia. I, per tant, qualsevol altra emoció era menor. I, per tant, d'alguna forma podia fins i tot dormir bé, o relativament bé. Endemà estava bastant eixerit amb les coses, vol dir, ja tenia clar que probablement no tornaria més a veure a ningú de la meva família, de Polònia, d'amics, ja, això ho tenia clar. I estava d'acord, però també tenia clar que ja que estic aquí, vull ser un d'aquí. Vol dir, d'aquí, em refereixo a Catalunya, d'aquí. I tenir les mateixes obligacions i els mateixos drets per aquest ordre.
0: Tornes amb aquesta dona, ho fas amb cotxe. Com va ser la tornada del País Basc a Catalunya?
1: Resulta que aquesta amiga va trucar a la nit als seus pares i al mossèn, i endemà van venir. Per tant, a la tarda d'aquest mateix dia vam agafar el cotxe de tornada i vam marxar, i vam arribar aquí a Catalunya, a Castellbí i el Vilar, i la imatge que em queda és veure Montserrat.
0: I a Castellbell i al Vilar comença, diguéssim, la teva nova vida a Catalunya.
1: Sí.
0: On t'allotges? Qui t'acull? Com són aquests primers dies?
1: Doncs, tal com ho he dit abans, que era el mossèn que em va agafar i em va oferir casa seva. Vaig estar a casa seva durant un any. I també s'ha ofert a ajudar-me a tota la gestió, diguem, formal per legalitzar la meva estança a Castellbell o a Catalunya, no?
0: I aquí hi trobes el primer entrebanc, tu demanes asil polític i reps la resposta del govern d'aquelles hores, Felipe González, que et denega l'asil polític. Però aquí el mossèn, que ja podem dir el teu amic,
1: sí,
0: mou fils.
1: Sí.
0: I tot acaba anant bé.
1: Sí, perquè resulta que, clar, com que era Castellbell i el Vilar, molt a prop de Montserrat, pujàvem molt a Montserrat, coneixíem monjos importants i pràcticament molts d'ells, i un d'ells era pare Marc Taixonera, que era, diguem, responsable de la política dins del monestir, i ell no sé què va fer, es va assabentar de la situació, i uns quants dies després va arribar una notificació que em van concedir l'estatus de refugiat religiós.
0: Per tant, ja tenim la situació administrativa
1: relativament bé.
0: I hi ha una altra situació. Tu vius a Castellbell i al Vilar, aquesta primera època, i arriba un dia que arriben les nebodes d'un conegut.
1: D'aquesta família, precisament.
0: D'aquesta família, i n'hi ha una
1: que m'agrada.
0: Que t'agrada.
1: Sí, sí, m'agrada, és que m'agrada molt, i de fet, diguem, la cosa va trigar una miqueta perquè hi ha hagut, evidentment, entrebancs, com sempre, aquestes coses, però al final va ser un any després, justament, exactament un any després de que vaig deixar la coral, ens vam casar a Castellbell i el Vilar.
0: Com va ser aquest casament?
1: El casament, clar, com que oficiava el casament al mossèn, aquest mossèn Joan Ferràs, després, com que de seguida el mestre, perquè era el mestre de la coral, de seguida em va incorporar a la coral, perquè jo pràcticament no vaig deixar de cantar la coral des de que vaig arribar a Catalunya i vaig cantar a la coral la Capilla de Música Borés. I llavors aquesta coral també va cantar a l'església de Sant Vicenç de Castellbell, que és una muntanya per on el Llobregat fa una curva molt, molt pronunciada. I el mossèn fins i tot va convidar tot el poble, perquè tot el poble em coneixia d'allà, estava volcat fins i tot per ajudar-me com sigui, va convidar aquesta gent a fer un pica-pica després del casament, a la plaça davant de l'església.
0: El que no hem dit és que aquesta dona era de Sant Cugat.
1: Sí.
0: I això et va portar més endavant...
1: Aquí a Sant Cugat.
0: A venir.
1: Però primer vam quedar a Manresa, a viure a Manresa un any, i després vam veure que això no era el lloc, i ens vam traslladar a Sant Cugat, i fins i tot perquè vaig trobar una feina a Barcelona, en un equip de que era un suport informàtic a diferents empreses.
0: Perquè tu ets matemàtic i informàtic.
1: Sí, sí, sí.
0: De formació, m'explicaves.
1: Sí,
0: ets informàtic,
1: sí.
0: Però que no havies vist un ordinador.
1: Exactament. És que vaig estudiar informàtica sense veure l'ordinador, però vaja, tot això després em va beneficiar bastant perquè tota la teoria que vaig aprendre després em va servir molt aquí.
0: Com va ser la teva arribada a Sant Cugat des d'aquell moment i com en aquestes dècades t'has convertit en un català nascut a Polònia, però també un santcugatenc.
1: Perquè la meva dona també és molt santcugatenca, es diu Dolors Garriga, evidentment, molta gent la coneix, evidentment, i vaig caure en una família molt catalana, i això encara ha reforçat la meva opinió sobre Catalunya i sobre la manera d'entendre el fet diferencial català, com diuen allà en un altre lloc. Jo vaig entendre això, que realment és un altre país, que hi ha unes diferències, i jo, com que aquest país va fer tant per mi, i ho repeteixo això, tant la seva gent com el país va fer tant, doncs sí que hauria de fer jo alguna cosa d'aquestes, i per això dic, sempre em defineixo com a català nascut a Polònia, no? I vaig conèixer també, de pas, que vaig poder parlar amb el senyor Roca Junyent, vaig poder parlar amb el Jordi Pujol en persona, amb molta gent aquesta important, i sempre vaig trobar que són molt propers i realment no s'assemblava res a el que tenia abans. De fet, aquesta vida d'abans no, ja gairebé és una cosa que és una cosa llunyana. I per això sempre dic, vaig néixer per segona vegada a Catalunya.
0: Doncs amb aquesta sentència gairebé ens acomiadem, Llorec. Ens quedaria molta part de la història per explicar, però no ens queda temps. En tot cas, et podem seguir veient a la ciutat, estàs cantant a la Lira, ets el president de la coral del Montanyenc, per tant, el teu vincle amb Sant Cugat i amb Catalunya continua actiu i que per molts anys sigui. Moltes gràcies.
1: Naturalment que sí. Moltes gràcies a tu. Gràcies.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Un dijous més, a aquesta hora, obrim l'espai de sexologia. Avui ho fem per parlar d'un tema que és molt interessant, però del qual moltes parelles parlen poc, el desig. Per què en les relacions llargues la passió de vegades baixa? És química? És energia o ens adormim una mica? Doncs per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres la Ruth Canals, la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella del programa. Ruth, benvinguda.
4: Hola,
3: què tal? I la Judy Muñoz, que és psicòloga, treballa amb una mirada més energètica de les relacions i avui també ens acompanya especialment per parlar del tema. Judy, què tal?
4: Molt bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
3: Doncs a veure si entre la química i l'energia ens ajudeu a pujar una mica la temperatura de casa, tot i que l'hivern sembla que ja...
5: Ara ve un bon moment, amb la primavera, no? Ja ho sabem, la sang realtera.
3: La sang s'altera, sí, efectivament. Doncs parlem del desig. Ruth, és veritat que amb els anys, amb el pas del temps, el sexe es torna més avorrit?
5: Aviam, el sexe no és que es torni més avorrit, sinó és el que fem nosaltres amb el sexe. Val? Hi ha gent que és avorrida des que té 20 anys en el sexe. Val? Vull dir, no és una cosa de l'edat, és una cosa de la dedicació que li posem, no?
3: De l'entusiasme
5: que tinguem
3: nosaltres.
5: De la il·lusió, de la passió, de dedicar-hi aquesta presència. És veritat que quan coneixem algú, no?, doncs és la novetat, les hormones, tota aquesta dopamina, no?, tot això, bueno, està pels aires, i és normal que quan coneixem algú al principi,
3: correcte,
5: aquestes ganes es vegin més tal, no?, més amunt. Però amb el temps, si tens aquesta mateixa relació, val? Sí. Bueno, comencen les responsabilitats, que si els fills, que si la rutina, que si acabem tot logístic, has comprat paper de vàter, doncs mira, això, la veritat és que la libido, doncs no...
3: La rutina.
5: No ajuda. Rutina, la no de rut, eh?
3: Sí, la rutina. Però precisament el temps i aquestes rutines, tot això, és el que mata una mica aquesta passió inicial. Sí?
5: Sí, sí, clar. Mata una mica el que és el misteri i al final...
3: La gràcia.
5: La gràcia, la sorpresa, no?
3: Anem a mirar-ho des d'un altre punt de vista. Per això avui ens acompanya la Judy. Des d'una mirada més energètica, que és com ho fas tu, com s'explica això?
4: Doncs mira, energèticament podríem dir que la sexualitat és energia. Per tant, com és energia, depèn de l'energia de cada persona. A mi sempre m'agrada dir que la sexualitat, envoltar-la amb una etiqueta de amb el temps es desgasta o no, és una mica arriscat. Estic super d'acord amb el que ha dit la Ruth, perquè precisament depèn de l'energia de cada persona. Com tot, no? A la vida crec que la sexualitat s'ha de posar també ganes. Per tant, energèticament depèn molt de com és cada persona. Una persona que es viu a si mateix amb una energia vital, de foc i viva...
3: I desbordant,
4: segurament que encara que amb el temps s'hagi d'adaptar també a la parella que té al costat, però segurament té més tendència a mantenir una miqueta aquesta flama viva, no? Que potser és la que diem que es perd.
3: Però és que aquesta energia...
5: I això que dèiem de gent que té 20 anys i que no la tenen aquesta flama, suposo que llavors interpretem que seria gent que de sèrie no porta potser aquesta energia vital, no?
3: Total. Però igualment aquesta energia, encara que la portem una mica de sèrie, també s'ha d'anar entrenant, no?, per no anar-la perdent pel camí. Una mica? Sí o no?
4: Totalment. L'energia no és...
3: O sigui, no és innata, no la tens des que neixes fins que mores, perquè això és evident que es va perdent
5: molt cruel,
3: una mica pel camí,
5: no? També,
3: no?
5: Com si la tens, la tens, i si no la tens, no la
4: imagina't,
5: tens.
4: Imagina't, si no la tens...
3: Quina sort, t'ha tocat en el bombo de la loteria, no?
4: Ets bona energia o no? Sí que és cert que es pot treballar, evidentment, sobretot si tens ganes i consciència. Jo penso que si posem consciència a tot és el que guanya més. Però sí que és cert que l'energia, i parlem una miqueta més de caire més transpersonal, espiritual, doncs hi ha energies que són molt fugoses, que això doncs aporta moltíssim en una relació sexual.
3: Quan a consulta et venen a explicar la seva situació i parlen d'aquesta baixada del desig, aquesta pèrdua, quina és la frase que més escoltes, Ruth?
5: Bueno, no sé, a veure, hi ha parelles doncs, que això, no?, que amb el transcurs del temps doncs venen i veus, no?, de dir, jo t'estimo molt, no?, estic molt bé amb tu, ets l'home de la meva vida, ets el meu millor amic, però no en tinc ganes. Ja no en tinc ganes.
3: Veus, aquí està l'entrenament. S'ha entrenat poc.
5: Bueno, més que entrenar, no?, o sigui, ens hem com despistat. O sigui, és a dir, com t'ho explico? És bastant obvi, realment, però és el que parlàvem, no? L'estrès, el cansament...
3: Totes aquestes excuses que hem posat abans, no?
5: La rutina, no?, quan tot és previsible, el cervell doncs deixa d'anticipar també el que podria passar, no ens ho podem imaginar, no hi ha lloc per la màgia... bueno, conflictes no resolts, és a dir, hi ha relacions, parelles, no?, que venen a consulta i tenen temes a resoldre que, evidentment, quan estem dolguts, estressats, ens sentim malament amb nosaltres mateixos, amb la nostra parella, que es desperti aquesta fogositat, bueno, potser pot passar més a l'adolescència o a les pel·lis que ens han fet creure que... que gent que està, no?, una pel·li, algú que està barallat i tal, doncs de cop i volta tenen un sexe passional i tot s'arregla o s'obliden. No, aquest sexe passional difícil que succeeixi si hi ha conflictes no resolts, no? I després hi ha una altra cosa important, que és la pressió sexual, també. És a dir, quan una persona se sent pressionada sexualment per la seva parella...
6: Sí, no? És a dir, tu tens moltes ganes, però jo no en tinc.
5: Exacte. Jo estic en un moment vital, imagina't, no? Sigui la menopàusia. O sigui que he canviat de feina i estic molt estressat, no? Que és un dels, de les connotacions, a lo millor, més complexes, no? A l'hora de sentir desig, l'estrès. I jo no en tinc ganes, i tu m'estàs pressionant i dient-me ostres, és que fa 2 setmanes que no fem l'amor, és que fa 3 setmanes, és que fa 1 mes, és que cada vegada anem a menys. Això és el pitjor que li pots dir a la teva parella precisament per despertar-li les ganes, que senti aquesta pressió. S'ha de fer des d'una altra banda, una mica més civilino, que dic jo, saps?
6: Com? A veure, explica'ns. Com s'ha de fer?
5: Home, doncs primer de tot, entendre què és el que li agrada a la meva parella. Observar la teva parella i saber el que per la teva parella és sexy, val? Em desperta el desig de mi, doncs posar-li a la cara. O sigui, com et diré? Però primer és observar i has de conèixer la teva relació, també, perquè el que a mi em pot agradar, no?, a veure si està d'acord amb mi, a la meva parella, no. Per exemple, jo què sé, no? Hi ha gent que diu, doncs a mi m'agrada molt quan una noia s'està fent una cua, s'està pentinant, s'està tocant el cabell. No sembla que hagi de ser algú sexy, no?, així de primeres, però potser a mi m'agrada molt això. Doncs, a partir d'ara em començaré a pentinar més davant teu i a veure si, no?, visualment et desperto alguna cosa.
6: Quin còctel, eh? Sí. L'estrès, els conflictes, sí, la pressió...
5: Però veus, al final
6: sexual,
5: tot és el mateix, no?
6: Judy,
5: això que hem, i Carme, el que hem dit de... Si tu estàs observant i present i enfocat en què vols millorar la teva libido, el teu desig... t'hi fixaràs i trobaràs les fórmules, també. No, yeah, pots deixar que això passi sol. S'ha de treballar.
6: Llavors, aquí ja, sobre el debat, el desig és química o és energia? A veure.
4: Mira, jo et diria, inclús, m'arrisco a dir, que el desig és voluntat. És voler tenir desig. Perquè crec que el desig...
6: Estaríem d'acord, sí.
4: Sí, perquè... Tenim el desig com si fos alguna cosa amb la que ja vivim o partim d'aquí, no?, de que hem de tenir desig, però el desig està claríssim que s'ha de treballar. O sigui, s'ha de voler tenir desig. És una elecció que té la persona. Crec que ve molt també amb la proactivitat. El que deia ara la Ruth, no?, per exemple, una persona s'està, una dona, en aquest cas, s'està fent una cua, i si una dona s'està fent una cua amb una energia una mica raruna, no?, de que no se sent sexy ella mateixa, és probablement menys possible que desprengui aquesta sensualitat, no?, de la que parlem, que pot donar després lloc a la sexualitat. Però també, en aquest cas, l'home que la mira ha de tenir una mirada de desig, perquè és el que hi ha de Ruth, depèn de com t'agafi, no? Jo potser, no sé, estic a casa, em faig una cua, i segons com se'm miri, doncs pot ser que sí, o depèn del dia de que jo desprengui això. Per tant, tornem-hi aquí un altre cop. L'energia té molt a veure del que jo desprenc. Però està clar que el desig, per mi, en aquest cas, és una voluntat que s'ha de tenir.
5: Sí? Jo, per una altra banda, a part del que diu la Judy, que estic d'acord, és que és com un mix. O sigui, jo no penso que és o una cosa o l'altra, sinó, evidentment...
6: Un conjunt.
5: És un conjunt. Clar. Al final, des de la psicologia sabem que hi ha neuroquímica molt clara, val? Hormones com la dopamina, la testosterona, no?, tot això. Jo avui, per exemple, us volia comentar, no?, doncs, que un dels experiments com més coneguts es va fer amb ressonància magnètica funcional, val? I es va avaluar quines parts del cervell s'activaven i s'encenien, diguem, en temps real, quan... ensenyàvem a algú imatges eròtiques, vale? I vèiem, doncs, per exemple, no?, en aquest experiment es veia que s'activava l'hipotàlem, que és el centre dels impulsos bàsics, no?, quan tenim gana, set i sexe. I ganes de sexe, l'hipotàlem s'activa, l'amígdala, que és la que gestiona les emocions i l'excitació, el còrtex prefrontal, vull dir que en resum, no?, que el desig no només és físic, és una combinació d'emoció, de recompensa i de com interpretem mentalment tot això, que és el que deia la Judy, no? La interpretació aquesta mental, però també emocional i de presència, no? Però, evidentment, hi ha una química darrere, allò que diuen, no sentim química. És vàlid dir això, perquè és molt probable que no hi hagi aquesta, que no es desperti aquesta química, però perquè no s'estan activant aquestes parts del cervell amb certes imatges, com fer-me la cua així o aixà, no? Això que dèiem. Mm. O caminar d'una manera més sensual davant de la meva parella, o... És que no sé, és que hi ha moltes coses. Hi ha gent que li agrada veure el seu marit rentant els plats, val? O sigui, és que al final a cadascú li activa el que li activa. És important que ens ho comuniquem, no? El que dèiem sempre de... El que sempre diem a tots els programes, és com, no? El decàleg que tenim, comunicació. O sigui, sense comunicació és difícil saber el que vol la teva parella.
6: Doncs ens posem deures, per exemple. Sí. Com recuperem aquest desig a banda de fer-nos la cua?
5: Era un exemple.
6: No, ja. Però hem de buscar més recursos, hem de tenir més opcions, no?, que trobar aquelles coses que puguin despertar novament el desig en la nostra parella. Què podem fer? Idees pràctiques, vamos.
5: Bueno, a veure, és que això... Jo et puc donar idees pràctiques, però també necessito
6: no
5: que em conèixer.
6: No serveixen per tothom, això.
5: Exacte, això no. És el primer. O
6: ja
5: sigui,
6: ho sabem.
5: No? Judit, estàs d'acord amb mi. O sigui, al
4: totalment.
5: Final, això no és com... Això és com les dietes, al final. A mi no em va bé la mateixa dieta que et pot anar a tu, no?
6: Correcte.
5: Doncs, primer de tot és això, no? Què s'activa en mi? Vale? El cervell no respon, com he dit abans, a coses sexis, sinó a coses que per a mi són sexis. Llavors, l'observació i l'atenció... O sigui, és que estar molt atents i molt centrats i observant el que realment em connecta a mi amb aquest desig per poder també transmetre-li a la meva parella. O sigui, hem de fer com un treball una mica d'introspecció. Mm. D'un mateix, de dir, oi que et dediques temps al gimnàs? Oi que et dediques temps a que la teva casa estigui neta? A que els teus fills no els hi falti de res? Dius, pues hi ha una altra part de la meva vida, que és la meva sexualitat, que vull conèixer-la també, vull saber què és el que li agrada. I també la meva parella, o sigui, atenció. Després, el context emocional. Vull dir, intentar rebaixar aquest estrès personal, transmetre molta confiança a la meva relació. Són maneres d'activar la libido. O sigui, que hi hagi bon rotllo a la relació és tan important.
6: Clar.
5: Perquè, si no, això no es desperta.
6: Jo dic.
4: Sí, aquí vull afegir una cosa superimportant també, que és el fet de que pensem que sexualitat ve de la mà del desig i no és sempre així, no? Per exemple, una persona pot ser molt sexual i no tenir desig, que això també jo m'ho trobo molt a consulta, quan em diuen és que soc molt sexual però no sento desig o no em surt. I clar, és el que deia ara la Ruth, no? L'actitud aquí és base. Primer també l'autoestima, l'autopercepció, com es veu un a si mateix. Si jo no em sento sexy... que sí que pots atreure, no?, igualment, però segurament l'energia que desprens, no?, és molt diferent. Per tant, quan ens sentim una mateixa o un mateix, sexy, bé amb su mateix, i a vegades passa que dius, et diuen, ostres, no?, que guapa estàs, o que sexy estàs, o com m'atreus, i tu penses, pues avui porto el monyo més xungo fet, i surto amb presses, i perquè el que desprens és com una vibra molt bonica, i això també té molt a veure, el sentit de l'humor. Quan tens molt humor i a les parelles molt, si rius, el desig està quasi que assegurat, eh?
6: Sí?
4: S'ha de riure molt, en relació per tenir un bon sexe. Un desig, en aquest cas.
5: Home, tu imagina't, no? Estàs al costat d'algú que sempre està rondinant. A mi no em venen ganes de fer-li l'amor, sincerament.
6: Se te'n va tota la líbido.
5: Dius, ai, no?
4: Total. O era una actitud passiva, extremadament passiva, no? Que no fa gaire res amb la seva vida, amb el seu dia a dia.
5: Bueno, que no posa intenció, no? I també, bueno, pues, també busca llocs interessants per... O sigui, el que parlem a vegades, no cites romàntiques en si, però dir... anem a generar aquest bon rotllo, no? Que a tu t'agrada anar al teatre? Va, doncs pues, anirem al teatre. Que no vol dir... O sigui, sobretot, o sigui, això també és important. No és que haguem de fer les coses per arribar després a tenir sexe. Hem de fer coses per generar l'ambient que potser més endavant farà que tinguem sexe.
6: O sigui, s'ha d'anar preparant el terreny.
5: Exacte.
6: S'ha de propiciar.
5: Sobretot, això va molt pels homes, també, perquè no, ja que parlem d'energia masculina, energia femenina, funcionem diferent, i això és important. No que homes i dones, sinó el que és l'energia masculina i l'energia femenina. Vale? Un home pot tenir energia femenina també, una dona... No, és com si... A mi no m'agrada dir energia masculina i femenina perquè la gent confon a vegades
4: sí, el
5: que és d'home o dona, no? I no, és com... Li podríem dir energia blanca i energia negra.
4: Sí, o
5: exacte.
4: El
6: o energia, simplement.
5: Sí. No, però hi ha, diguem, dos tipus. Llavors, la dona que té més energia femenina, evidentment, o blanca, o com li vulguis dir, no? Jo dic, al final necessita més temps, més cocció, més que es prepari el terreny. I l'home és més d'acció. L'energia negra, masculina, com li vulguem dir, és més acció. Llavors, clar, una a l'altra, és el que dic abans, atenció, observació, coneixes, per trobar-nos. No podem anar cada una a la nostra bola. Si volem compartir el sexe amb l'altre, hem d'escoltar-lo a l'altre, hem d'observar-lo, no podem anar a lo que m'agrada a mi.
6: Molt bé, recapitulant. Missatge final. El desig. No el perdem, si us plau. Això és la és una reflexió.
5: No renunciem, no renunciem, no, sí. No, que és molt bo per tot, per la salut, per la pell, per tot. No?
6: Però alguna reflexió última.
5: Sí. Aquí. No sé, digues.
4: Doncs,
5: si
4: per exemple, que el fet de no tenir desig, que no sigui tampoc, no, un tema que esdevingui després amb una depre, no, en aquest sentit, és a dir, que ens posem el cas de dir, vale, no sento desig potser en aquesta etapa, em dono l'oportunitat de que potser estic deixant enrere també una identitat, no, meva. Per tant, el desig, jo sí que vull des d'aquí també, com a moda d'esperança, dir que el desig es treballa, es cultiva i es pot renovar, sobretot. Perquè a vegades el desig ens el desperten de diferents maneres les persones amb què ens anem trobant a la vida. No tothom ens despertarà el mateix.
6: Hi ha gent desig que et desperta desig i a lo millor te l'has creuat, simplement.
4: Exacte.
6: No?
4: Sí, sí.
5: I que, per últim, jo també diria que el desig sexual no és només una reacció del cos, sinó que és una decisió del cervell. Vale? O sigui, el nostre cervell és molt obedient. També li hem de fer creure coses.
4: Sí, perquè si no,
5: és obedient, la nostra ment és molt obedient. Sí. Doncs hem de començar a dir-li coses també perquè se les cregui.
6: Doncs avui hem parlat del desig. Us recordem que podeu trobar la Ruth Canals a Sant Cugat, on fa una feina excel·lent amb les parelles.
5: Gràcies.
6: A consulta. Per treballar el desig, per treballar la connexió, per qualsevol situació que...
5: A nivell de vincle, el que
6: sigui necessària. El telèfon de la Ruth, el 671-5701-33, i el seu Instagram, @canals_psico, amb P, psico. I també gràcies a la Judy per donar-nos aquesta visió més energètica i... a nivell de vibres, no?
5: Important.
6: On et podem trobar, Judy?
4: Doncs mira, a Instagram ens poden trobar a @YEHUDIT, Judit Munoz, és una mica així, és el meu nom, és una mica complicat. El telèfon és el 687-619-937 i jo passo consultes a Rubí.
6: Ben a prop.
5: Molt
6: ben
5: bé, aquí al costadet.
6: O sigui que ho tenim tot a l'abast. Judy, Ruth, moltíssimes gràcies.
5: A tu, Carme.
6: Continuarem parlant del tema. Fins una altra.
4: Gràcies. Bon dia.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Flabiol, flauta de bec tradicional, de sons molt aguts, tocada per l'instrumentista.
3: El flabiol és un dels instruments més característics del conjunt musical que avui ens ocupa, que és la cobla. Parlem d'una formació musical que associem a les sardanes. I si al Termcat hi ha algú que pot parlar de música en propietat, aquesta és la Cristina Bofill. Cristina, què ens pots explicar d'aquesta orquestra tan catalana, de la cobla?
4: És una agrupació instrumental que inicialment servia per tocar qualsevol tipus de música, bàsicament tradicional, però que actualment la coneixem perquè té com a funció principal la interpretació de sardanes. I destaquem això, que és una formació musical, una agrupació musical autòctona, és a dir, que és pròpia de Catalunya i té uns orígens força antics, ja daten del segle XIV. Tal com la coneixem actualment, la cobla tocadora, diguéssim, de sardanes, és una successora directa de les formacions que es documenten a les comarques gironines en els segles XVIII i XIX. Està composta per 11 músics, però que només són 8 instruments. Per què? Doncs perquè hi ha instruments que estan doblats, diríem, no? És a dir, que són tocats per més d'un músic. Són el fiscorn, la trompeta, la tenora i el tible. I amb el cas particular del músic que en toca dos a la vegada, que és el flabiol i el tamborí.
3: Si et sembla, repassem amb calma tots aquests instruments, començant pel que hem destacat a l'inici, el flabiol. Què és i com hem de dir-ne de qui el fa sonar?
4: El flabiol és un instrument de vent. És de la família de les flautes. De fet, és una flauta de bec o flauta dolça, que és aquella que ens feien tocar a l'escola quan érem petits i que més o menys ens en sortíem, oi? Doncs el flabiol és una flauta de bec, però més petita i de sons més aguts. És curiós perquè el músic, com que és petita, toca el flabiol amb una sola mà, perquè és el mateix músic, ja ho hem dit abans, que també toca a la vegada el tamborí. És una mena de composició estranya. Amb una mà toca el flabiol, el mateix braç porta unes corretges i unes brides on s'aguanta el tamborí i amb l'altra mà percudeix el tamborí. I el músic que toca el flabiol és el flabioler, la flabiolera o el flabiolaire. Una cosa curiosa és que, com que és un instrument tan arrelat, tan tradicional a tot el territori de parla catalana, té noms que són variants dialectals. Se'n diu també fabiol, fluviol i fins i tot fubiol, segons el lloc. És un terme tan arrelat, tan conegut, que ha generat frases fetes, molt genuïnes en català, com tocar el flabiol. O sentir tocar el flabiol amb el sentit de que estàs una mica a la teva, no? Fent la teva musiqueta fora de lloc.
3: Cristina, parlaves del tamborí de la cobla, que és important no confondre amb el tamborí de cordes, oi?
4: El tamborí de la cobla és un instrument de percussió, és a dir, es toca percudint-lo amb una baqueta molt petita. En canvi, el tamborí de cordes, que és un altre instrument també tradicional, sobretot a la zona del Pirineu, a banda i banda del Pirineu, alerta perquè no és un instrument de percussió, com el seu nom indica, és un instrument de cordes. És un instrument de corda percudida, és a dir, es percudeix la corda, no una membrana. Per tant, és sensiblement diferent. És un instrument també molt tradicional que es troba a tot l'arc mediterrani i, igual que el tamborí, no s'acostuma a tocar mai sol, sinó que és el mateix músic que en toca dos a la vegada, acompanyat sempre d'algun tipus de flauta.
3: Un home orquestra, vaja.
4: El músic és, sí, és multitasca, ho diríem així, no? Toca dos instruments, sí, a la vegada. Un de vent i un de percussió o un de cordes.
3: A Altres clàssics de la cobla són el fiscorn, el tible i un de tan popular com la tenora.
4: Exacte, tots aquests instruments que has dit són els instruments forts de la cobla, no? Són instruments de vent. I és important perquè els instruments de vent són els que donen la sonoritat. Hem de tenir molt present que la cobla toca sempre a l'aire lliure, a l'exterior. Per tant, necessita instruments forts, que tinguin sonoritat, que tinguin volum sonor. I són aquests que has dit, el fiscorn, que s'assembla bastant a la trompeta, és de la família de la trompeta i és el membre més agut d'aquesta família. Després hi ha el tible, que s'assembla més a l'oboè, però té un so més suau. Fixeu-vos que he dit el tible, no la tiple, que això moltes vegades es confon. L'instrument és masculí, és el tiple, diferent de la tiple, que és aquella veu de dona soprano, la veu més aguda de les dones. En canvi, l'instrument de la cobla és el tible, és masculí, i això a vegades no ho diem bé. I finalment tu ho has dit, no? El gran clàssic, l'instrument que és el primer que ens ve al cap quan pensem en la cobla, el solista, el protagonista, que és la tenora. Que en aquest cas també és semblant a l'oboè, però de sons més greus.
3: I té alguna relació amb el tenor?
4: La tenora, substantiu femení, dintre de la cobla és com la veu corresponent al tenor, que seria la veu més aguda de les veus d'homes. Les veus d'homes són baix, baríton i tenor, doncs sí que etimològicament, evidentment, estan relacionats.
3: I si parlem de famílies, tant el fiscorn com el tible, com la tenora, són el que es coneix com a instruments aeròfons, oi? El que al carrer en diem de vent, no?
4: Exacte, tu ho has dit. Aeròfon és el terme tècnic per a referir-se a un instrument de vent. Ens sembla molt estrany, però no ho és tant. Aero, aer, del grec, aire. I font, de so, veu, és a dir, instrument provocat per l'aire, pel pas de l'aire per un conducte. Dintre dels instruments de vent hi ha de dos tipus. Hi ha els instruments de vent fusta, que en el cas de la cobla són el tible, la tenora i el flabiol, és a dir, que tenen el cos construït de fusta, i després hi ha els de vent metall, que són el fiscorn, la trompeta i el trombó. I aquesta paraulota, diguéssim, aeròfon, forma part d'una classificació que s'anomena el sistema Hornbostel-Sachs, que és una classificació que agrupa els instruments musicals en cinc grans categories.
3: Va, que jo puc. Hornbostel-Sachs.
4: Aquesta classificació fa referència a la manera com es produeix el so en l'instrument. L'aeròfon, doncs el so és produït per una columna d'aire. L'aire passa per una columna i produeix el so. Aeròfon, el primer. Membranòfon. El so és produït per una membrana, generalment percudida amb algun instrument, una baqueta. Cordòfon. Ha sortit abans amb el tamborí de cordes. El so és produït per una corda, ja sigui percudida amb un cop o fent la lliscar. Idiòfon. En aquest cas, el so és produït per tot el material de què està constituït l'instrument i no només per una part d'aquest material, d'aquestes parts, com en els casos anteriors. I finalment, el cinquè grup es va afegir amb posterioritat, són els electròfons, en els quals el so és produït per un dispositiu elèctric o electrònic.
3: I ens queda repassar tres grans clàssics de l'orquestra: la trompeta, el trombó i el contrabaix. Per què la cobla ha incorporat aquests instruments i no d'altres com el violí o el violoncel?
4: El fet que la cobla tingui aquests instruments és la necessitat de tenir un volum sonor en un espai exterior que sigui potent, que sigui contundent. La trompeta i el trombó podríem dir que són aquests instruments de vent forts que donen una sonoritat molt potent en aquestes audicions a l'aire lliure. I el contrabaix és fonamental perquè és el que fa el baix en tota l'agrupació musical. És tan important el contrabaix que popularment té un nom molt i molt conegut i molt bonic, que és la berra. Llavors, el motiu pel qual hi ha aquests instruments i no un violí, que té un so molt bonic, molt suau, és aquesta necessitat de contundència i de volum sonor que no donen, en aquest cas, el violí i el violoncel. La part melòdica que podrien aportar instruments com el violí i el violoncel la fan la tenora, bàsicament, com a solista melòdica, diguem-ho així.
3: Cristina, abans d'acabar, hauríem de parlar de la infografia de la cobla que heu fet al Termcat i que es pot consultar al web. Recull tota la informació dels instruments d'aquesta orquestra, els sinònims per als músics i, sobretot, les formes femenines.
4: Bé, a mi m'agradaria dir que aquesta infografia ha estat una iniciativa de Som Sardana i ha estat feta també amb la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC i de l'Auditori Museu de la Música de Barcelona, i que forma part de tot un grup d'infografies d'instruments musicals que des de l'any 2020 ja estem fent. I pel que fa al nom de femenins d'aquestes instrumentistes, d'aquestes músiques, dones músiques, que a vegades ens costa una mica dir jo sóc música, no? Perquè, clar, com que ho confonem amb el substantiu abstracte, la música, no, un músic, una música, per referir-nos a una dona, doncs en aquest cas ens ha interessat molt destacar doncs, els noms femenins de les dones i que en la infografia doncs, hi hagi també una representació equitativa de dones i homes. I llavors hem fet explícitament aquesta infografia els noms femenins, de manera que hem de dir la tiplaire, la contrabaix, la contrabaixista, la flabiolaire, la tamborinera, la tamborinaire, la tenora, en aquest cas per a referir-nos a la dona música, la tenorista, la trombó, la trompista, la trompeta, la trompetera, etc.
3: Ara ja només ens faltarien les tietes.
4: Sí. De tietes, no? Que diuen de tietes. Sí.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha algunes plantes que poden sentir quan les toquen i reaccionar-hi. Un exemple espectacular és la mimosa púdica, coneguda com a planta sensitiva. Quan toques les seves fulles, aquestes plantes es pleguen ràpidament com si s'estiguessin tancant. Aquest moviment no és màgic, sinó un mecanisme de defensa. Quan la planta detecta el contacte, canvia la pressió de l'aigua dins les seves cèl·lules, fent que les fulles es tanquin en qüestió de segons. El més sorprenent és que la mimosa pot aprendre. En experiments, els científics han deixat caure la planta repetidament sense fer-li mal. Al cap d'un temps, deixa de tancar les seves fulles perquè entén que aquest estímul no és perillós i pot recordar-ho durant hores o dies. Això suggereix que, tot i no tenir cervell, les plantes poden processar informació i adaptar el seu comportament segons l'experiència.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribà pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià entre Batenberg, Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona.

0: condicions a portaventuraworld.com.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh

That's Entertainer. Bon dia, passen 6 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem amb una sèrie de coses que es faran a Sant Cugat al claustre, el mes de juliol. Però abans... la homilia del molt de comèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha funcionat el mes de juny. Per qui? Benvinguts, germans en les arts escèniques. El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat va fer la darrera funció de programació pròpia el dia 31 de maig amb una esplèndida funció de dansa, Sonoma, de la Veronal, amb les entrades exaurides. S'ha confirmat, doncs, germans estimats, que des de la pandèmia, a meitat de la temporada 2019-2020 i la temporada 2020-2021, l'evolució ha estat molt bona i els darrers anys del programador Gela, el Patrick Fanon, i els primers anys de la nova directora, ara oficial, Maria Ferriol, han retornat els percentatges d'ocupació que aquest teatre, que es va inaugurar el mes de setembre de l'any 1993, o sigui que el proper mes de setembre es compliran els seus primers 33 anys, havia aconseguit no gens menys que un 85%, un percentatge que només el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Nacional de Catalunya igualen. A veure... quan va començar el teatre hi havia menys programació, en nombre de funcions, vull dir, i el teatre funcionava de setembre a juny. Després, les funcions, el nombre d'espectacles, va pujar i el teatre funcionava de finals de setembre fins a la primera o segona setmana de juny. I a vegades, amb algun espectacle que queia del cel, és una imatge ben volgut, germans, com en el cas d'una nova creació de La Cubana o una estrena quasi un assaig general d'una obra de José Sánchez Sinisterra o una sobtada aparició del fundador de Supertramp, Roger Hodgson, en un concert memorable. Però després, la programació va començar a finals de setembre, després dels Petits Camaleons, extraordinària forma de portar nenes i nens al teatre, i en aquest cas els voltants magnífics on s'havia previst construir una sala B i també, encara que no us ho creieu, germans, un magnífic teatre a l'aire lliure en la línia del Teatre Grec de Montjuïc. Com deia, comença a finals de setembre, aquesta propera temporada, el dia 20, i tanca a finals de maig. O sigui, germans, que no tenim teatre municipal el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost i gairebé tot el setembre. Però aquí cal dir que no ens podem equivocar. El públic habitual, el públic de la ciutat, també de Rubí i de Cerdanyola, que són habituals consumidors d'arts escèniques al Teatre Auditori, i de Barcelona, i de Sabadell, que molts d'allí venen aquí a veure i escoltar les òperes creades a Sabadell perquè l'escenari i el teatre són millors. Aquest públic no té teatre perquè el Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat no para. Què vol dir que no para? Pensen alguns, si jo vaig comprar la darrera entrada per veure la Veronal pel 31 de maig. Doncs això que dic, el Teatre Auditori no para. Escolteu. Escolteu, germans. Aquest juny, que està a punt d'acabar, el dimecres 3 es va presentar la temporada a l'exterior per primera vegada, fora del teatre, però el dissabte 6 es va fer una mostra de dansa de la IEA Oriol Martorell a Teatre Ple. I el diumenge 7, Ramita de color verde de l'Escola Color, dansa. El divendres dia 12, el Col·legi Pare Manyanet va presentar un musical El rei León, en dues funcions. El dissabte 13, Dris Dansa va presentar el Festival 2026 i el diumenge 14 a Dansa va fer dues funcions del musical La Sireneta. El dijous 18 es va celebrar el Gran Festival de l'Escola Collserola amb la gran estrena. I el divendres 19 i el dissabte 20 l'Escola Esther Bosch va presentar sis funcions del Gran Almacén de les Il·lusions.
El diumenge 21, el Festival Quim Studio 2026 va presentar Across the World amb dues funcions. I ara, el proper dissabte 27, Ritme, Salsa, Dansa presentarà el fi de curs 2026 amb dues funcions. I el diumenge 28, l'Escola de Dansa Bots ho farà també amb Encants i també amb dues funcions. O sigui, que aquest mes de juny, tancat per al públic, que podem dir normal i que ningú s'ho prengui malament, sisplau, Déu sigui lloat, el Teatre Auditori no ha parat en 20 funcions de diferents escoles. Una labor molt lloable. Que, a més, com es pot considerar, dona feina als treballadors habituals, als tècnics i als, també als treballadors de sala de teatre, i ajuda a equilibrar el pressupost del Teatre Auditori, o sigui que fantàstic i ben pensat. Però permeteu-me, germans estimats, que plantegi una qüestió que ja he repetit moltes i moltes vegades, que haureu d'admetre que potser la meva edat m'ho permet i, per què no dir-ho, la meva feina de dedicació durant més de 30 anys, aquesta feina tan estimulant i tan agradable de parlar, comentar i entrevistar persones vinculades a les arts escèniques. A veure, em repeteixo, germans. Vull dir una vegada més que entenc perfectament que es busquin o acceptin activitats com les descrites abans, però no entenc per què no es fa de tal manera que, rebaixant potser les activitats oficials del teatre, la programació pròpia, el teatre n'ofereixi una funció setmanal. Una funció al públic en general, al públic habitual, una obra de teatre, un concert de música amplificada o de clàssica, una dansa, una de circ, una de màgia o una altra d'humor que va tan bé com fa Caroreta. No és possible combinar una cosa i l'altra? Estic dient una a la setmana. Una. Només una. I el teatre seguiria fent el que fa i seguiria fins a final de juny. O és que el Teatre Grec i les programacions de teatres de Barcelona vinculades al Grec no omplen el mes de juny i fins a la meitat de juliol? O és que de veritat algú es creu que perquè hi ha Festa Major la darrera setmana de juny ningú aniria al teatre si dins de la pròpia programació de Festa Major un grup important fes un concert també al teatre? Arribat aquí, hem volgut germans. Com cada setmana, avui amb una mica més de calor que la setmana passada, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: Estàvem escoltant Els avis Nin, de Josep Saderra, una gravació de la Cobla Juvenívola de Sabadell, perquè aquesta cobla, que ja és habitual des de fa alguns anys, ens torna a visitar el divendres 10 de juliol al claustre del monestir. I per poder parlar de la cobla, per poder parlar de quina programació faran, a veure si ho podem adelantar, i per poder parlar també d'algú més, tenim amb nosaltres el tenora Valentí Maimó. Valentí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt content de poder escoltar-te.
1: I jo també.
0: Bueno, jo em sé, tinc el poder que ets el tenora segon, m'equivoco o és la realitat?
1: Efectivament, sóc el tenor segon.
0: I des de fa bastants anys, a més a més.
1: Sí, sí, sí, l'any que ve farà 30 anys que estic a la Juvenívola. Després, de fet, és l'única cobla on jo he estat. Jo vaig començar a l'Escola Pia de Sabadell, allà vaig cantar a l'Escolania, amb el pare Vidal, Escolapi, i a partir d'aquí doncs em vaig entrar a l'Escola de Cobla de la Juvenívola i aquí estic.
0: Bueno, de totes maneres, Valentí, jo em voldria identificar amb tu perquè en un dels primers concerts que vareu venir a Juvenívola al claustre, tu vas fer uns parlaments i quan va acabar jo vaig venir a parlar amb tu i vaig dir, escolta'm, tu ets actor? I em vas dir, no, jo no faig teatre. Aleshores dic.
1: Sí,
0: i em vas dir, jo no faig teatre. Dic, escolta'm, però tu podries fer-ho. I després, no sé si... No crec que em fessis cas a mi, però sé que després n'has fet...
1: Cert. Això va ser així per atzar. Vaig començar a dir, escolta, podria dir Verdaguer enmig d'un concert, perquè a mi m'agrada molt la poesia i en concret m'agrada molt Verdaguer. I, doncs, escolta'm, vaig veure doncs, que la gent em deia això, doncs, escolta'm, això ho fas prou bé. I després, en Jordi Lara, de Sant Cugat,
0: sí.
1: En Jordi Lara doncs, em va fer una proposta i a partir d'aquí doncs, sí que és veritat doncs, que he fet diferents monòlegs de literatura catalana al voltant de Verdaguer, Guimarà, Segarra... Però no em considero actor, eh? Jo sí que pujo a l'escenari, faig monòlegs, però no sé pas si sóc actor, no? Jo diria que no.
0: Bueno, escolta'm, primer parlem de la cobla i del concert que fareu. Quin repertori porteu?
1: Mira, enguany la Cobla Juvenívola fem 50 anys d'existència, mig segle d'història.
0: Sí.
1: Llavors, quan fem un esdeveniment com aquest, doncs és moment doncs, de fer una miqueta de parada i mirada enrere del camí que hem fet, doncs celebrar aquests 50 anys i mirar endavant. Llavors, el que hem plantejat enguany és fer exactament això, però... en el programa. De tal manera que el programa té un reguitzell de peces que ja s'han interpretat al llarg de molts i molts anys, lustres en què anem fent aquest concert al claustre de Sant Cugat, que ja és tradicional, i també peces que noves. Peces que, doncs, per exemple, farem una peça que s'ha escrit enguany per celebrar aquest 50è aniversari, que és de lluïment de cobla, que es diu ADN Juvenívola, és de Felip Molaves, que enguany ha entrat a formar part de la nostra formació. Doncs és una peça de lluïment de tots els músics, de molt espectacular. Això és com a novetat, com a peça doncs, que no s'ha escoltat. Una altra peça que és novetat i que es pot escoltar ben poc en els concerts de cobla és un vals que es diu Babardages, que és un vals especial on el tiple primer, el solista, sí. Té una dificultat d'execució molt, molt important perquè has de fer la tècnica del triple picat amb la llengua. El triple picat és una tècnica doncs, que amb els instruments de metall és molt habitual, però amb els instruments de doble canya, que són els de la fila del davant, això no és gens habitual, és més, és molt, molt estrany que es pugui fer. Doncs el Felip Morales, que és un crac, té l'habilitat de poder-ho fer. I hem incorporat aquesta peça doncs que la gent quedarà bocabadada del que és capaç de fer el Felip amb el tiple.
0: Segur, seguríssim.
1: A part d'això, doncs, farem també peces, com he dit al començament, que ja s'han interpretat al llarg dels anys. És a dir, per exemple, hem agafat una peça que s'ha interpretat, m'ho invento, el 2012. Val? Jo què sé, Niu d'amor. Una que es va interpretar el 2014, Putxoliu, per exemple. Farem Putxoliu, que és una obra per cobla molt maca, de Joaquim Serra.
0: Extraordinària, extraordinària.
1: Extraordinària, doncs la tornarem a interpretar. Una altra peça que farem, Somni, Somni, de Manel Sader Puigferrer, també s'ha interpretat, però com que és una miqueta una mirada retrospectiva per agafar força per tirar endavant, doncs la tornarem a fer. A part d'això, farem també peces clàssiques. Nosaltres, a la Juvenívola, quan fem concerts, volem que la gent s'ho passi bé i s'emocioni. Llavors, el que fem és un repertori que mogui els cors, perquè si fem un repertori molt, molt elitista, la gent doncs fa badalls, i això no volem que passi. Llavors, per exemple, en aquest sentit, què farem? Farem Llevantina, de Vicenç Bou. Farem És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Són sardanes aquestes que diràs, ostres, però és que aquestes sardanes són antigues, cert, però escolta'm, també tenen dret a pujar a l'escenari. I són sardanes que la gent, quan les escolta, doncs els hi arriba.
0: Jo penso una cosa, Valentí, que a la música, amb la música, jo diria en quasi totes les arts escèniques, però la música no hi ha res antic. Perquè si tu consideres que Haydn o Mozart són antics, és malament rai. O sigui, que jo trobo que feu molt bé de posar... De fer aquest, o sigui, tot i la celebració d'aquest 50è aniversari, doncs a fer un com una espècie de recorregut en tota la història. Em sembla perfecte.
1: Sí. La veritat és que jo en tinc moltes ganes d'aquest concert, crec que agradarà moltíssim, també el presentarà en Joan Teixidor, que és un ganxó. Ganxó vol dir que és de Sant Feliu de Guíxols, I és un home molt savi, és dins del món de la cobla, és una persona que ho sap tot, i podrà, en cada peça, fer la seva aportació per situar l'espectador o la persona assistent a la peça que escoltarà. No? Després, no sé si m'estic allargant molt.
0: No, tu digues.
1: Acabarem la segona part amb una peça també festiva, perquè a part de que s'emocionin, també volem que s'animin, perquè ens cal animar-nos. Llavors, ens acabarem amb una peça que també es va interpretar fa anys, que és en temes de La Trinca.
0: Ah, molt bé.
1: La Trinca. I és molt animada i és una bona manera d'acabar la segona part d'un concert. I d'avís, també ja ha preparat alguna sorpresa, però que no diré, perquè de tal manera que la gent hagi de venir per saber què farem d'avís. Doncs farem una peça doncs també doncs que s'ha sentit ben poc i bé, serà una sorpresa. Una miqueta és això, el concert que farem.
0: Doncs em sembla que la gent, amb això que has escoltat, els oients, pensa que aquest programa s'han de remetre a les 8 de la tarda d'avui, del capvespre, i demà sortirà a partir de demà el podcast de Ràdio Sant Cugat. O sigui que tenim uns quants dies per veure fins al dia 10 del mes que ve si la gent s'anima, i segur que omple doncs, tot el claustre per poder escoltar-los. I jo penso, a més, que a veure si algun dia amb la Bobolina Teatre del Jordi Lara i de la Gisela Figueres, vens per aquí i ens fas un poema de Nadal o ens fas Els llops d'Àngel Guimerà.
1: Mira, cert. Bé, home, jo a Sant Cugat, la veritat, és com a casa. Aprecio molt la població de Sant Cugat. M'hi sento molt còmode cada cop que hi vinc. Com a ciutat heu d'estar molt contents de tot el que teniu, del teixit associatiu que teniu, que és una meravella, i conservar-ho, que costa molt. Feu una tasca molt bona i jo encantat de venir, com m'he fet ja moltes vegades, a fer teatre amb la Gisela, amb el Jordi, a fer això de literatura catalana, perquè els clàssics la gent no els llegeix. Llavors, la manera de que els escoltin és fer-los-hi fàcil, i nosaltres els hi portem a l'escenari, i és així, bueno, i és això el que ens agrada fer i ho fem amb bona voluntat.
0: Però és curiós,
1: el meu concert.
0: És curiós una cosa, és que hi ha una sèrie de fragments, sigui del poema de Dalt, o sigui d'en Guimarà, o sigui d'en Verdaguer, evidentment, que molta gent els coneix, o sigui, els recorda, els ha escoltat, i en canvi no saben de què és. O sigui, saben, o sigui, els hi sona, efectivament, doncs, aquella frase, aquell parell de versos, i en canvi a la veritat dius, això és Verdaguer. I llavors dius, com? Què dius ara? Sí, sí. Bé, escolta'm, aquí, tenim nosaltres aquí també la Cristina Campmany, que precisament és la que s'encarrega de fer doncs, tota aquesta temporada del mes de juliol.
2: Hola, bona tarda. He estat aquí tota l'estona, Valentí, eh?
1: No, hola, Cristina, hola.
2: No, sempre és un plaer escoltar-te.
1: Una abraçada avui.
2: Igualment. Doncs sí, amb aquest concert de la Cobla, que celebra els seus 50 anys, està inclòs, com des de fa algunes edicions, en el cicle de Nits de Música al Claustre, que organitzem des del Servei de Cultura a dins del claustre del monestir de Sant Cugat. I ells realment són uns clàssics, perquè jo l'altre dia em vaig posar a recordar i quan vaig començar a treballar pel Servei de Cultura, un dels primers concerts que vaig organitzar a l'any 2001 va ser aquest concert de sardanes de la Juvenívola, que el feien al setembre, recordo.
0: Ai, ai, ai, ai, ai,
2: ai, ai, ai, ai, ai, que tenim una edat, ja.
0: Tenim una... No, no, és que el Valentí diu que va començar amb la Juvenívola.
2: Per això i... devia fer poquet que estava amb ell, 5 anys.
0: Devia ser molt jovenet, aleshores, Valentí.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Molts anys. Sí, feia el setembre abans.
2: Sí, sí.
0: Bueno, però hi ha una cosa, Valentí, no s'ha d'oblidar. Que l'edat física és una cosa, l'edat mental és una altra.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, cert.
0: I llavors tu pots tenir molts anys i en canvi tenir un esperit jove. I quan tens un esperit jove i a més quan bufes sona com ha de sonar.
2: I tant.
0: Escolta, sí. Magnífic. Sí.
1: Bueno, s'intenta.
0: Sí, molt bé, Valentí. Doncs moltes gràcies per la teva presència, encara que sigui a la distància, però és com si estiguessis aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I el dia 10 de juliol estarem allà.
2: Ens veiem al claustre.
1: Va,
2: molt bé. Una abraçada, Valentí.
1: Una abraçada.
0: Adéu, Valentí. Bon dia. Gràcies.
1: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Estàvem escoltant un fragment, o no podem posar-lo més, que estaria molt bé, del quartet de corda número 2 de Conrado del Campo, que és una obra que va estrenar el quartet Gerard fa qüestió de 2 anys. I per què l'han posat? Doncs l'han posat perquè precisament el quartet Gerard serà el grup, en aquest cas de música clàssica, música de cambra, que començarà les nits del claustre.
1: Exactament, comencem les nits de música al claustre el dissabte 4 de juliol amb el quartet Gerard, que ens presenta un programa que per mi el trobo que és una delícia, amb un quartet de Beethoven i a la segona part el quartet de Ravel, que és l'únic quartet que va escriure aquest compositor.
0: I és curiós com serà, com passa sovint, veus un quartet d'una categoria extraordinària, s'ha de dir,
1: inclús
0: per la seva joventut, perquè són molt joves, però que es va conèixer a Basilea, van començar a veure la possibilitat de poder fer aquest grup, això es va concretar i s'ha mantingut, i han fet una quantitat i segueixen, doncs, estan a Europa treballant molt més que treballant aquí.
1: Sí, sí, ara estan, crec que també tenen una petita gira per Europa, diversos països, i han fet bastants concerts també a Madrid, i, bueno, tenim la gran sort de poder comptar amb ells a les nits de música al claustre i que el públic santcugatenc els pugui gaudir en directe.
0: És curiós, de totes maneres, Cristina, que hi ha una cosa que jo penso que hi ha moltíssima gent que diu quartet Gerard i que hi veu una H intercalada.
1: Sí, no. Ens haurem equivocat? No.
0: H intercalada. I deu pensar, vols dir... I clar, és que Robert Gerard va ser un compositor català.
1: Sí, sí.
0: D'origen, evidentment, que devia ser, doncs, alemany o suís.
1: Sí.
0: Però un compositor català que va tenir que exiliar-se.
1: Exacte.
0: A la guerra, perquè, clar, un compositor en aquell moment, doncs, era republicà, etcètera, etcètera, però que va tenir una carrera extraordinària, reconeguda mundialment,
1: sí.
0: I es va tenir que instal·lar a la Gran Bretanya, i allà va estar, doncs, uns anys, fins que, doncs, va poder, de tant en tant, tornar.
1: Tornar, sí, sí, tot el que li van permetre.
0: Ara, el quartet Gerard, si mirem, doncs, té aquesta carrera que va començar el 2010, però que s'ha demostrat amb aquests 15-16 anys el nivell que ha arribat a obtenir. I jo penso que és molt difícil que hi hagi 4 persones, en aquest cas, són 3 homes i una dona, que mantinguin un tipus de relació com aquesta durant anys i anys i anys,
1: sí.
0: Perquè, clar, a la vegada saps que hi ha algunes de les... o un violinista, o l'altre violinista, o la viola, que també fan concerts individuals. Llavors penso que tenen que articular un tipus de relació que és complexa.
1: Complexa, han de deixar de banda, suposo, eh? Jo no vull parlar per ells, però han de deixar de banda a vegades els egos, no?, que hi poden sortir.
0: També.
1: I per tenir un quartet d'aquesta excel·lència han de tenir un nivell d'entesa entre ells impressionant, no?, perquè s'han d'entendre a la perfecció amb mirades, només amb la respiració abans d'iniciar qualsevol partitura, no?, i al llarg de tota l'execució. Han d'estar tots a nivell al mateix nivell i al mateix nivell elevadíssim, no?
0: I mantenir una relació professional contínua i a la vegada mantenir la seva vida privada.
1: Privada. Jo crec que també a nivell personal, no ho sé, han de portar-se bé, no? Perquè hi ha una cosa que... Jo estic parlant per parlar, eh? Aquí sembla...
0: No, però és
1: jo
0: així.
1: Jo penso que també s'han de portar bé fora, perquè això es nota. Quan hi ha punts d'amistat, l'amistat també és una entesa entre persones, no? I a vegades la calidesa, no ho sé, es nota a l'escenari, no? Que si és un concert de bolo, que bé, ens trobem 2 mesos, assagem i el fem, no té el mateix resultat que un quartet de llarga trajectòria, que també els malentesos que tenen també s'han de notar, però això també està bé, això és música, és art.
0: I la segona part del concert, per mi, el concert de Ravel, això és una cosa extraordinària.
1: És una delícia, és una... Jo he llegit que és com una obra d'orfebreria musical, no?
0: I és curiós, a més a més, que hi ha el concert de Debussy i el concert de Ravel fets més... Primer el Debussy, evidentment, sí. I el Ravel després, no? També per edat i tal. Però que són 2 concerts que jo crec que no hi ha cap quartet de corda que no vulgui interpretar això.
1: No, no, però són dos grans obres mestres, i a més que han de mostrar un nivell de virtuosisme, de domini de la tècnica, d'expressivitat, impressionants. I llavors, clar, és com, bueno, tinc... he arribat a aquest nivell i puc interpretar-ho, i puc interpretar-ho bé i a gust i transmetre tot el que vulgui jo com a artista al públic.
0: I saps què em passa a mi, amb Ravel? Em passa que quan l'escolto dic, com és possible que això tingui 100 i escaig anys?
1: Sí, mira, aquest quartet el va escriure que era molt jove, eh? El va escriure amb 27 anys. Crec que tinc apuntat que és del 1902-1903.
0: Això et dic, o sigui, 120 i dius... Perquè, clar, és...
1: És com molt modern.
0: És modern, absolutament.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Modern, absolutament.
1: Sense ser avantguardista, no? Encara és impressionista, però és molt... És com molt contemporani, és com avançat una mica en el seu temps.
0: Trenca esquemes, trenca esquemes. Els havia trencat en el seu moment i suposo que alguna cosa devien dir, alguns havien dit...
1: Ui, va crear molta controvèrsia, es veu, eh? Perquè el seu mestre, que crec que era Fauré, no li va agradar gaire en els cercles artístics. I li va recomanar que fes alguns canvis a la partitura, però Debussy li va dir que no toqués ni una nota, que estava perfecta. No? I sembla que el temps li va donar raó a Debussy, però sí que va crear una mica de controvèrsia.
0: Ah, que Fauré tenia que haver callat, perquè fa un requiem que també trenca tots els esquemes,
1: sí, sí, no, aviam, a mi Fauré el requiem és una de les coses que més m'agrada d'escoltar,
0: I també trenca tots els esquemes.
1: Sí, però mira, no ho sé, jo era el seu mestre, de més, estic entès.
0: Bueno, esperem que sigui un gran concert,
1: sí,
0: amb tota seguretat.
1: Amb la primera part de Beethoven, també.
0: També.
1: No ho sé.
0: També.
1: Molt bé, i després claurem les nits... Bueno, el segon concert, que ja n'hem parlat amb el Valentí Maimó de la Cobla Joan Oliva de Sabadell, és celebrem el 50è aniversari de la Cobla, que no ens extarem més perquè el Valentí ho ha explicat estupendament bé, i claurem el cicle amb el cantautor Crisogénico, que ens visita...
0: Perquè no l'escoltem una mica.
1: Ai, tant, posem-lo.
0: Vinga,
1: així?
0: Escoltem una mica en Crisogénico. A veure què ens diu. Em sembla que ens diu alguna del vent, cosa que en Menorca ja és...
1: És que en bufen molts de vent a
0: Menorca. Com bufa tramuntana, a partir d'aquest moment
1: ostres,
0: tens pluja una setmana.

0: Bueno, acabem d'escoltar una cançó, precisament, aquesta que dèiem, fèiem el comentari, que és Tots els colors del vent, i dit per uns nascut a Ciutadella, a Menorca, això està molt clar, perquè jo me recordo la primera vegada que vaig tenir que anar a Menorca, que em van dir... el primer dia plovia. I llavors vaig dir, feia vent, i això, dic, bueno, dic, que canvia, no? Diu, una setmana.
1: La setmana?
0: Diu, com una setmana? Diu, això, com a mínim. Com a mínim una setmana. Clar, en Crisionico, com hi vas arribar?
1: Mira, Crisionico, jo el conec de la seva etapa, amb el Ja t'ho diré, que era una banda de rock menorquina, que dintre dels anys 90 va arribar molt a casa nostra amb tot el del rock català. I per què en Crisionico un cantautor, un compositor, un músic de Menorca? Doncs perquè des de fa 3 edicions, a les nits de música de claustre, incorporem un cantautor. I llavors fa un parell d'anys vam programar el Joan Amèric, que era un compositor, un cantautor del País Valencià. L'any passat vam tenir la Lídia Pujol, que és una música cantautora catalana, i aquest any vam pensar, ostres, doncs per què no tanquem una mica el cicle, tingut un valencià, una catalana, doncs programem algú que sigui de les illes. I justament el Crisionico presentava el seu nou disc, que és el Rosa dels Vents, en què ha recuperat una mica el format de banda rockera, però que el claustre el suavitzarem una mica, no?, a nivell d'instruments i de potència per acollir-lo a l'espai, que és patrimonial i no podem tenir ja una banda rockera. I llavors, mira, jo penso que serà molt bonic,
0: sí,
1: també.
0: Jo he escoltat, a part aquesta que ara hem posat, he escoltat aquest últim disc i penso que, sense deixar de ser l'estil, sense deixar l'estil a part, ha suavitzat,
1: Sí.
0: Ha suavitzat des del punt de vista, o sigui que, podríem dir, és molt més... més musical, més tranquil, podríem dir, també.
1: Sí.
0: Però fins aquí és lògic, també, no? Clar, en aquest moment no té l'edat quan tenia el Ja t'ho diré.
1: No,
0: que a vegades et trobes amb algú, no?, que pensa com bé que surt un Rolling Stone encara d'aquella manera.
1: No, surt com pot, el Rolling Stone, aviat dies.
0: Ja.
1: Però el Crisionico, no sé, té una manera de cantar que a mi personalment m'agrada molt. És molt de les illes, no sé, com... Té una veu molt particular i potser molta gent no el coneix avui en dia, però jo els animo que vagin al claustre, perquè el claustre, es concerts al claustre, a part de la música que escoltes, també és com una experiència, no? D'estar en un claustre romànic, que és una joia del patrimoni català i europeu, i poder veure la posada en escena que fem, no?, i la bona acústica que té. No ho sé.
0: I a més és curiós aquest cantant i aquest autor, perquè a mi fa gràcia aquest altre grup que va fer Ménage à Trois.
1: El Ménage à Trois, sí, sí.
0: M'ho escriu tal qual.
1: Sí,
0: Ménage
1: à Trois. Ménage à Trois, sí, sí. El va fer amb el guitarrista, que és el Toni Xuclà.
0: Toni Xuclà, sí.
1: Que havia treballat amb les Verdegarianes, amb el que era Teta Teatre fa molts anys, i amb un component de la banda de gossos, pues, es van trobar, es deurien conèixer i caure bé, i encara està. Encara es funciona, Ménage à Trois. Ja no és... Diria que encara en funciona. Sí,
0: home,
1: sí.
0: És un tipus de música que realment... Suposo que per segons quin tipus de generació sona diferent, sona diferent, però jo continuo dir el mateix. La música no té edat.
1: Jo penso que tampoc, això d'antic, modern. Jo penso que la música és música i no se la pot... La pots encaixonar una mica amb els estils.
0: Perquè tu, quan escoltes, per exemple, tu has estat també dintre de corals.
1: Sí.
0: Doncs quan tu escoltes segons quin tipus de música, doncs del barroc, per dir-ho, que podries dir, bueno, això quan està escrit, no només quan està escrit, sinó més a més per què estava escrita. Perquè tota la música, tot el teatre i tota la música va començar a l'església.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tu pots mirar el que vulguis. Va començar. Altra cosa és que després d'allò sortís d'allà i a vegades de tant en tant torni.
1: Sí, sí, no? I la música, per suposat... La música es nota molt, tota la clàssica. Hi ha una part que són rèquiems, glòries, tota la litúrgia està musicada. I tot i així, tot i que no combreguis amb el que diu, la música t'emociona. I hi haurà música del que t'emocionarà i altra que no, eh? És com qualsevol art, no?
0: I a més jo penso una altra cosa, que és que un autor, per exemple, penso ara en Mozart amb el seu Requiem, que li diguessin que hi havia un moment determinat que ho convertirien en dansa.
1: Ostres, i això... No, no, es quedaria al·lucinat, no?
0: Sí, sí. No, potser m'ho hauria dit... Ai, ja,
1: vale,
0: ja,
1: no,
0: ja m'agrada.
1: Al·lucinaria, però sí, ja sí, el, sí, sí, però el li xocaria d'entrada.
0: Però Händel segurament no li hagués agradat tant.
1: I Bach no ho sé.
0: I si la creació ho faran, estaran ballant.
1: Bueno, clar, seria molt trencador, perquè l'has de posar en el seu context històric, no? També.
0: Sí, sí, sí. Però jo penso que això és curiós comprovar com aquesta... Com aquesta força de la música no depèn tant ni de l'època ni del contingut, diguéssim, extern que suposa la música, o de quin, per quin motiu es va crear aquest tipus de música en un moment determinat. O sigui, no té res a veure.
1: Ho transcendeix a tot, com si diguéssim. Sí, sí.
0: El Chris Benicó vindrà acompanyat, suposo.
1: Ve acompanyat de banda. I d'una banda que és una mica format de rock, però que no, ve acompanyat de tres músics més. Ell posa la veu i la guitarra acústica, ve amb en Quim Ribó, que porta la guitarra elèctrica i li fa cors, amb el Lluís Gené, que portarà un baix electroacústic, i el Pere Moll, que portarà...
0: No.
1: No, perquè s'escriu Gené com està acceptat el Diec. I el Pere Moll, que portarà percussions, que aniran bateries, sinó portarem percussions per baixar el que és tot el volum i no deixar a tot el públic sord, perquè el claustre ja saps que té molt bona acústica i qualsevol cosa, hi ha la copla, hi ha peta allà dintre, i llavors baixarem una mica el volum perquè tothom el pugui escoltar còmodament.
0: Quina és la capacitat pensada en quant a llocs?
1: El claustre estem entre 180 i 200 persones.
0: 180 i 200?
1: Sí.
0: Que està en funció també de la demanda que hi hagi. Si hi ha...
1: De la demanda que hi hagi, i és que l'aforament també ve delimitat molt per les mesures de seguretat i les portes d'emergència i d'evacuació, eh? A vegades, el claustre antigament, quan tot això no existia, el concert de sardanes que parlava abans de fa 25 anys, hem arribat a posar 400 persones
0: ja
1: per tot arreu, assegudes a la pedra, que ara està prohibidíssim, i, bueno, eren uns altres temps més salvatges. Ara estem una mica, clar, hem de complir també una normativa de protocol per tal que el monument no es vegi ressentit per res.
0: Home, jo penso que està bé, que ha de ser d'aquesta manera, eh?
1: Jo penso que és un aforament superagradable, que et permet tenir els músics o el super a prop, i es crea també com una mena de diàleg amb el públic, a vegades, no? No estan com molt allunyats, amb un escenari allunyat, sinó que estan molt a prop. I, no sé, crec que és un espai fantàstic al claustre per escoltar, mira...
0: Bueno, doncs diguem que serem, diguem,
1: tres
0: claustre,
1: concerts, sí.
0: Una, la primera, en dissabte.
1: En dissabte, que és el 4 de juliol, amb el Quartet Gerard.
0: I els segons, en divendres.
1: En divendres, sí. I els concerts són a 9:45, és a dir, que comencen una mica de dia i acaben de nit, i també és bonic veure, no?, com va entrar el de nit i tota la il·luminació surt... No sé, és una experiència.
0: Com que hem tingut l'any més curt de l'any, ja l'hem tinguda.
1: I l'hem tinguda, però triga una mica a allargar, eh? La nit triga una mica, es fa una mica el ronso.
0: Molt bé, Cristina.
1: Pues, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí i per poder tenir altra vegada al claustre una mica de música.
1: Ostres, sí.
0: I quan més en tinguéssim, millor. Però bueno,
1: i
0: això ja ho farem.
1: Molt
0: gràcies
1: bé.
0: I fins la propera.
1: Fins la propera, Eduard. Adéu.

Ai, acabem d'escoltar una cançó que avui segurament se sentirà també aquí i és tot el que ens queda de Ginestar. I per què dic això? Perquè Ginestar actuarà avui a les 23:15 al Parc Ramon Barnils. El Parc Ramon Barnils, que dins de la Festa Major es diu que és el Parc de la Joventut. Bé, jo també hi passaré per això, eh? Encara que sigui de la joventut. Bé, dijous 25, Arnau Serrallonga, a les 22 hores, al Parc de Can Bernet, a la Festa Major Alternativa. Jo això de la Festa Major Alternativa no acabo d'entendre què vol dir, però bé, és alternativa, és igual. I després també ball amb la Cobla Orquestra Montgrins a les 23 hores a la plaça d'Octavià, els Montgrins, que és una orquestra de tota la vida. I divendres, el Black Line Choi, als 20 hores als Jardins del Vallès, i Canben, a les 20 hores a la plaça del Coll, i el Cor de Gospel Sant Cugat, a les 22 hores als Jardins del Vallès, també, això divendres, estic parlant de demà, i Alba Careta Group, a les 22 hores a Can Quitèria, que a Can Quitèria la plaça és la del jazz, i el Robot Robert a les 23 hores a la plaça de Barcelona, i Karaoke amb The Mortimers a partir de les 12 de la nit a la plaça d'Octavià, i també els tiets que actuaran a les 0:45, a 1:45, al Parc Ramon Barnils de divendres, demà divendres. Dissabte comencem a les 12:30 del migdia al Celler Modernista amb l'Orquestra Moderna Fusió, i després a les 18:30 a la Unió, concert coral tradicional de Festa Major, i a les 22 hores als Jardins del Vallès, Sant Cugat Rock Choir, i a les 22 hores a la plaça de l'1 d'octubre, Ed Tulipa, i a les 23 hores a la plaça del Coll, Nit de Ball amb la Betty Orquestra, i després a les 23 hores al Parc Ramon Barnils, Sibarites, i el professor Cunningham amb la seva Hall School Quintet a les 23:30 a la plaça de Can Quitèria. Pubilles Ninja a les 12 de la nit a la plaça de Barcelona. Partí Peres, també a les 12 de la nit al Parc de Can Bernet. I el diumenge 28, Arrossegada amb Sound Cugat a les 18 de la tarda a Can Bernet, després de fer l'arròs. I a les Havaneres dels Nois de l'Eixida a les 20 hores a la plaça del Coll, i l'Orquestra Dilatant de Catalunya a les 20:30 dins del Vallès, i Fetus a les 22:30 a la plaça d'Octavià. I dilluns, que és l'últim dia de Festa Major, dia de Sant Pere, estovellada amb bon vent i afònic, Karaoke Kids a les 19 hores al Parc de Can Bernet, i la Lira amb el seu concert de Sant Pere a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a les 22 hores a la plaça de l'Hom. I us deixo amb una mica de música tancant. Al cul del món, amb els tiets.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
0: Amb Martí González.

Dijous 25 de juny, penúltim programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana de la temporada. En aquest cas, parlarem, evidentment, un cop més del Mundial Masculí de Futbol, perquè ja ha acabat la primera fase en 3 dels 12 grups. En aquest cas, amb, per exemple, l'anfitriona Mèxic guanyant i sent primera de grup amb 9 punts, guanyant els 3 primers partits, en parlarem, i també ha passat com a segona en

En aquest cas, el Marroc, amb dos catalans, un d'ells, Ismaïl Saïbari, amb tres gols en aquesta primera fase. També va marcar aquesta matinada passada en el 4-2 contra Haití. Brasil, per cert, en el mateix grup del Marroc, també s'ha classificat en aquest cas com a primera de grup. Com deia, molt mundial i també al final de la temporada de la Lliga ACB, amb la derrota ahir del Barça al Palau, clara, contundent contra el València, que es proclama campió d'aquesta Lliga ACB, el València dirigit per un català, Pedro Martínez, i també amb dos catalans més a la plantilla, en aquest cas Iancu Basima i Isaac Nogués. Parlarem d'aquest final de temporada i final d'etapa del Barça de Xavi Pascual, que deixa l'equip. També ho farà gairebé tota la plantilla d'un Barça que s'ha de reconstruir de cara a la temporada vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, ara ho dèiem, la primera fase amb 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de sumar per 3-0 aquesta matinada a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: El grup B, victòries d'ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra el Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segon amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols, després d'haver tancat la primera fase amb una victòria 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Itàlia, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que comparteixen en aquesta selecció marroquina, l'egarenga Ismaïl Saïbari, marcant el seu tercer gol del Mundial.
0: I avui es decidiran, per acabar de repassar l'agenda d'avui, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 2 de la nit, hora catalana, amb l'Equador Alemanya i el Curaçao Costa d'Ivori. Els alemanys ja lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F.
1: Amb un Japó, Suècia i un Tunísia, Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, a les 4 de la matinada, també hora catalana, evidentment, el torn de l'altre anfitrió, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs més futbol, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta, a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió en partit oficial el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, no n'hem tingut cap aquesta temporada, són el Girona i el Sabadell, ja n'hem anat parlant. Avui mateix fa balanç el president del Club Vallès de Pau, Morilla Giné.
1: El Centre d'Esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització, que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de la Lliga CB ahir, després de tornar a superar molt clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més, que formen part de la plantilla valencianista, Ian Cubasima i Isaac Nogués.
0: El Barça que tanca una nova temporada i ja és la tercera en blanc, sense cap títol. I com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del combinat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ho havia comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui en serà el nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El Club Verd i Negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix també el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València després de 7 anys i de convertir-se en capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb una jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, el Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats de Diana Martín, Juana Camillón, Tilbe Sanjurek i Madison Conner i Marta Garcia.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona en aquest curs, Mariam Koulibaly, la pivot maliana, que ja té nou destí confirmat, és l'esquio italià. Es parlava molt que aniria al València, finalment ho farà a la Lliga Italiana. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga, la primera masculina, i aconsegueix avui mateix ja el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui, de nou a Murcia, buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è definitiu aquest cap de setmana, que se jugaria a casa diumenge al migdia al Palau Blaugrana. En hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el 5è partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Samiánigo en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir a Blasi competir en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un últim punt en tenis. Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia de la prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives del final de temporada a la xarxa. Serà tot plegat diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podrà seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a tres quarts de les quatre de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 15 minuts ja passen de la una. Comencem parlant de futbol i del Mundial masculí després que s'hagi completat aquesta nit passada la primera fase per a 3 dels 12 grups. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase final i una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segona, és una de les sorpreses d'aquesta primera fase, després de guanyar 1-0 ahir a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups, però sí, es classifica com un dels millors tercers, n'ha sumat 3. I el grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons com una amb 4, una altra de les anfitriones, Bòsnia també ha sumat 4 punts, però ha quedat tercera finalment, però això sí, tenen molts números de classificar-se com a un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc es classifiquen tots dos directament amb 7 punts cadascuna, tot i que els sud-americans ho fan com a primers de grup, amb la, per diferència de gols. Aquesta matinada, el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat a la tercera amb 3 punts, per 3 gols a 0. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismael Saibari, marcant en el seu tercer gol en el Mundial, de fet, un en cada partit. L'escoltem després del partit.
1: No ha estat gens fàcil, Haití no tenia res a perdre. S'han esforçat molt, han jugat amb intensitat, ho han donat tot, però nosaltres hem pogut revertir-ho. Sempre que s'han ficat en el partit, nosaltres ho hem impedit. Hem estat concentrats, realment ha estat un partit molt intens. Ha estat difícil, però la segona part hem pogut guanyar.
2: Ara m'he dit que ha estat molt difícil. El que l'hem, alhamdulillah, rejana d'un deuxième mi-temps avec 3 buts, 2 buts.
1: Quan et sents capaç de fer les coses, saps com preparar-te mentalment perquè tot surti bé. Tenia moltes ganes de jugar a la Copa del Món.
0: Avui s'estiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran els equips del grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, han guanyat els dos primers partits, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao només 1. A partir de la 1 es defineix el grup F, amb un Japó, Suècia i un Tunísia a Països Baixos. El comandant neerlandès, amb el Barcelona, Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat i en principi ja està eliminat. Finalment, a les 4 de la matinada de l'altre anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits amb 6 punts, lideren el grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat i que en principi també està eliminada. En l'altre partit del grup s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i es jugaran en principi la segona plaça. Més futbol, ben més enllà del Mundial. Aquest mateix migdia compareix en roda de premsa el president del Centre d'Esport Sabadell, Pau Maria Giné, per fer balanç de la temporada en què s'ha aconseguit el segon ascens consecutiu i el retorn al futbol professional a la segona divisió masculina. L'escoltem en directe.
3: Un ascens al primer equip és un símptoma, però el projecte va molt més enllà de la classificació esportiva. I en aquest sentit, a mi m'agradaria estructurar aquesta compareixença en diferents blocs. Els que ja sou més veterans dels discursos meus o les compareixences meves de balanç trobareu que és exactament la mateixa estructura. Primer parlaré del primer equip, del canvi de mentalitat que crec que ha experimentat el club. També hi parlaré, parlaré de la part societària o social en aquest sentit, parlaré de la relació amb la ciutat, parlaré del futbol base, parlaré de la situació econòmica institucional i també parlaré dels reptes que tenim per davant.
0: En qualsevol cas, això està parlant ara mateix en directe a Pau Morilla Giné, el president del Centre d'Esport Sabadell. Demà, evidentment, escoltarem aquí a l'Enjoc el més destacat del que hagi dit en aquest balanç de final de temporada, després que el primer equip masculí, com dèiem, aconseguís aquest ascens a segona divisió, aquesta Liga Hypermotion, on no hi teníem cap català aquesta temporada, i la que ve en tindrem dos, després també de l'ascens del Girona. Més enllà d'això, a la segona federació masculina, el Reus Redis, també, que també va jugar a play-off d'ascens, però en aquest cas sense èxit, continua confeccionant el seu nou projecte de cara a aquesta segona federació, després del comiat d'un dels grans artífexs de l'èxit de la temporada, com és el tècnic Marc Carrasco. El club reusenc s'encomana a Edu Albacar. La nova roda de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Ladies comença a moure fitxa de cara a la confecció de plantilla de la temporada vinent. Després de les renovacions d'Alberto Benito, Dani Parra i el capità Xavi Jaime, els reusencs hauran de fer front a l'adeu del gran líder del projecte, l'entrenador Marc Carrasco. Des de Segona Catalana fins a la Segona Federació, el tècnic ha acceptat l'oferta per entrenar el Real Madrid C. Abans, però, ha volgut tenir unes últimes paraules en un vídeo de comiat.
5: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser del Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
4: La direcció esportiva amb Albert Vinyas i Ferran Asensio al capdavant han apostat per Edu Albàcar, el tècnic de Sant Jaume d'Enveja. Falsarà la banqueta rojinegra després d'acumular experiència com a entrenador en diferents equips, entre els quals destaquen les seves etapes a l'Atlètic Club Torrellano, així com la seva participació en equips tècnics del València i del Noah Dimbu de Mauritània.
0: Gràcies, Aleix. I a la tercera federació masculina, qui vol fer un equip per tornar a ser la part alta i buscar l'ascens és el Centre d'Esports Hospitalet, amb el tècnic Raül Page com a nou capità del projecte. Mitjans de l'Hospitalet, Anet Rubio.
6: El nou entrenador del Centre d'Esport Hospitalet, Raül Page, transmet confiança i seguretat. Està convençut que el seu hospi serà competitiu des del primer dia, fins i tot a una tercera federació que sembla que serà encara més complicada que la temporada passada. Però Page no vol excuses i creu que els riberencs poden estar per damunt de tothom.
7: Vamos a intentar que, tanto con balón como sin balón, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Habrá momentos de no tener balón, habrá momentos de atacar, habrá momentos de que no, tendremos equipos que se nos metan atrás y tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Habrá momentos que nos buscan equipos que nos vendrán a buscar arriba y también tenemos que saber contrarrestarlo. Bueno, mis equipos siempre han estado muy bien dotados a nivel defensivo. Yo siempre digo que cuando encajan menos goles que partidos jugados, ¿vale? Estás siempre arriba, ¿vale? Que eso es uno de los objetivos. Y luego vamos a ser un equipo que con muy poquito vamos a hacer peligro.
6: Un hospi que ha perdut peces claus i que està protagonitzant de moment un mercat de fitxatges modest. Això no preocupa l'entrenador, Raúl Page.
7: Estamos firmando jugadores que se adecúan al modelo de juego, al presupuesto y a la categoría, ¿vale? Creo que son tres puntos importantes, ¿vale? Para realmente pues saber lo que firmamos. Entonces, estamos en un momento de la temporada en el que nos queda un mes para empezar, pero en dos, tres semanitas iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque esto es como todo, ¿no? Hace poquito acaba el último playoff, ¿no? De Badalona, ¿vale? Vamos a ser un hospi con menos nombre, ¿de acuerdo? Que otros muchos años, pero vamos a ser un hospi muy bueno.
6: L'Hospi continua perfilant una plantilla que tornarà a feina el pròxim 20 de juliol. La pretemporada ja té tancat un amistós contra el Barça Atlètic el 15 d'agost a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. I en bàsquet, ahir va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares, amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va tornar a guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, i que és molt superior en físic i en fons d'armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé i no es va desenganxar del marcador, tot i que no va anar mai per davant. I a partir del tercer quart, però, la màquina taronja va començar a funcionar amb un Jean Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
8: Felicitar el València per aquest títol de Lliga totalment merescut. Equip que ha jugat el millor bàsquet d'Europa, que han jugat una final extraordinària, que durant la temporada s'ha sabut reforçar i que fins i tot en els 12 jugadors d'avui no estaven ni Giancuma Sima, ni Darius Thompson, ni Xavi López Arostegui. Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador, ja hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer i ho hem intentat, però no ens ha durat.
0: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels play-offs que no continuaria el curs vinent després d'una segona etapa molt curta de 7 mesos i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal.
8: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar. Les coses que depenen de mi he intentat fer el millor possible i les que no depenen de mi, cadascú haurà d'assumir la seva part de responsabilitats si s'ha d'assumir alguna. Que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, és la tercera ja seguida en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte. Ahir també es va acomiadar, per exemple, entre d'altres, el pivot Jan Veselý, que en aquest cas es retira del bàsquet professional. Enhorabona al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Ian Cubacima i Isaac Nogués. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de la Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que ja els donaria el títol, que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
9: Con ganas, tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien. No hace falta mucho ni ver los partidos ni analizarlo, es quedarnos con la sensación de que tiramos 10 minutos a la basura, los segundos 10 minutos a la basura de la primera parte, que nos costaron 4 goles y que eso no puede pasar en una final. Creo que fuimos durante 30 minutos mejores que ellos, pero que perdemos un punto por 10 minutos.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre, aquest tercer partit de la final de la Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat per aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè i definitiu partit, que seria a casa ja, al Palau Blanc, diumenge al migdia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, que control tècnic, i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dijous, 25 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny ja tenim definits els tres primers grups de la primera fase del Mundial Masculí de Futbol. Ara repassem com han quedat en un dia en què també hem de seguir parlant de finals. La de bàsquet de la Lliga CB va acabar ahir amb la derrota del Barça al Palau contra el València de Pedro Martínez, que s'ha proclamat campió d'aquesta Lliga CB, la segona Lliga per al València i la segona per a Pedro Martínez. Les dues, com dèiem, amb el València després d'aconseguir la primera el 2017. L'enhorabona per a Pedro Martínez, també amb els catalans Ian Cuba Sima i Isaac Nogués a la plantilla, i el Barça, que haurà de mirar de reconstruir el nou projecte de cara a la temporada vinent. I en futbol sala, avui mateix també, el Barça pot ser campió de Lliga si guanya el Pozo de Múrcia, la pista del Pozo, després de perdre dimarts el tercer partit en aquest cas. Avui toca el quart. Com dèiem, una nova oportunitat per l'equip de Javi Rodríguez per convertir-se en campió d'aquesta Lliga. En parlarem d'això i molt més avui a l'Enjoc, mitjà d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, aquesta passada matinada, la primera fase en 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar per 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: Sud-àfrica, que és una de les primeres sorpreses aquesta primera fase del Mundial. El grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra el Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segons amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament tots dos amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria per 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití, que s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina. La garenca Ismael Saibari marquen el seu tercer gol del Mundial.
0: De fet, ha marcat Saibari en els 3 partits que ha disputat el seu equip. Ha estat golejador en els 3 partits. Per cert, el Brasil, Rafinha, no va jugar. Recordem que s'ha lesionat i veurem si arriba a les eliminatòries el jugador del Barça. Avui es decidiran, Carme, els grups D, E i F.
1: Els primers en obrir foc seran els equips del grup E a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao un cadascun.
0: A partir de la 1 es defineix el grup F,
1: amb un Japó-Suècia i un Tunísia-Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, per acabar de repassar l'agenda, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que estan ja classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió, en partit oficial, el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, el Girona i el Sabadell. Avui mateix, de fet, ha fet balanç, n'està fent encara, el president del club ballesà, Pau Morilla Giné.
1: El centre d'esports Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, després dels incidents en el partit definitiu del play-off d'ascens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de Lliga CB ahir després de tornar a superar clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues, amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més que formen part de la plantilla valencianista, Ian Cubasima i Isaac Nogués.
0: I el Barça, que tanca una nova temporada, ja és la tercera en blanc, sense cap títol, i com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del comiat de l'entrenador Xavi Pascual, anunciat ja des de fa setmanes, i de gran part de la plantilla, un d'ells també ja ho va comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: Va ser nit de comiats ahir al Palau Blaurana, amb molt emotiva, molts d'ells. N'estarem pendents d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui serà el seu nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà a l'equip el curs vinent després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat avui mateix el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València, després de 7 anys i de convertir-se en la capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb la jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, al Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Illana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyorec, Madison Conner i Marta García.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Espart Girona aquest últim curs, Mariam Koulibaly, ja té nou destí, es parlava del València, finalment jugarà a la Lliga Italiana, a l'Esquio. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça, en aquest cas a la final de Lliga, a la primera masculina, i aconsegueix ja avui mateix el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Murcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui de nou a Murcia buscarà un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el cinquè i definitiu, que jugaria diumenge al migdia al Palau Blaurana. I en hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de Lliga de l'hoquei Lliga masculina, aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei Lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
0: En ciclisme, en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
1: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Sant Mianigó en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir que Blasi competeixi en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
0: I un dia punt en tennis, Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia, la fase prèvia de Wimbledon.
1: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del gran slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, últim dijous de temporada, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives en la final de, temporada a la xarxa. Seran, Carme, diumenge, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podran seguir en directe a la xarxa Més, amb BOTV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories en júnior i sènior, al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 10 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol, com sempre, amb el repàs del Mundial Masculí, de la jornada d'ahir i també per l'agenda d'avui. Després que s'hagi completat ja, de fet, aquesta passada matinada, la primera fase per a 3 grups dels 12. Al grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de superar ahir 3-0 a la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Escoltem el seleccionador mexicà, vell conegut de la Lliga Espanyola, que ha passat, per exemple, per equips com l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: Vas aprendiendo de tus errores. Si no lo haces, pues eres bastante inepto. Yo me he equivocado mucho, lo seguiré haciendo seguramente, porque en este fútbol nunca dejas de aprender. Entonces, estoy muy tranquilo, muy aplomado, maduro, diría. Tengo un grupo de jóvenes solidarios, dejaron de lado ese egoísmo que se genera de repente con esa individualidad del fútbol y trabajan para el equipo. No es un dato menor que el equipo haya jugado 25 de los 26 jugadores. Yo diría que sí, fue una noche buena. La despedida de Memo, bueno, por lo menos no sabemos si va a despedir o no, pero fue un buen homenaje para él en pleno mundial. 6 mundiales, una leyenda. ¿Qué más podemos pedir, no? Creo que la gente se va contenta hoy a casa.
0: Aguirre, que parlava del Memo Ochoa, que el porter de Mèxic, que va disputar ahir minuts i, per tant, ha jugat ja, com per exemple Messi i Cristiano Ronaldo, en 6 mundials diferents. Sud-àfrica, que s'ha classificat com a segon, després de guanyar 1-0 a Corea del Sud i una Corea que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers. Al grup B, victòries ahir de Bòsnia 3-1 contra Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però cada tercera, i això sí té molt números de classificar-se també com un dels millors tercers. I al grup C, Brasil i Marroc es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna, amb els sud-americans primers com a per diferència de gols. Aquesta matinada el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts, 3-0. El Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'ha acomiadat del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saibari, marcant el seu tercer gol del Mundial. De fet, ha marcat en els 3 partits Saibari. Avui es decidiran els grups D, E i F. Els primers en obrir foc seran al grup E a les 10 de la nit, hora catalana, Ecuador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, Costa d'Ivori en té 3 i Ecuador i Curaçao un cadascun. I a partir de la 1 es defineix el grup F amb el Japó, Suècia i el Tunísia, Països Baixos. El comiat neerlandès amb el Vorona, Frenkie de Jong és primer amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat. I finalment, a les 4 de la matinada, el torn de l'altre anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats, tenen 6 punts, líders del grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que tampoc no ha puntuat i en principi també està eliminada. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i jugaran, per tant, la segona plaça. Més futbol, més enllà del Mundial, anem a la segona federació masculina, el Casa Nostra, on competirà aquest curs vinent, el grup 3, el grup català, després d'aconseguir l'ascens al Centre d'Esports Manresa, que ha anunciat en les últimes hores els dos primers fitxatges d'aquest estiu, Santi Guzmán i Ivan Tovar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Guzmán arriba de la Unió Esportiva Cornellà, equip que va lluitar per l'ascens amb el Manresa aquesta passada temporada. Un mitja punta amb capacitat per jugar entre línies i amb molta arribada a l'àrea. El director esportiu del Centre d'Esports Manresa, Sergi Benavides, explicava que és un perfil de jugador que li faltava a l'equip actual.
3: Llavors, bueno, nosaltres molt il·lusionats perquè creiem que és un jugador que ens donarà algo que no teníem, que és aquest jugador 10 que potser ens faltava per dintre, sí que tenim molt de talent, però ens faltava aquest jugador diferencial a tres quarts i la veritat que amb ell estem molt contents i amb moltes ganes de tenir-lo ja amb nosaltres perquè creiem que ens pot donar moltes coses i sobretot ser un jugador diferencial també d'aquesta categoria.
2: Ivan Tovar és un lateral esquerre que arriba procedent del Centre d'Esport Sabadell, ha alternat les dues darreres temporades amb la dinàmica del primer equip i del filial. Aquesta passada temporada una lesió, el lligament encreuat anterior i el menisc l'han mantingut apartat del terreny de joc durant bona part del curs, on només ha disputat 4 partits, un fitxatge que es veu com una oportunitat de captar un jugador de talent amb experiència a la categoria i que busca recuperar la seva millor versió després d'una llarga lesió.
0: Gràcies, Jordi. I a la tercera federació masculina també treballa en la confecció de la plantilla el Futbol Club L'Escala. Després de la sortida del tècnic Raúl Page, que serà el nou entrenador de l'Hospitalet, el nou capità, per cert, serà el porter, en aquest cas, el porter de l'equip, Ràdio L'Escala i Miquel Pagès.
4: El porter Jonathan Morilla passarà a ser el primer capità del Futbol Club L'Escala amb les baixes de Josu Prieto i Marc Gelmà. Morilla complirà la seva tercera temporada al nou Miramar i agafa el repte amb il·lusió.
5: Yo siempre he sido un capitán más a la sombra, más de vestuario, obviamente porque estaba en Josu y el Ma, y bueno, si el míster cuenta que yo sea el capitán, yo lo estaré y lo seré con orgullo.
4: Prieto i Gelmà no seguiran al Futbol Club L'Escala perquè han penjat les botes, però tampoc ho faran jugadors com Adrián Expósito, Elian Guillén, Antonio Bioque, Hugo García, Iker Nova i Iker Candón. Pel que fa a les renovacions, un total de 8. La primera pel porter Jonathan Morilla, però també seguiran el nou Miramar, Marc Bec, Omari Travalli, Hagi Cesai, Guillem Falgueres, Eric Saavedra, Joan Mainau i Robert Mitrea. 5 jugadors s'han incorporat a la família escalenca, com són Gil Bertrana, Jordi Manzano, Iker Bermúdez, Etienne Chamaco i Aniol Feliu. El retorn als entrenaments està programat pel 20 de juliol.
0: En bàsquet, ahir es va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pascual i de més de la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, la primera el 2017, recordem, i que és molt superior en físic i en fons armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pascual va competir prou bé, no es va desenganxar del marcador, tot i no anar per davant mai. A partir del tercer període, però, la màquina taronja va començar a funcionar encara més amb un Jan Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent de manera contundent, 84-108. Escoltem Xavi Pascual.
6: He portat l'equip al límit de les seves possibilitats, pensant que sempre hi ha una manera de guanyar. I, desafortunadament, el guió de la temporada comença i acaba molt malament, però podria haver estat pitjor si no haguéssim jugat aquesta final. Per tant, d'alguna manera ens hem de sentir contents d'haver jugat aquesta final, tristos de no haver-la guanyat, però reconeixent que el rival és molt, molt superior a nosaltres, en verticalitat, en atleticisme, en plantilla, de llarga. Bueno, han fet tot el que passava per les seves mans per guanyar. I això ha sigut, i nosaltres no hem estat a aquest nivell en cap de les facetes que es necessita per guanyar una final de la Lliga ACB.
0: Un Xavi Pascual que ja va anunciar abans dels play-offs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de només 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal. Això sí, feia aquest balanç del curs.
6: Bueno, sens dubte volíem acabar millor, però també s'ha de mirar que hem arribat a jugar una final que ningú esperava, una temporada que comença molt complicada, que quan arribem estem en una situació molt delicada a la Lliga ACB, que aconseguim entrar a la Copa del Rei, que tenim bastanta mala sort amb les lesions per la Copa del Rei. Després a Eurolliga lluitem al play-in, no entrem a play-off, i ara una recta final on hem tornat a competir, està al límit de les nostres possibilitats. Sens dubte tots volem guanyar, però la nostra realitat era una i s'ha demostrat.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, la tercera ja en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent, després del comiat de Xavi Pascual i de gran part de la plantilla. Un d'ells, per exemple, també ho havia anunciat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que retira del bàsquet professional. Estarem pendents d'aquesta reconstrucció del nou Barça de bàsquet 26-27. L'enhorabona va, evidentment, al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Jan Kubasima i Isaac Nogués. I en categoria femenina, l'Espanyol ha anunciat avui el fitxatge de Caral Casas, la jugadora de Bascanó, que signa per una temporada procedent del València, després de 7 cursos i de convertir-se en capitana de l'equip valencianista, guanyant 11 títols. En aquest cas, escoltem el balanç del fitxatge del director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
7: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, des de la direcció esportiva i també en Roberto, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares, quan havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
0: L'única suma experiència a la seva nova plantilla, amb una jugadora que, com sentíem, va coincidir amb Roberto Díñez, amb l'actual tècnic del conjunt gironí, és la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats d'Iana Martín, Juana Camilion, Tilbe Senyurek, Madison Conner i Marta

0: I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers passals al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que els donaria ja el títol que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
1: Es una cosa normal que te puede pasar, dado que estamos jugando una final, los dos mejores equipos de la liga regular, al final estamos jugando en su campo, quieras o no, ese momento de bajón que tuvimos nosotros en la primera parte ayer, pues es el bajón que tuvieron ellos en la segunda parte, en el primer partido, y le dimos la vuelta. Tristemente, el deporte no son matemáticas y dos no son cuatro. La clave, no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos y saber que queremos ser campeones.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre, aquest quart partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè definitiu, aquest cap de setmana, diumenge al migdia, i en aquest cas, evidentment, a casa, al Palau Blaugrana. I en hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir l'històric títol de l'hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya. De fet, aquesta tarda ho fa una rua a partir de les 7 de la tarda pels carrers de la capital de l'Anoia. 29 anys feia que l'Igualada no guanyava una hoquei lliga, en aquest cas masculina. En categoria femenina també vam tenir campió català, en aquest cas el Vilassana, que feia balanç d'una molt bona temporada. Rei Ponent Mollerus, Junior Andrés.
2: La temporada no començava de la millor manera possible, amb jugadores lesionades i perdent el primer partit de Lliga als despatxos per alineació indeguda. I al final va arribar un altre cop dur, l'eliminació a les semifinals de la Champions davant del Fraga i als penals. Però just una setmana després arribava la Copa de la Reina per segon any consecutiu i després, firmant un play-off perfecte sense perdre cap partit, la Lliga. En parla el president Ramon Porta.
3: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant endavant. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important.
2: I és que equips de la base han aconseguit campionats i subcampionats d'Espanya per un club d'un poble de 700 habitants que per l'any vinent té un gran objectiu, la Champions, ser campiones d'Europa. A tot això, aquesta ha estat l'última temporada de la capitana, la Maria Porta.
0: Gràcies, Julen. I en handbol, un apunt. Dimarts ja parlàvem aquí l'enjoc de la Granollers Cup, el torneig més important del sud d'Europa en handbol base, que es va inaugurar ahir i que avui tindrà ja els seus primers partits. Diumenge, per cert, es podran seguir en directe a les finals de la categoria júnior a la xarxa Més. Ràdio Granollers, Arnau Moya.
4: Quan queden menys de 15 dies per viure la sortida de la tercera etapa del Tour de França, la capital vallesana rep vora 6.000 esportistes de tot el món per participar en una nova edició de la Granollers Cup. La competició ha caigut lleugerament en participants. Ara bé, ha pujat en diversitat de nacionalitats. Enguany, el torneig incorpora la Mini G Cup, un espai perquè els més petits de tots puguin disputar partits entre ells i d'aquesta manera recuperar espais de jocs emblemàtics com és la plaça de la Porxada. A banda de la gran festa de l'handbol, també és una festa social. La Granollers Cup ha omplert ja els carrers de Granollers amb una inauguració espectacular, on també s'han conegut els padrins d'aquesta edició. Nicole Wiggins, exportera del CAC 7 Balonmano Granollers, i Pau Paniti, porter del Fracking Balonmano Granollers, han estat els escollits per representar la competició. Una Granollers Cup que, recordem, ha caigut en participants, però manté la mateixa festivitat.
0: I abans d'acabar en atletisme, gràcies Arnau, aquesta tarda tindrà lloc el cinquè míting de Lleida, Unió Atlètica, en el qual hi participen més de 70 clubs d'arreu d'Espanya i uns 240 atletes, amb més de 3.000 euros de premis. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Sense cap mena de dubte, la cita que organitza Lleida Unió Atlètica ja s'ha consolidat dins el calendari d'esdeveniments d'aquest calibre, el que va començar com un esdeveniment perquè en el seu moment l'atleta lleidatana Berta Segura poguessi optant a participar al Campionat d'Europa de llavors, s'ha convertit en un míting que se celebra aquest dijous amb la seva cinquena edició i ho fa, ens ho deia el president de Lleida Unió Atlètica, Sebas Vidal, amb rècord de participació.
6: Portem per la quinta edició, en cada mes, aquest any és l'any que tindrem màxima participació, 240-250 atletes, A més, venen d'arreu d'Espanya, perquè tenim més de 70 clubs inscrits, i però, bueno, pues, amb ganes de que surti cada vegada un any més i cada vegada millor, i que donin bons resultats.
5: Un esdeveniment pensat d'inici per atletes de velocitat, però que enguany inclourà també les proves de llançament de pes, javelina i salt de llargada. He preguntat pel nivell dels participants d'enguany. Vidal en responia això.
6: A veure, no hi ha cap crac com a tal, que alguna vegada ha vingut algun campió d'Espanya, com el Porra Tamal, que va vindre algun any, però bueno, hi ha proves que el nivell és bastant alt. Els 100 metres llisos és una prova on hi ha, a millor, 8-10 atletes que baixen dels 11 segons, el 400 també, si us atletes de 47 segons, vull dir, hi ha el 800 femení, hi ha 3 o 4 proves on el nivell mig és molt alt, per la qual cosa podem veure curses molt, molt, molt interessants i segur que es faran bones marques.
5: El cinquè meeting començarà a les 6 de la tarda en proves pels més petits i a partir de les 7 entraran en joc la resta d'atletes.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà amb l'últim programa de la temporada a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
7: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
7: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
9: Club Helsinc Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Helsinc Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a les PAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves.

0: Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per les PAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat. Seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes les, aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat, seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels cinc estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els dos anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb tres estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la sala d'activitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
0: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
12: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
8: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
0: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
14: Ara, que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafuites, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
13: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
16: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
15: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
15: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
17: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
18: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
19: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país, Llatinoamèrica, a la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
5: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
21: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
22: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
5: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
3: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
3: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
0: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
3: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
0: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I arriben els esports. que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
2: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
6: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
2: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
7: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
9: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
10: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
0: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler estar sempre al meu... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
28: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
29: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat, amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat els hi ha donat tot allò que necessitaven i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Diu que ara millor perquè ja el té acabat explicar durant l'entrevista gravada dies previs per a la Festa Major. La proposta li va arribar de la mà de l'alcalde, Josep Maria Vallès, durant una trobada que inicialment pensava que seria per parlar d'algun projecte relacionat amb el canvi climàtic. Segons explica Puig, va dir que sí molt ràpid, però reconeix que la magnitud de l'encàrrec la va assimilar una vegada va arribar a casa. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant els reptes ambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i conscienciar la ciutadania. Tot plegat en aquest dijous, 25 de juny, en què comença la Festa Major de Sant Cugat, seran 5 dies de Festa Major, dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, amb centenars d'activitats per tot el poble. Com sempre, recordin que tota la programació, totes les notícies i les millors imatges les podran trobar a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. I com és Festa Major, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia S1, la que va en direcció a Terrassa, amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits principals de la Festa Grossa de Sant Cugat i també la de Rubí. La mesura estarà en vigor a partir d'aquesta nit i també les nits del 26, 27 i 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça de Catalunya. Els combois s'aturaran, com dèiem, a totes les estacions de la línia S1. Segons informa FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda coincidint amb els actes nocturns programats durant les dues festes majors i afavorir així l'ús del transport públic per als desplaçaments d'oci. I la flama del Canigó ha tornat a arribar a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià va ser l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural Sant Cugat que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i una celebració ben festiva. L'acte va culminar amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del Manifest Nacional de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Entitats de cultura popular de la ciutat van participar en aquesta celebració que any rere any recorda els vincles entre els territoris de parla catalana i reivindica la preservació de la llengua i la cultura pròpies. El manifest d'enguany ha commemorat el 60è aniversari de l'arribada de la flama al Principat a través del Coll d'Arès, un fet que han qualificat de símbol d'unió entre la Catalunya del Nord i la resta dels països catalans. El text també destaca la tasca de les entitats, equips de foc i voluntaris que han mantingut viva aquesta tradició al llarg de les darreres dècades i ha fet una crida a transmetre aquest llegat a les noves generacions i a les persones nouvingudes. I acabem explicant-vos que un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant, atenció, un viatge d'oci a Roma. S'esperaven bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i també de coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. Segons explica Torrecillas a l'ACN, aquestes notes són un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató i no tant un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC, l'alumne resident a Rubí, i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9.

0: Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que totes les, aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El grup Sant Cugatenc Indubio acaba de publicar On el món s'atura, un nou treball que convida a fer una pausa enmig del ritme accelerat del dia a dia. Després d'haver passat en altres ocasions pels micròfons de Cugat Media, avui ens visiten el Faves Comptades per presentar-nos aquest disc i explicar quins projectes tenen entre mans. Per fer-ho ens acompanyen Carles Freixedes, als teclats, i Luan Bofi, guitarra.
1: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
0: Bones, gràcies per venir. Com deia, acabeu de publicar el 17 de març, concretament, On el món s'atura. Quina ha estat la primera resposta del públic i de la gent que ja us seguia?
2: Bueno, ara que ha passat gairebé ja un mes, la veritat és que estem molt contents de tota la rebuda. La veritat és que l'impacte que ha tingut en el que nosaltres som, no?, com a grup així més local, més emergent, ha estat molt bona. Tot, tant, més enllà d'amics, familiars, ha transcendit una miqueta més i la veritat és que estem molt contents.
0: Que bé. De fet, des del setembre ja havíeu començat a avançar alguns senzills. Llavors, com heu viscut aquest degoteig de cançons abans de la sortida del disc sencer? Us ha ajudat a mesurar expectatives, Luan?
1: Moltíssim. Bàsicament, el tema és que, malauradament, el concepte àlbum i s'està perdent una mica.
0: Sí,
1: i també entre el públic jove, doncs encara una mica més, perquè no hi ha la melancolia dels CDs.
0: Exacte, vosaltres ja ni que... deveu tenir aquell referent.
1: Bueno, nosaltres concretament ens agrada molt, precisament, el fet àlbum, i de fet algunes coses... Hem intentat que quan es publica el disc sencer buscar mecanismes perquè no s'entengui com un recopilatori de senzills, sinó que s'entengui com un àlbum, però al final aquesta estratègia d'anar gotejant, no?, els avançaments ens ha anat molt bé, perquè quan no ets un grup que ja està en el top 1, t'has d'anar donant a conèixer a poc, i et dona molt marge a nivell mediàtic de premsa, a nivell xarxes, a nivell del boca a boca, si tens sempre una cosa a ensenyar durant mesos, que no sé, penges de cop 10 cançons allà un dia i la setmana que ve ja no estan en lloc.
0: Ja n'ha parlat tothom i ja no hi ha res més a dir. Sí. El vostre primer EP va ser A Ciegas. Si mireu enrere, com descriuríeu el camí recorregut fins a arribar a aquest nou disc? En què noteu més evolució?
2: Bueno, han sigut dos projectes molt diferents, abarcats de formes molt diferents. Quan parlem de Ciegas, és un projecte que ens ajuntem de forma, bueno, molt ràpida, gairebé imminent. Quatre col·legues de l'Insti, toquem instruments i diem, buah, un comença a fer cançons, el Bruno, que avui tampoc hi pot ser, però res, comença a fer cançons i diu, hi posem una mica música, ens ajuntem els quatre, anem construint una cosa molt ràpida, i en qüestió de dos mesos ja ens trobem gravant l'EP, no? Gairebé com aprenent a produir a la vegada, que si tutorials, anar mirant una miqueta això.
1: Clar, i tot gravat a casa.
2: Sí, de forma autoproduïda. Sí, una cosa molt...
0: amb els exàmens, amb
2: les classes... molt interna. Al final, de cosa dels quatre, sense delegar absolutament res a ningú més. I ja sí que el projecte actual d'On el món s'atura és una cosa que deixem respirar molt més. Primer gastem un parell d'anys dedicant-nos sobretot a escenaris i anar tenint algun petit senzill, però després, en el moment d'On el món s'atura, parem d'escenaris i ens centrem... Bueno, és una cosa molt més pausada, molt més tranquil·la, deixem madurar molt les cançons, comencem a treballar molta més gent externa, hem comptat amb gent en mitjans, gent en el tema de les portades, i hi ha molt, molt treball, em deixaria persones, però és una cosa que ja s'ha fet amb molta més calma. Una mica la crítica també, no?, d'aquest disc d'aturar una miqueta, fer les coses paulatinament, no?, que no cremi tot ràpid.
0: Ja, i estàveu els quatre d'acord? Perquè, clar, per fer-ho primer tan ràpid també s'ha de ser d'una forma molt particular, que no sé si permet després fer-ho tan tranquil·lament. Sou una mica... Hi ha de tot, el grup, o com us considereu en aquest aspecte?
1: Hi ha de tot, però crec que a tots quatre ens ha anat bé les dues coses, perquè era més a què ens demanava el nostre context en aquell moment i què necessitàvem o què volíem, també, que no pas com som. I ens ha anat, jo crec que ens ha anat molt bé fer-ho
2: així. Sí, també han estat formes de treballar, és a dir, vam aprendre també de tot fer-ho correcuita, de que el cos ens digués, bueno, anem a fer-ho tot amb més calma, no?, de que després al cap de dos mesos de publicar Ciegas diguis, oh, aquesta cançó m'hagués agradat tal. Bueno, també d'aprendre d'això, de dir, deixar reposar, de que la gran majoria de cançons potser s'havien acabat molt abans del que era la sortida del disc, no?, perquè es reposés, tinguéssim temps de descansar les cançons i dir, què li donaríem una volta? O sigui, tot això que hem après també del projecte anterior.
0: Ja. Yeah. Tot i que sou molt joves, des del 2022 ja funcioneu com una banda. Què us ha costat més en aquest procés de creixement?
2: Bueno, jo crec que sí, és una miqueta això. És anar-nos... O sigui, un dels principals, que diguéssim, hàndicaps que ens hem trobat, sobretot, ha estat tenir l'edat tan jove, tan ser tan petits, no? Perquè és el primer projecte, la primera... Sí, bueno, projecte, el que depenem de nosaltres mateixos, no? Vam començar amb 15-16 anys i no teníem com... cap referent que ens digués això està bé, això està tal, no? Llavors tot t'ho trobes, tot t'ho aprens tu, i sí, no crec que hi hagi com algú determinant que diguis això ens ha complicat o això ens ha afavorit molt. Sí que és una miqueta anar-nos fent el camí nosaltres mateixos, també és com una mica el que ens ha portat també fins aquí.
1: Jo crec que també el més complicat, sent una banda emergent de...
0: Som gegants? Les sentiu?
1: Sí.
0: Sí, perdona, eh? No et volia tallar.
1: No, que això, que sent una banda emergent, crec que el que més costa és mantenir la confiança en un mateix i en el grup en què tot anirà bé. Perquè hi ha moltes pegues a l'entorn que motiven a no seguir, però bueno, al final també si tens uns bons companys a banda amb els que anar-te motivant i anar creixent i anar confiant, les coses surten.
0: Us aneu intercanviant una mica el rol d'ara és aquest el que anima i tira del barco o sempre hi ha un que és més positiu?
2: Bueno, a veure, al final els quatre són persones que passem per diferents etapes,
0: sí, no?
2: Hi ha moments
0: els
2: a tots. Hi ha moments que un està molt motivat perquè té certs contextos a la resta de la vida, hi ha moments que l'altre tal... Però, bueno, per lo general, o sigui, motivació no ens ha faltat mai.
0: Que bé. I en els inicis, les lletres diran en castellà, però en aquest disc canteu en català. Aquest canvi s'ha produït de manera natural o ha estat una decisió de dir què fem?
1: Això, el Bruno, que és el que escriu les lletres principalment, explica que, al final, no és tant una decisió conscient, sinó que les lletres són històries, emocions o sentiments que es viuen en un moment determinat i en un context. I les històries o emocions, sentiments que s'expliquen a ciegues es van viure la majoria en castellà, i alguns trossos que no, i s'expliquen en català. I aquest disc s'ha viscut, tot el que s'explica, s'ha viscut en un entorn en català. Aleshores, ha sortit així com una mica de forma natural i orgànica, però a més sí que nosaltres com a banda d'aquí a Catalunya que fa música també apostem conscientment, encara que no vulguem forçar la composició, no? O quins resultats tenim, sí que som conscients que volem apostar per la llengua i fer cultura en la nostra llengua.
0: D'acord. Ja m'heu comentat abans que el títol, On el món s'atura, també té molt a veure amb com s'ha gestat el mateix disc i del moment vital que heu passat vosaltres. Va ser fàcil, per això, trobar un títol que condensés tot el missatge de l'àlbum?
2: Bueno, això sempre és un repte. És a dir, a l'hora de fer cançons, no? Qualsevol cosa, sempre donar-li un nom que intenti englobar-ho tot és molt complicat. Però, bueno, de fet, el nom el tenim potser des de fa gairebé un any abans, no? O sigui, va ser una cosa que vam tenir bastant... Va costar, però en el moment el que va ser com... Ens va agradar a tots.
0: És aquest.
2: Perquè va ser una cosa que definia molt bé tant el disc com el context general en què ens trobem. Perquè és una cosa que dèiem, no només a nivell de la indústria musical, sinó a nivell de tot, no? Tot es consumeix ràpid, tot es crema tal. I clar, poder parar un any i mig per fer tot això, tot aquest disc... No? La sensació aquesta de dir... Tot va tan ràpid que se'ns en va de les mans, no? En un mes sembla que tot s'acaba. Que si no treus 40 cançons seguides, tal, no? Tot això. I això a nivell musical, però en qualsevol aspecte de la nostra vida sembla que tot va tan ràpid que no ho acabem de gaudir res. I una miqueta era això, de dir, aquest és com el nostre espai on podem parar una estona, la nostra forma d'expressar-ho, que en aquest cas és la música, i res, això resumia tot molt bé.
0: Llavors, una mica creieu que amb aquest treball convideu a la gent a parar i aturar-se i a repensar una mica el seu dia a dia? S'ha aconseguit?
1: Pot ser que sí, pot ser que no. Per nosaltres sí que és una convidació a fer això. És un espai on nosaltres oferim un ventall de reflexions, vivències o pensaments, i almenys per nosaltres mateixos el nostre lloc on el món s'atura ha estat aquest àlbum, o en la música en general. I creiem que si per nosaltres ho ha estat, ho pot ser per algú altre també.
0: L'ha fet l'Alba Triadó, ara veig una, que és la periodista que ha preparat aquesta entrevista, comenta que és un disc que sona a festa. I esteu d'acord?
2: Bueno, sempre nosaltres com a grup sempre hi ha aquella cosa de aquest és un grup d'estudi, aquest és un grup de directes, no? Això que és així com més popular. Nosaltres sempre ens ha agradat dir que érem una miqueta més aquell grup de directe. Que a més enllà també poder estar tu tranquil al teu sofà, escoltar la nostra música, no? Que sempre ens agrada donar-li com un plus més als directes, d'un cop posem a l'escenari i oferir un espectacle diferent. No oferir un recital de cançons així ordenades, no? Sinó que buscar alguna cosa més. És on realment nosaltres podem viure experiències com les de sentir que potser el públic et canta les teves cançons, que això és una connexió que això no t'ho dona estar amb el teu mòbil a casa. no? I el fet de també valorar això tant nosaltres, de mirar-nos amb la gent, de connectar entre nosaltres a l'escenari, també ens fa potenciar molt aquesta part del directe. Llavors també, inconscientment, a l'hora de preparar les cançons, dius, això en directe pot ser tal. I potser de forma completament inconscient acabes preparant segons quines coses perquè el directe sonin així més festives.
0: Ja, yeah, perquè la vostra idea en el directe és seguir la mateixa estructura del disc, que pel que veig és molt curiós, té un pròleg, 8 cançons i un epíleg. S'ha d'escoltar sempre en aquest ordre i així és com us imagineu els concerts?
1: El disc, a nosaltres, com et deia abans, ens agrada aquesta idea de disc, ens agrada, no entendreu com, bueno, ja he penjat unes quantes cançons, es recopilo en aquest pack, sinó entendreu com un disc, la idea de fer un pròleg i un epíleg que inicia i tanca tot un concepte, ens ha ajudat molt també a nosaltres a donar-li un sentit extra a cada cançó dins el context del disc, que no és el mateix escoltar-la dins el disc que com a single, i per això també hem volgut reforçar-ho. Nosaltres l'ordre el tenim molt pensat i paït i repensat perquè cobrin aquest sentit les cançons dins el seu context. Aleshores, cadascú que l'escolti com vulgui, però la nostra recomanació és que sí, que s'escoltin en aquest ordre. Però, com deia el Carles, en directe la cosa és completament diferent i hi ha més cançons, a part de les del disc, és una hora i pico de música. Aleshores, busquem no tant seguir l'ordre estricte de plataformes, sinó donar-li molt aquest sentit d'espectacle i que sigui el directe tingui el seu propi discurs propi.
2: Mm-hmm. Bueno, al final sempre busques, o sigui, cada situació requereix d'un fil emocional diferent. Al final, quan busquem que la gent se l'escolti a casa, busquem una cosa i quan estàs en directe, busques una altra, no? Potser vols això més festiu, m'agradaria connectar aquí perquè creiem que aquest punt és més emotiu, no? No és el mateix, per exemple, un final de disc o un final de directe, són coses molt diferents. Vull dir que entenem com el fil emocional de forma diferent, que això també és el guai.
0: Parlem ara del procés creatiu que heu seguit. Com treballeu a l'hora de compondre? Tot i que el Bruno porti més el pes de les lletres, quin paper té cadascú de vosaltres en la creació de les cançons?
1: Pues, cada cançó ha estat una mica diferent, però sí que pot ser que hi ha un patró que a vegades es segueix, que és que el Bruno generalment, gairebé per no dir totes les cançons, ens presenta primer una primera versió en guitarra i veu, així amb uns acords, una melodia i la primera versió de lletra. Aleshores, aquesta cançó tots l'anem escoltant, l'anem pensant com s'hauria de fer-la. Hi ha en algunes cançons que faig una maqueta prèvia a casa, així com per, o diverses maquetes de la mateixa cançó, i els dic, aviam, això, què us mola més cap aquí, cap allà, aquest estil, aquest altre. Aleshores, quan ja em donen un ok a aquesta maqueta, quedem tots junts, que en aquest disc va ser un de les jornades intensives, va ser Setmana Santa de 2025, que vam quedar tots, vam seguir treballant aquelles maquetes, ja cadascú posant-li el seu, no? Que al final pues, les bateries que puc fer jo amb el teclat no són les que farà l'Eric a la bateria. I cançons que no existien maqueta prèvia, també les vam començar una de zero des d'allà. I després, totes aquestes maquetes treballades conjuntament s'han treballat presencialment i a distància amb un productor, amb l'Arnau Moreno, que ha sigut una mica el que ha portat la batuta d'aquest disc, amb qui hem treballat molt còmodament i ens ha ajudat a arribar al resultat una mica que volíem, sonor. I anàvem treballant aquestes maquetes, perquè a distància dic perquè ell viu a Madrid actualment. I després quan ens veiem en persona a Lleida, que principalment aprofitàvem per anar a l'estudi a gravar veus, també fèiem bastanta sessió de producció i doncs canviàvem coses allà i anàvem enllestint les cançons fins que ja les tancàvem del tot.
0: Hi ha alguna cançó especialment, Carles, en la que hagueu notat que aquesta feina de producció us feia brillar més?
2: Bueno, sí que és veritat que hi ha cançons de... Bueno, va haver-hi una que pràcticament va estar a punt d'estar fora del disc, que és una que ens va presentar el Bruno d'aquestes moltes que a vegades ens presenta i que l'intentem donar voltes i que dius, ostres, és que no sé com afrontar-la aquesta, no li veig, no? Va ser una que pràcticament, per dir-ho així, la tirem, no? I així d'últim moment la vam enviar pel grup amb l'Arnau i diu, tios, això, vull dir, com no m'heu presentat això abans, no? Va agafar, la va fer ell del tirón i va ser com, buah, això és un... En plan, m'ha sortit molt bé, que és la de posar-hi els ulls. I després ja sí que a l'estudi entre tots ja li vam donar una miqueta més de forma, però vull dir, és una cosa que això, que amb la posició externa també d'aquesta visualització, no? Del productor, d'anar d'això, del brillo que li pot donar, doncs destacava molt en aquest cas.
0: Clar, això també deu haver suposat un blanc i negre, no?, del primer disc, de fer-ho tot entre vosaltres i per lo bo i per lo dolent, amb els
2: sí.
0: quatre caparrons.
2: Bueno, t'obliga també a obrir molt el cap. Hauria de dir, sí. bueno, això, el que fèiem nosaltres, això era això, no? Però ara hem de veure com, també què pensa la gent, com es veu des de... Són diferents perspectives que també et fan créixer.
0: Sí.
1: I també una cosa positiva, més enllà de la part musical, que és com hem delegat moltes feines, hem comptat amb ajuda, també és aprendre a cedir en algunes coses. I no ha de, perquè tenir una connotació negativa, això. Molts cops cedir una mica amb les opinions de la resta de persones que estan formant part d'aquest projecte, que no ets tu, és molt positiu, perquè tindran visions segurament més acurades que les teves en el seu camp, no? Com també ha estat amb les portades o amb xarxes, o amb... Yeah. etcètera.
0: Valorar la seva experiència, no? També. Teniu només 20 anys i una trajectòria de gairebé 4 com a grup. Ja teniu una identitat força definida que podríem etiquetar de pop-rock. Us sentiu
1: sí.
0: còmodes? Amb quins grups o artistes us emmiralleu o us inspireu?
2: Quan ens pregunten, sobretot en el cas d'aquest disc, a nivell sonor sempre parlem de dos contrastos, no? Una miqueta del que serien les guitarres de Smoking Souls amb el pop més fàcil del Morat, no? Però també a nivell més referents generals podem dir que bevem de tot tipus de tot tipus de referents, més que res perquè els quatre venim de quatre punts molt diferents però que convergem també en alguns. Podem parlar, per exemple, de en el seu moment hem escoltat tots Extremoduro, La Raíz, tot el que podríem dir de la cultura dels últims 10-15 anys de la música catalana, o que és La Fúmiga, Manel.
1: I això, a l'hora de fer música, et trobes en un punt molt, molt positiu, és que sempre trobaràs un espai on coincidirem els quatre. Mm-hmm. I quan trobes aquell espai per aquella cançó, aquell projecte, el que sigui, on tots quatre coincidim perquè escoltem música semblant, després et trobes que cadascú té unes idees molt diferents de la mateixa visió de la cançó que la resta, perquè tots els altres escoltem música molt diferent també entre nosaltres. I això és molt guai, perquè també sí que és veritat que a vegades et porta a debats, a si agafem aquesta idea o l'altra, però el bo és que influència diversa no ens falta mai. I això és molt xulo, també.
0: I el concepte de tenir veu pròpia, venint també els quatre, això com dius ara, tantes idees i referències diferents, us ha preocupat en algun moment o heu vist que s'anava consolidant tot sol, la vostra veu com a grup?
2: Bueno, sí.
0: El vostre estil.
2: Sí, a veure, també és una cosa que no ens hem volgut tancar mai, no? D'això de... Si quan ens asseiem tampoc ens diem això ha de ser bo, però... Sí,
0: no us etiqueteu.
2: No, però perquè fins i tot l'any passat vam estar així, que mig de conya, però que ens quedava avançar, també vam estar preparant una cançó així tec, no? Vull dir que al final tampoc ens... Vull dir, no és això, no? Però vull dir que no ens agrada tampoc com encasellar-nos en una cosa, però sí que és veritat que també ens hem de trobar el nostre camí, sobretot perquè... Sembla que des del que comences, del primer minut del projecte, no? Parlem del 2022, ja la gent és que ets una miqueta, no? I yeah. al final és com que amb el temps ho vas fent i després és com, acaba sent tu mateix. No ets, tens influències, però acaba sent tu mateix. Una miqueta més el que ens estem acostant més.
0: Sí. El proper concert és el 6 de juny a la Roca del Vallès. On més us podrem veure presentant aquest nou treball?
2: Aquest estiu estarem per alguns llocs, bueno, presentant el que seria el nou disc, tot i que tot, en aquest moment no podem anunciar. Va. Alguns concerts, però sí que estarem per aquí prop i ja us avisarem.
0: De fet, veu tocar per Festa Major de Sant Cugat. Us agradaria tornar-hi a actuar? Va ser una bona experiència.
2: Sí, ara fa 3 anys, home, ens encantaria estar aquí, i tant.
0: Veig uns somriures de... No es pot parlar d'això i potser hi ha alguna cosa que s'està comentant. No ho podem dir, no ho sabem. Per acabar, quin seria el vostre somni com a banda? Hi ha algun escenari o festival on us faria especial il·lusió tocar?
2: Bueno, moltes vegades comentem de típic escenari gran de la Mercè, no? Grans coses així, o omplir sales, com a festivals, realment.
1: Clar, pel que és somiar lo grande, doncs clar, tots els festivals on hi va tothom i qui nosaltres hem anat any rere any com a públic.
0: Quins són els vostres preferits?
1: Jo en els últims anys m'he gaudit molt els Cabró Rock, per exemple.
2: Sí, els Cabró, Canet, tot aquest estil.
0: Molt bé, doncs aviam si us hi veiem aviat. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Luan, Carles, seguiu així i ens veiem aviat. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores: el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com es reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
1: Gràcies, Carme.
0: És una pregunta que, evidentment, ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars. Tu què en penses?
1: Jo diria que no.
0: No són cars.
1: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
0: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Molt ajustat.
1: Sí.
0: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
1: Correcte.
0: Val? En el vostre sector... Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
1: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
0: Sí.
1: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu, i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys... Bueno...
0: Però com estan repartits aquests percentatges?
1: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat, i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
0: sí,
1: per l'autor.
0: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
1: Comencem per l'autor o l'autora, vale? L'autor o l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir un agent, el que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
0: Val.
1: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
0: Que això seria...
1: Pues imagina't, amb un
0: valorant...
1: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
0: Sí.
1: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
0: Sí.
1: Dir, per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
0: Pocs.
1: Bueno, en aquest país, sí, jo m'imagino que en gairebé tots.
0: Sí, sí.
1: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per treure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
0: Sí.
1: Cada mes.
0: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs no.
1: Fet,
0: 600 llibres.
1: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
0: i hasta luego.
1: I si d'aquí 2 anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
0: Però sí, en el millor dels casos un 10?
1: Un 10%.
0: Val. L'autor, que no es fa ric.
1: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, un d'aquests, un 10%.
0: Val. Continuem la cadena.
1: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquell 10%, però bueno, ja és un muntant per cent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
0: Que no cal traducció.
1: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí? Doncs
0: pues ja no queda gaire en el pastís, eh? Doncs
1: pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
0: No, no, hi ha algú que distribueix.
1: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Mhm. Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre, segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després clar. Et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda com a màxim pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
0: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
1: Quan ja has arribat a tot sí. aquest 100%, sí. ara posa-li un 4% d'IVA. Val, que es repercuteix amb el preu de venda.
0: Sí, sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
1: Correcte.
0: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
1: Clar, no? El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Uh-huh. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. Moltes.
0: Ja. I heu notat en l'últim any un increment fort en els preus o no?
1: No, els increments són molt progressius. Els editors amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
0: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no?
1: Uh-huh. Completament.
0: Estem parlant de llibres de paper el que és digital...
1: El llibre digital té dos agents. Uh-huh. L'editorial i la plataforma que el ven. Uh-huh. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
0: Home...
1: Amazon.
0: Sí, senyor.
1: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent vaig amb el metro, vaig conduint, no sé què, no més còmode estar llegint, o no puc llegir si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial i el 50% se'l queda la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
0: Sí?
1: Mhm. Mhm. Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre digital.
0: Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
1: Correcte. O llavors el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic Això s'ha de negociar amb mi directament.
0: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
1: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues aquí tingui, per exemple, el local en propietat. Bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas. Tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu. Tu has de treure ni que sigui un petit sou. Vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret, ets llibreter, no et cobraré la hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
0: sí,
1: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir, pues jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
0: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes, mm-hmm, és insalvable, no? Vull dir,
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, a l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu el demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia. Si tens molta sort, 48 hores, però normal són 72.
0: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
1: No ho són.
0: No. Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carme.
0: Que vagi molt bé.
1: A reveure.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva en marxa cap a Riudecanyes a conèixer els capgrossos, el Manotes i els recents estrenats gegants de la mà de la seva presidenta, i és la Núria. Hola, Núria, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les Manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
4: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
3: Sí.
4: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per capgrossos, t'explico. Uh-huh. Perquè any ja al poble hi havia capgrossos. I llavors sí. Hi van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
3: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
4: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa. Uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas. I llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, els carrers del nucli antic són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap. El dimarts, naps, porten naps. Dimecres, nespres, porten els nespres també. Aquests són més infantils. Sí. El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
3: Quant pesa, més o menys?
4: Pesen molt poquet. Sí. No t'ho sap. Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla, els grossos, perquè poden portar canalla d'uns 12 anys, uh-huh. o fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. Uh-huh. De 7... 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen, no, però tampoc sé quan pesen, eh? O sigui, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
3: No. Aproximadament, ens fem una idea, en dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que no són molts quilos el que correspon a cada cap gros. Clar, primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
4: Sí.
3: Va ser així?
4: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
3: Ah,
4: junt no, perquè els fons són els que són. Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no dos. Uh-huh. O sigui, tres, quatre, cinc... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale. I encabat anys després ens vam animar amb una Manotes. Que ja va... Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manota, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar, has de ser gran, però més que res que necessites no molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manota que es diu la Canyes, i és del mateix artista, per cert, no t'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i en aquest cas la manota, és el Joan Miró Uro de la Serra d'Almos. Uh-huh. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne teniu un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
3: Els doncs... capgrossos, no? Pot ser?
4: No, un jovent. Tenim un jovent.
3: El Fraile Celestí.
4: Ah, aquest.
3: El Fraile Celestí, llavors, sí. Que parlaves del Fraile Celestí, sí, és veritat, està fet per Gamiro, sí.
4: Exacte, doncs són d'aquest estil, són així simpàtics.
3: Sí, sí que ho són, sí?
4: Sí, no, és cert. Ho són.
3: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
4: Doncs vam considerar que hi ha... que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites. I llavors, clar, si se'ns feien grans, ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno, de moment, doncs, bueno, hi ha de tot, ja. Gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
3: Això també volem preguntar, que quants membres sou ara mateix?
4: Doncs, sincerament, és fluctuació, però quan és sortides fora... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
3: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestit d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
4: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Uh-huh. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
3: Molt bé. A més d'aquests caps grossos i manotes, s'incorporen nous elements?
4: Doncs sí. La Festa Major de Setembre per Sant Mateu hem estrenat el Mateu, mai millor dit. Uh-huh. I la Bàrbara, i amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer i la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó, i la barbadora porta un cistell de barmar i les estisores de barmar. I bueno, i a veure, si l'any que ve m'entornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
3: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no... bueno, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé si és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
4: Sí, bueno, diferent tipus de gent, perquè, clar, els que t'aporten els gegants són, clar, són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen... encara com uns 30 quilos, entre 30 i 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, doncs, bueno, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però, bueno, sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que és que s'agraeix molt que hi siguin.
3: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
4: Doncs més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres doncs, fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles intentem que sigui a tornar. Entens? Llavors, si jo convido el poble del costat, Montbrió o Duesaigües a l'Argentera, doncs bueno, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans. O que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així. Intentem, no anem gaire lluny, però bueno, sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades doncs, bueno, dius amb els caps grossos, però bueno, amb els gegants doncs, ja serà diferent.
3: Sí, ja és un altre tarannà, no?
4: Exacte.
3: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? Bueno, i de capgrossos, i de tots, i de manotes.
4: Què m'aporta? Home, personalment a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de Vallès. I, bueno, m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i... Tot això que envolta el folclore nostre, a mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que diguis, bueno, mira, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
3: I què sents quan veus, doncs, en aquest cas, els més petits, no? Uns portadors dels capgrossos i altres que queden doncs, mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
4: És bonic, eh? És molt bonic. Bades, saps? Allò quan bades amb la canalla, que fa no sé què, però sí, bades amb la canalla, que a la vegada baden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
3: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, els manotes i ara aquests gegants tan nous. Que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, doncs, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
4: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Els pops poden tastar amb els seus braços. Un exemple és l'espècie Octopus vulgaris, el pop comú. A la part inferior de les seves ventoses tenen receptors químics molt sensibles que els permeten detectar substàncies dissoltes a l'aigua. Això vol dir que quan un pop toca una roca, una petxina o el fons marí amb els braços, en realitat està analitzant químicament què està tocant, gairebé com si estigués tastant amb la llengua. Aquesta capacitat els ajuda molt a trobar menjar amagat, com crancs o mol·luscs que s'amaguen sota la sorra o dins d'esquerdes. A més, els braços dels pops són extremadament intel·ligents. Una gran part de les seves neurones no es troba al cervell central, sinó distribuïda pels braços. Això fa que cada braç pugui processar certa informació de manera gairebé independent mentre el pop explora l'entorn. Gràcies a aquest sistema, els pops poden buscar menjar a llocs complexos i reaccionar ràpidament a estímuls sense haver de pensar cada moviment des del cervell principal.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra, identificar els seus responsables, donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut

0: imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I, segon, perquè entenc que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos, és una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
2: Notícies en xarxa.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 25 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.

Avui al Connectats parlarem de l'any nou musulmà i ho farem des de Castellà del Vallès. Entrevistarem a Abdalà Lassiller, professor de la Hermandat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la pressió comercial als empleats de la banca i els 10 anys del referèndum del Brexit. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Benet Casablanques, nomenat Bàrbar de l'any. Continuarem amb una pregunta que s'està fent segurament força gent, que és el que està passant amb les papallones a la regió metropolitana de Barcelona. Ens respondrà el biòleg Juli Mauri des de Badalona. I acabarem amb cultura i amb Quim Masferrer, que donarà el tret de sortida del Fresc Festival a Sabadell. Tot això i més des d'ara i fins

0: les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els sindicats policials representatius a l'Ajuntament de Terrassa i els majoritaris en nombre d'afiliats a la policia municipal van comunicar que desconvoquen les protestes que tenien previst realitzar durant els actes de la Festa Major de la ciutat. A través d'un comunicat han exposat que, després de les darreres reunions mantingudes amb el consistori de Terrassa, s'ha produït un apropament entre les parts i que s'ha respost a les seves queixes i reivindicacions. Com a conseqüència d'aquest apropament, els sindicats han decidit suspendre totes les mobilitzacions que havien convocat de cara als dies de la Festa Major. El text també agraïa a tots els afiliats i afiliades i a la resta de companys del cos policial el suport, la implicació i la disponibilitat demostrat durant el procés. Van assegurar que la unitat i la determinació del col·lectiu han estat fonamentals per assolir els objectius. Així mateix, a través d'aquest comunicat, traslladen les seves disculpes a les entitats, associacions i persones que participen en l'organització dels diferents actes de Festa Major i ho fan especialment amb l'organització del tradicional ball de plaça pels inconvenients i la preocupació que les mobilitzacions anunciades hagin pogut ocasionar. Refermen que el seu objectiu ha estat sempre la defensa dels drets i de les condicions laborals dels agents de la policia i afegeixen en aquesta línia que les reivindicacions sindicals i les mesures de pressió sovint tenen conseqüències que ultrapassen amb l'àmbit estrictament laboral i que poden afectar persones i col·lectius que no formen part del conflicte.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell continua avançant en la renovació dels sistemes de climatització de les escoles bressol municipals. Ja s'han adjudicat les obres per instal·lar aire condicionat al centre Joan Montlló, la Romànica, Espronceda i Calvet Estrella. Amb aquesta actuació, les 11 escoles bressol disposaran de refrigeració adequada davant l'augment de les temperatures. La mesura respon a l'increment de les onades de calor i també als efectes del canvi climàtic. Eloi Cortés és tinent d'alcaldessa de Presidència i Serveis a les Persones.
3: Doncs ja s'han començat les obres, estan a punt de començar per tenir-les totes ben climatitzades i tenir aquests equipaments educatius adaptats davant d'aquestes onades de calor i davant doncs, del canvi climàtic i fer la situació més confortable per als treballadors i també, evidentment, doncs, pels infants que van a aquestes escoles de sol.
2: A més, el consistori també ha instal·lat umbracles als patis de les escoles, ventiladors a les aules dels centres públics de primària i espais d'ombra als equipaments esportius.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Tres ferits lleus en la matinada de Sant Joan a l'avinguda d'Alfons 13 a Sant Roc per un incendi en un balcó. Fins a 7 dotacions de bombers es van traslladar fins al domicili, a més de 4 ambulàncies del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, que va atendre una desena de persones, entre elles els 3 ferits que van traslladar a l'Hospital Municipal. L'avís del foc va arribar pels vols de les 3 de la matinada del dia 24, en què es va alertar d'un incendi en un balcó de la primera planta d'un edifici. Segons fonts municipals, el foc es va originar per l'explosió d'un petard de l'interior de l'immoble. La veïna del segon, Montse Navarro, ha explicat què va viure.
5: I veig, blum, al menjador, una flamarada de foc, fum, i comença a caure, suposo que eren vidres de la galeria, horrible, corrents a agafar les claus, el mòbil, les lentes, corrents, pico el timbre 112, no em va donar temps a res, obrir els veïns, els timbres, el timbre del replà, que hi ha foc, aviseu els bomberos, havia foc, i corrents, i ja van marxar.
4: Els bombers van reduir la intensitat del foc mentre revisava l'escala. Molts dels veïns van poder sortir pel seu propi peu, tot i que algunes va quedar dins. Al marge dels 3 ferits lleus traslladats al municipal, també es va evacuar un gos inconscient que, tot i les tasques de reanimació, no va sobreviure. També van morir-hi 2 ocells domèstics. Cap a quarts de 6 del matí, els veïns de l'immoble van poder tornar a casa seva. També es van registrar 3 incendis de vegetació sense grans complicacions a Canyador, al carrer Orient, a Bufalà, al carrer Molí de la Torre i també al carrer Acer de les Guixeres.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat, Víctor Asensio, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple municipal del Prat debatrà l'aprovació d'una zona taronja al parc del negocis Mas Blau destinada als treballadors autoritzats de l'àrea d'activitat econòmica. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, com per exemple la de l'aeroport, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. La proposta fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries i incorpora també ajustos en el sistema de pagament electrònic i altres actualitzacions de l'ordenança. Amb la modificació de les ordenances fiscals que regulen l'aparcament a la ciutat, també es preveu eliminar les zones verdes dels aparcaments de Cal Tet, els espais naturals, i del cementiri del Sud. Tot plegat en un ple municipal on l'economia hi tindrà un pes principal. Un dels primers punts de l'ordre del dia és l'adjudicació del nou contracte per al manteniment i la neteja del paisatge urbà i perurbà del municipi, així com del servei d'assessorament per al control fitosanitari de l'Arbrat. Té una despesa prevista de 3,67 milions d'euros en Viva. És només un dels temes econòmics que centraran aquest ple municipal de juny i que podreu seguir en directe a través del Prat Televisió i el Prat Ràdio.
0: Gràcies, Víctor, i de retorn al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La companyia Vidrala, a través de la seva filial Castellar Vidrio, ha obtingut una subvenció de 6,72 milions d'euros del Ministeri d'Indústria i Turisme dins del PERTE per la descarbonització industrial. Els fons procedents de Next Generation servirà per reduir l'impacte mediambiental de la planta de Castellà del Vallès. El projecte se centra principalment en la descarbonització del procés de fusió del vidre tintat. Concretament, preveu la substitució i electrificació del forn CSU, una de les actuacions principals dins d'un pressupost subvencionable de 22,42 milions d'euros. Aquesta ajuda representa aproximadament el 30% de la inversió del projecte castellà. Forma part d'un pla més ambiciós que la companyia està implementant a la localitat, ja que l'empresa ha anunciat una inversió total de 150 milions d'euros a la planta de Castellà, que inclou diverses iniciatives de sostenibilitat i la introducció de tecnologia avançada per modernitzar la producció, que implica la renovació de la instal·lació amb dos forns nous, noves escomeses i un nou magatzem.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La meteoròloga de TV3, Gemma Puig, donarà aquest dijous el tret de sortida a la Festa Major de Sant Cugat amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Nascuda a Berga i veïna de Collfabà des de fa 13 anys, on viu amb la seva família, assegura que Sant Cugat li ha donat tot allò que necessitava i destaca especialment la capacitat de la ciutat per combinar els serveis d'un gran municipi amb l'esperit de poble que, segons diu, encara conserva. Puig reconeix que afronta el repte amb il·lusió, però també amb una certa dosi de nervis. Tot i estar acostumada a aparèixer diàriament davant les càmeres explicant la previsió meteorològica, aquest serà el primer pregó que pronunciarà. Tot i que evita revelar-ne els detalls, la meteoròloga avança que el pregó incorporarà una reflexió sobre la sostenibilitat i la responsabilitat col·lectiva davant dels reptes mediambientals. Considera que una festa major també és una oportunitat per transmetre valors i consciència a la ciutadania.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i entrem ràpidament en matèria amb la tertúlia ciutadana que avui compartirem amb el Josep Ballbé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa. Josep, bona tarda.
1: Bona tarda, aguantant la calor, que és el que toca.
0: Això mateix. Mira, saludem també el Francisco Gallardo, que és membre de Wise People a Sant Cugat i del Banc del Temps. Francisco, benvingut, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I d'aquí una estoneta saludarem, el tenim ja, el Manel Esteban, coach empresarial i expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, bona tarda.
3: Molt bona tarda, des de la platja que estem.
0: Sí, home, tu sí, a Badalona. Però m'imagino que també refugiat de la calor, eh? Sí o no?
3: Sí, tant, fa una calor que no es pot aguantar.
0: Ja. Mireu, ara parlava amb el Francisco sobre els temes que tenim de tertúlia d'avui, que no sé si ens donarà temps a tractar-los els dos, però els dos són molt interessants. I jo li plantejava que quan hem vist els ciutadans de peu manifestar-se als treballadors de la banca, quan els hem vist mobilitzar-se, que és una cosa superestranya, és una fotografia que no és habitual. Però això està passant. I està passant perquè troben que hi ha molta pressió comercial en els treballadors, que té una afectació traduït en salut mental i en altres qüestions que també podem anar abordant. Una dada només que també apuntava aquesta notícia que us he fet arribar. L'Autoritat Bancària Europea conclou que Espanya és el quart país de la Unió Europea amb més banquers amb sous milionaris. I mentrestant, doncs el treballador manifestant-se.
3: Home, el que ens pot parlar molt bé d'això és el Josep, que és empleat de banca, ex-empleat de banca, i ell suposo que tindrà molt a dir, no? Però sí, realment crec que el sistema de banca, com va dir el Bill Gates en una ocasió, els bancs necessitem els serveis del banc, el que passa que no els necessitem com estan constituïts actualment. Mm-hmm. I aquesta és una realitat, no?, que suposo que afectarà molt, i efectivament s'han tornat algú merament comercials. Ara recordo l'acudit aquell del Leo Harlan que deia que anava a robar a un banc, no?, i sortia amb quatre sartens, no?, i deia, pues, a vegades no et surt a compte, no? Pues una mica passa això, no?, que s'ha tornat la banca en un procés comercial i aleshores te trobes que te venen televisors, te venen telefonia, te venen de tot una mica, i clar, la pressió és enorme, i encara veurem un canvi radical en el concepte propi de la banca.
0: Vinga, més intervencions.
4: Jo, hola, Francisco. He trabajado en un grupo de empresas que precisamente era suministrador de sartenes, televisores, ordenadores y móviles para empresas como bancos como La Caixa, Banco Santander, Sabadell, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, dos cosas desde mi punto de vista. El mundo está cambiando. No defiendo que el del banco no tenga que dedicarse a hipotecas y cosas de estas, pero, por ejemplo, kioscos. El otro día vi en televisión que hay kioscos que, dado que no venden muchas revistas, lo que hacen es que venden anillos y venden otras cosas. Es decir, la hora del diversificarse es bueno. El banco, como bien sabéis, pues necesita muchísimo dinero, mucho dinero para mover. Y es una línea más de venta. Es decir, tú cuando vas a una empresa, difícilmente dices, oye, si vendo cable, toda la vida tiene que ser cable de telecomunicaciones. Yo no quiero vender cable eléctrico. Entonces, apunto que, hombre, tampoco pasa nada porque vendan televisores y cosas así. Si el cliente, siempre que sea ético y que sea honesto.
0: Pero la manera en que es fa, Francisco, es decir, tú vas a demanar una hipoteca y si no agafes els productes que intenten vendre't aquella hipoteca, segurament no te la donaran i hauràs d'anar a un altre lloc.
4: Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los productos que estás hablando con una hipoteca,
0: una
4: que yo lo he sufrido,
0: de vida, una
4: seguro
0: de, la
4: de vida, seguro sí. De llar. Pero bueno, cuando no lo tienes, tienes tarjeta Visa, por ejemplo. 40 euros de comisiones por no usar la Visa en 3 meses. Conozco casos muy cercanos que ha pasado. ¿Eso en el contrato? ¿Dónde está? Bueno, pues que necesitan dinero. Protestas y te lo quitan. Però jo me referia a les sartenes, televisores i tot això.
0: Que han de vendre el que sigui,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: Bé, què diu el Josep?
2: Jo vaig treballar, vaig tenir la sort de treballar 34 anys al sector financer, a la Caixa d'Estalvis de Terrassa, dels quals me'n vaig passar doncs, 27 o 28 oficines. Aleshores, allò era una altra cosa, i per molt que el francès digui que el mercat canvia, a veure, el que no és de recibo, que dirien en castellà, en català no sé com es diria, no és èticament presentable, és tenir companys que havies tingut un molt més joves, i al setembre farà 17 anys i mig que em van prejubilar amb unes condicions econòmiques doncs, que realment eren... no podies dir que no, perquè t'obrien la porta i et posaven una estora per sortir. Unes condicions top, fantàstic, molt bé. La pressió que tenen companys meus o companyes perquè venguin allò que no han de vendre i que probablement en molts casos és invendible, doncs genera una tensió acumulada, sobretot a nivell mental, que genera doncs, moltes depressions i moltes baixes de llarga durada. Què pretén ara la patronal, no la bancària, la patronal empresarial espanyola? Doncs que els 15 primers dies de baixa de qualsevol tipus de patologia o operació els pagui l'administració. Entenc que jo vaig ser un afortunat en el sentit de que volia treballar al sector de la comunicació, no va ser possible, i ara, diguem-ne, aquí treballo a nivell de voluntariat puro i duro, i m'està molt bé. L'entitat que són molt clars a l'hora d'anunciar que la seva oficina, l'entitat bancària, és una botiga, és CaixaBank, l'antiga caixa de pensions, l'única caixa que va quedar reconvertida en banc. Oficina Store, en anglès, botiga. I et venen renting, et venen televisors, et venen equips de música, enciclopèdies ja no perquè no n'hi han, et venen col·leccions d'ampolles de vi, et venen... perdoneu, a l'especialista et venen assegurances, l'especialista amb assegurances no és un empleat de banca. L'especialista amb televisors o amb cotxes no és un empleat de banca. Aleshores, això genera un mal servei a la gent i, esclar, el tema grinyola per tot arreu. M'estaria parlant hores i hores. Però jo estic molt content d'haver pogut sortir en un moment dolç, però pateixo veient el que veig, perquè això no és el que era.
0: Però, a veure, donada aquesta situació, veiem els treballadors de la banca que estan protestant, cosa que fins fa res era inèdita, vull dir, no, tampoc no estàvem acostumats a veure aquesta fotografia. És cert que la pressió doncs, els està generant ansietat, depressió, problemes mentals. Hi ha un codi deontològic...
3: Perquè no estan acostumats.
0: Clar, no estan acostumats.
3: Perquè no estan acostumats, però això és el pa nostre de cada dia de milers d'empreses que comercialitzen productes i tenen un equip de ventes que cada dia surt al carrer, no?, a intentar trobar clients per vendre-li els seus productes. O sigui, el que passa que ells no estan acostumats, van entrar en un sector que era modèlic en quant a... relació amb treballadors, amb unes avantatges que no tenia un altre sector d'activitat, però i ara s'han aterrat en la realitat del món, que és ara, que ara tenen que comercialitzar i no estan entrenats per fer-ho o no estan preparats, però el món és així, i com ha dit molt bé
2: Manel,
3: el Francisco, al final el món canvia i segueix canviant, i canviarà, i la banca tindrà que canviar igual.
2: Manel, el client se'l tractava com si fos una persona de família. Actualment el supuesto cliente d'un banc és un número. I si és una persona gran que pel pobreta doncs, li costa entendre les coses, doncs si fot al camp, l'empleat, el director d'aquella oficina brinda amb cava, perquè li treuen problemes. Aleshores, en època del Covid, que es va institucionalitzar la tristament famosa cita prèvia, aquesta cita prèvia, tu abans tenies visites al llarg d'un dematí, 10, 12, 15, et quedaves sense esmorzar molts matins, ara et programen dues visites al dematí i estan molt estressats, i l'atenció que rep el client que va al banc, la senyoreta Pepeta, que té 80 anys i que no té ni fills ni nebots, doncs és el que és. Tot ha de canviar, sí, hem d'evolucionar, sí, però hi ha uns mínims de mínims. Aleshores, tot es soluciona amb el fuet, que dic jo, con el látigo, no. Això no són maneres.
4: Disculpa.
3: Josep,
4: sí,
3: aquest discurs ja l'ho vam tindre fa 4 anys, quan va haver-hi una tancada general d'oficines bancàries, no? I ahir l'atenció personalitzada, el que la gent gran no obtingués accés o li costés, etcètera, etcètera, ja va ser una cosa que es va trencar en el seu moment. I ara toca, ara estem parlant no del tancament d'oficines, sinó estem parlant del tema de que ara els empleats de banca s'han tornat a ser comercials.
4: A veure, perdón.
3: A tractar el món.
4: Perdón, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho, pero ha habido algo muy importante, para mí lo más importante. El trabajador que está sometido a mucho estrés. Por desgracia, yo he vivido la situación de que algún trabajador, pues, ha intentado suicidarse.
2: Sí.
4: Y entonces saltan todas las alarmas. ¿Perdón?
3: Pero para vendre, per tindre que vendre...
4: Por estrés, ¿qué más da?
2: Per la pressió que rep.
4: Què més de... no sé si recordareu...
3: Això li passa als autònoms. Els autònoms cada dia tenen...
4: Perdona, déjame acabar. Déjame acabar, moltes gràcies. No sé si recordáis el caso de Francia. No sé la empresa... No quiero recordar la empresa, el nombre de la empresa de telecomunicaciones, en el que en París hubo una serie de suicidios. Vale, entonces los trabajadores, aparte de todos los derechos que tienen y que tienen merecido y de protestar, hay otros mecanismos, es decir, de negociación con la empresa. La empresa, pues mira, no llegas a un acuerdo. Hay un mecanismo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se llama un estudio psicosocial. El estudio psicosocial no es una encuesta de clima. Es un estudio en el que se mide con unos procedimientos homologados el nivel de estrés. Y eso conviene que sea público y que sean públicas las medidas que va a tomar la empresa. Entonces, sugiero que se lo piensen, que hablen con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Por supuesto está además Inspección de Trabajo y además están todo lo que son tribunales. El hecho de vender es o un producto o un servicio. De lo que estamos hablando es de que se está cambiando un servicio de dinero por un servicio físico. Pero mucho más me importan los trabajadores y los directivos. Hay un tema que no se dice nunca, que son los directivos que están sujetos en sus oficinas a un maravilloso programa que se llama Teams, que no sé si conocéis, que te da la inmediatez, es la inmediatez de los tiempos. Tú estás trabajando y se te meten mensajes tipo WhatsApp. Eso está generando un nivel de estrés, porque tengo amigos en los bancos actualmente trabajando, un nivel de estrés muy alto.
0: Sí, home, la situació no és poca broma, no és que sí que s'han d'adaptar els temps, però vull dir que hem passat de 0 a 100, segurament, parlant de bonus, dels objectius, dels rànquings, d'aquesta mena de control que dius tu amb els semàfors, no? De que estàs arribant als objectius o no estàs arribant als objectius, i tot això té conseqüències i té un impacte.
2: Deixeu-me que digui una cosa purament molt ràpida i tangencial. No voldria derivar la conversa cap a aquest cantó. Hi ha dos grans directius bancaris a nivell del país, que són el president del Banc de Bilbao i la presidenta del Banc de Santander. El president del Banc de Bilbao, Carlos Torres, després d'un segon intent fallit envers l'OPA que van fer sobre el Banc de Sabadell, aquest senyor, si realment hagués tingut una mínima ètica personal, no hi ha amb la pressió del seu propi equip i directiu que li fan l'ola, sinó des dels propis empleats, hauria d'haver dit de fer un pas al costat, que diuen. I hi ha un altre tema, que aquest encara es va tapar, i aquest és molt greu, un jutjat de Madrid va acceptar, i encara no se sap a quin punt està, una demanda judicial que va presentar algú, segons la qual, suposadament, això és molt gros el que deien allà, la senyora Patricia Botín va voler accelerar la mort del seu pare a través de la contractació d'algun sicari colombià per fer-se càrrec del banc una miqueta en línia amb el que ara podria ser, que no està aprovat ni molt menys, el tema del cas Mango i el senyor Ondic, que en pau descansi. A veure, la pressió arriba a un punt en què el món no tot són diners, no tot és diner i sexe, no tot és política i agressivitat. Hem de tenir uns mínims de mínims, i hem de viure en una ciutat on les persones recuperin el seu estat, el seu estatus. Aquesta és la visió que jo li voldria donar.
0: Vinga, Manel, tancaràs.
3: Sí, però, sí, no, Josep, però estaràs amb mi, no? Que ja que tenim, tu i jo tenim una edat, no? Sí. Sabem exactament que els treballadors de banca dintre del sector de treballadors han sigut uns privilegiats.
5: Privilegiats.
3: Ha hagut uns perdona, deixem-ho que l'acabi. Privilegiats, no?, dintre de lo que eren altres sectors d'activitat. El fet sí. de que el sector del bancari i estigui sumès a un canvi important donat per la tecnologia, donat per raons merament tecnològiques i de modernització, no?, fa que aquest sector ara mateix tingui una evolució cap a un altre tipus de treball, que n'hi haurà gent que li costa assumir-ho, des de luego que sí, però al final no se li pot posar portes al camp, no? I el canvi es produirà i la banca serà una altra cosa que no era la que era a l'època teva. I el que estigui acostumat i el que s'acostumi a la nova banca subsistirà dintre de la banca i el que no tindrà que buscar-se una altra feina.
5: Permeta'm, Manel, una cosa molt ràpida, també. Els mòbils d'empresa, sort que han parit una llei fa uns anys, doncs que obliga no al sector bancari, sinó a la resta d'empreses, el directiu més important del Vallès Occidental o del Gironès o del Pla de l'Estany, el divendres a la tarda, quan plega, la llei l'empara en el sentit de que pot apagar el mòbil i fins dilluns al matí, quan siguin les 8 del matí, no es reincorpora. La pressió havia arribat a un nivell tan alt que havies d'anar a dormir amb el telèfon de l'empresa oberta, perquè si saltava l'alarma a les 4 de la matinada i havies d'anar tu a obrir l'oficina. Perdona, això és surrealista. Aquests extrems no es pot arribar. I vendre, i vendre, i vendre. Hem d'atendre bé la gent, hem de tenir un caliu de família, de bon equip de treball entre els companys de l'oficina, i hem de donar un bon servei a la societat. El de més són trons.
3: I se tenen que guanyar diners.
5: I si sí, té que guanyar diners. Tot s'ha de poder conjugar, no. És complicat.
0: Però si no perden, Manel, la banca mai no perd.
3: No,
0: i és més, cada any va guanyant més, va augmentant el marge de beneficis.
3: No. Jo sempre ho he dit, si torno a néixer una altra vegada, en faré banquer. Per què? Perquè si me'n surt malament el negoci, vindrà el papà estat i em salvarà. O sigui, mentre que qualsevol altra empresa això no passa. O sigui que realment ser banquer és el més plàcid en aquesta vida, com treball. Per què? Perquè, bueno, si falla, doncs, bueno, ja vindrà papà estat, no?, a protegir-me, i aquesta és una realitat.
5: La Vinga. Prova la vas tenir amb el FROP, que li van deixar 66.000 milions, dels quals se'n van tornar una tercera part. Les altres dues terceres parts s'han condonat. Es podrien reclamar per nodrir la Guardiola de les pensions, per exemple.
3: Mira la banca aquella...
4: Compañeros, he preparado seis hojas de A4 para hablar del Brexit. Me da mucha pena.
5: Mira,
4: solo voy a poder leer
0: bueno,
4: un quarto.
0: Bueno, em dono per interpel·lada, no cal... És que
5: canvia.
3: Mira el que va passar a la banca andorrana. La banca andorrana no la va protegir ningú i en 4 dies van tindre que tancar perquè no tenia efectius per tornar-li els diners.
0: El Francisco diu que ha vingut a parlar del seu llibre.
5: El Brexit,
0: sí, efectivament. El Brexit era l'altre tema que teníem preparat i també és un tema apassionant perquè ja han passat 10 anys, que això es diu aviat i no donava aquesta sensació, però sí, el Brexit es va fer referèndum el dia 23 de 2016. Una societat que ha quedat dividida, que ha quedat fragmentada, que encara doncs, ha quedat amb aquestes seqüeles i que jo no sé vosaltres des de fora i amb la informació que tingueu, quina és la valoració, l'anàlisi o la reflexió que feu? Vols començar tu?
5: Dóna-li peu al
0: Francisco. Que faci almenys un o dos.
4: Jo estuve en la primera presentació que hice en inglés, fue cerca de Manchester. Yo tenía 28 años y al acabar la presentación me dijeron interesting, eran directivos ingleses. Me fui al hotel muy contento, dije, uy, interesting, interesante. Me dijeron, no. Cuando los ingleses te dicen interesting, significa que es una porquería.
0: Es un queda bien.
4: Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo está el Brexit? Be interesting. Es decir, es un proceso que empezó intentando curar algo que era poco, porque en los años anteriores al 2000... A ver, un momentito, que tengo tantas hojas, que no me...
3: No, es que la veritat és que van buscar un enemic dels problemes que tenien a Inglaterra i lo van trobar en Europa. I van dir, Europa ens lastra. No. Van dir els ingressos, Europa ens lastra. I aleshores van decidir, no?, deixar Europa.
5: No,
4: no. No, perdón. Empezaron cuando se ingresaron en Europa los países del este. Se movieron muchos inmigrantes a Inglaterra. Los ingleses de los pueblos y del campo vieron que había mucha gente trabajando en trabajos que ellos no querían. Empezaron a protestar. Esas protestas fueron a más. Y llegó un momento en que un tal señor Cameron, que os recordaréis, dijo, hombre, tenemos que hacer algo para matar este movimiento. Lo hizo tan mal que lo que preguntó fue, oye, esto de Europa, ¿quién se quiere quedar?
5: Independizar.
4: ¿Quién no? No, no, preguntó otra cosa. ¿Quién se quiere quedar como estamos ahora mismo? En lugar de preguntar quién se quiere independizar, claro. Bueno, pues salieron un montón de gente diciendo que se querían independizar y al Brexit. No había ningún plan de qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues montaron argumentos para solucionar el problema de la pesca, solucionar el sistema público de sanidad, aumentar el control en las fronteras y restaurar la soberanía del país. Una vez pasados 10 años, nada de nada de nada. En estos momentos, en aquellos momentos, quien votó que sí fueron la mayoría, lo rural, los entornos rurales y las personas mayores. Londres y el resto de ciudades grandes votaron que no. Hoy no saben cómo echar atrás porque no ha habido
5: aquella medida.
4: No hay un plan B. Y en Inglaterra, las personas que conozco y son amigas me dicen, mira, es que en Inglaterra realmente entre nosotros no decimos por vergüenza que queremos volver a Europa. Lo están diciendo como que hay que
3: acercarse. Por orgullo británico.
4: Exacto. Sí. Hay que acercarse a Europa. Y bueno, fatal.
5: Están viendo, perdona, Francisco, están viendo que el nivel medio, pues, con todo...
0: Que pots parlar en català, que t'entén perfectament.
5: Sí, perdó. Sí. Estan veient que el nivell mitjà d'un ciutadà d'Eslovènia o de Polònia, amb tots els respectes, està per damunt del nivell mitjà d'un ciutadà de la Unió de Gran Bretanya.
3: O està creixent el PIB, per sobre de l'inglès.
5: El producte interior brut els hi ha fet una davallada impressionant i ara els hi tocarà tard o d'hora replantejar-se la situació per agenollar-se i demanar, sobretot, que em deixeu tornar.
3: Totalment d'acord.
5: El Francesc ho ha detallat molt bé, perquè aquesta dissociació entre la part rural, la part rural i la part, diguem-ne, de la city anglesa, on hi han grans bancs, grans empreses, grans companyies d'assegurances. Aleshores, qui va decidir? Bueno, s'han trobat ells dos amb coses que no els hi han agradat. I ara, fer marxa enrere... Doncs d'aquells barros vienen estos lodos.
3: Jo lo tinc clar.
0: Vinga, Manel.
3: Jo lo tinc clar. El dia que demanin entrar-hi una altra vegada a la Unió Europea, els demanaran que condueixin per la dreta. Si no, s'ha acabat el bròquil. O sigui, no.
4: Bueno, jo prefiero...
3: El món li té que agrair molt als inglesos, perquè molts progressos de la humanitat han vingut sortint d'Inglaterra. Però tenim que reconèixer que s'han mirat sempre al melic, encara que es pensen que són un imperi, no? I han deixat de fer un imperi ja fa més de 100 anys, con lo qual...
4: Disculpa, que no estoy de acuerdo en eso que dices. Son personas normales. Con respecto a lo de conducir por la derecha
3: por favor,
4: o la izquierda... Sí. No, quien vamos mal somos nosotros, porque siempre se ha conducido por la izquierda hasta que llegó Napoleón, que cambió el sentido de ir para que todo el mundo se apartase cuando él llegaba. Pero pongo ejemplos concretos.
3: Que pesca. Era una manera de hablar francés.
4: No, ya. Sí, pero son gente normales y además yo tengo muy, muy buenos amigos.
3: Pesca. Yo no lo tengo tan claro.
4: Pesca. Por ejemplo, un puerto, el de Hastings, tenía 40 barcos. Hoy hay 25, hay 5 barcos. Prometieron...
3: Pero aquí en España también pasa eso, ¿eh?
4: Prometieron una zona de exclusividad de 12 millas. No se ha cumplido. Y ahora en la zona de esas 12 millas hay 1.700 barcos grandes. O sea, los
3: de la
4: barcos...
3: Unión Europea, sí.
4: Salvar el sistema público. Bueno, no hay enfermeras. Sí. Como han puesto problemas con inmigración...
0: Van marxar moltes d'aquí i se'n van anar precisament al Regne Unit.
4: Antes del Brexit.
5: Está muy bien explicado. Está muy bien explicado.
4: Y recuperar el control de fronteras. Bueno, pues han hecho barbaridades de diseñar un barco prisión que para enviar a Ruanda, que sigue estando aparcado o amarrado en un puerto. no s'ha complit ninguna promesa. Restaurar soberania...
0: O sigui que no han sabut gestionar aquesta sortida. I com que no l'han sabut gestionar...
5: No hi va haver un pla B, que és el que deia el Francisco. Sí. No hi va haver un pla B. Sí. Les coses han anat malament. Quan les coses van malament, pots reconsiderar una altra mesura. Sí. No la tenien.
6: Però, Francisco, expliqueu-me
0: ara ja no podem explicar res perquè no ens queda temps. No ens queda temps.
3: Encara voten a los polítics que volen... que vam,
0: sí, decideixen fer un referèndum. Per tornar, tornarem a parlar del tema. D'acord? Que vagi molt bé la tarda. Gràcies. Gràcies als tres. Adéu-siau.
5: Un plaer.
0: Adéu.
7: Adéu. 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí.

0: diu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià entre Batenbar-Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats, anant fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i la C33 i retencions de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de Trinitat en sentit sud. A la C31 i aturades a Sant Adrià de Besòs en sentit Barcelona, a la C60 i a retencions d'Argentona en sentit Mataró i a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, a la C32 a l'autopista del Garraf i intensitat a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a l'antitud entre el nus de Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i a retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Benet Casablancas és un reconegut compositor de Sabadell que en els darrers anys ha rebut nombrosos reconeixements. El més recent és el que li va entregar a finals de la setmana passada la Fundació Bosch i Cardellach, el títol a Bàrbar de l'Any. Escoltem l'entrevista que li ha fet l'Anna Clarà per repassar tota la seva trajectòria.
1: En primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i també moltíssimes felicitats. Com reps aquest guardó reconeixement?
2: Bueno, em fa molta il·lusió perquè és una cosa totalment inesperada. Jo tinc relació amb la Fundació des fa molts, molts anys, no? Però realment, bueno, em va sorprendre molt i, per tant, doncs, només puc tenir agraïment per tota la gent doncs, que van creure que havien de prendre aquesta decisió.
1: Mm-hmm. Perquè realment és un guardó que no t'esperaves per res?
2: No, és que a més, fins i tot el nom del premi, no? Bàrbar, és com sorprenent, no? Això ja en tenia una mica de noció, no? Que venia, diguem-ne, de Joan Oliver, perquè sí que conec, evidentment, tots hi estimem i apreciem la feina de la Colla de Sabadell, no? Per tant, hi ha una simpatia ja anterior amb tota aquesta gent, no? Però que m'haguessin de donar-lo a mi no em havia passat mai pel cap, sincerament.
1: I per tu què significa aquest guardó?
2: Doncs pues mira, sempre fa il·lusió, diguem-ne, que a casa, doncs...

0: reconeguin una mica la feina que pots haver fet o que fas o que faré, no? Espero fer-ne encara molta més, no? Però aquesta vinculació amb la Colla de Sabadell per mi és important, perquè a més, ells és un grup de liderats, tothom ho coneix, en Trabal, en Obiols, etc. En Joan Oliver, però ells a més eren molt sensibles a la música en aquell moment, i ells van fundar una associació que va permetre portar grans músics i grans solistes a l'època, estem parlant dels anys 20, no? Aquí a la ciutat, i el seu programa, diguem-ne, d'una ciutat en la qual es pogués escoltar aquí la música que es feia a París, que es feia... doncs és un programa, diguem-ne, que sense saber-ho en aquell moment, nosaltres, quan érem joves, molts de nosaltres i companys que possiblement avui vindran també a la sessió, vam intentar posar en marxa de nou, creant una jove orquestra, creant, diguem-ne, uns cicles de concerts, es anaven als centres cívics dels barris perquè es havia perdut ja la tradició de concerts de música clàssica, etc. No? Per tant, vol dir que hi ha aquesta simpatia també per un programa cultural que gairebé excepcionalment inclou la música de manera natural al costat de la pintura, al costat de la història, al costat de les altres disciplines humanístiques, que jo crec que aquesta és una de les grans mancances que tenim a la nostra societat.
1: Perquè què destacaries de la teva trajectòria? Perquè potser t'ha arribat en un punt en què deus pensar, i ara a mi, perquè em donen aquest guardó, no?
0: Bueno, arribem a un punt, sobretot, que et fas gran, no? I tens una certa tendència, doncs, a mirar una mica, fent una mica el balanç, no? Però, a veure, jo sempre dic que fer música per mi ara gairebé és més difícil que mai, no? Per una raó, perquè penses, bueno, si he pogut aconseguir algunes coses, no? Dic, ara almenys no les pagis, no? Almenys no les pagis, no? Bé, en tot cas, com diré després, en els que ens vindran, seran molt amables i ens vindran a escoltar, que no es facin il·lusions, perquè penso seguir donant batalla, eh? O sigui que tinc molts projectes i pesa molt el passat, però sobretot per mi encara és més important el que pugui venir.
1: Perquè què diries o de què estàs més orgullós de tota la teva trajectòria?
0: Bueno, orgullós és una paraula que no, jo no ho faig servir, no m'agrada massa. Penso, a veure, a vegades tens la sensació que has trobat alguna coseta, no? Busques, i a vegades tens la sensació que, mira, potser sí que he trobat alguna coseta, no? A veure, hi ha una colla d'obres, és a dir, hi ha una producció de més de 140 partitures d'aquestes obres, que són de tots els formats, doncs una bona part, jo diria que dos terços d'aquestes obres s'estan tocant i tenen vida. A mi el que potser em fa més il·lusió és això, que hi hagi gent jove, gent de diverses generacions, que toquin obres meves, també de diferents períodes, perquè és el que em permet tenir la il·lusió que aquestes obres doncs, tinguin vida i que puguin quedar.
1: Clar, al final també veure que el que tu has creat, no? El jovent o les persones que et segueixen per darrere també les interpretin, ha de ser un orgull per tu.
0: Bé, el que succeeix és que en música tots parlem de que hem de cuidar el patrimoni, però amb la música el patrimoni musical no existeix, només existeix quan es toca la música, quan la música s'interpreta. Per tant, jo crec que això és fonamental, no? Que hi hagi noves generacions que vagin revisitant les obres que potser ens poden tenir 20, 30 o 40 anys fins i tot, no? Això és el que més a mi em fa il·lusió, no? Perquè, entre altres coses, les obres, diguem-ne, es van obrint amb el temps, mai són les mateixes, van creixent també amb el temps, a mira de que també canvien els seus intèrprets. I per mi mateix, moltes vegades, m'envien un enregistrament o vaig a un concert i em sorprenen a mi, no? La música és la mateixa. Sí, perquè jo toco una obra que té 30 anys, com per exemple les 7 escenes de Hamlet, i esclar, veus que ja han trobat uns colors o han trobat uns accents que potser tu no els tenies, no n'eres conscient quan ho vas escriure. Però això també passa, atenció, amb la gran música. Avui es toquen els grans autors de la tradició, no? Es toca Beethoven, però Beethoven es troba molt a molts llocs, però segueixen trobant-hi coses diferents en Beethoven. Eh? Beethoven, com deia Calvino parlant dels clàssics, el clàssic per definició és aquell llibre, jo diria aquella obra, que mai acaba de dir tot el que té que dir o que pot dir. Llavors aquest també és un repte molt important. Això vol dir també que cal trobar un equilibri, no estar massa lligat al temps, perquè si estàs massa lligat al temps, amb les modes, les tendències, etc., no ets ni d'abans ni de després. El que la moda deia Roland Barthes, que és allò que passa de moda, no? Per tant, vol dir que, bueno, això amb la perspectiva dels anys, l'autor no sempre és la persona que és més conscient exactament de la significació que pugui tenir el seu propi treball. L'única cosa que jo sé i tinc molt clar és que la meva obligació és mirar a fer cada vegada la millor música de la qual sigui capaç sense cap altre condicionant.
1: Perquè realment aquest reconeixement t'arriba també en un moment especial de la teva trajectòria, perquè també realment vas estar com distingit amb el premi Sage de la música iberoamericana també. I com ho portes això?
0: Bé, ho porto bé, em sembla, ho porto bé. És a dir, portar-ho bé per mi vol dir de que tinc molta consciència de que els premis no fan millor l'obra. Per tant, jo crec que aquest és el primer punt necessari, no? De pensar, bé, el que deia abans, no? Molt bé, moltes gràcies, s'ha estat molt agraït, els premis sempre tenen una dimensió fortuïta. Home, aquest és molt fort, perquè aquest és un premi realment d'àmbit internacional. A veure, hi ha autors, molts ells estimats i coneguts personalment, com en Montsalvatge, Guim Joan, Soler, Balada, Tania León, Leo Brauber. Clar, quan el teu nom es posa en una línia amb aquests grans mestres, doncs, com deia l'altre dia a Madrid, quan m'ho van donar, doncs el que sents és gratitud, sorpresa també, perquè no t'hi presentes, et presenten, i sobretot molta responsabilitat, no? Doncs és el que et deia, no? Tens, encara s'incrementa més el sentit de responsabilitat i de compromís essencial amb l'obra, no?
1: I amb aquest premi també sents aquesta responsabilitat?
0: És diferent, és molt diferent. Jo crec que aquí el que aprecio més és un grup d'amics que consideren de que, doncs, a Sabadell, ja, en aquest cas aquest any, doncs, hi ha aquesta persona que mereix l'adjectiu de bàrbar, no? Ja m'agrada, eh? Perquè jo em sento...
1: Però mira que bàrbar està com relacionat amb una connotació com negativa, potser, podríem dir?
0: Bé, bàrbar, això el Joan ens ho explicaria. Bàrbar eren els que eren diferents que nosaltres, no els que estaven fora de l'imperi romà.
2: Els que parlaven diferent.
0: Els que parlaven diferent, no? Però, home, jo una mica bàrbar sempre m'he sentit, eh? Perquè visc en una societat, estic voltant d'una sèrie de persones i de gent i de diguem-ne, de cercles intel·lectuals i de centres polítics, etc., on, malauradament, la música encara no forma part, diguem-ne, del coneixement, diguem-ne, normalitzat d'una de les arts, una de les arts humanístiques, que té més llarga tradició. Jo no demano més per la música, no soc xauvinista, però sí que m'agradaria pensar que el país fos un país com el que demanava la Colla de Sabadell, doncs més europeu, més il·lustrat, més musical, que no fos un país amb certa tendència a ser un musicalment sord, saps què vull dir? Per tant, vol dir que en aquest sentit, sí, em sento bastant, diguem-ne, representat amb aquest concepte, amb aquest nom, no?, de bàrbar, no?, perquè dec ser una mica cèntric d'esperar que la societat ja hi una diguem-ne, una concepció de la música com el que és, un dels grans llenguatges artístics, ni més ni menys que els altres, i a més amb constant diàleg amb la majoria d'elles. I en canvi no té això encara una presència, jo crec, normal i normalitzada, diguem-ne, en el nostre país, eh? Els països del sud d'Europa ens passa una mica això, no? Anem cap amunt i allà trobem un equilibri més gran entre les... I aquí queda molta feina per fer i empènyer, i la prova és que la música normalment està a les pàgines d'espectacles, no pas a les pàgines de cultura. Tot i que a vegades hi ha motiu també, perquè estigui a les pàgines d'espectacles.
1: I aquest reconeixement que rebràs d'avui et dona ànims per continuar endavant?
0: Bé, sí, evidentment és un estímul que jo agraeixo molt, no? Perquè, diguem-ne, pots pensar que hi ha persones al teu voltant i a més molt qualificades, com són les persones que treballen en aquesta fundació, no?, i que hi participen, no?, doncs que creuen que el que fas, doncs, té un valor, això sempre ajuda, no? Però jo repeteixo, jo crec que el repte més gran és el que em poso jo mateix, a mi mateix, que agafo paper i la pàgina en blanc, en aquest cas el pentagrama en blanc, i poso una nota, i tinc la gosseria de posar una nota darrere d'aquest enorme patrimoni musical que tenim darrere nostre. O sigui, s'ha de ser una mica atrevit, però jo diria és la vocació expressiva, que això ho deia un amic nostre també, l'Antoni Marino. La vocació expressiva et porta, diguem-ne, a ser diguem-ne, atrevit, de dir, pues mira, posarem encara una noteta, per petita que sigui, en aquesta tradició tan rica que tenim darrere nostre.
1: I ja per últim, Benet, quins projectes tens per endavant a partir d'ara?
0: Bé, ara estic fent una mica de... perquè és que a més no em deixen treballar gaire tranquil, no?, aquestes últimes setmanes, no? però estic fent algunes cosetes petites. Vaig estrenar dues obres en 15 dies, i que he acabat de fer unes estrenes. Tinc projectes grans, però que els deixaré per l'any que ve. Un és un concert per flautes dolces i orquestra sinfònica, que és un encàrrec que m'arriba, diguem-ne, de Copenhague, que és, diguem-ne, per una solista internacional meravellosa, que és la Michala Petri. Llavors jo vull respirar una mica. Tinc cosetes petites per fer. Estic també acabant un llibre. I llavors l'any que ve em posaré en aquest concert, que és una obra de grans dimensions. Això poden ser 7 o 8 mesos de feina intensa. I també tinc un projecte d'una segona òpera, que en aquest moment està més definit artísticament, però no tant, diguem-ne, la producció i tot això, no?
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Benet, que vagi molt bé aquest reconeixement i per molts anys més.
0: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò, i sobretot a la Fundació i al meu company, en Ivan Safra, que és un meravellós amic de la primera joventut, historiador de l'art, amb que tenim unes grans, diguem-ne, discussions parlant de lo que també ens agrada molt, no? La pintura...
1: De l'art en general,
0: perquè jo crec que en definitiva jo crec que els objectius són els mateixos, no? Respondre, diguem-ne, a la condició humana en totes les seves manifestacions, no? Per tant, em fa molta de goig també que puguem compartir avui aquesta trobada amb en Joan, que ha vingut expressament de Madrid, eh? Però que de Sabadell, de Pere Picara.

0: Cada cop hi ha menys papallones a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indica un estudi del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Per conèixer els motius i els principals riscos d'aquesta situació, parlem amb un dels biòlegs que ha participat en l'estudi, en Juli Mauri. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Juli Mauri, biòleg badaloní i cap de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Què tal, Juli? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Molt bé. Aguanta la calor.
1: Sí, sí, tots estem igual. Bé, Juli, has participat en un estudi del Museu de Ciències Naturals de Granollers que indica que gairebé el 40% de les poblacions locals de papallones de la regió metropolitana de Barcelona han disminuït o han desaparegut en les últimes 3 dècades. Fins a quin punt és preocupant aquesta dada?
2: Doncs és bastant preocupant. Les papallones són bioindicadores dels canvis en els hàbitats, és a dir, organismes vius que ens indiquen què està passant. Val? Així com hi ha els indicadors de l'economia, de la borsa, els índexs d'aquests borsaris, doncs a la natura fan servir el que es diu bioindicadors. Les papallones diurnes són excel·lents bioindicadores perquè responen molt ràpid als canvis. En aquest cas, per exemple, el que tothom parla del canvi climàtic, doncs efectivament les papallones reaccionen als canvis. Llavors, què està passant aquí? Què ens està dient? Que en les últimes 3 dècades, o sigui, hem perdut un 40% d'aquestes papallones, o estan en regressió, sobretot. Algunes, el 17% les hem perdut, però en general el 40% està en regressió. I això vol dir que s'han empobrit els nostres ecosistemes. Que hi ha una davallada perquè els ecosistemes s'han empobrit o s'han reduït, s'ha urbanitzat, etc. I això doncs és preocupant perquè estem perdent biodiversitat. Darrere les papallones hi ha molts altres grups d'animals. Aquests ens indiquen unes tendències del que passa a la natura, al nostre entorn, al nostre entorn natural de la regió metropolitana. Però diguéssim que són més organismes els que van darrere d'això, sobretot els que són propis dels prats, dels espais oberts, com ara les papallones, que depenen de les flors, de moltes plantes.
1: Per tant, pel que expliques, evidentment, més enllà de la regressió d'aquesta població de papallones, que també és preocupant, el que més ens importa en aquest estudi és que l'espècie que està en desaparició és un indicador clau de tot el que està passant pel que fa al medi ambient, no?
2: Sí, correcte, exacte. Ens indica la pèrdua de qualitat ecològica dels paisatges metropolitans. Aquí és el que hem fet és monitoritzar o controlar 59 punts, 59 itineraris, durant els quals, des de març fins a setembre inclosos, cada setmana es van fer seguiment de les papallones. Val? Llavors, aquests itineraris representen el paisatge, els ambients, els ecosistemes de molts punts, de moltes ciutats, per exemple, ens Badalona, Sabadell, Montcada i Reixac, però també de pobles petits, no sé, Dosrius, Argentona, Tiana, etc. I llavors, clar, al llarg dels anys es va veient com evolucionen aquestes papallones. Cada una d'elles resulta que està associada a una planta per sobreviure, per posar els ous i que surtin les larves, i les larves, les erugues, s'alimenten d'aquesta planta o d'un conjunt de plantes. Clar, quan les plantes aquestes desapareixen per la urbanització, perquè creix el bosc, perquè s'utilitzen doncs plaguicides, herbicides, perquè ha augmentat molt la temperatura, per exemple, o perquè hi ha sequeres, doncs aquestes papallones desapareixen. No tenen la planta de la qual poden seguir el seu cicle reproductiu. Clar, si a més resulta que hi ha menys prats i, per tant, menys flor, de la qual els adults mengen, que no és el mateix que el que necessiten per reproduir-se, mengen nèctar, doncs encara pitjor. I això és el que hem vist, doncs, que està passant. Sobretot aquelles papallones més especialitzades, amb més requeriments ecològics, amb més especialització, aquelles que són més generalistes, que tenen més plantes a les quals es poden fixar el seu cicle reproductiu, bueno, doncs aquestes doncs van tirant, però clar, com et deia, s'està empobrint tot això, s'està empobrint la qualitat ecològica.
1: Clar, hi ha una limitació d'espais i d'indrets on aquestes papallones poden créixer. Només per aclarir-ho, aquest estudi diu que el 40% de les papallones de la regió metropolitana de Barcelona no diu que hagin desaparegut, sinó que aquest percentatge de poblacions locals de papallones està disminuint, oi? És a dir, no hem perdut el 40% de papallones, sinó que aquest 40% sembla que està disminuint a mesura que passa el temps.
2: Sí, exacte. En declivi, clar, hi ha doncs un 22% aproximadament, d'acord? D'extinció d'aquestes poblacions és gairebé un 18%.
1: D'acord.
2: Llavors, això sumat fa aquest 40%. De la resta, estan en increment? No. En increment només un 11% d'aquestes poblacions. No. Només un 11%. És a dir, 11 de cada 100. I que estiguin estables, doncs més o menys la meitat. No arriba a la meitat, que és la resta. Amb això que veiem, que els prats són clau. És aquests prats seminaturals, aquests prats herbassars, és on sobreviuen la major part, on hi ha la major part de la riquesa i l'abundància, l'especialització d'aquestes papallones. Val? En canvi, la urbanització hem demostrat que fa l'efecte contrari. Com més augmenta la superfície urbanitzada, menys abundància hi ha de papallones. Són com els efectes contraposats. Aquests dos factors són claus. Aquests dos hàbitats són claus. L'hàbitat, diguéssim, urbanitzat, o l'hàbitat, diguéssim, els prats, els herbassars. També hem vist que els boscos, tot i que no són un lloc, no són ecosistemes on tinguem moltes papallones, com que la major part dels nostres espais protegits estan a les muntanyes i la major part són boscos, i el bosc ha augmentat, allà hi queden algunes espècies que estan especialitzades en boscos. Això sí que ho hem vist. O sigui, els boscos fan com una mena de reservori d'algunes espècies més específiques de bosc. Mm. Però, en general, diguem-ne, com més prat, com més espais oberts, que és el que hem perdut, doncs pitjor. I, clar, i els espais agrícoles que podem pensar, home, són espais oberts, sí, però és que s'han intensificat molt degut al canvi global, que es diu, és a dir, no només al canvi climàtic, sinó que se li suma l'ús d'herbicides, insecticides, per la producció agrícola, s'ha intensificat l'agricultura, doncs això ha portat una pèrdua molt gran d'insectes i les papallones ens ho expliquen, ens ho estan demostrant. Clar, nosaltres amb aquests 59 itineraris hem monitoritzat gairebé 900 poblacions de papallones durant aquests 30 anys. Vull dir que són dades que ja tenen prou...
1: Sí, són consistents.
2: Prou, diguéssim, solidesa. Sí, són consistents.
1: Ara comparaves els dos tipus d'espais que podem trobar a les zones urbanes, que podrien ser, doncs, evidentment, les zones més urbanitzades, però també, d'altra banda, aquests prats o herbassars que sovint trobem, doncs, en solars o en espais que han quedat deshabitats. Sí. Hi ha alguna manera que convisquin aquests dos contextos?
2: Sí, és clar, mantenir aquests herbassars o aquests prats, encara que siguin seminaturals, que no siguin un prat allò idíl·lic, un prat pristí com el que podem trobar al Montseny o més lluny, doncs, al Pirineu, mantenir aquests espais oberts, d'alguna manera, és que surtin flors, no? Que surtin flors per una banda i que hi hagi plantes que són, com et deia, la planta nutrícia, que es diu, la planta de la qual depenen algunes espècies de papallones. És molt important. Per exemple, aquesta primavera hem vist a les nostres ciutats, i s'està veient una altra vegada encara, a l'inici de primavera i ara, una gran abundància de la migradora dels cars, que és una papallona que ve migrant des del nord de l'Àfrica fins aquí. Val? El fet que aquest any ha plogut i que aquests herbassars, aquests prats que hi ha als entorns de les ciutats, als entorns de les carreteres, de les autopistes, o com dius tu, alguns solars, doncs, el fet que estiguin allà i que hi hagi flors, encara que siguin del que en diem, la gent diu males herbes, ha acollit milers i milers d'aquestes papallones que estan arribant i troben lloc, i troben refugi, i troben aliment, i troben lloc per criar la seva planta nutrícia. I no només aquestes migradores, sinó d'altres. És a dir, mantenir aquests prats és molt important. Clar, una cosa que no hem vist és que els espais verds, els jardins, no hem vist que encara siguin llocs molt bons per les papallones. Però per què? Tot i que els nostres espais verds, com els parcs metropolitans, els parcs de la xarxa metropolitana, que són excel·lents, diguem-ne que portem 10 anys, com molt 15 alguns, en què aquests parcs són molt naturalitzats. Abans els parcs eren més aviat de ciment, no? I quatre plantes. Ara no, ara s'està canviant la tendència, però això encara no ho veiem. Aquí encara no veiem els efectes d'aquest canvi de mentalitat de tenir els nostres parcs més naturalitzats. No només els parcs, els carrers, els escocells dels arbres, que creixin herbes, que diem, ai, males herbes, la gent li molesta, no? Però no, és que això és necessari per acollir aquesta biodiversitat. I aquesta biodiversitat fa que els arbres, doncs, tinguin menys pugor, menys plagues, que ens beneficia d'alguna forma o d'altra, no només el paisatge urbà, sinó també la nostra qualitat de vida.
1: Diguem que tot espai verd sigui més o menys agradable a la vista, pot ser molt útil per les papallones i per altres tipus d'animals.
2: Exacte, és molt útil. Qualsevol espai verd pot ser molt útil per la biodiversitat, per la natura, i de retruc per la nostra qualitat de vida. Això és molt important tenir-ho en compte, molt. molt, molt. Perquè si, com més simple sigui tot, diguem-ne, està més, és més vulnerable a qualsevol plaga que pugui sortir, que s'ho mengi tot, no sé, o animals que estan sota control i que, per tant, també ens causen molèsties a nosaltres, etc etc.
1: A banda de la urbanització, hi ha algun altre motiu pel qual hagi disminuït tant la població de papallones?
2: Sí, el que et deia, la intensificació de l'agricultura, l'ús d'herbicides, d'insecticides, de plaguicides, això ha estat molt, molt, ha estat crucial per a la disminució, no només aquí, no només a la regió metropolitana de Barcelona o Catalunya, sinó a tota Europa i a tot el món. Com més intensificada és aquesta agricultura, pitjor. Abans, els camps de conreu, els entorns, els marges dels camps de conreu són llocs, són refugi de natura, de biodiversitat. Estaven doncs, carregats d'insectes, de sargantanes, de petites serps, ocells, d'eriçons. Com més industrialitzat està això, com més es destrueixen aquests marges, es destrueixen les vores dels camps, allò que es diu les males herbes, que en realitat no són dolentes, va desapareguent doncs, cada vegada més la biodiversitat. Després també ens ha passat el que et deia, que els nostres espais naturals protegits, els parcs naturals, Sant Llorenç amunt, el Montseny, la Serra de Marina, la Conreria, la Serrada Litoral, Montnegre, Corredor, tots aquests espais majoritàriament són de boscos. I com més creix el bosc, més simple és tot. El que és bosc, tenim un mosaic, una alternança entre bosc, camps, prats, rius, rieres, boscos de ribera, saps? Aquest mosaic de, diguem-ne, de riquesa, de diversitat, de paisatges, que fa que hi hagi més biodiversitat, més natura, d'espècies diferents, grups d'animals diferents, grups de plantes diferents. Això és un altre factor clau, també.
1: La investigació també conclou que hi ha determinats tipus de papallones amb major capacitat per resistir aquests contextos adversos, i això es deu a la mida de les ales, oi?
2: Sí, exactament. Mira, és el que et deia també, sobretot és la mida de l'ala, és a dir, les més grans es poden desplaçar d'un herbassar a un altre. O sigui, allò que em deies tu, però aquests herbassars, aquests camps, aquests solars que hi ha a les ciutats són importants, sí, perquè hi ha papallones que s'hi poden desplaçar. Clar. I hem vist que les més grosses són les que tenen més capacitat de dispersió, de dispersar-se. A més, els insectes tenen la capacitat, alguns, sorprenent, de detectar allà on hi ha els recursos alimentaris, els recursos necessaris per reproduir-se, com ara posar els ous, de detectar les plantes determinades, una capacitat increïble. I clar, les més grosses doncs, tenen la capacitat per moure's quilòmetres. T'he explicat que hi ha una espècie que ve del nord d'Àfrica volant fins aquí.
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir, des del Sàhara, van volant fins aquí. Aquí s'aturen, es reprodueixen, segueixen, se'n van més cap al nord. Imagina't aquesta capacitat. En canvi, les més petites, doncs ho tenen molt més difícil, està clar. Perquè, a més, tenen moltes... Les barreres que hi ha són molt més difícils de superar per elles. Les barreres que pot ser doncs, uns blocs de pisos, una autopista, una muntanya, és igual, un riu, pot ser qualsevol cosa. A més, com et deia, algunes d'aquestes grosses són més generalistes, que es diu, és a dir, que no són tan especialitzades. Algunes grosses sí, però moltes d'aquestes generalistes acostumen a tenir la mida d'ala una miqueta més grossa.
1: I, Juli, un cop exposat a aquesta situació, un cop exposada la situació i la problemàtica, només em queda preguntar-te quin granet de sorra podem aportar cadascú de nosaltres. Hi ha alguna possible solució a la qual puguem contribuir?
2: Sí, goita. Mira, almenys, per exemple, als balcons, doncs, poder sembrar, plantar plantes autòctones, plantes que facin flor. Això és una cosa que pot fer qualsevol. Pot fer qualsevol. Després, sobretot, ser cívics, no? Comportar-nos en els prats, doncs no destruir les plantes en flor, entendre que els pobles i ciutats que intenten que creixin les herbes, el que allò ens sembla males herbes, en els escocells dels arbres, no és deixadesa ni és brutícia, sinó que és expressament, que els prats no seguen com la gespa, justament perquè puguin tancar el seu cicle a les plantes i surtin flor cada any, i entendre tot això, no? I després, aquells que ja els agradi més, doncs participar dels programes de defensa ciutadana, com ara doncs, el Català en BMS o el seguiment de papallones a l'àrea metropolitana, en els parcs metropolitans, tot això ajuda moltíssim, moltíssim. evidentment, doncs, no fer servir insecticides així indiscriminadament. Ja entenc que ens hem de protegir dels mosquits, sí, però sí, no anar a matar qualsevol cosa, sinó doncs, contribuir una mica en la preservació de la natura.
1: I sobretot ser conscients que qualsevol zona verda pot ser hàbitat per qualsevol tipus d'animal.
2: Tota zona verda pot ser hàbitat per molts animals. Mm. Com més diversa sigui aquesta zona verda i com més naturalitzada, millor, de debò. O sigui, a vegades ens veiem zones verdes que ens semblen deixades i no, és que són més naturals. I això, com deia, de retruc és millor per la nostra salut, també.
1: Juli Mauri, biòleg badaloní, cap de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

Els germans Júlia i Pau Serrasolses, els Ginestà, actuen aquesta nit en concert a 11:45 de la nit en el primer dia de Festa Major a Sant Cugat. Si els voleu veure actuar avui al Parc de Ramon Barnils, al Parc Jove, obrim boca amb aquest tema que escoltem de fons, Només viure.

0: El Fresca Festival comença aquest vespre amb un convidat de luxe, Quim Masferrer. L'autor del Foraster portarà el seu espectacle Bona Gent a Sabadell i la nostra companya Anna Clara l'ha pogut entrevistar abans per saber-ne tots els detalls.
1: Festival Fresc celebra una nova edició consolidant-se com una de les grans propostes culturals de l'estiu al Vallès. La inauguració anirà a càrrec de Quim Masferrer amb l'emotiu espectacle Bona Gent, una proposta molt especial que converteix el públic en protagonista. Bon dia, Quim, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, moltes ganes de venir per Sabadell.
1: Aquest any ets l'encarregat d'inaugurar el Fresc Festival. Què significa per tu obrir un festival tan consolidat dins l'estiu cultural de Sabadell?
2: Ostres, sempre que confien en mi i que em contracten i que tenen ganes de que jo faci els meus espectacles, la meva proposta, i més si és a l'inici d'un festival, home, doncs això t'omple, per un costat, d'honor, d'orgull, i també de dir, ostres, que bé que hi hagi gent que tingui ganes de saber què és el que faig jo des dels escenaris. I, per tant, quan et diuen o quan et fan una proposta com la que m'ha fet el Festival Fresc de Sabadell, doncs n'estic molt content, francament, molt content.
1: I, de fet, ho faràs amb dues funcions de Bona Gent, que és l'espectacle que estàs duent a terme, Anna. Ara, què té aquest espectacle que, després de tants anys, continuï connectant amb el públic?
2: Aquest espectacle té una cosa, i és que el fa realment únic, i és que sempre és diferent. Per això portem gairebé 500 funcions, estem a punt d'arribar a les 500 representacions del Bona Gent, i acabem de sobrepassar els 400.000 espectadors, que això, francament, és una autèntica bogeria. Però, clar, com que l'espectacle sempre és diferent, per tant, l'espectacle que faré aquí a Sabadell no s'ha fet mai, mai, cap de les dues funcions s'ha fet, això fa que hi hagi gent que repeteixi, hi ha hagut gent que m'han dit que m'han vingut a veure 12 vegades i 15 vegades, i això, clar, això és extraordinari, fa que sigui un espectacle realment molt peculiar i únic. Fins al punt que aquí a Sabadell jo ja he vingut fa temps, però torno a venir i he anat a molts llocs que hi hem tornat a anar. Realment el Bona Gent és un espectacle que quan vam arrencar, si ens haguessin dit que faria la trajectòria que està fent, no ens ho haguéssim cregut. I això, quan passa, doncs et fas una altra vegada molt content de realment poder seguir fent la gira d'aquest espectacle, sí, i tant.
1: Perquè, com bé has dit, no, cada funció és diferent perquè també depèn de les històries que t'expliqui la gent. Encara et sorprenen les persones que trobes a platea?
2: Sí, clar, perquè cada persona és un món, tots tenim la nostra història, tots tenim la nostra vida i totes són diferents. I, per tant, això fa que sigui inexplotable, fa que la funció de dijous serà diferent de la de divendres, perquè el públic serà diferent. I si torno aquí a Sabadell d'aquí un any, serà diferent. I això, realment, amb el Foraster passa el mateix. Diu, però clar, tots els pobles són iguals. Sí, segurament, però la seva gent és diferent. I això fa que riguis i que t'emocionis i que et sorprenguis constantment. I amb el Bona Gent passa exactament el mateix. I tant que sí.
1: I com bé també has dit abans, portes més de 450 no, representacions o alguna així, i centenars de milers d'espectadors. Hi ha alguna història que t'hagi marcat especialment de totes les que has fet?
2: Moltíssimes. Ara em tocaria destacar-ne una i això se'm fa molt difícil, se'm fa realment
1: complicat.
2: Però, clar, amb el Bona Gent, jo què sé, hi ha hagut gent que s'ha demanat per casar-se, per exemple, amb una platea d'un teatre.
1: Ostres!
2: Clar, gent que ens han explicat coses realment emotives, ostres, avui havia de venir, però havia de venir amb el meu pare, però és que el meu pare ens va deixar fa molt poquet, i avui he vingut... Clar, quan t'expliquen coses d'aquestes, no, te n'adones que el Bona Gent, en definitiva, el que és la vida. La vida és així, plena d'històries, i allà tens la gran sort de, com si fossis un pescador d'històries, doncs anar pescant les històries que et regala la gent d'aquella platea, d'aquell teatre. I, clar, d'històries constantment. Però també destacar-ne sempre em costa, perquè a mi m'agrada molt ser molt agraït amb la generositat de la gent. És a dir, que tant les històries petitoretes, i que a vegades poden ser, que semblen que són anecdòtiques, doncs per mi tenen el mateix valor que grans històries de pel·lícula, no? i les destaco absolutament totes. El que sí que està clar és que la gent té ganes d'explicar coses, de compartir històries, compartir, que és un verb que a mi m'agrada molt, i que quan expliques alguna història tant surt guanyant el que les explica com el que les escolta. I això es compleix en el Bona Gent. El Bona Gent no deixa de ser compartir. Compartir un moment, compartir una experiència, més que un espectacle de teatre, gairebé diria que és una experiència, que durant una hora i mitja estàs allà amb un flux d'històries que van i venen i que ara riem i que ara ens emocionem i que ara ens sorprenem, i per tant va més enllà d'una funció de teatre, gairebé diria que és una experiència, no?
1: I quina és la resposta del públic després de totes les actuacions? Què és el que t'han transmès?
2: Doncs mira, una mica el que et deia, les ganes d'explicar coses. I la resposta per altre costat és extraordinària, perquè tenim molta sort que estem omplint a tot arreu on anem, i que, com et deia abans, i que la gent repeteix, i que, ostres, hi ha casos extrems, eh? No fa massa, ja et dic, una parella m'han vingut a veure 15 vegades. Clar, 15 vegades, això, ja els hi vaig dir, dic, consulteu-ho al metge, perquè això...
1: No, jo crec que aquí, no és molt normal.
2: Això és molt maco. O gent que et diu, clar, jo vaig venir amb la meva parella, però que ara vinc amb els amics, però que ja tinc previst venir amb els meus pares i, a més, vindrem els de la feina. Yeah. Llavors dius, uf, mare meva. Clar, això és molt xulo. Vol dir que tens entre mans una proposta que funciona, i una proposta que en definitiva, quan el boca orella funciona i la gent s'ho recomana, doncs no hi ha més bona publicitat que aquesta, no? La dels propis espectadors i espectadores, clar.
1: De fet, tu aquests dos dies, tant dijous com el dia 25 i 26, actuaràs a l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura, és a dir, un lloc a l'aire lliure. Canvia d'alguna manera aquesta energia de l'espectacle en un entorn tancat o obert?
2: No. Pot arribar a condicionar si és un entorn tancat i fa molta calor, per exemple, o si ets en un espai a l'aire lliure i fa vent. Són gairebé condicionants molt climatològics, però les catarsis són les mateixes. És a dir, en el fons no deixa de ser un grup de gent que es reuneix en un lloc i que comparteixen històries. I sí que és cert que l'espai t'ajuda en molts casos, o fins i tot pot anar a la contra si és un espai... jo què sé, que està al costat d'una fira i que hi ha molt de soroll, coses d'aquestes que ja hauríem de començar a tenir superades, que les arts escèniques es mereixen uns condicionants per poder treballar.
1: Òptims.
2: Però més enllà d'això, ja et dic jo que el Bona Gent l'hem fet en espais a l'aire lliure, en camps de futbol, per més de 2.000 persones, i l'hem fet en espais molt reduïdets i amb teatrets petits o sales poliolents petites.
1: I ha funcionat fons, igual.
2: Sí, clar que sí, perquè és una altra vegada el mateix que et deia, són històries de la gent que sempre són diferents i, per tant, sempre es produeix aquesta mena de catarsi col·lectiva a l'hora de viure de manera conjunta el fet d'explicar-nos coses, que, en el fons, no deixa de ser una cosa molt senzilla, que és expliquem-nos coses, una cosa ancestral, que ja segurament en les cavernes els nostres avantpassats ho feien, s'explicaven coses, o a la vora del foc, explicar-nos coses... Per tant, no deixa de ser això, no? Explicar-nos coses, el que passa que amb un format d'espectacle, i ja està.
1: I després de tots aquests anys recorrent al país, creus realment que estem envoltats de bona gent?
2: Oh, això t'ho puc ben assegurar. Sí, és que si no seria impossible que poguéssim funcionar com a societat. És a dir, és més, et certifico que la bona gent som amplíssima, però amplíssima majoria. Perquè si no seria impossible que jo vingués a Sabadell, que gent comprés una entrada, que tot estigués organitzat, que d'aquí a Sabadell no em passés res per la carretera, que poguéssim tenir una hora i mitja de tranquil·litat i de pau com perquè hi hagi un espectacle de teatre. Això només és possible si la majoria de gent són bona gent. Només, i et puc ben assegurar que... I a mi m'agrada molt fer-ne bandera d'això, que moltes vegades... acostumem a males notícies, els telenotícies només ens destaquen males notícies, que segurament són les que s'han de destacar, perquè segurament, no? Però, ostres, realment les bones notícies són moltes més que les males notícies, i la bona gent són molta més que la mala gent, per descomptat, perquè si no viuríem coses meravelloses que ens brinda la vida. Això és més, no és una opinió meva, són dades objectives.
1: Sí.
2: Això t'ho puc ben assegurar, que som la bona gent som majoria, i tant que sí.
1: I sempre dius, bueno, de fet, tu en el teu espectacle poses com a centre, no, el públic. Creus que sovint no se li dona com el protagonisme que mereix?
2: Bé, una mica l'origen d'aquest espectacle era això, va ser aquest, va ser fer un homenatge al públic, de dir, ostres, quan anem a veure teatre sempre s'aplaudeixen els actors i les actrius, s'aplaudeixen els escenògrafs, les directores, és a dir, sempre hi ha com una mena, és un costat que aplaudeix l'altre, i de dir, ostres, en canvi sense públic no existiria, és a dir, sense públic no existeix el teatre, sense públic no existeix la música, no existeix la pintura, no existeix la cultura. La cultura necessita de públic perquè existeixi. I dic, ostres, doncs per què no fem un homenatge, un aplaudiment als espectadors i les espectadores? Girem-ho per una vegada. I d'aquí dic, i com podria fer aquest homenatge al públic? Que sense ells no hi ha teatre i no hi ha espectacles. I d'aquí surt el bona gent. Ostres, donant-te'ls hi veu, que siguin ells els que expliquin coses, que l'escenari no sigui dalt de l'escenari, sinó que sigui la platea, i que el que explica coses no siguin els actors i les actrius, sinó que siguin els espectadors i les espectadores. Aquest és l'origen de la idea del bona gent, és precisament aquest, és el de canviar les tornes i poder aplaudir els espectadors i les espectadores, i tant, el públic.
1: I ja per últim, Quim, et vull preguntar, molta gent també relaciona aquest esperit que té aquest espectacle de bona gent amb el que fas al Foraster. Quin punt diries, o quin punt en comú hi trobes en aquestes dues... diguéssim, activitats?
2: Sí, moltíssim. És a dir, jo faig el Bona Gent perquè vinc de fer un programa que es diu El Foraster, que dono veu a gent anònima i que ens expliquen les seves coses. I tant, i arrel de fer El Foraster, de dir, ostres, això, d'acord, El Foraster és un programa de televisió que tu estàs gravant en un poble i després això passa a postproducció, que és gravat, i després això s'emet i es fa per la televisió. Però, ostres, què passaria si ho féssim en rigorós directe amb els espectadors i les espectadores? Ve d'aquí. És a dir, si jo no hagués fet El Foraster, segurament no hagués fet mai el Bona Gent. Però és que si jo no hagués fet el que hagués fet abans del Foraster, segurament no hagués fet El Foraster.
1: Clar, sempre som, una cadena.
2: Sempre tot el que fem és de resultes del que hem fet, de la nostra experiència i de, clar, a mi quan em van proposar de fer El Foraster, dic, ai, pobre de mi, no sé pas si sabré fer això, jo. Però jo ja havia fet coses d'interactuar amb el públic, i després, doncs mira, tot és una cadena. Sempre has de passar, les escales no les podem pujar mai de cop, sinó que hem d'anar fent graó a graó.
1: Poquet a poquet.
2: I d'aquesta manera, clar, vas sumant, i fas la teva escala, que seria la trajectòria de la teva vida, no? Una miqueta la trajectòria professional. Per tant, el Bona Gent, que ara és a dalt de tot, una miqueta més avall, dos graons més avall, i té el programa El Foraster, que ha estat absolutament clau per poder tirar endavant aquesta iniciativa, i tant que sí.
1: Molt bé, doncs Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí per Ràdio Sabadell i que tinguis molts èxits.
2: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Visca la ràdio i visca la bona gent.

Doncs la veritat que sí, que hi ha molt bona gent com els que sintonitzeu cada dia de dilluns a divendres aquest programa, el Connectats, que demà torna i torna per tancar una nova setmana aquest mes de juny. Gràcies a tots, que acabeu de passar molt bona tarda. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, demà aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment

0: sancions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Una setmana més, ens setem de cine amb Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
3: Gràcies, bon dia.
2: Com estem?
3: Doncs molt bé.
2: Sí?
3: Sí, sí.
2: Què ens explicaràs avui?
3: Doncs avui vull parlar dels documentals de la 18a edició del FICCAT.
2: Molt bé.
3: Doncs bé, com ja he sabut, perquè hem anat repetint-ho en aquestes ones més una vegada, del 5 al 13 de juny ha tingut lloc a Roda de Barà la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. S'han pogut veure un total de 82 produccions en les diverses modalitats del certamen: llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, produccions de centres educatius i curtmetratges del concurs jove. Abans de l'inici del festival, vaig fer un repàs dels llargmetratges de ficció. Avui, un cop tancats al festival, vaig a repassar els 6 documentals que s'hi han pogut veure, tots ells de continguts i temàtiques ben diferents, però tots ells d'una gran qualitat tècnica. Anem a revisar-los un a un, si us sembla.
2: Doncs som-hi, perquè hi havia propostes diverses i interessants,
3: sí,
2: totes, eh?
3: Sí, sí, totes interessants. La primera de la que vull parlar és el documental Everest 1985, els primers catalans a fer el cim. És l'òpera prima de Joel Badia. És una producció de Evasión TV i el mateix Joel Badia. És un documental de 35 minuts que s'ha projectat prèviament al Torelló Mountain Film Festival. El guió, la direcció i el muntatge és del propi Joel Badia. La càmera també és d'ell i del Biel Macià, i les imatges d'arxiu són del Conrad Blanc. Intèrprets en surten molts, entre intèrprets, entrevistats, etc. A destacar, per exemple, Òscar Cadiac, Toni Sors, Carles Vallès, etc. L'any 1985 es va viure una fita històrica a Catalunya. Els primers alpinistes catalans conquerien el sostre del món. 40 anys més tard, es retroben per celebrar aquella gesta, reviure les aventures i compartir de nou la passió per la muntanya. A través d'imatges d'arxiu i testimonis actuals, es reconstrueix l'ascensió per una ruta exigent i plena de dificultats, marcada pel risc i la perseverança. El documental alterna el passat i el present per mostrar no només l'èxit esportiu, sinó també el record viu d'aquella experiència. Escoltem el tràiler.
4: Endavant, endavant, canvi.
5: Tothom a l'escolta, canvi.
4: T'escolto, t'escolto, canvi.
5: Catalunya, salit al sostre del món. Visca Catalunya, canvi.
6: Ei, Conrad, què tal? Com vas? Feia dies ara, eh? Escolta'm una cosa, que estic aquí a refugis, no sé, estava pensant que aquest any, ja com fa 40 anys que vam fer el cim, no? Estaria bé fer una trobada tots junts, els màxims que puguem.
7: Encara que durant anys haguem estat separats, quan et tornes a veure saps que ja tens un amic.
8: Som amics d'aquells de per sempre, el que vulguis, el que calgui, no?
6: Que bé, no? Trobats aquí després de tants dies sense veure'ns.
9: Gestionem l'expedició aquest temps, en el moment que estàvem sense predicció meteorològica, només molt més complicat.
10: I era la tercera vegada que els catalans intentaríem l'Everest.
11: Jo m'he passat.
3: Doncs, no, com ho deia, el 28 d'agost de 1985, una expedició catalana va fer història en convertir-se en la primera de Catalunya que coronava el cim de l'Everest. Després de dos intents fallits, el tarragoní Òscar Cadiac, Toni Sors i Carles Vallès, considerats els millors alpinistes catalans del moment, van assolir el repte dins un grup format per 14 alpinistes i 3 xerpes nepalesos. El seu èxit continua inspirant noves generacions d'escaladors i és recordat com un moment clau en la història de l'alpinisme català.

0: Carles Vallès, que amb només 27 anys era un dels més joves del grup, creu que l'èxit de l'expedició va ser que es va crear un grup format pels millors alpinistes catalans en un moment en què els alpinistes espanyols només havien assolit alguns 8.000, els 8.000, i es podien comptar amb els dits de la mà. La clau de l'èxit, segons els mateixos protagonistes, va ser el treball en equip que va fer que 9 dels expedicionaris arribessin al darrer camp després de 3 intents previs fallits. Finalment, només 3 van assolir el sostre del món acompanyats de 3 xerpes del Nepal. La baixada va ser duríssima, recorda Cadiach, que fins i tot va arribar a perdre el coneixement. Es va fer de nit i la temperatura va baixar ràpidament. El Toni Sors va arribar a caure en una esquerda. Els alpinistes es van veure obligats a fer un bivac a més de 8.000 metres d'alçada, una situació realment perillosa. Per sort, finalment, van poder rescatar, va poder ser rescatat el Toni Sors pels seus companys. En definitiva, 35 minuts d'una història molt ben construïda. L'altre documental del que us vull parlar és Indòmita Llum, de Luis Sampieri, una producció de Colibrí Studio i Cine Huasi, i amb la participació de 3CAT. És un documental de 79 minuts coproduït entre Catalunya i Argentina. En la filmografia de la productora destaquen títols com Aigualum, Lámparo, D'Ombres i Goodbye Ringo. El documental ha passat pel Festival Internacional de Cinema de Guadalajara de Mèxic i pel Festival Docs de Barcelona. És una producció de Pere Marzo i Raúl Candela i els intèrprets són 3, la nena, Antu Carrizo, la mare, Cecília Pastoret, i el pare, Sante Carrizo. De què va la història del documental? Doncs l'Antu, que és una nena de 9 anys, va néixer invident i gràcies a una sensibilitat i una curiositat inusuals descobreix amb detall el món que l'envolta. A bord d'un vell camió recorre l'Argentina amb els seus pares projectant pel·lícules en petits pobles oblidats i imaginant les històries que mai no podrà veure. Escoltem el tràiler.
1: Vas bé. Una mica a la dreta.
2: Yo vengo de un encuentro ancestral. Soy la tristeza.
1: A la dreta. A davant hi ha un arbre, trobaràs un arbre.
2: Sí, aquí està.
3: Vols que fem algun joc o alguna
2: cosa? Sí!
3: Suau. Un, dos, tres, pedra, paper, tisores. Un, dos, tres, ja.
4: Querido diario, para mí viajar es libertad.
5: ¿Y para qué servirá este proyector? ¿Para grabar?
6: ¿Para proyectar?
5: Para ver películas.
3: Ara ell té una forma de caminar, amb els peus cap enfora i amb un bastó, com l'avi.
0: Indòmita Llum és un documental d'una gran sensibilitat que aconsegueix un repte difícil, i és el d'apropar-nos a la percepció del món d'una nena invident sense caure ni en el sentimentalisme fàcil ni en la llàstima. La figura de l'Antu, una nena que te l'emportaries a casa, recorre l'Argentina amb la seva família projectant cinema ambulant. Doncs aquesta figura és d'una força narrativa extraordinària i la pel·lícula troba amb la seva curiositat i imaginació una font constant de fascinació. Entre els punts més destacables del documental hi ha la posada en escena, la qualitat de la fotografia i un treball sonor rellevant en una història que reflexiona sobre la mirada i les formes alternatives de percebre la realitat. També es vol encertar de la decisió de donar protagonisme a l'experiència quotidiana i no convertir la protagonista en una heroïna excepcional. Com a aspecte que es podria millorar, si és que hem de dir alguna cosa, algú pot trobar que el ritme és excessivament contemplatiu en determinats moments. La voluntat poètica del film, que és una de les seves virtuts, també fa que algunes seqüències s'allarguin més del necessari i que la progressió dramàtica perdi una mica d'intensitat. Així mateix, hauria estat interessant aprofundir encara més en les dificultats concretes del viatge familiar del dia a dia per equilibrar una mica la dimensió lírica amb una mirada més social. És el documental que va rebre el premi del jurat al millor documental del FICCAT.
6: I estàs d'acord?
0: Estic d'acord, absolutament. És el millor documental de tots.
6: Van tardar, em sembla que 2 anys, van fer el seguiment durant 2 anys, sí que els vaig entrevistar.
0: Sí, sí, 2 anys seguits.
6: I 2 anys, tela, eh?
0: Sí, sí. La nena, doncs, la sents parlar i com la forma que té d'encarar el món i de percebre-li i comunicar-se, ja et dic, te l'emportaries a casa.
6: És increïble, sí.
0: Molt bé. L'altre documental és Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química. És l'òpera prima de Toni Orensanz i Joana Zapata. Una producció propera, produïda per TAC12, la xarxa de comunicació local, Radio Televisió Espanyola i 3CAT. És una producció tarragonina de 56 minuts i que s'ha estrenat al FICCAT. La producció és de Xavier Belló i la sinopsi, més o menys, seria aquesta. Fa 100 anys, l'estat espanyol va bombardejar la regió del Rif, al Marroc. Va ser el primer bombardeig sistemàtic contra la població civil amb armes químiques des de l'aire. Aquest documental revela com, arran de negociacions secretes, la indústria civil catalana es va sumar a la investigació i fabricació de productes per la guerra química. Escoltem també el tràiler.
7: Fa 100 anys després del desastre d'Anual, Espanya bombardeja el Rif marroquí. El nombre de víctimes mai no s'ha pogut quantificar. L'Espanyol es converteix així en el primer exèrcit del món que des de l'aire bombardeja amb armes químiques i de manera sistemàtica la població civil.
8: Bombas químicas a los civiles, bombas químicas a sus animales, bombas químicas al agua.
9: Espanya va inaugurar aquesta nova forma d'ús de l'aviació per bombardejar i llançar gas mostassa sobre el Rif.
7: La monarquia d'Alfons XIII i la dictadura de Primo de Rivera, però, no volen que la indústria civil en quedi al marge. És una operació ultrasecreta que els serveis d'espionatge europeus vigilen de prop, mentre empreses com l'electroquímica de Flix se sumen a la investigació i fabricació de productes per a la guerra química.
0: Bé, Operació Hiperita aborda un episodi poc conegut però de gran transcendència històrica, i és la implicació de la indústria catalana en la investigació i fabricació de productes destinats a la guerra química durant la Guerra del Rif de principis del segle XX. El documental destaca per la seva capacitat de rescatar una memòria sovint oblidada i de connectar els grans esdeveniments geopolítics amb actors econòmics i socials molt més propers del que habitualment s'explica. Un dels principals encerts del documental és la solidesa de la recerca històrica. Està molt ben documentat. Els testimonis i especialistes entrevistats aporten context i credibilitat i contribueixen a construir un relat rigorós que evita simplificacions. També és remarcable l'esforç per relacionar la història militar amb les seves implicacions industrials, econòmiques i ètiques, ampliant així la mirada sobre un període històric complex. Des del punt de vista narratiu, però, hi ha moments en què l'acumulació d'informació i de dades històriques pot dificultar el ritme del relat i es pot trobar a faltar una major presència d'històries personals o de testimonis vinculats directament a les conseqüències humanes de l'ús de les armes químiques, elements que haurien aportat una dimensió emocional més intensa al conjunt del documental. Però bé, aquesta és la meva opinió, perquè el documental, que segueix un esquema clàssic, està molt ben construït. I, a més, m'aporta també un valor afegit, i és que tot el que s'explica jo no coneixia, jo sóc de Flix, i quan he sentit això m'ha quedat una mica de pasta de moniato, perquè, com jo, moltíssima gent i famílies i tal que hi he preguntat, ningú sabia que l'electroquímica de Flix havien fet aquestes investigacions i aquesta construcció d'armes químiques. Va guanyar el premi a la millor producció de les comarques tarragonines, premi també, penso, molt encertat.
6: Molt bé.
0: L'altre documental seria Rebel, d'Anna Maria Bofarull, una producció de Zwinger Films, Caboga Films i la Radiotelevisió Espanyola d'Eslovènia, i amb la participació de 3CAT. Documental de 79 minuts que ha passat pel Festival de Tessalònica, però que ha tingut l'estrena estatal i catalana al FICCAT. La filmografia d'Anna Maria Bofarull és important i destaca en títols com Hamada, Sonata per violoncel, Barcelona 1714 i Sinjar. És una producció d'Anna Maria Bofarull i Roc Bízec, una coproducció entre Catalunya i Eslovènia. La intèrpret principal és la protagonista, la Marta Torrecillas. L'1 d'octubre del 2017, durant el referèndum d'independència de Catalunya, Marta Torrecillas va ser arrossegada violentament per la policia fora d'un col·legi electoral. La seva imatge es va fer viral en qüestió d'hores, convertint-la en un símbol internacional de la violència d'estat. Quan els informes mèdics van qüestionar la gravetat de les seves lesions, es van convertir en l'objectiu d'una ferotge reacció mediàtica. Assetjada, amenaçada i diagnosticada amb trastorn d'estrès posttraumàtic, la Marta lluita i continua lluitant per recuperar el seu nom i la seva dignitat. Escoltem un fragment del tràiler.
10: Ara no pateixis per la càmera, eh? No, només et vull escoltar.
11: És que és molt complicat començar-ne a parlar així de zero, no? És que no hi ha, per molt que ho pensin, no hi ha altres maneres de dir. A mi m'han robat la meva identitat.
12: Marta Torrecilla, o más conocida como la mujer de los dedos rotos, publicó un vídeo el pasado domingo denunciando una supuesta agresión por parte de la policía. Juzguen ustedes mismos.

0: A partir d'ara, sempre hi haurà un abans i un després de l'1 d'octubre.
1: Destaca per la seva aposta decidida per la dimensió humana dels esdeveniments polítics. Allà on molts relats sobre l'1 d'octubre s'han centrat en la confrontació institucional o el debat ideològic, aquest documental posa el focus en les conseqüències personals de l'exposició mediàtica, l'assetjament i el trauma. Aquesta mirada íntima permet apropar-se a la protagonista amb empatia i entendre millor el cost emocional que poden tenir els esdeveniments que es converteixen en símbols col·lectius. Un dels punts forts d'aquest documental és la voluntat de mostrar els matisos d'una història que sovint ha estat simplificada en titulars i posicionaments polítics. El seguiment durant molts anys de la protagonista aporta profunditat narrativa i evita la immediatesa pròpia del relat periodístic. En conjunt, Rebel és un documental valent i necessari que planteja reflexions rellevants sobre la viralitat, la construcció dels relats públics i les ferides invisibles que poden quedar darrere dels grans esdeveniments polítics. Més que buscar respostes definitives, convida a pensar sobre què passa amb les persones quan deixen de ser notícia. I el següent documental seria Sucia, per què no vas fer res? És un documental de Bàrbara Mestanza i Marc Pujolà. Està produït per Indiana Films en coproducció amb 3CAT i el suport de Filmin. Documental de 82 minuts que ha passat pel Festival de Màlaga i pel Festival D'A de Barcelona. El guió és de Bàrbara Mestanza i del Marc Pujolà. La música és de Mouat, Daniel Jumillas i Joan Martorell. La fotografia interessant de Toni Vidal i la producció de Pau Sanclemente. La intèrpret absoluta és la Bàrbara Mestanza. Què ens explica aquest documental? Doncs que després de patir una agressió sexual durant un massatge, l'actriu Bàrbara Mestanza transforma el trauma en art. Una obra de teatre crua i sense concessions. Davant la pregunta «Per què no vas fer res?», inicia un viatge per trobar el seu agressor, qüestionar la masculinitat tòxica i reivindicar la justícia des de la pròpia veu. Escoltem el tràiler.
2: Jo no decideixo reobrir això. Això decideix reobrir-me a mi. Jo recordo seure'm als peus de la camilla que hi havia allà i llavors el tio de sobte em diu «No, quítatelo todo». 5 anys després de que aquell home em mantingués 3 hores tancada en aquella arboristeria, decideixo fer una obra de teatre per intentar que ningú més passi per una situació similar a la meva. La policia que me atendía me ha preguntado que por qué no hice nada. Vaig voler demanar l'opinió de l'advocada, si no, ja sí, és una putada el que et va passar, però no és suficient puta. Va ser la primera vegada en què jo vaig verbalitzar que allà un home havia abusat de mi.
3: I tu per què no vas fer res?
2: Doncs això és la meva resposta a aquesta pregunta. No em vull morir sense haver pogut tenir-lo al davant i parlar amb ell.
4: Vull que em vegi la cara i vull dir-li 4 vegades.
2: La teva sanació depèn del ritme de la justícia.
4: No hice nada porque yo ya estaba sucia antes.
5: I és que, com que ets actriu...
1: Sucia és un documental valent i necessari. Un documental que transforma una experiència traumàtica en una reflexió col·lectiva sobre la violència sexual, la culpabilització de les víctimes i els mecanismes de reparació a través de l'art, en aquest cas el teatre i el cinema. El film destaca per la seva honestedat emocional i per la capacitat de convertir un cas particular en una qüestió social que interpel·la directament l'espectador, espectador home i espectador dona. El documental combina diversos nivells narratius, el relat personal de Mestanza, el procés creatiu de l'obra teatral i el recorregut judicial posterior. Aquesta estructura permet entendre la complexitat del trauma i, sobretot, les conseqüències que arriben molt després de l'agressió. El documental també sobresurt quan mostra les contradiccions, els dubtes i la vulnerabilitat de la protagonista sense caure en la simplificació ni en el discurs pamfletari. I l'últim documental que vull comentar és Un altre pare, l'òpera prima de Mariona Guiu, una producció de Suricat Stories i Un capricho de producciones amb la participació de 3CAT, producció tarragonina que s'ha estrenat també al FICAT. La filmografia de Mariona Guiu com a guionista, perquè com a documentalista no sé si és l'òpera prima, però ben a prop, destaquen documentals com Single Out i In Memoriam Biel. També In Memoriam Biel també va estar ficat fa 2 anys, crec. La producció és de Mariona Guiu i de Belén Sánchez i la producció executiva de Clara Cebrián. Doncs bé, el documental ens explica la història de la Mariona, que torna a Barcelona des d'Austràlia per acompanyar el seu pare durant els seus últims moments. Després de la seva mort i inesperadament confinada a la casa familiar durant la pandèmia, es veu obligada a afrontar un dolor enterrat, la depressió que va patir el seu pare, envoltada de silenci i tabú. Al llarg d'aquest procés comença a qüestionar com la relació amb ell i tota aquella distància han influït en les seves connexions amb els altres, afectant la seva capacitat de confiar en les persones i fins i tot en ella mateixa. Escoltem un fragment del tràiler.
5: Relació normal, llum interior, llum interior, llum interior, passo exterior. Ara és exterior, ara és exterior, ara és exterior.
6: No tinc clar si tu i jo hem fet les paus i fa tant de temps que em vaig enfadar. Em sembla impossible que encara ho porti a sobre. Amb el temps m'he donat que, a poc a poc o bruscament, qui sap, vas deixar de filmar-nos. Encara que el pare s'ha mort ara de càncer, es va morir per primer cop en vida fa molts anys i penso que no n'hem parlat mai.
7: La violència d'aquests fronts de foc ha obligat a desallotjar algunes zones habitades.
5: A mi no m'enfoquis.
8: Però podem admetre que ha sigut el gran problema, això? És que
9: ha sigut una gràcia aquests últims 15 anys.
8: 15 anys són una vida, mare.
10: Tu estaves enfadat amb ell perquè no és el mateix i després amb mi perquè jo...
1: Un altre pare és un documental d'una gran honestedat emocional i converteix una experiència familiar íntima en una reflexió universal sobre el dol, la salut mental i els silencis que sovint travessen les relacions entre pares i fills. A partir de les filmacions domèstiques enregistrades pel propi pare i del retorn a la llar familiar després de la seva mort, la realitzadora construeix un relat personal que explora les conseqüències de la depressió i la distància afectiva. El documental aborda un tema molt delicat sense caure en el melodrama. La directora exposa les seves pròpies ferides amb valentia i ofereix una mirada sensible sobre com els traumes i els silencis es transformen dins les famílies. Es transmeten, perdó, dins les famílies. L'ús de les imatges d'arxiu, que és un recurs interessantíssim, aporta autenticitat i permet que el pare absent esdevingui una presència constant al llarg del film. Des del punt de vista formal, la pel·lícula destaca per un muntatge acurat i una fotografia que acompanya el to introspectiu del relat. És molt àgil, tot el documental, i realment destaca per aquest muntatge àgil que el fa molt, molt proper. El ritme pausat, en alguns moments, afavoreix la reflexió i crea espais perquè l'espectador pugui assimilar les emocions que van sorgint.
11: Que, per cert, la Mariona, que també la vam entrevistar, comentava que va ser una teràpia per ella.
1: Sí.
11: Que aquest documental, vist amb la distància, que sí, en aquell sí. moment no, però vist amb la distància, va ser una teràpia per ella i totalment necessari.
1: Una teràpia perquè, evidentment, sabia que havia marcat una distància, no entenia què, i tornar i refer tota aquesta història li ha servit molt per, d'alguna forma, apropar-se més la figura del pare. Aquest pare que va tenir una depressió de la qual no se'n parlava a casa, era un tema allà tabú, que no en parlava ningú, i ho ha pogut afrontar amb la mare i tots els germans i tal, i realment, sí, el documental està molt bé també, sí. Uh-huh. És interessant. Doncs bé, aquests documentals, el problema és que no els poden veure a les sales de cinema, però sí que els poden veure tard o d'hora a les televisions, Televisió Espanyola, TV3, segurament 3 d'ells segurs passaran pel Sense Ficció de TV3, i després també a plataformes com Filmin, potser alguna més. És la llàstima dels documentals que no tenen recorregut comercial, però he de dir que els documentals d'aquesta edició del FICAT penso que estan al mateix nivell, si més
11: sí,
1: no,
11: sí,
1: fins
11: sí,
1: i tot.
11: Sí, de cas llargs, no?
1: Sí, sí.
11: És veritat. Molt bé, doncs, Antoni, ho deixem aquí per aquesta setmana i trobem la setmana vinent.
1: Vinga.
11: Moltíssimes gràcies.
1: A tu. Adéu.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
2: Molt bé.
1: Bueno,
2: doncs,
1: ara ens contestaran.
2: Exacte, trobarem respostes.
1: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
2: Molt bé.
1: Per tant, si vols, comencem.
2: Anem per feina.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: recuperar el cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
1: això,
2: no?
1: Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
3: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett i contentíssim.
1: Que bé, que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
3: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
2: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
4: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem amb la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop, doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
1: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
4: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
2: Mm-hmm. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
1: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, mm-hmm. d'una cultura mm-hmm. en un context i en un temps determinat. No és només
4: exacte.
1: Individual.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal mm-hmm. col·lectiva. Mm-hmm. I que té a veure, doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? El fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte. Tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Mm. Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
1: Mm-hmm. Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
4: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat, al final, no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets, que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
2: Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
4: Clar, això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
1: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar en les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
4: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat,
1: sí.
4: I tal.
1: Mm-hmm.
4: Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això. No? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex. No? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït. No? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi. on jo estic dissociat, com deies ara.
1: Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? Avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
4: clar,
1: no?
4: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
4: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
1: Clar. Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
4: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent és tradició, no?
1: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Mm-hmm. Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
4: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Mm. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Mm. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així... El consentiment, evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però, vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
1: estem alterats.
4: Què tant de consentiment hi ha, no?
1: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
4: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir... Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
1: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
4: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i, sí, el consum els hi ha portat a un altre lloc que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, si no és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum. Mm.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
4: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal, no? Ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant. Sí.
1: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre.
1: El llibre, sí. Sobretot, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres al Col·lectius.
1: Gràcies, eh?
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
1: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
1: Exacte.
2: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: els tres li van sonar.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
3: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
4: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
3: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
5: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre-s'ho en una qüestió de confiança.
3: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
6: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku del sud

0: història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
2: D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol, i si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, la xafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, i retencions a Mataró en sentit nord, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. L'A2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
0: Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana, a Barcelona viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada. Veneçuela, i és que l'aeroport de Mariquetia, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys els vols comercials. Tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela.

0: es la que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
1: Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
2: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, mentrestant també el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
6: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys, i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de salut pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
6: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
2: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
2: Anna Ruiz.
8: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Com més ens aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna, doncs, és important, no?
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nulitat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes al 2020.
3: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor de Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
2: Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
3: El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
2: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
3: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
2: Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
3: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
10: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
2: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
11: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
2: En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
12: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
13: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: 9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
3: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
2: I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
3: El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per reallotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I, segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
2: I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
14: El conseller Ramon Espadaler s'ha aprovat a la Vall d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions entre màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Esbordes, Vilamós, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
15: Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge i jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que d'altra manera doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
14: Entre d'altres actuacions, permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
16: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro. Un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Crec que anem a la mateixa direcció, que té més oferta, més agilitat, estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
19: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
20: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
19: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
3: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
4: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
2: I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu, una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
2: D'altra banda, la Sisa Joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenals Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa, Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roginegre.
6: El Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se'l deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
2: I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, Lali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt ballesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bos...
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Vallès.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
15: Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
3: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
4: Aproximadament cada estiu, en la època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
2: Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
5: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
2: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
6: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
7: Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga i, en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogó, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a lentitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 a l'autopista del Garraf i a lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
4: Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fonts del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols, dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
0: I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetia, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocoven.
6: ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
5: Per tant, la reunió continua, es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys, i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
9: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert, que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
0: Ana Ruiz.
10: En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més ens aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna, doncs, és important, no?
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
4: En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
0: Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra, Calama, ordena investigar les filtracions de la trama.
4: El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
0: I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
4: Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts, i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
0: I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
4: Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
12: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions, facilitades per un testimoni, van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
15: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80ena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ens supramunicipal. Carina Bellbé.
16: El programa permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
17: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
16: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrossa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El PAE en cap, Fèlix Larrossa, ha destacat que recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
19: Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
18: Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
0: I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
20: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, de anar polint aquestes.
20: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
22: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. El que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
20: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
23: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
25: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, l'Ali. Des de fa uns minuts el Barça de Futbol Sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la Noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bescanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots, i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
1: D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al Club Badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Kitsanàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alipivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
5: El president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensen negociar per segons quins futbolistes.
6: No volem que marxi ningú, i si marxa algú, pagaran molt, no poc, molt.
5: D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que durant un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
1: Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver en la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, l'Ali, perquè l'Estralpul Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt bellesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
25: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
26: Anar a una piscina caribenya.
27: Dormir en un hotel del Far West.
28: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal.
4: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavi ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià, entre Bat amb Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.

0: Es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

That's Entertainer. Bon dia, passen 6 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui parlarem amb una sèrie de coses que es faran a Sant Cugat al claustre, el mes de juliol. Però abans... la homilia del molta comèdia. El Teatre Auditori Emma Vilarasau ha funcionat el mes de juny. Per qui? Benvinguts, germans en les arts escèniques. El Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat va fer la darrera funció de programació pròpia el dia 31 de maig amb una esplèndida funció de dansa, Sonoma, de la Veronal, amb les entrades exaurides. S'ha confirmat, doncs, germans estimats, que des de la pandèmia, en meitat de la temporada 2019-2020 i la temporada 2020-2021, l'evolució ha estat molt bona i els darrers anys del programador Gel, el Patrick Fanon, i els primers anys de la nova directora, ara oficial, Maria Ferriol, han retornat els percentatges d'ocupació que aquest teatre, que es va inaugurar el mes de setembre de l'any 1993, o sigui que el proper mes de setembre es compliran els seus primers 33 anys, havia aconseguit no gens menys que un 85%, un percentatge que només el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Nacional de Catalunya igualen. A veure... quan va començar el teatre hi havia menys programació, en nombre de funcions, vull dir, i el teatre funcionava de setembre a juny. Després, les funcions, el nombre d'espectacles, va pujar i el teatre funcionava de finals de setembre fins a la primera o segona setmana de juny. I a vegades, amb algun espectacle que queia del cel, és una imatge ben bonica, germans, com en el cas d'una nova creació de La Cubana o una estrena quasi un assaig general d'una obra de José Sánchez Sinisterra o una sobtada aparició del fundador de Supertramp, Roger Hodgson, en un concert memorable. Però després, la programació va començar a finals de setembre, després dels Petits Camaleons, extraordinària forma de portar nenes i nens al teatre,

I en aquest cas, els voltants magnífics, on s'havia previst construir una sala B, i també, encara que no us ho creieu, germans, un magnífic teatre a l'aire lliure, en la línia del Teatre Grec de Montjuïc. Com deia, comença a finals de setembre, aquesta propera temporada, el dia 20, i tanca a finals de maig. O sigui, germans, que no tenim teatre municipal el mes de juny, el mes de juliol, el mes d'agost i gairebé tot el setembre. Però aquí cal dir que no ens podem equivocar. El públic habitual, el públic de la ciutat, també de Rubí i de Cerdanyola, que són habituals consumidors d'arts escèniques al Teatre Auditori, i de Barcelona, i de Sabadell, que molts d'allí venen aquí a veure i escoltar les òperes creades a Sabadell perquè l'escenari i el teatre són millors. Aquest públic no té teatre perquè el Teatre Auditori M. Vilassau Sant Cugat no para. Què vol dir que no para? Pensant alguns, si jo vaig comprar la darrera entrada per veure la Veronal pel 31 de maig. Doncs això que dic, el Teatre Auditori no para. Escolteu. Escolteu, germans. Aquest juny, que està a punt d'acabar, el dimecres 3 es va presentar la temporada a l'exterior per primera vegada, fora del teatre, però el dissabte 6 es va fer una mostra de dansa de la IEA Oriol Martorell a Teatre Ple. I el diumenge 7, Ramita de color verde de l'Escola Color, dansa. El divendres dia 12, el Col·legi Pare Manyanet va presentar un musical El rei León, en dues funcions. El dissabte 13, Dris Dansa va presentar el Festival 2026. I el diumenge 14, A Dansa va fer dues funcions del musical La Sireneta. El dijous 18 es va celebrar el gran festival de l'Escola Collserola amb la gran estrena. I el divendres 19 i el dissabte 20, l'Escola Esther Bosch va presentar sis funcions del gran almacén de les il·lusions. El diumenge 21, el Festival Quim Studio 2026 va presentar Across the World amb dues funcions. I ara, el proper dissabte 27, Ritme Salsa Dansa presentarà el fi de curs 2026 amb dues funcions. I el diumenge 28, l'Escola de Dansa Bots ho farà també amb Encants i també amb dues funcions. O sigui, que aquest mes de juny, tancat per al públic, que puguem dir normal i que ningú s'ho prengui malament, sisplau, Déu sigui lloat, el Teatre Auditori no ha parat en 20 funcions de diferents escoles. Una labor molt lloable. Que, a més, com es pot considerar, dona feina als treballadors habituals, als tècnics i als, també als treballadors de sala de teatre, i ajuda a equilibrar el pressupost del Teatre Auditori. O sigui que fantàstic i ben pensat. Però permeteu-me, germans estimats, que plantegi una qüestió que ja he repetit moltes i moltes vegades. T'haureu d'admetre que potser la meva edat m'ho permet i, per què no dir-ho, la meva feina de dedicació durant més de 30 anys, aquesta feina tan estimulant i tan agradable de parlar, comentar i entrevistar persones vinculades a les arts escèniques. A veure, em repeteixo, germans. Vull dir una vegada més que entenc perfectament que es busquin o acceptin activitats com les descrites abans, però no entenc per què no es fa de tal manera que, rebaixant potser les activitats oficials del teatre, la programació pròpia, el teatre n'ofereixi una funció setmanal, una funció al públic en general, al públic habitual, una obra de teatre, un concert de música amplificada o de clàssica, una dansa, una de circ, una de màgia o una altra d'humor que va tan bé com fa Caroreta. No és possible combinar una cosa i l'altra? Estic dient una a la setmana. Una. Només una. I el teatre seguiria fent el que fa i seguiria fins a final de juny. O és que el Teatre Grec i les programacions de teatres de Barcelona vinculades al Grec no omplen el mes de juny i fins a la meitat de juliol? O és que de veritat algú es creu que perquè hi ha festa major
la darrera setmana de juny ningú aniria al teatre si dins de la pròpia programació de Festa Major un grup important fes un concert també al teatre? Arribat aquí, hem volgut germans. Com cada setmana, avui amb una mica més de calor que la setmana passada, demano a Déu que faci més que nosaltres.

0: Estàvem escoltant Els avis Nin, de Josep Saderra, una gravació de la Cobla Juvenívola de Sabadell, perquè aquesta cobla, que ja és habitual des de fa alguns anys, ens torna a visitar el divendres 10 de juliol al claustre del monestir. I per poder parlar de la cobla, per poder parlar de quina programació faran, a veure si ho podem adelantar, i per poder parlar també d'algú més, tenim amb nosaltres el tenor Valentí Maimó. Valentí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Molt content de poder escoltar-te.
1: I jo també.
0: Bueno, jo em sé que tinc el poder que ets el tenor segon. M'equivoco o és la realitat?
1: Efectivament, sóc el tenor segon.
0: I des de fa bastants anys, a més.
1: Sí. L'any que ve farà 30 anys que estic a la Juvenívola. Després, de fet, és l'única cobla on jo he estat. Jo vaig començar a l'Escola Pia de Sabadell, allà vaig cantar a l'Escolania, amb el pare Vidal, Escolapi, i a partir d'aquí doncs em vaig entrar a l'Escola de Cobla de la Juvenívola i aquí estic.
0: No, de totes maneres, Valentí, jo em voldria identificar amb tu perquè en un dels primers concerts que vareu venir a la Juvenívola al claustre, tu vas fer uns parlaments i quan va acabar jo vaig venir a parlar amb tu i vaig dir, escolta'm, tu ets actor? I em vas dir, no, jo no faig teatre. Aleshores dic.
1: Sí,
0: i em vaig dir, jo no faig teatre. Dic, escolta'm, però tu podries fer-ho. I després, no sé si... No crec que em fessis cas a mi, però sé que després n'has fet.
1: Cert. Això va ser així per atzar. Vaig començar a dir, escolta, podria dir Verdaguer enmig d'un concert, perquè a mi m'agrada molt la poesia i en concret m'agrada molt Verdaguer. I, doncs, escolta'm, vaig veure doncs, que la gent em deia això, doncs, escolta'm, això ho fas prou bé. I després, en Jordi Lara, de Sant Cugat,
0: sí.
1: En Jordi Lara doncs, em va fer una proposta i a partir d'aquí doncs, sí que és veritat doncs, que he fet diferents monòlegs de literatura catalana al voltant de Verdaguer, Guimarà, Segarra... Però no em considero actor, eh? Jo sí que pujo a l'escenari, faig monòlegs, però no sé pas si sóc actor, no? Jo diria que no.
0: Bueno, escolta'm, primer parlem de la cobla i del concert que fareu. Quin repertori porteu?
1: Mira, enguany la cobla Juvenívola fem 50 anys d'existència, mig segle d'història.
0: Sí.
1: Eh? Llavors, quan fem un esdeveniment com aquest, doncs és moment doncs, de fer una miqueta de parada i mirada enrere del camí que hem fet, doncs celebrar aquests 50 anys i mirar endavant. Llavors, el que ens hem plantejat enguany és fer exactament això, però en el programa, eh? De tal manera que el programa té un reguitzell de peces que ja s'han interpretat al llarg de molts i molts anys, lustres en què anem fent aquest concert al claustre de Sant Cugat, que ja és tradicional, i també peces que noves, peces que, doncs, per exemple, farem una peça que s'ha escrit enguany per celebrar aquest 50è aniversari, que és de lluïment de cobla, que es diu ADN Juvenívola, és de Felip Morales, que enguany ha entrat a formar part de la nostra formació. Doncs és una peça de lluïment de tots els músics, de molt espectacular. Això és com a novetat, com a peça doncs, que no s'ha escoltat. Una altra peça que és novetat i que es pot escoltar ben poc en els concerts de cobla és un vals que es diu Babardages, que és un vals especial on el tiple primer, el solista, sí. Té una dificultat d'execució molt, molt important perquè has de fer la tècnica del triple picat amb la llengua. El triple picat és una tècnica doncs, que amb els instruments de metall és molt habitual, però amb els instruments de doble canya, que són els de la fila del davant, això no és gens habitual, és més, és molt, molt estrany que es pugui fer. Doncs el Felip Morales, que és un crac, té l'habilitat de poder-ho fer. I hem incorporat aquesta peça doncs que la gent quedarà boca badada del que és capaç de fer el Felip amb el tiple.
0: Segur, seguríssim.
1: A part d'això, doncs, farem també peces, com he dit al començament, que ja s'han interpretat al llarg dels anys. És a dir, per exemple, hem agafat una peça que s'ha interpretat, m'ho invento, el 2012. Val? Jo què sé, Niu d'amor. Una que es va interpretar el 2014, Puigsoliu, per exemple. Farem Puigsoliu, que és una obra per cobla molt maca, de Joaquim Serra.
0: Extraordinària.
1: Extraordinària, doncs la tornarem a interpretar. Una altra peça que farem, Somni, Somni, de Manel Sader Puigferrer, també s'ha interpretat, però com que és una miqueta una mirada retrospectiva per agafar força, per tirar endavant, doncs la tornarem a fer. A part d'això, farem també peces clàssiques. Nosaltres, a la Juvenívola, quan fem concerts, volem que la gent s'ho passi bé i s'emocioni. Llavors, el que fem és un repertori que mogui els cors, perquè si fem un repertori molt, molt elitista, la gent doncs fa badalls, i això no volem que passi. Llavors, per exemple, en aquest sentit, què farem? Farem Llevantina, de Vicenç Bou. Farem És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Són sardanes aquestes que diràs, ostres, però és que aquestes sardanes són antigues, cert, però escolta'm, també tenen dret a pujar a l'escenari. I són sardanes que la gent, quan les escolta, doncs els hi arriba.
0: Jo penso una cosa, Valentí, que a la música, amb la música, jo diria en quasi totes les arts escèniques, però la música no hi ha res antic. Perquè si tu consideres que Haydn o Mozart són antics, malament rai. O sigui, que jo trobo que feu molt bé de posar... De fer aquest, o sigui, tot i la celebració d'aquest 50è aniversari, doncs de fer un com una espècie de recorregut en tota la història. Em sembla perfecte.
1: Sí. La veritat és que jo en tinc moltes ganes d'aquest concert, crec que agradarà moltíssim, que agradarà moltíssim. També el presentarà en Joan Teixidor, que és un ganxó. Ganxó vol dir que és de Sant Feliu de Guíxols. I és un home molt savi, és dins del món de la cobla, és una persona que ho sap tot. I podrà, en cada peça, fer la seva aportació per situar l'espectador o la persona assistent a la peça que escoltarà. No? Després, no sé si m'estic allargant molt.
0: No, tu digues.
1: Acabarem la segona part amb una peça també festiva, perquè a part de que s'emocionin, també volem que s'animin, perquè ens cal animar-nos. Llavors, ens acabarem amb una peça que també es va interpretar fa anys, que és en temes de La Trinca.
0: Ah, molt bé.
1: La Trinca. I és molt animada i és una bona manera d'acabar la segona part d'un concert. I d'avís, també ja he preparat alguna sorpresa, però que no diré, perquè de tal manera que la gent hagi de venir per saber què farem d'avís. Doncs farem una peça doncs també doncs que s'ha sentit ben poc i bé, serà una sorpresa. Una miqueta és això, el concert que farem.
0: Doncs em sembla que la gent, amb això que has escoltat, els oients, pensa que aquest programa s'ha de remetre a les 8 de la tarda d'avui, del capvespre, i demà sortirà a partir de demà el podcast de Ràdio Sant Cugat. O sigui que tenim uns quants dies per veure fins al dia 10 del mes que ve si la gent s'anima, i segur que omple doncs, tot el claustre per poder escoltar-los. I jo penso, a més, que a veure si algun dia amb la Bobolina Teatre del Jordi Lara i la Gisela Figueres vens per aquí i ens fas un poema de Nadal o ens fas Els llops d'Àngel Guimerà.
1: Mira, cert. Bé, home, jo a Sant Cugat, la veritat, és com a casa. Aprecio molt la població de Sant Cugat. M'hi sento molt còmode cada cop que hi vinc. Com a ciutat heu d'estar molt contents de tot el que teniu, del teixit associatiu que teniu, que és una meravella, i conservar-ho, que costa molt. Feu una tasca molt bona i jo encantat de venir, com m'he fet ja moltes vegades, a fer teatre amb la Gisela, amb el Jordi, a fer això de literatura catalana, perquè els clàssics la gent no els llegeix. Llavors, la manera de que els escoltin és fer-los-hi fàcil, i nosaltres els hi portem a l'escenari, i és així, bueno, I és això el que ens agrada fer i ho fem amb bona voluntat.
0: Però és curiós una cosa, és que hi ha una sèrie de fragments, sigui del poema de dalt, o sigui d'en Guimarà, o sigui d'en Verdaguer, evidentment, que molta gent els coneix, o sigui, els recorda, els ha escoltat, i en canvi no saben de què és. O sigui, saben, o sigui, els hi sona, efectivament, aquella frase, aquell parell de versos, i en canvi a la veritat diu, això és Verdaguer. I llavors dius, com? Què dius ara? Bé, escolta'm, aquí tenim nosaltres aquí també la Cristina Campmany, que precisament és la que s'encarrega de fer doncs, tota aquesta temporada del mes de juliol.
2: Hola, bona tarda. He estat aquí tota l'estona, Valentí, eh?
1: No, hola, Cristina, hola.
2: No, sempre és un plaer escoltar-te.
1: Una abraçada. Vostè.
2: Igualment. Doncs sí, amb aquest concert de la Cobla, que celebra els seus 50 anys, està inclòs, com des de fa algunes edicions, en el cicle de Nits de Música al Claustre, que organitzem des del Servei de Cultura a dins del claustre del monestir de Sant Cugat. I ells realment són uns clàssics, perquè jo l'altre dia em vaig posar a recordar i quan vaig començar a treballar pel Servei de Cultura, un dels primers concerts que vaig organitzar l'any 2001 va ser aquest concert de sardanes de la Juvenívola, que el feien al setembre, recordo.
0: Ai,
2: que tenim una edat, ja.
0: És que el Valentí diu que va començar amb la Juvenívola.
2: Per això devia fer poquet que estava amb ell, 5 anys.
0: Devia ser molt jovenet, aleshores, Valentí.
1: Sí, sí. Molts anys. Sí, feia al setembre abans.
0: Bueno, però hi ha una cosa, Valentí, no s'ha d'oblidar. Que l'edat física és una cosa, l'edat mental és una altra.
1: Sí, cert.
0: Llavors tu pots tenir molts anys i en canvi tens ahir un esperit jove. I quan tens un esperit jove, i a més, quan bufes, sona com ha de sonar.
2: I tant.
0: Escolta, sí. Magnífic. Sí.
1: Bueno, s'intenta.
0: Sí, molt bé, Valentí. Doncs moltes gràcies per la teva presència, encara que sigui a la distància, però és com si estiguessis aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I el dia 10 de juliol estarem allà.
2: Ens veiem al claustre. Va, molt bé, una abraçada, Valentí.
1: Una abraçada.
0: Adéu, Valentí, bon dia. Gràcies.
1: Adéu.

0: Estàvem escoltant un fragment, o no podem posar-lo més, que estaria molt bé, del quartet de corda número 2 de Conrado del Campo, que és una obra que va estrenar el quartet Gerard fa qüestió de 2 anys. I per què l'han posat? Doncs l'han posat perquè precisament el quartet Gerard serà el grup, en aquest cas de música clàssica, música de cambra, que començarà les nits del claustre.
1: Exactament. Comencem les nits de música al claustre el dissabte 4 de juliol amb el quartet Gerard, que ens presenta un programa que per mi el trobo que és una delícia, amb un quartet de Beethoven i a la segona part el quartet de Ravel, que és l'únic quartet que va escriure aquest compositor.
0: I és curiós com serà, com passa sovint, veus un quartet d'una categoria extraordinària, s'ha de dir,
1: inclús
0: per la seva joventut, perquè són molt joves, però que es va conèixer a Basilea, van començar a veure la possibilitat de poder fer aquest grup, això es va concretar i s'ha mantingut, i han fet una quantitat i segueixen, doncs, estan a Europa treballant molt més que treballant aquí.
1: Sí, sí, ara estan, crec que també tenen una petita gira per Europa, diversos països, i han fet bastants concerts també a Madrid, i, bueno, tenim la gran sort de poder comptar amb ells a les nits de música al claustre i que el públic santcugatenc els pugui gaudir en directe.
0: És curiós, de totes maneres, Cristina, que hi ha una cosa que jo penso que hi ha moltíssima gent que diu quartet Gerard i que hi veu una H intercalada.
1: Ens haurem equivocat? No.
0: H intercalada. I deu pensar, vols dir... I clar, és que Robert Gerard va ser un compositor català.
1: Sí, sí.
0: D'origen, evidentment, que devia ser, doncs, alemany o suís.
1: Sí.
0: Però un compositor català que va tenir que exiliar-se.
1: Exacte.
0: A la guerra, perquè, clar, un compositor en aquell moment, doncs, era republicà, etcètera, etcètera, però que va tenir una carrera extraordinària, reconeguda mundialment,
1: sí.
0: I es va tenir que instal·lar a la Gran Bretanya, i allà va estar, doncs, uns anys, fins que, doncs, va poder, de tant en tant, tornar.
1: Tornar, sí, sí, tot el que li van permetre.
0: Ara, el quartet Gerard, si anem, doncs, té aquesta carrera que va començar el 2010, però que s'ha demostrat amb aquests 15-16 anys el nivell que va obtenir. I jo penso que és molt difícil que hi hagin 4 persones, en aquest cas, són 3 homes i una dona, que mantinguin un tipus de relació com aquesta durant anys i anys i anys, perquè, clar, a la vegada saps que hi ha algunes de les... o un violinista o l'altre violinista o la viola, que també fan concerts individuals. Llavors penso que tenen que articular un tipus de relació que és complexa.
1: Complexa, han de deixar de banda, suposo, eh? Jo no vull parlar per ells, però han de deixar de banda a vegades els egos, no?, que hi poden sortir.
0: També.
1: I per tenir un quartet d'aquesta excel·lència han de tenir un nivell d'entesa entre ells impressionant, no?, perquè s'han d'entendre a la perfecció amb mirades, només amb la respiració abans d'iniciar qualsevol partitura, no?, i al llarg de tota l'execució. Han d'estar tots a nivell al mateix nivell i al mateix nivell elevadíssim, no?
0: I mantenir una relació professional contínua i a la vegada mantenir la seva vida privada.
1: Privada. Jo crec que també a nivell personal, no ho sé, han de portar-se bé, no?, perquè hi ha una cosa que... Jo estic parlant per parlar, eh? Aquí sembla...
0: No, però és
1: jo
0: així.
1: Jo penso que també s'han de portar bé fora, perquè això es nota. Quan hi ha punts d'amistat, l'amistat també és una entesa entre persones, no? I a vegades la calidesa, no ho sé, es nota a l'escenari, no? Que si és un concert de bolo, que bé, ens trobem 2 mesos, assagem i el fem, no té el mateix resultat que un quartet de llarga... la llarga trajectòria, que també els malentesos que tenen també s'han de notar, però això també està bé, això és música, és art.
0: I la segona part del concert,
1: per mi,
0: el concert de Ravel, això és una cosa extraordinària.
1: És una delícia, és una... Jo he llegit que és com una obra d'orfebreria musical, no?
0: I és curiós, a més a més, que hi ha el concert de Debussy i el concert de Ravel fets més... Primer el Debussy, evidentment, sí. I el Ravel després, no? També per edat i tal. Però que són 2 concerts que jo crec que no hi ha cap quartet de corda que no vulgui interpretar això.
1: No, no, però són dos grans obres mestres, i a més que han de mostrar un nivell de virtuosisme, de domini de la tècnica, d'expressivitat, impressionants. I llavors, clar, és com, bueno, tinc... he arribat a aquest nivell i puc interpretar-ho, i puc interpretar-ho bé i a gust i transmetre tot el que vulgui jo com a artista al públic.
0: I saps què em passa a mi, amb Ravel? Em passa que quan l'escolto dic, com és possible que això tingui 100 i escaig anys?
1: Sí, mira, aquest quartet el va escriure, que era molt jove, eh? El va escriure amb 27 anys. Crec que tinc apuntat que és del 1902-1903.
0: Això et dic, o sigui, 120 i dius... Perquè, clar, és...
1: És com molt modern.
0: És modern, absolutament.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Modern, absolutament.
1: Sense ser avantguardista, no? Encara és impressionista, però és molt... És com molt contemporani, és com avançat una mica en el seu temps.
0: Trenca esquemes, trenca esquemes. Els havia trencat en el seu moment, i suposo que alguna cosa devien dir, alguns havien dit...
1: Ui, va crear molta controvèrsia, es veu, eh? Perquè el seu mestre, que crec que era Fauré, no li va agradar gaire en els cercles artístics. I li va recomanar que fes alguns canvis a la partitura, però Debussy li va dir que no toqués ni una nota, que estava perfecta. No? I sembla que el temps li va donar raó a Debussy, però sí que va crear una mica de controvèrsia.
0: Ah, que Fauré tenia que haver callat, eh? Perquè fa un requiem... que també trenca tots els esquemes,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, no, aviam, a mi Fauré, el Requiem és una de les coses que més m'agrada d'escoltar, eh?
0: I també trenca tots els esquemes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, però mira, no ho sé, jo era el seu mestre, de més, tinc entès.
0: Bueno, esperem que sigui un gran concert,
1: sí,
0: amb tota seguretat.
1: Home, la primera part de Beethoven, també.
0: També, també.
1: No ho sé.
0: També.
1: Molt bé, i després clourem les nits... Bueno, el segon concert, que ja n'hem parlat amb el Valentí Maimó de la Cobla Joan Oliva de Sabadell, és celebrem el 50è aniversari de la Cobla, que no ens estarem més perquè el Valentí ho ha explicat estupendament bé, i clourem el cicle amb el cantautor Crisogénico, que ens visita...
0: Per què no l'escoltem una mica?
1: Ai, tant, posem-lo.
0: Vinga,
1: així?
0: Escoltem una mica en Crisogénico. A veure què ens diu. Em sembla que ens diu alguna del vent, cosa que en Menorca ja és...
1: És que en bufen molts de vent a Menorca.
0: Exactament. Com bufa tramuntana, a partir d'aquest moment...
1: Ostres,
0: tens pluja una setmana.

0: Bueno, acabem d'escoltar una cançó, precisament, aquesta que dèiem, fèiem un comentari, que és Tots els colors del vent, i dit per uns nascuts a Ciutadella, a Menorca, això està molt clar, perquè jo me recordo la primera vegada que vaig tenir que anar a Menorca, que em van dir... era el primer dia i plovia. I llavors vas dir, feia vent, i això, dic, bueno, dic, que canvia, no? Diu, una setmana.
1: La setmana?
0: Diu, com una setmana? Diu, això, com a mínim una setmana. Clar, en Crisonico, com hi vas arribar?
1: Mira, Crisonico, jo el conec de la seva etapa amb el Ja t'ho diré, que era una banda de rock menorquina, que dintre dels anys 90 va arribar molt a casa nostra amb tot el del rock català. I per què en Crisonico un cantautor, un compositor, un músic de Menorca? Doncs perquè des de fa tres edicions, a les nits de música de claustre, incorporem un cantautor. Llavors fa un parell d'anys vam programar el Joan Amèric, que era un compositor, un cantautor del País Valencià. L'any passat vam tenir la Lídia Pujol, que és una música cantautora catalana, i aquest any vam pensar, ostres, doncs per què no tanquem una mica el cicle, tot i que un valencià, una catalana, doncs programem algú que sigui de les illes. I justament el Crisonico presentava el seu nou disc, que és el Rosa dels Vents, en què ha recuperat una mica el format de banda rockera, però que el claustre el suavitzarem una mica. No? A nivell d'instruments i de potència per acollir-lo a l'espai, que és patrimonial i no podem tenir allà una banda rockera. I llavors, mira, jo penso que serà molt bonic,
0: sí,
1: també.
0: Jo he escoltat, a part d'aquesta que ara hem posat, he escoltat aquest últim disc i penso que, sense deixar de ser l'estil, sense deixar l'estil a part, ha suavitzat,
1: Sí.
0: Ha suavitzat des del punt de vista, o sigui que, podríem dir, és molt més... més musical, més tranquil, podríem dir, també.
1: Sí.
0: Però fins aquí és lògic, també, no? Que, en aquest moment, no té l'edat quan tenia el Ja t'ho diré.
1: No.
0: No, que a vegades et trobes amb algú, no?, que pensa que surt un Rolling Stone encara d'aquella manera.
1: No, surt com pot, el Rolling Stone, aviat dia.
0: Ja.
1: Però el Crisonico, no sé, té una manera de cantar que a mi personalment m'agrada molt. És molt de les illes, no sé, com... Té una veu molt particular i potser molta gent no el coneix avui en dia, però jo els animo que vagin al claustre, perquè el claustre, els concerts al claustre, a part de la música que escoltes, també és com una experiència, no? D'estar en un claustre romànic, que és una joia del patrimoni català i europeu, i poder veure la posada en escena que fem, no? I la bona acústica que té. No ho sé.
0: I a més és curiós aquest cantant i aquest autor, perquè a mi fa gràcia aquest altre grup que va fer, Menage a Trois.
1: El Menage a Trois, sí, sí.
0: M'ho escriu tal qual, Menage a Trois.
1: Menage a Trois, sí, sí. El va fer amb el guitarrista, que és el Toni Xuclà.
0: Toni Xuclà, sí.
1: Que havia treballat amb les Verdagarianes, amb el que era Teta Teatre fa molts anys, i amb un component de la banda de gossos, pues, es van trobar, es deurien conèixer i caure bé, i encara està. Encara es funciona, Menage a Trois. Ja no és... Diria que encara em funciona. Sí,
0: home,
1: sí.
0: És un tipus de música que realment... Suposo que per segons quin tipus de generació sona diferent, sona diferent, però jo continuo dir el mateix. La música no té edat.
1: Jo penso que tampoc, això d'antic, modern. Jo penso que la música és música i no se la pot... La pots encaixonar una mica amb els estils.
0: Perquè tu, quan escoltes, per exemple, tu has estat també dins de corals.
1: Sí.
0: Doncs quan tu escoltes segons quin tipus de música, doncs del barroc, per dir-ho, que podries dir, bueno, això quan està escrit, no només quan està escrit, sinó més a més per què estava escrita. Perquè tota la música, tot el teatre i tota la música va començar a l'església.
1: Sí, sí.
0: O sigui, tu pots mirar el que vulguis. Va començar. Altra cosa és que després d'allò sortís d'allà i de vegades de tant en tant torni.
1: Sí, sí, no? I la música, per suposat... La música es nota molt, tota la clàssica, i una part que són rèquiems, glòries, tota la litúrgia està musicada. I tot i així, tot i que no combreguis amb el que diu, la música t'emociona. I hi haurà música que t'emocionarà i altra que no, eh? És com qualsevol art, no?
0: I jo penso una altra cosa, que és que un autor, per exemple, penso ara en Mozart amb el seu Requiem, que li diguessin que hi havia un moment determinat que ho convertirien en dansa.
1: Ostres, i això... No, no, es quedaria al·lucinat, no?
0: Sí, sí. No, potser m'agradaria...
1: Al·lucinaria, però sí, sí, però li xocaria d'entrar.
0: Händel segurament no li hagués agradat tant.
1: I Bach no ho sé.
0: I si la creació ho faran, estaran ballant.
1: Bueno, clar, seria molt trencador, perquè l'has de posar en el seu context històric, no?
0: Sí, sí, sí. Però jo penso que això és curiós comprovar com aquesta... Com aquesta força de la música no depèn tant ni de l'època ni del contingut, diguéssim, extern que suposa la música o de quin, per quin motiu es va crear aquest tipus de música en un moment determinat. O sigui, no té res a veure.
1: Ho transcendeix a tot, com si diguéssim. Sí, sí.
0: El Chris Wojnarowicz vindrà acompanyat, suposo.
1: Ve acompanyat de banda. I d'una banda que és una mica format de rock, però que no ve acompanyat de tres músics més. Ell posa la veu i la guitarra acústica, ve amb en Quim Ribó, que porta la guitarra elèctrica i li fa cors, amb el Lluís Gené, que portarà un baix electroacústic, i el Pere Moll, que portarà...
0: No.
1: No, perquè s'escriu Gené com està acceptat, el DIEC. I el Pere Moll, que portarà percussions, que anirà amb bateria, si no portarem percussions per baixar el que és tot el volum i no deixar a tot el públic sord, perquè el claustre ja saps que té molt bona acústica i qualsevol cosa, hi ha la copla, hi ha peta allà dintre, i llavors baixarem una mica el volum perquè tothom el pugui escoltar còmodament.
0: Quina és la capacitat pensada en quant
1: a llocs?
0: El
1: claustre estem entre 180 i 200 persones.
0: 180 i 200?
1: Sí.
0: Que està en funció també de la demanda que hi hagi. Si hi ha...
1: De la demanda que hi hagi, i és que l'aforament també ve delimitat molt per les mesures de seguretat i les portes d'emergència i d'evacuació, eh? A vegades el claustre antigament, quan tot això no existia, mira, el concert de Sardanes que parlava abans de fa 25 anys, m'ha arribat a posar 400 persones per tot arreu, assegudes a la pedra, que ara està prohibidíssim, i, bueno, eren uns altres temps més salvatges. Ara estem una mica, clar, hem de complir també una normativa de protocol per tal que el monument no es vegi ressentit per res.
0: Home, jo penso que està bé, que ha de ser d'aquesta manera, eh?
1: Sí. Jo penso que és un aforament superagradable que et permet tenir els músics o el super a prop i es crea també com una mena de diàleg amb el públic a vegades, no? No estan com molt allunyats, amb un escenari allunyat, sinó que estan molt a prop. I, no sé, crec que és un espai fantàstic el claustre per escoltar, mira...
0: Bueno, doncs diguem que serem, diguem, tres
1: claustre, sí.
0: Una, la primera, en dissabte.
1: En dissabte, que és el 4 de juliol, amb el quartet Gerard.
0: I els segons, en divendres.
1: En divendres, sí. I els concerts són a 9:45, és a dir, que comencen una mica de dia i acaben de nit, i també és bonic veure, no?, com va entrar el de nit i tota la il·luminació surt... No sé, és una experiència.
0: Com que han tingut l'any més curt de l'any, ja l'hem tinguda.
1: Ja l'hem tinguda, però triga una mica en allargar, eh? La nit triga una mica, es fa una mica el ronso.
0: Molt bé, Cristina.
1: Pues, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per estar aquí i per poder tenir altra vegada al claustre una mica de música.
1: Ostres, sí.
0: I quan més en tinguéssim, millor. Però bueno, això ja ho farem.
1: Molt
0: gràcies
1: bé.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera, Eduard. Adéu.

Ai, acabem d'escoltar una cançó que avui segurament se sentirà també aquí, i és Tot el que ens queda, de Ginestar. I per què dic això? Perquè Ginestar actuarà avui a les 23:15 al Parc Ramon Barnils. El Parc Ramon Barnils, que dins de la Festa Major es diu que és el Parc de la Joventut. Bé, jo també hi passaré per això, eh? Encara que sigui de la joventut. Bé, dijous 25, Arnau Serrallonga, a les 22 hores, al Parc de Can Bernet, a la Festa Major Alternativa. Jo això de la Festa Major Alternativa no acabo d'entendre què vol dir, però bé, és alternativa, és igual. I després també ball amb la Cobla Orquestra Montgrins a les 23 hores a la plaça d'Octavià. Els Montgrins, que és una orquestra de tota la vida. I divendres, el Black Line Choir a les 20 hores als Jardins del Vallès, i Canben a les 20 hores a la plaça del Coll, i el Cor de Gospel Sant Cugat a les 22 hores als Jardins del Vallès també, això divendres, estic parlant de demà, i Alba Careta Group a les 22 hores a Can Quitèria, que Can Quitèria la plaça és la del jazz, i el Robot Robert a les 23 hores a la plaça de Barcelona, i Karaoke amb The Mortimers a les partides de les 12 de la nit a la plaça d'Octavià, i també els tiets que actuaran a les 0:45, a 1:45 al Parc Ramon Barnils de divendres, demà divendres. Dissabte comencem a les 12:30 del migdia al Celler Modernista amb l'Orquestra Moderna Fusió, i després a les 18:30 a la Unió Concert Coral Tradicional de Festa Major, i a les 22 hores als Jardins del Vallès Sant Cugat Rock Choir, i a les 22 hores a la plaça de l'1 d'octubre Et Tulipa, i a les 23 hores a la plaça del Coll, nit de ball amb la Betty Orquestra. I després, a les 23 hores, al Parc Ramon Barnils, Sibarites, i el professor Cunningham amb la seva Hall School Quintet a les 23:30 a la plaça de Can Quitèria. Pubilles Ninja a les 12 de la nit a la plaça de Barcelona. Partí Peres, també a les 12 de la nit al Parc de Can Bernet. I el diumenge 28, Arrossegada amb Sound Cugat, a les 18 de la tarda a Can Bernet, després de fer l'arròs. I a les Havaneres dels Nois de l'Eixida, a les 20 hores a la plaça del Coll. I l'Orquestra Dilatant de Catalunya, a les 20:30, als Jardins del Vallès. I Fetus, a les 22:30, a la plaça d'Octavià. I dilluns, que és l'últim dia de Festa Major, dia de Sant Pere, Estovellada amb bon vent i afònic Karaoke Kids a les 19 hores al Parc de Can Bernet, i la Lira amb el seu concert de Sant Pere a la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a les 22 hores a la plaça de l'Hom. I us deixo amb una mica de música tancant El Cul del Món amb els Tiets.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià entre Batenberg, Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat en bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
3: Bon dia a tothom, bon dia o bona tarda. Ja sabeu que nosaltres diem sempre bon dia o bona tarda, depèn de cadascú, si ha dinat o no ha dinat.

0: Kiss.
1: 91.5 Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavi ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià, entrebat amb Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm

0: Aliments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
0: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
0: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure-la en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Coder, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més, seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciutat, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma, i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira qui habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira qui habla també i Mira qui habla ara. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La terra. Però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia què era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià entre Batenbar Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas

0: uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim així, aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
2: Hola, bon dia, Teresa.
0: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
3: Molt bon dia, Teresa.
0: Bon dia.
3: I gràcies
0: per convidar-me.
3: Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
0: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
4: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
0: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
1: Era una missa, sí, era una eucaristia.
0: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
1: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
0: Sí.
1: No? Aleshores, amb motiu de la visita del Papa, unes quantes corals, varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal. I era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
0: Era a l'interior o a l'exterior?
1: A l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això. Era... A veure, ho vàrem estar assajant. El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això. 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos. És una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
0: Perdona, disculpa'm, digue'm pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
1: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem en pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció.

0: I sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que entre les partitures tenia...
1: fotocòpies.
0: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
1: Sí, no cal que la gent...
0: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada... No sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé...
2: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
0: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
1: Bueno.
0: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Supervigilats, una cosa...
1: Era de les forces de seguretat, ells.
0: Suposo que sí, jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular, i va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai, i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
2: Això era després de l'estelada?
0: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no...
2: Vale.
0: No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
2: Vale.
0: Perquè és que...
2: Justos per pecadors.
0: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que l'aliaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el Virolai, tota contenta, la meva espalmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havíem de baixar amb l'espalmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
1: Hem d'anar ràpid.
0: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien de què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
2: Molta gent era, no?
0: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
1: Deixeu-me preguntar, el segon convidat, ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
3: Hola, bon dia, com estem?
1: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar, però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
3: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins, sí. Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les Corals, vull dir, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
0: Sí, realment no tocava. És cert,
1: molt
0: no tocava.
1: Bé, Maria,
0: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
1: Ho has dit denigrant.
0: Denigrant, absolutament denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestra molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
2: Donar explicacions, sí, sí.
0: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
1: Clar, és que és una de les coses més importants.
0: Claro, jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
2: És el que anava a dir,
0: que hem quedat
2: és una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
0: Preciós,
2: tothom
0: preciós.
2: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge,
0: de l'elegància,
2: de la recepció, de l'elegància.
0: Del missatge, sí, tot sí, fantàstic. No. O sigui que, quina pena sí.
1: Ara
0: que estiguem
1: així. Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
4: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, sí. la que dona la portada de la Glòria per on entrava sí. el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
1: Sí, perquè és una paraula que no...
4: Molt bé. Doncs
1: no,
4: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns. Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
0: però
4: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment al darrere. Al darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament...
0: Clarament, i tant.
4: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes... qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit 1. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
0: Totalment.
4: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però ens va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, esclar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
1: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
3: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
0: Sí, però això estava previst,
4: Que ja hi era, això.
3: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
0: Sí, de fet, estava previst que a l'acte de fora ja està... Ja, nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
5: Ah, sí?
0: Perquè era impossible.
4: Clar, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
0: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure
4: s'havia
0: i tot
4: de microfonar això, i a l'exterior no es podria.
0: És això. Realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
4: armes jo... o banderes, tot,
1: armes
4: i drons.
0: Que tampoc podien portar
1: l'amic de la Maria.
0: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
4: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent... interpretaria que això formava part del guió.
0: Sí.
3: Jo crec que si el guió hi hagués previst prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer durant aquell quilòmetre escàs
4: circular
3: el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però en aquest cas jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
0: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
4: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
0: és molt naïf, és molt innocent.
5: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
0: És que va ser llavors... Jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
4: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
0: S'està fent, s'està movent.
4: I donar-li les gràcies.
0: S'està movent amb dos...
4: Jo ho veig així.
0: Amb dos nivells s'està movent això,
1: Molt bé. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
3: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
5: És que tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
1: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
4: Molt bé, molt, molt, molt emocionant. Ja
1: hem vist imatges i guapo.
4: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
1: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
4: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
5: Ha tornat a posicionar Barcelona, digues.
4: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
1: no, home,
4: és superar la pressió del turisme. No?
0: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això de doncs, que tingueu bona sort.
4: Sí, és a dir, perquè realment perdó, són 15.000 visitants al dia,
1: sí, al dia.
4: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present. Sí, de la Sagrada Família.
0: Hi ha una
4: família.
0: Cosa de la Sagrada Família?
1: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, hi estàs d'acord? Perquè estaves dient sí, Vicenç?
3: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
0: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, sí. Que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
5: És nostre.
0: Que l'hem construït nosaltres.
1: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
5: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa. Ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més sí. Això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però no sé, trobo que és com que no una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
3: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
5: Okay. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
1: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
5: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
6: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
1: Molt bé, gràcies.
5: Així és com ho presentaven.
1: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
7: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
8: Bé, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi d'Algaresa.
9: Cosa hi ha a damunt, a rinta d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
10: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu: no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família, que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
1: Molt bé, veritat, moltes
2: que,
1: gràcies.
2: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
10: sí,
2: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
10: Del món catòlic.
2: Del món catòlic.
10: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
0: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta. No? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar doncs el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
10: L'infern i el dimoni.
0: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així, i una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
10: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí, sí, sí, sí.
10: La capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
10: Moltes.
0: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
10: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del naixement, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
2: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
10: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí.
10: Per tant, això és públic, i per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir
4: a la façana de la Glòria.
2: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, volen tombar uns aïts.
4: Ara no, fa 100 anys.
2: Però va, Barra Barberán.
1: Això diuen els joves. Ara, sí.
2: Però vull dir que Barra Barberán de tant en tant, perquè
4: sí.
2: No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
4: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
1: El president Sánchez
4: ha estat l'ombra.
2: És que jo crec...
4: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
4: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
0: Això no s'hauria donat.
2: És que jo crec que això...
1: És un altre tema, no cal.
4: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
11: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
11: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
1: molt
11: el quart
1: bé.
11: Llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
11: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església, per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del Papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
11: I el 14, Ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut, suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
4: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, sí. I ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
2: És el del museu, o no?
4: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
1: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, sí. Els llums que se'n deriven...
4: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
4: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
4: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs, Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem, doncs, que per Gaudí la referència a la natura és molt important. Important, sí. És molt maco, també, els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com siguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
1: 5 minuts.
4: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, sí, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
2: Sí.
4: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
1: Sí, perquè era especial. Trencava
4: molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
2: Està
4: judici Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
2: Però les altres parts, o sigui, perquè sí, la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
4: A veure,
2: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
4: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa, que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
1: Sí, sí,
4: quina
1: sí.
4: És la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
1: Ara ja en queden 4 de minuts només.
4: Endavant, tu manes.
1: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
4: A Roma, sí.
1: Ell et va dir unes coses interessants.
4: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics, si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
2: Quan et toca l'ànima,
4: sí,
2: no?
4: El cinema, no?
0: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
4: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
1: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
12: sí,
1: Vicenç?
12: Sí, sí, sí.
1: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
11: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest aquest moment i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
1: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
1: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
4: Moltes gràcies, Teresa. Que...
11: Moltes gràcies. Un plaer.
2: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé.
12: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavi ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se'n van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià, entrebat amb Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la festa major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tot
9: tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: I no, Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí.
0: Ben tornada. I la Marina Àlies és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Àlies. Com que alguna gent es pensa que és Àlies i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Àlies.
0: Doncs ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent, ara fèiem aquesta breu presentació, que és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Impossibles.
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre?
0: Sí.
1: Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa, i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fent cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què va la cosa, no? Explica-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és, perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes sense guió en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: S'ha de tenir una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no sóc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle, sinó que és una mena de... et pots riure de l'error, pots incorporar-la a l'espectacle, i és una miqueta una bogeria, però una bogeria que té sentit al final.
0: Una arma així de doble tall, no?
2: Sí.
0: Clar, ara jo pensava, vosaltres arribeu, pugeu a l'escenari, però allà no hi ha cap text, no hi ha cap guió. Una part de la vostra feina també dependrà de l'originalitat o de l'aportació que fa el públic. Us condiciona molt... que tingueu, no sé, clar, un auditori de gent avorrida, no
2: sí,
0: sé, o,
2: sí.
0: o de gent amb ganes de participar i d'interactuar.
1: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia i molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final la improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs, és jugar, la improvisació és jugar. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix, que va veure Impro Shows, que és, per exemple, apuntar amb petits paperets, no? Quan comencen i arriba el públic, els hi dius, apunta aquest paperet una paraula, i la gent apunta coses.

0: saps com, salxitxa, com també t'apuntarà, ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic, que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
1: Serà temàtic.
0: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostre a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionats.
1: Us condiciona absolutament.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina mena d'instruccions o idees acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que se enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i tot el mundo empieza a reírse i és com...
1: Però, tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure. Doncs depèn una miqueta, no?
0: Sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un guirigall. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
1: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
0: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no?, allò d'una pel·lícula de l'Oest, amb l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
1: I entre vosaltres, perdona.
2: I la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperio Contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
1: I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè, esclar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dard enverinat, no?
0: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta. I et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, si un company...
1: No et pots tancar.
0: No. I això és la vida.
2: Claro.
0: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Has de estàs al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
0: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia o amb un company de feina i molts cops t'has muntat la història al cap.
1: I tant.
0: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que esperaves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò i molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs tu quan vas a improvisar i entres en escena... Hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
2: Sí.
0: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, de fet, fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim el grup, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient... hosti, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí, entro a l'escenari a fer això, i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
2: Sí, molt... no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
1: Fluir, o sigui... que diu la gent jove.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, go with the flow, una mica.
1: S'ha de fluir, sí. Molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
0: I els 12, sí.
1: El públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
0: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc, oferim jugar, oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
1: Són els reis.
0: Són els reis, clar. Aleshores, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
2: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
0: Sí.
1: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Perquè encara no tingui l'entrada, expliqueu-nos una mica què hi trobaran.
0: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
1: Home, això segur que els agrada.
0: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
2: sí,
0: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Aleshores, jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
2: sí,
0: si tu
2: sí,
0: afegiries.
2: Sí, a la impro sempre t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té la impro és que tots els shows són diferents.
1: Pots repetir, eh?
2: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic. Realment, sí.
1: I alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no, a Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
0: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
1: Són nens i són catalans, sí, no? S'han creat aquí.
0: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem-ne, referents que tenen futbolístics, no? El futbol...
2: El 6-7.
0: El 6-7.
1: Ai, carai, heu d'estar molt al dia, doncs.
2: Sí,
0: totalment.
2: Sí.
0: Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, nois, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
1: D'alguna manera.
0: Sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
2: Sí,
0: sobretot
2: sí, sí.
0: Això del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
1: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
0: Jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
1: Uh-huh.
0: I et fa sorprendre't, no? Jo,
2: sí.
0: jo tothom que surt sempre em diu, he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
1: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt
0: sí.
1: ràpid, no hi ha temps
0: sí.
1: per al rumiar-s'ho massa,
0: no.
1: per lligar el fil, sinó deu perdre una mica la dinàmica.
0: Sí. Jo diria que nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És
1: una,
0: doncs és el mateix. Un foco brutal, la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, I no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut
1: molt.
0: Que
1: gratificant, no, també?
0: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
1: Poder fer riure.
0: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que bastant contínuament.
1: Sí.
2: És estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
1: Sí, costa.
2: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
1: no passa res.
2: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
1: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
0: Exacte. No, ho has entès molt bé.
1: Era la regla. Sí, doncs va, explica'ns la dinàmica. Com ho podem fer, això?
0: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
1: D'acord.
0: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
1: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
0: Perfecte, molt bé. Començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
1: Perfecte.
0: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
1: Molta gana.
0: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
2: Cada dia, després de l'escola...
1: Diplodocus.
2: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia
1: vomitar.
2: Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
0: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
1: Perruqueria.
0: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament el cabell i li va dir...
1: Gastroenteritis.
0: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el tens que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
2: I l'Eric va dir, doncs, jo sé que aquí a Sant Cugat...
1: Solsolet.
2: Hi ha la peluqueria Solsolet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7. No està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem TikTok. Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
1: Escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, dic, ja ho tenen.
0: No, ja està, no?
2: Ja. I després ja. Es va fer influencer el Diplodocus i la Caputxeta Vermella.
0: Que si els voleu seguir és hashtag Diplodocus, Eric, Caputxeta.
1: Estupendo. Doncs escolteu, això ha sigut un breu tastet. Els podreu anar a veure aquest dissabte al Casal de Torreblanca amb aquest espectacle infantil i no, segur que teniu la vostra web, les vostres xarxes socials, us segueixen per allà i podran veure quins són els espectacles que teniu a la vostra agenda. Moltíssimes gràcies, bueno, Júlia Marina.
2: A tu, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Alba.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya el portaveu de Vox a Sant Cugat, Marcos Rodríguez. Bon dia.
5: Bon dia, Mireia.
4: Què tal, Marcos?
5: Doncs molt bé.
4: Perfecte, comencem bé.
5: No es pot queixar.
4: Vinga, comencem amb aquesta entrevista per veure quina és la situació del partit, reptes de futurs, analitzarem una mica totes aquelles preocupacions que sempre intenteu posar sobre la taula. De fet, m'agradaria començar precisament per aquí, perquè sovint, Vox, dieu que vosaltres poseu sobre la taula temes que els altres partits eviten. Llavors, quins creieu, o quins creus tu, que són aquests temes a Sant Cugat que encara no s'estan abordant com s'haurien d'abordar?
5: Bé, nosaltres ja portem des de des del principi de la legislatura, traient temes que mai s'havien aflorat, mai. De fet, doncs tenim un al cap, ara mateix, que és el Padró. Que Sant Cugat era un coladero, nosaltres ho vam detectar al principi, vam veure pràctiques que nosaltres consideraven que no eren correctes en el tema de l'empadronament, i aquest és, jo diria, un dels principals temes que hem aflorit i hem posat sobre la taula. Gràcies a Vox, el tema del Padró està a l'ordre del dia com a prioritari en política, no només a Sant Cugat del Vallès, sinó jo diria que a nivell nacional. Uh-huh. El Padró, la seguretat, el tema de la importància que és donar ajudes a les famílies, a la maternitat, la importància de rebaixar la pressió fiscal, bueno, estem afrontant una sèrie de temes que fins ara considerem que no s'havien treballat de la forma que ho està fent Vox.
4: Parlaves del Padró, que és un tema que vosaltres sou els primers que el poseu sobre la taula i que després s'ha anat abordant amb més o menys mesura. De fet, s'han acabat publicant les dades del Padró. És un tema que ha generat prou conflicte a nivell de ple municipal. Per tant, seria un tema abordat. Comentaves també temes com la seguretat, que no s'ha abordat suficient. D'altra banda, però, a Sant Cugat, segons dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i tal, és una ciutat on la gent se sent segura i és una ciutat segura. Què és el que creieu que no s'està abordant correctament?
5: Bueno, nosaltres el que nosaltres tenim jo crec que una part molt positiva de la nostra fe, del nostre tarannà polític, que és que estem molt al carrer i estem molt en contacte amb els veïns, més del que s'imagina en moltíssims partits polítics, no? I hi ha una gran diferència entre la política als despatxos i la política als carrers. A nosaltres se'ns tilda a vegades de populistes amb el tema de la seguretat. Hi ha una realitat que no es basa en les percepcions. Nosaltres, quan denunciem una problemàtica que afecta la seguretat a uns veïns, a un barri concret, o quan ha hagut una problemàtica molt greu a Sant Cugat, perquè hi ha hagut problemàtiques molt greus, i ara em ve al cap a l'Ocupa, que vam tindre amb una katana, no?
4: Uh-huh.
5: Que amedrentava tot un barri. Ha sigut Vox qui ha florit aquesta situació. No ha normalitzat aquesta situació. S'ha personat físicament allà, per enfrontar i per recolzar els veïns, i ha posat tota la maquinària jurídica al costat dels veïns. Fins ara, els partits polítics que hi havia aquí, que jo respecto completament el seu tarannà, però utilitzen una política que és la dels despatxos, que és la burocràcia, que és l'administrativa, que no és el que volen els veïns de Sant Cugat. Els veïns de Sant Cugat, quan tenen un problema, que és un senyor que ve de fora, d'un altre continent, en aquest cas un senyor que venia del Magreb, que ocupa una propietat privada i que a sobre es dedica a amedrentar els veïns amb una katana, el que volen és que els polítics, que per això ens paguen i per això els representem, els hi solucionem el problema, però de forma extremadament urgent. Extremadament urgent. Llavors, això és una política que fins ara no s'havia dut a terme per cap partit polític. I ho dic amb tot el respecte i sense cap tipus de soberbia, però fins ara no s'havia portat, no, a terme. No? Després, fins que Vox no ha estat a l'activitat política a Sant Cugat del Vallès, hi han hagut moltes tipologies de delictes que hi havien aquí a Sant Cugat del Vallès que no afloraven.
4: Mm-hmm. Com per exemple?
5: Bueno, jo tinc experiència de molts delictes, que alguns d'ells molt greus, que s'han perpetrat aquí a Sant Cugat del Vallès, que no han aflorat. Jo recordo, per exemple, una sustracció de saques de diners, de recaudació d'una botiga del centre comercial, amb una empresa de seguretat molt coneguda, amb un vehicle blindat, que no... Vaja, nosaltres ens va arribar la informació que havia passat això a Sant Quart del Vallès amb un nivell de periodicitat molt alt, perquè els vigilants armats en un centre comercial no van treure les seves armes per defendre aquella sostracció perquè hi havia gent, i això no va sortir als mitjans, i va ser Vox qui va parlar amb els mitjans de comunicació i va aflorir que això havia passat a Sant Quart. Si Vox no estigués, doncs segurament hi ha moltíssimes problemàtiques que no afloririen, no? A veure, jo no vull entrar i centrar-me en el tema de seguretat perquè és evident, i no vull enganyar a ningú. Sant Quart té, per les característiques socioeconòmiques i el perfil de Sant Quart del Vallès, no té els problemes delinqüencials que té els nostres veïns. Rubí, Terrassa, Barcelona... gràcies a Déu, i nosaltres ho corroborem, però és que nosaltres precisament el que no volem és que això arribi a Sant Quart del Vallès. No volem. Per nosaltres el més important són les nostres famílies, els nostres veïns, i treballem amb el dia a dia perquè això que passa i que afecta els nostres veïns a municipis tan a prop com és Rubí o com és Terrassa o com és Barcelona, doncs no passi aquí a Sant Quart.
4: Parles d'un tipus de política de carrer, d'escoltar els veïns, d'escoltar les seves necessitats. De fet, això és un fet quan veiem les mocions que presenteu als plens municipals, que sempre acostumen a ser temes molt concrets que afecten a veïns d'un barri determinat o que poden afectar o beneficiar a tota la ciutadania. Més enllà d'això, com definiries el projecte de ciutat de Vox, més enllà de la crítica que pugueu fer a l'actual govern, quin és el vostre projecte de ciutat?
5: Mira, jo podria definir el nostre projecte com una frase, jo crec, que és de sentit comú, que és Sant Quart en ordre. A mi és una frase que m'agrada molt, perquè Sant Quart en ordre és on volem portar molts aspectes que no estan funcionant a Sant Quart del Vallès. Recentment, la setmana passada, hem rebut els resultats de l'enquesta sociològica de Sigma 2 de Sant Quart, no? I això ha florit un top 10 de problemes, no? Un top 10 de problemes segurament tothom ens sonarà, no? Asfalto de aceres, limpieza de calles, recogida de residuos, habitatge, manteniment general, mobilitat, il·luminació pública, transport públic, seguretat ciutadana, falta d'aparcament. Tots aquests temes, absolutament tots, els hem tractat amb mocions a l'Ajuntament. Vox ha tractat aquests temes. Amb la qual cosa, jo ja ho vaig dir a la tertúlia política la setmana passada, d'alguna forma, la política que està portant duent a terme a Vox a Sant Quart és una política municipalista que està defenent les problemàtiques que estan afectant els veïns de Sant Quart. Perquè tots aquests temes, asfalto, aceres, limpieza, recogida de residuos, manteniment general, vivienda, mobilitat, il·luminació pública, etc. Vox ha plantejat alternatives per arranjar tots aquests problemes, no? I moltíssimes vegades no s'han tirat endavant només perquè és Vox qui les presenta. Però després, i això és important dir-ho perquè els veïns ho sentin, el govern de Junts i Esquerra han adoptat les nostres solucions per afrontar problemes que nosaltres estem, en definitiva, satisfets perquè, de cap i a la fi, el que volem i estem a política per millorar les condicions de vida de les famílies de Sant Quart del Vallès i dels veïns, amb la qual cosa, però, en fi, en definitiva, Vox és útil i Vox continuarà treballant per millorar la qualitat de vida i portar a Sant Quart a uns estàndards d'excel·lència, que és el que volem portar a la nostra ciutat.
4: És el que hem de preguntar, Vox acostuma a quedar fora de pactes municipals sovint amb mocions, no?, que les que vosaltres presenteu miren i vetllen molt per la ciutadania, és un fet, és el que dèiem, i segurament quedeu fora amb altres pactes que aquí ara mateix des de la premsa ens escapen, no? Creieu que hi ha un cordó sanitari real?
5: Bueno, no, jo no crec que hagi cordó sanitari a Sant Cugat, no ho crec. I és més, la política, hi ha la política de les càmeres, davant de les càmeres, i la política darrere de les càmeres, no? I jo diria que estem molt satisfets amb com s'està desenvolupant en termes generals la nostra activitat política a Sant Cugat del Vallès, no? Jo no voldria deixar en una situació delicada alguns partits polítics, però jo diria que hi ha una relació correcta. Hi ha converses de forma diària amb el govern i amb altres partits polítics, no amb tots, desgraciadament, per nosaltres no tinc cap problema en parlar amb cap partit polític. Si és per beneficiar els interessos de Sant Cugat del Vallès, però bueno, vull dir que una cosa són les càmeres, davant les càmeres, el que semblen les coses a vegades, i després hi ha una realitat. I bueno, podem dir que hi ha mocions aprovades de Vox a Sant Cugat del Vallès, que això és un tema que moltíssims veïns de Sant Cugat no ho sabran, però hi ha mocions que han tirat endavant a Sant Cugat del Vallès, motivades i que són fetes per Vox.
4: És un fet. Marcos, estem a abril, a punt del maig, i seria un error no preguntar-te el que ens espera d'aquí un any. Comencem com si diguéssim la contrarrellotge, no?, de les eleccions del 2027. Seràs l'alcaldable de Vox a Sant Cugat?
5: Pues no ho sé, sincerament, no ho sé, però jo sempre dic el mateix, no? Jo estic a disposició del partit, del que el partit consideri, i bueno, pues, si em diu, si continua confiant en mi, endavant, perquè a la cap i a la fi jo estic aquí per una cosa de servei. Jo tinc la meva pròpia professió i estic aquí per vocació política. I si el partit polític considera que tinc que fer un pas enrere o al costat, doncs ho faré sense cap problema.
4: Mentre es decideix aquest paper que tindràs o no a dins de Vox, quin és l'objectiu real de cara a les municipals del 27, tenint en compte el resultat de les últimes eleccions i com s'ha anat desenvolupant el que portem de mandat?
5: Home, l'objectiu és clar, no? Nosaltres el que pretenem és no només afiançar, diguéssim, els objectius assolits, sinó que som molt més, volem arribar més enllà, no? I ampliar de forma clara la influència de Vox a Sant Cugat del Vallès. I, de fet, bueno, m'agrada utilitzar aquesta paraula que utilitza molt el govern, no? Les percepcions que tenim són molt satisfactòries, no? O sigui, amb el dia a dia, al carrer, doncs, els veïns se'ns apropa cada cop uns perfils molt diferents de que no eren inclús votants de Vox, que amb el dia a dia se t'apropen i se't sinceren i t'animen i et confessen que mai s'ho hauria imaginat, però que amb els anys han obert els ulls, han descobert que els altres partits polítics els han defraudat, que els han traïcionat en segons quines coses, o que no estan responent a les promeses de compromisos que havien adoptat. I que, per tant, bueno, que estaven molt, molt encoratjats i tenien una esperança amb el nostre partit polític, que és Vox, i que a dia d'avui s'estaven veient corres, bueno, estaven contents amb la resposta del nostre partit.
4: Per tant, entenc que a hores d'ara considereu que podeu créixer electoralment. No sé si teniu clars els barris en els que això es podria donar, si esteu treballant en ampliar bueno, la gent que us vota. Com us ho plantegeu, això?
5: Bueno, és que el plantejament és molt clar, no? O sigui, nosaltres tenim dades internes que creiem que ampliem la massa votant de Vox, no?, a Sant Cugat del Vallès. Hi ha una sorpresa, hi ha un perfil de veí de Sant Cugat del Vallès que està sorprès perquè no era un perfil votant de Vox i que està molt satisfet amb la política que està municipalista, que està desenvolupant Vox a Sant Cugat del Vallès. hi havia un perfil de persones, de veïns, que ens posaven les etiquetes, que quan ens ha conegut la nostra feina de treballar, estan gratament sorpresos. I és que és el dia a dia, no? Ens trobem al carrer del dia a dia, no? Amb la qual cosa, bueno, doncs, els objectius, òbviament, és ampliar la nostra... afiançar i ampliar la nostra representació a l'Ajuntament. Però les expectatives que tenim són molt altes, perquè nosaltres apuntem molt alt i creiem que això ho assolirem sense problema.
4: No sé si us plantegeu o si creieu que us podria afectar negativament, de priori hauria de ser que no, però que entri Aliança Catalana al ple, seria bo o seria dolent per vosaltres? O com us afectaria?
5: No, per nosaltres no és gens dolent que entri Aliança Catalana. Nosaltres creiem que Aliança Catalana és un partit que defend, que ara nosaltres, la nostra, amb tot el respecte, creiem que s'han apuntat al carro del que Vox porta defendent molts anys, però no ho veiem com una amenaça. És més, creiem que hi ha punts d'acord que anirem de la mà, com és en matèria de seguretat, en matèria de migració. Jo crec que qui està molt preocupat són alguns partits polítics de l'àmbit independentista que veuen amb Aliança una amenaça important, no? Nosaltres estem molt tranquils i és més, o sigui, és un partit polític que respectem, que evidentment hi ha coses que no estem d'acord. Hi ha punts que inclús que a vegades el votant no coneix, no? Que diferencien a Vox amb Aliança, és evidentment que el tema de la perspectiva i la mirada en àmbit el que és independència, això, doncs és evident, però hi ha altres àmbits que la gent a vegades no coneix, com és l'agenda 2030, com és el tema LGTBI, com és el tema hi ha temes que el defensa la vida, la defensa d'uns valors que nosaltres considerem que són molt importants, que no estan representats de la mateixa forma a Aliança Catalana, no? Però qui tindria que estar molt preocupats i tenim constància que estan molt preocupats són alguns partits polítics independentistes o nacionalistes catalans a l'àmbit polític municipal de Sant Cugat, que no som nosaltres.
4: Mm-hmm. Per tant, entenem que seria una entrada d'un grup municipal amb el que trobaríeu l'encaix. Parlaves també fa un moment de que amb força grups vosaltres sou capaços de trobar acords pel bé de la ciutat. M'agradaria saber amb quins partits podríeu pactar moltes coses, com fins i tot entrar en un possible govern, això és somiar, això és parlar per parlar, i amb quins partits seria de dir aquesta línia vermella, Vox no la traspassarà mai.
5: Jo, Mireia, és que parlar de futuribles, parlar de jo ho sento, però jo sé que els periodistes, és normal, els agrada molt entrar amb espais a adelantar-los una miqueta a la realitat, no? Nosaltres som un partit que som molt realista i anem sabem quin és el nostre objectiu, fem via, caminem, però a mi no m'agrada parlar del futur, de futurs pactes, perquè és ficar-me en un terreny que no és la realitat. I Vox jo crec que és un partit polític un dels nostres lemes és sentit comú i això està basat en la realitat. Llavors, la ficció del futur no ens agrada entrar. I ho sento que no et pugui respondre o no vulgui respondre a aquest tema, però és que jo crec que és evident que tothom tenim una idea de quins partits polítics Vox, de fet, dialoga de forma habitual ja amb el dia a dia, amb la política municipal de Sant Cugat del Vallès, no? Pues, i quins no... I si hi ha algun que no serà per voluntat de Vox, no? Sinó serà perquè per l'altra banda doncs no tenen unes etiquetes i tenen tenen algun tipus d'impediment per no parlar amb Vox, però evidentment que hi ha unes línies vermelles, hi ha línies vermelles doncs, en partits que no són democràtics, partits que... Però bueno, o sigui, és que no vull entrar en planos futuros que no és el dia a dia nostre.
4: Perfecte. Pel que fa a plans presents i polèmiques que hi ha hagut de fins i tot algun partit, no? Ha arribat a anar a la fiscalia per algunes declaracions i tal. Com viviu vosaltres aquesta situació? Què us genera? No sé si us genera conflicte, si esteu tan tranquils...
5: No, conflicte cap. O sigui, nosaltres teníem molt clar que l'erupció de Vox a Sant Cugat provocaria... provocaria que la política municipal a Sant Cugat del Vallès hi hagués un canvi i una forma diferent de fer política provocada per l'erupció de Vox. I això vol dir que estem fent molt bé les coses, no? No es provoca cap neguit. Vull dir, ens provocaria un neguit important si durant tot aquest temps que ha estat Vox a l'Ajuntament no es parlés de Vox, no? I jo crec que podem dir que la influència de Vox a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès és molt important, i a los hechos me remito, no? Constantment els temes jo crec que preocupen els veïns, constantment les polèmiques, per dir-ho d'alguna forma, perquè al cap i a la fi el que fa Vox és posar sobre la palestra temes que a vegades no s'ha parlat mai, pues, ho he dit abans, com el padró, segons quines temàtiques. El que ha motivat i el que està removent tot això que estava com el lodo en el mar, abajo, que nadie lo tocava, pues, ha sigut Vox. Pues, bueno, és normal que això provoqui que partits que veuen que estan perdent la seva quota o estan perdent la confiança de molts votants seus es posin molt nerviosos i pues, no els hi queda més remei que recurrir pues, a denúncies que no prosperen i pataletes que són considerem que no són de persones responsables, no? O sigui, ni de persones... és una resposta d'impotència d'alguns partits polítics, és normal.
4: Mm-hmm. Jo entenc que amb el càrrec que tens de portaveu d'un grup municipal en presència del ple municipal de Sant Cugat, més enllà de projectar-se en el futur i de viure el present, també anem fent, no? Anàlisis, avaluant la tasca feta, autocrítica... No sé si... amb aquests 3 anys ja gairebé que portem de mandat, Vox ha anat analitzant la tasca feta, si creu que algunes coses no s'han fet bé, algunes declaracions no han estat correctes, si creieu que està tot ben fet, no sé quina autocrítica feu d'aquests 3 anys.
5: Mireia, jo crec que seria una barbaritat pensar que tot el que fem està ben fet. O sigui, seria una falta de caritat i de... Los partidos políticos lo componen personas y las personas se equivocan, ¿no? Y es evidente que reconocemos que hay cosas que se pueden hacer mejor y cosas que no se han afrontado tal vez como lo deberíamos haber afrontado para llegar a la excelencia, ¿no? Reconocemos que nos hemos equivocado, pues cuando los partidos políticos o los organismos o la administración o una entidad lo forman personas, pues evidentemente cabe la posibilidad del error, y en nuestro caso incluso asumo yo el error de alguna cosa que se ha podido haber hecho mejor o que no ha sido que no se ha tratado con la suficiente no se ha tratado de la forma que se debería haber tratado, ¿no? No tenemos ningún problema en hacer autocrítica, ninguno. Yo creo que es una de las características que hace que Vox mejore en el día a día, ¿no? La autocrítica, el analizar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se ha hecho mal, hace que nuestra propia versión mejore. Y lo hacemos constantemente. Esto es nuestro leitmotiv para mejorar. Quien no lo haga, considero que tiene un grave problema.
4: Com encaixa el discurs nacional, el que teniu com a Vox, amb la realitat, ja no catalana, sinó santcugatenca, que és la que ens interessa?
5: Pues yo creo que encaja perfectamente. Yo no veo ningún motivo para que no encaje, ¿no? De hecho, bueno, los hechos nos remiten a que cada vez Vox tiene más apoyos en Cataluña. Y Vox es un partido muy joven. Yo creo que esto a veces hay que recordarlo. Tiene muy pocos años de existencia y a nivel nacional, Vox es el tercer partido con más respaldo en España. Y en Cataluña, pues estamos subiendo posiciones, ¿no? Y cada vez se suman más personas a la confianza en Vox. Y yo creo que Cataluña. Y esto constantemente nos lo dicen en Madrid, ¿no? Nos dicen que admiran el trabajo de Vox en Cataluña porque consideran que tiene mucho más mérito, evidentemente, defender y según qué postulados y según qué valores en Cataluña son más fáciles defender que a veces en según qué lugares de España. Y yo, bueno, en fin, en definitiva, o sea, yo creo que encaja perfectamente y por eso cada vez más hay más apoyos a nuestro partido.
4: Parlant de tipus de recolzament i de gent que s'assuma al projecte, no sé com teniu les relacions amb els joves d'aquí Sant Cugat per eixamplar la base, com ho treballeu, com veieu i com sentiu els joves?
5: Pues la verdad es que los jóvenes son un eje troncal de Vox. De hecho, yo creo que es uno de los es una de las fórmulas de éxito de que nuestro partido lidere la cuota de intención de voto en los renglones de gente joven, ¿no? Y como no puede ser de otra forma, pues en Vox ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y lo vemos, me gusta decirlo mucho, porque a mí me gusta mucho conectar con la calle, ¿no? Conectar con el votante, conectar con las personas, salir de los despachos y estar muy en contacto con la calle, ¿no? Y bueno, pues es evidente, ¿no? Cada vez que montamos una carpa se acerca muchísimas personas, pero se acerca muchísima gente joven. Y yo creo que muchos partidos políticos se tendrían que preguntar cómo es que al fenómeno de Vox se acerca tantos jóvenes, ¿no? Y yo creo que es que los jóvenes son los que están viendo pues las frustraciones que provoca las políticas que ha realizado todo el resto de partidos políticos, ¿no? Están viviendo en primera persona pues los problemas de vivienda, los problemas de seguridad, pues las políticas desastrosas en todo el tema de ideología de género, las políticas, lo que está llevando la Agenda 2030. Bueno, está viviendo en primera persona, ¿no? En sus barrios, en su influencia con sus amigos, en su día a día, ¿no? Y ven y han visto en Vox un revulsivo, han visto una opción diferente a todo lo que es el resto de partidos políticos, que al fin y al cabo es un consenso prácticamente, todos defienden prácticamente lo mismo, con matices, pero el único partido político que ha sido un revulsivo para las políticas que han provocado los problemas que les afecta, como los problemas de vivienda, por ejemplo, a mí me gustaría mucho centrar sobre todo el problema de vivienda en la gente joven, pues es Vox, que dice claramente que hay que afrontar esto con decisión, que hay que liberalizar suelo, que hay que ponerse a hacer pisos de protección oficial, tanto de alquiler como de compra, que denuncia quiénes son constantemente los culpables de que hayamos llegado a esta situación, porque es que hay que denunciarlo. O sea, la gente joven sabe perfectamente que sus padres han vivido han disfrutado de que después de en la transición, por ejemplo, se creara una clase media mayoritariamente propietaria, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Sus padres les enseñaron que trabajando podían labrar su futuro y tirar adelante. Y la realidad de hoy es que un joven ve que ni estudiando ni trabajando pueden llegar a tirar adelante. Es que ya no solamente no van a poder comprar una vivienda, que es algo lamentable, sino que es que ven que a lo mejor no pueden ni alquilar y que se ven obligados y expulsados de San Juan del Vallés. Esto es lo que nosotros abanderamos y decimos que no hay que normalizar, que cómo vamos a avalar a los partidos que han provocado esta situación, que han destruido la clase media en España, que han provocado que gente de San Cugat de toda la vida tenga que ser expulsada, irse a Rubí, a Tarrasa o cada vez más lejos, porque no pueden quedarse en la ciudad que les ha visto crecer. Esto es un fracaso de todas las políticas del resto de partidos políticos.
4: Marcos, a banda d'aquesta proposta de l'habitatge, que ja has dit com podríeu solucionar-lo o què faríeu des de Vox, sé que no t'agrada parlar de futuribles, però si tu ara mateix, Sant Cugat, depengués de tu, quines són, a banda de l'habitatge, les altres dues coses que et posaries a treballar immediatament i com ho faries?
5: A ver, hay temas que son claves. Yo creo que se han de afrontar de forma urgente, aparte de, de lo que es la vivienda. Evidentemente, pues otro tema clave es la alta presión fiscal, ¿no? La alta presión fiscal que afecta a las familias de San Cugat del Vallès es un tema que se ha de afrontar de forma urgente. Otro tema que es fundamental es el estado de la ciudad. Uh-huh. El estado de la ciudad lo hablamos legislatura tras legislatura. Todos los partidos políticos reconocen que el estado de las calles, de las aceras, el mantenimiento general es deficiente, todos los estudios sociológicos lo reflejan, no se afecta directamente el problema. Y no se afecta porque, yo lo siento, porque se destina muchas veces recursos a otros lugares, ¿no? Hay partidos que les interesa más la cooperación internacional, por ejemplo, o montar puntos lilas o ayudar en Welcome Refugees o que todo el mundo se empadrone en San Cugat del Vallès a pesar de que tengan perfiles delincuenciales constatados, a que se arreglen las calles y las aceras, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? El transporte público de San Cugat del Vallès es lamentable. O sea, ayer, tenemos una noticia de ayer que un autobús, una vez más, ha colapsado el tráfico porque se ha estropeado. Pero es que hace unos días se quemó un vehículo, un autobús en San Cugat del Vallès, y no es la primera vez que se quema, ¿no? El transporte público es un desastre, la movilidad no se está afrontando de la forma que se tiene que afrontar. ¿Qué inversiones ha hecho el ayuntamiento para mejorar la movilidad? ¿Qué inversiones? San Cugat está creciendo a un ritmo exponencial alto. Bueno, estos últimos años se ha frenado, pero estamos llegando casi a los 100.000 habitantes. ¿Qué inversiones ha hecho para mejorar la movilidad? ¿Qué inversiones decididas ha hecho para mejorar la iluminación de San Cugat del Vallès? ¿Qué se ha hecho para mejorar el sistema de recogida y limpieza de San Cugat del Vallès? Si es que es constante las quejas, que las calles siguen sucias, que el sistema de recogida... tenemos más quejas que nunca de los negocios de San Cugat del Vallès, de los restaurantes, de los vecinos de Valdoreix, que el sistema de recogida de basuras es un desastre. Es que a mí me indigna el ver que no solamente no se afronta y se arregla estas problemáticas, sino que en algunas de ellas se está empeorando. El sistema de recogida de basuras nos está costando a los vecinos, al contribuyente de San Cugat del Vallès, mucho más dinero, y no solamente se está mejorando, sino que se está creando problemáticas donde no las había. Entonces, bueno, pues hay temas que Vox afrontaría de forma directa. Políticas de ayuda a las familias. Es que es esencial. Es que no hay ningún partido político que haya afrontado una política de ayuda y respaldo a las familias, de natalidad, de bonificaciones fiscales, de bonificar. No, es que necesité mi inmigración a aquel país porque no tenía... Bueno, pero vamos a ver. En vez de traer y de promover una inmigración ilegal de otro continente como es el africano, por ejemplo, puede ser otro continente, ¿por qué no afrontamos y promovemos políticas de natalidad para ayudar a las familias a que tengan hijos? Para ayudar a las familias, a los jóvenes, a formar una familia, que es una de las empresas más importantes, es uno de los objetivos más importantes en la vida, crear una familia que repercute positivamente en la sociedad, porque al final crear una familia beneficia, si lo miras de esta forma, al Estado. Le interesa porque pagará más impuestos, tendrá más recursos. ¿Por qué no se fomentan políticas de natalidad, de bonificación fiscal, políticas, evidentemente, de vivienda clarísimas para promover pisos?
3: Radio Sant Cugat, notícies.
6: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octàvia ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la Flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la Flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar pràcticament a la perfecció en tots els exàmens amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per mirar d'extingir l'incendi conjuntament amb efectius de la policia local i l'ADF. I és que Sant Cugat es troba a nivell 2 del Pla Alfa, el procediment operatiu dels agents rurals, que estableix diferents graus de vigilància i prevenció en funció del risc d'incendi forestal. La situació, com dèiem, coincideix amb les altes temperatures dels darrers dies. I un vehicle desfrenat ha obstaculitzat la circulació a l'avinguda de Francesc Macià entre Batenbar Armengol i Salvador Espriu aquest dimarts. Segons han explicat diversos conductors a Cugat Mèdia, el cotxe estava aparcat amb bateria i s'ha desplaçat contra el cotxe que estava aparcat davant, col·lisionant contra aquest. La incidència, que no ha provocat ferits, sí que va causar retencions. I troba els periodistes de Cugat Mèdia durant la Festa Major, captura'ls amb la teva càmera i envia unes fotos al WhatsApp 683-273-600-659. I és que torna aquest concurs de Cugat Mèdia amb el qual pots guanyar fins a 3 vals de 50 euros per gastar a Sant Cugat Comerç. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llops d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

Amb l'inici del curs escolar volem posar el focus en un tema molt present a les aules, a les famílies i també al carrer: l'ús de les noves tecnologies per part dels joves. El seu mal ús pot derivar en conductes d'assetjament escolar o en delictes com la revelació de secrets. Per això és fonamental que pares, mares i alumnes tinguin informació i eines per fer-ne un bon ús. Parlarem de ciberassetjament, del grooming, del sexting i de la importància de preservar la privacitat a les xarxes socials, i per fer-ho tot plegat ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comunitat.

0: és, com sempre, a través de les nostres pròpies xarxes socials, com Instagram, Facebook, d'acord, que els joves també ho solen mirar, fent petites píndoles informatives sobre el que, temes que has comentat, el sexting, ciberassetjament, però sobretot, i és el que resulta més efectiu, són les nostres visites i xerrades
1: als
0: centres educatius.
1: En aquestes xerrades als alumnes, quins són els principals riscos que detecteu en l'ús d'aquestes noves tecnologies?
0: Bàsicament, els problemes que detectem any rere any, tot i que no ens cansem d'informar, advertir, és un mal ús, principalment un mal ús de les xarxes socials, i també molts joves poden cometre, com has dit al principi, fins i tot algun delicte perquè per desconeixement, per falta d'informació, no per malícia, sinó per desconeixement, perquè s'ho prenen tot com un joc i sense voler ni saber-ho poden acabar cometent algun delicte.
1: Mm-hmm. Clar, però de quina manera poden acabar convertint-se, ara com deies tu, bé, sense voler-ho i sense saber per què, en víctimes però també en agressors?
0: Pel desconeixement, nosaltres per això oferim aquestes xerrades. Els expliquem tots els riscos i perills que hi ha a les xarxes. Per exemple, nosaltres els expliquem que bàsicament sempre cauen, sempre hi ha un grup en un centre o diversos centres que fan un mal ús de les xarxes, com comentava. Quin mal ús? A què em refereixo? Doncs difusió d'imatges que no toquen. Val? Des d'imatges de desconeguts parlem d'imatges de caire pornogràfic. Aquí sempre ha passat algun cop que creen un grup de WhatsApp i algú comença a distribuir, algú, no sabem qui, després això ja ho investiga la nostra unitat especialitzada, d'acord, de ciberdelictes, no sabem qui, comença a distribuir imatges de caire pornogràfic i comença a afegir, doncs, nens i nenes en aquest grup, els afegeix. Aleshores, els menors ens diuen, és que a mi m'han agregat aquest grup, jo no m'he agregat, de cop i volta em vaig veure dintre d'aquest grup de WhatsApp sense haver-ho demanat. I clar, hi he vist totes aquestes imatges, han començat a difondre tot aquest tipus d'imatges de caire pornogràfic, i clar, i ells mateixos ho expliquen, i algun nen, alguna nena que ho acaba explicant, i a partir d'aquí descobrim tot el pastís.
1: Uh-huh. Algun altre delicte? Aquest és segurament dels més habituals, no?
0: Sí, aquest és recurrent, cada any passa. Nosaltres ja advertim, per això la importància de blindar-se una mica el que comentaves també al principi, Carme, de la privacitat, de saber tenir un perfil privat, de tenir un grup de WhatsApp controlat, de saber marcar la casella de que no permetre que ningú m'afegeixi a cap grup sense el meu consentiment. Això nosaltres també ho expliquem per evitar que tots aquests nens i nenes, doncs, de forma involuntària es puguin afegir en aquests grups de WhatsApp. Com poden ser, que em preguntaves, agressors?
1: No, algun altre tipus de delicte.
0: Sí, un altre tipus de delicte.
1: La difusió d'imatges és la, diríem, la més
0: comuna,
1: no?
0: Un altre delicte que també poden cometre sense saber que és delicte i que és molt típic és el que comentaves també al principi, que té el delicte en si és el descobriment i revelació de secrets. No ve a ser res més que difondre una imatge de caire íntim, imatge, foto, vídeo de caire íntim, sense el consentiment de l'altra persona. Això com pot passar? Doncs lo típic. Estan canviant-se els vestuaris. Ai, mira, per fer la gràcia, li fem una foto... Mira, el Pep, que s'està canviant, està d'esquenes i no es veu, i estan calçotets. Foto. I ho enviem a tots els nostres companys, companyes de classe, per fer uns riures. I s'ho fan com un joc, però sense saber que això és un delicte. Això és un delicte de revelació i descobriment de secrets. I nosaltres els anem a la classe i els hi expliquem què és un delicte i quines conseqüències comporta.
1: I escolta una cosa, quina és la reacció d'aquests alumnes quan els hi expliqueu tot això i els hi poseu sobre la taula que això que estan fent malament té unes conseqüències i que això es converteix en un delicte?
0: Doncs es queden parats, sobretot quan els hi expliquem a sisè de primària, que ja
1: entenen de què va la cosa, no?
0: Ja entenen de què va la cosa i fins i tot veus algunes miradetes de dir, ui, però si això...
1: Ho hem fet nosaltres, no?
0: Ho hem fet i és un delicte. Sí, es donen per al·ludits molts i es queden parats sense dir, però clar, no ho sabíem. Doncs, bueno, esteu informats i ara ja ho sabeu, que us poden denunciar i és un delicte.
1: Mhm. Uh-huh.

0: Podem explicar breument què és el ciberbullying i com es diferencia de l'assetjament escolar tradicional?
1: Sí, el ciberbullying no ve a ser res més que el reflexe de l'assetjament escolar de tota la vida que hem conegut a dintre de l'aula, però dins l'àmbit d'internet i xarxes socials. O sigui, es reprodueixen les mateixes conductes assetjadores que pots fer cara a cara, però fent ús de les xarxes socials. I això que internet, grups de WhatsApp, Messenger, Instagram, interacció entre tots els companys, però això encara, clar, magnifica encara molt més l'assetjament. Per què? Perquè la víctima no està tranquil·la mai, mai. És un assetjament 24 hores. Abans, antigament, quan no existia internet, doncs la víctima marxava a casa i estava tranquil·la a casa. Es tenia un moment de relax, de tranquil·litat, de calma. Era, casa seva era el seu refugi. Ara no troba refugi perquè sap, i a vegades la pròpia víctima veu aquests missatges. És conscient de tot el que s'està dient d'ella. I clar, són 24 hores d'angoixa i no troba cap tipus d'escapatòria.
0: Una altra paraula que sentim sovint als mitjans és grooming. Què vol dir i com poden les famílies detectar possibles casos?
1: El grooming és el que tothom coneix, perquè ara tothom posa noms en anglès. No ve a ser res més que els pederastes. El grooming és una persona adulta que sent atracció per menors d'edat i els intenta atreure cap a ell. Els groomers actuen ara a internet. Clar, és un camp de mines per ells. Abans doncs, anaven a buscar els nens i les nenes a la sortida de l'escola, els parcs infantils. Ara no, ara internet, xarxes socials, perfils oberts dels nens i nenes. Nosaltres els hi recordem, poseu el vostre perfil de forma privada, que no pugui accedir ningú que vosaltres no coneixeu. Videojocs, els chats dels videojocs online, camp de mines pels pederastes, pels groomers. Nosaltres donem tota aquesta informació als menors quan anem a les escoles, perquè ho sàpiguen, que existeixen aquestes persones que són pederastes, que no és habitual, però que existeixen, que s'hi poden trobar. I quina és la forma de detectar-los? Els nens i nenes els hi diem ben clar que si algú interactua amb ells i els hi comença a fer preguntes personals, que sospitin. Si no, persones que no coneixen. Perquè, evidentment, un pederasta no dirà jo tinc 45 anys. No, dirà, es crearà un perfil fals, es farà passar per un nen o una nena d'edat similar a ells i els intentarà enredar. A mi també m'agrada el futbol, com a tu. Ostres, i on vas a jugar? On vas a entrenar? Els intentarà ja treure informació. I el nostre missatge és clar, si no coneixes el nen o la nena que diu que és un nen o una nena, no ho sabem, tu no el coneixes. Si no el coneixes en persona, no li donis informació. Deixa de parlar amb ell, sospita d'ell. Els pares, com ho poden detectar? Evidentment. Nosaltres difícil, fem també xerrades, fem xerrades també a les famílies que ens ho demanen, sí. Fem xerrades informatives, perquè hi ha moltes famílies que es preocupen que com podem supervisar, què podem fer, com puc evitar que el meu fill i la meva filla faci coses o parli amb gent que no ha de parlar. Doncs nosaltres els hi fem una xerrada també de seguretat i els hi recomanem que facin servir les apps de control parental. Això els hi dona certa tranquil·litat per supervisar quantes hores passa el seu fill, la seva filla, a les xarxes. Poden limitar l'horari. Poden posar, també fins i tot, poden indicar que no puguin accedir a certes pàgines, certes apps, sense la seva autorització. I evidentment, si ells veuen que el seu fill, la seva filla, està tancat a l'habitació molta estona, doncs intentar, segons l'edat que tingui el teu fill, si ja és un adolescent o adolescència, ja sabem que pot provocar molta reticència, però fer-los entendre que s'han de preocupar per ells, que volen saber amb qui estan parlant, si el coneixen. De la mateixa forma que volen saber amb quin amic o amb quina amiga vas al parc a jugar o surts al cine. És el mateix. Vols conèixer, simplement és per conèixer amb qui estàs parlant. És superimportant. I si no coneixes la persona, dir, doncs tanca i no parlis amb aquesta persona. Però és per la teva seguretat. Fer-los entendre que és per la seva seguretat, no perquè els vulguis controlar la seva vida.
0: Uh-huh. Abans els pares ens deien, no parleu amb desconeguts, no agafeu caramels de ningú.
1: Exacte.
0: Ara el missatge ha canviat tant.
1: Ha de ser una mica diferent, però sí, és en la mateixa línia.
0: Sí, sí. I encara més conceptes. El sexting, que malauradament alguns joves no són conscients de les conseqüències que pot tenir. Per a qui no ho sàpiga, explica'ns a veure quins riscos té, riscos legals i personals també, evidentment.
1: Vale. El sexting és l'enviament d'imatges íntimes a una altra persona. Val? En principi això no és delicte, amb la qual cosa això vull dir tothom pot fer-ho perquè qualsevol persona és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos de forma voluntària. Entre persones adultes això és obvi que no és delicte i tu li envies la teva imatge íntima, la foto, un vídeo a la teva parella, una amica, una amiga, qui vulguis. Val? El problema és quan són menors. Nosaltres ja els expliquem que encara que no sigui delicte això no ho han de fer perquè no tenen la maduresa per fer aquest tipus d'accions. No poden enviar fotos íntimes al seu noviet, a la seva novieta, als seus amiguets. No, perquè se'ls escapa de les mans. El missatge és, quan un cop tu publiques, envies a algú una imatge, tu perds el control d'aquesta imatge. I què pot passar? Aquí venen els problemes. Que mentre són amics molt bé, però quan es barallen, quan deixen de tenir aquella relació de novietes, no? De relació de parella, doncs sempre hi ha un que és el que s'ho agafa doncs, malament, s'enfada i pot fer un mal ús i pot cometre el delicte. Aleshores comet el delicte, que és enviar. Tinc totes aquestes fotos teves en roba interior. Uh-huh. Les envio als meus amics. I aquí ja és quan es comet el delicte que he comentat abans de revelació i descobriment de secrets. I pot generar o problemes d'aquests entre que han tingut una relació sentimental i hi ha la persona deixada que s'ho pren malament i pot cometre aquest delicte, però també pot ser que es cometi aquest tipus de delicte dintre de l'assetjament escolar, també. Enviem la foto aquesta foto íntima d'aquesta companya de classe o d'aquest company de classe com a assetjament. Mm. Els dos vessants. Però sí, el sexting, que en principi és voluntari, que és l'enviament d'una foto i vídeo íntim, pot comportar un risc, que és que tu perds aquest control, el control de la teva foto privada, perds el control, li dones a una altra persona i a partir d'aquí pot ser víctima d'aquest delicte.
0: Clar. I aquesta pèrdua de control és per tots, eh? Vull dir, els petits perquè corren el risc que sent menors, però en el cas dels adults també. I sent adults, de vegades també es perd una mica la consciència, no? Vull dir que
1: ens trobem situacions també en adults.
0: Sí. Sobre el tema de la protecció que deies abans, Anna, que és molt important, tenen clar els nens i les nenes com protegir-se quan estan utilitzant aquestes tecnologies?
1: Tenen força clar el tema de la privacitat, de tenir el perfil privat. Això sí que és cert.
0: Sí?
1: Sí. La majoria sí que ho tenen clar. Però altres temes, per exemple, se senten molt sorpresos quan toquem el tema del grooming, dels pederastes. Això sí que els sorprèn, que pugui, no, com que no són conscients de que l'anonimat que ofereix internet pugui amagar, o sigui, els hi permet a la gent, als pederastes, amagar-se darrere d'aquest anonimat, de crear-se un perfil fals i fer-se passar per nens i nenes com ells. Fins aquí no arriben. Per això és important que els pares, també, les famílies ho tinguin present. Que, clar, que els seus fills no deixen de ser persones vulnerables perquè no tenen la maduresa mental que puguem tenir nosaltres, els adults. I són innocents i no arriben a veure aquest perill. Nosaltres sí, anem a les escoles cada cop més i transmetem i fem arribar aquest missatge. Però és important que les famílies sàpiguen que els seus fills necessiten sempre un acompanyament, igual que els acompanyaven quan tenien 3 o 4 anys 5 anys pel carrer i els hi ensenyaven ben clar que no podien creuar el carrer sense estar ells al costat i que els agafin de la mà. Doncs quan comencen amb internet, els pares i les mares han d'estar al costat, acompanyar-los. Això no vol dir estar a sobre i controlar-los, sinó generar també una confiança dins de la família perquè els nens i les nenes, si tenen un problema, puguin anar a ells a demanar ajuda. És superimportant.
0: Que se sentin acompanyats.
1: Sí.
0: Uh-huh. Quines eines de control parental existeixen? Perquè a banda d'aquesta actitud d'acompanyament, de supervisió, de crear aquest espai de confiança amb els fills, eines de control parental, també traslladeu als pares quines estan disponibles per ells?
1: No vinc aquí a fer publicitat, podria parlar... Hi ha apps, hi ha eines de control parental gratuïtes i de pagament. Mm-hmm. Evidentment, les de pagament ofereixen uns plusos de més seguretat. Entre les gratuïtes, la més coneguda és la Family Link de Google. Aleshores, com funciona? És gratuït, t'ofereix uns baròmetres de control que són bàsics però són molt útils i que n'hi hauria d'haver-hi prou, són suficients des de localitzar com funciona. S'ha d'instal·lar el control parental en el dispositiu o dispositius que faci servir el menor, d'acord? Si fa servir el mòbil, la tauleta, l'ordinador. Uh-huh. I a partir d'aquí les famílies estableixen uns controls. Els controls es decideix la pròpia família, des de limitar l'horari de connexió, rebre avisos si entra en certes pàgines web, si vol realitzar alguna compra, sempre que es demani autorització als pares, aleshores els pares reben en el seu dispositiu mòbil doncs un avís que conforme el seu fill o la seva filla està intentant accedir a aquesta pàgina, si autoritza que accedeixi, si vol realitzar una compra online, si autoritza, i hi ha tots uns paràmetres també de localització del menor, d'on està ubicat. Uh-huh. També és entrar en aquesta aplicació i cada família doncs establir els controls parentals que ells considerin.
0: Una última qüestió, Anna. Ens trobem amb la situació d'uns pares que detecten que el fill i la filla estan patint assetjament assetjament o qualsevol d'aquestes situacions que hem comentat. Com han d'actuar? Què han de fer?
1: Primer de tot és parlar amb el centre educatiu. Ho han de comentar al centre educatiu, que han detectat que hi ha molts signes de les víctimes d'assetjament escolar. El primer signe és que manifesten que no volen anar a l'escola. Per ells és un infern anar a l'escola cada dia. Ells, el primer que diran és que no vull anar a l'escola. Quan un fill o una filla et manifesta no vull anar a l'escola, hem de començar a gratar per què no vol anar a l'escola. No t'agrada estudiar, no t'agrada aprendre. Hi ha alguna cosa que et fa sentir malament? Començar a gratar i estar a sobre, per què no vol anar a l'escola? Quan sí, ja sabem del cert que si pateix assetjament o pot patir assetjament, perquè a vegades és el sentiment que té el menor, però una cosa és s'ha de saber diferenciar el sentiment o un assetjament real. Després és quan s'ha de desgranar.
0: De valorar.
1: Però el sentiment ja és important. Em sento assetjat. Doncs parlem amb l'escola. L'escola treballarà el tema. Segurament, si detecten que hi ha un assetjament real, l'escola també contactarà amb nosaltres, d'acord? Treballarem de forma conjunta. L'altre tema és... Podria parlar una hora seguida del tema de l'assetjament escolar, perquè deriva en problemes psicològics. La família haurien de portar el seu fill i la seva filla també a fer una visita mèdica. Pot patir angoixa, ansietat. Clar, és detectar l'assetjament vol dir que hem detectat la punta de l'iceberg. I per sota és que hi ha molts problemes que s'han de tractar des de la vessant pedagògica, la vessant psicològica, evidentment la vessant policial, si evidentment hi ha un cas d'assetjament real i greu, i entre tots doncs s'ha de treballar, però posar-se en contacte la família amb l'escola i l'escola li donarà la primera orientació. Nosaltres com a policia intervindrem en casos d'assetjament real i greu. Nosaltres intervenim també, i en aquest moment és quan la família pot venir a comissaria i denunciar l'assetjament.
0: Bé, doncs no ens queda més temps. Clar que podríem estar parlant amb l'Anna Massa, gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Cugat, però se'ns ha acabat el temps. Però això no treu que un altre dia podem continuar parlant del tema. Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar un cop més amb nosaltres aquí a Faves Comptades.
0: Que vagi molt bé.

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava a aquell carrer Joan... com es diu aquest carrer? Està carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar allà. Entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar perquè, sobretot perquè gent no tingués aquesta sensació, el Rubio, el negre, blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per a fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent... Tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, ja... Tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil·la en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot, la presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment de, el clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això, jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Sí, clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no? En aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit, sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, com, quin possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut el principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
1: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment, que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer el mateix viatge fins a Líbia, però van tornar. Entonces, aquest sentit, que ves que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, entonces la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Entonces, això sí que la tenia bon marcat. Entonces, jo no contava, perquè a més, si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
0: Mm-hmm. Però tu vas marxar sol?
1: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi, vaig marxar amb un germà que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces, jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família, lluna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut, vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Doncs, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me crec que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquesta sensació.
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè ves que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havíem vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els ja, contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, los donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com a un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: I alguna història positiva?
1: Alguna història positiva? Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Níger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaven, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estaussos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sí. sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estàvem amb el Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sigui, que teníem com podíem treballar com paletes així de construcció, no? D'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que vaig arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sigui, que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot el recorregut jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i a on?
1: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig sí. arribar...
0: Ho entenem de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 i la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, sí, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, sí, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo m'acordo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Entonces, em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, eh? Perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor. Quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces, el Zodiac va girar i van caure. No van morir tots, perquè estaven... Sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces, nosaltres, amb això, ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge a per creuar l'estret?
1: Sí, sí, sí, sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars. En aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquests cas, perquè fa 25...
0: I on 26... et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós, i van rascant el Zodiac, i portava com uns plastiquets, i va començar a entrar aigua, i el noi va intentar arrencar el motor, i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia rezar va començar a rezar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel moment, quan van aproximant, van de amigo, jo me recordo la primera paraula que va sentir en espanyol, amigo, tranquilo, Spain, i parlàvem una mica d'anglès, i en aquel moment la sensació és com, ostras, perquè el nostre por era que no rescatense el salvament marroquí, perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que tu pots imaginar. En aquest sentit, i el moment de rescata d'un sòria o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap si t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però al moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort i van a treure a poc a poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercici a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta a Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, ¿cómo vivís aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veure que no.
0: A la plaça.
1: A la Plaça Catalunya. Veien allí com una acampada que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en Plaça Catalunya, i la tarda van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí, sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí. Has de començar a treballar,
1: sí.
0: No?
1: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Cot Anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això, aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va atendre aquest sol. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè poder tenir la permís de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí.
0: A la cuina.
1: A la cuina, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alt Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà. i volia anar canviant, no? Perquè havia avançat i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I vaig començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i vaig treballar a una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com, tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i vaig treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això, vaig treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. I llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Òscar i Norma, que era l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en els tancs treballant.
0: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
1: sí,
0: on no hi vius,
1: sí,
0: que a Rubí, que
1: sí,
0: és on
1: total.
0: Tens casa
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I tens una família, la
1: sí,
0: teva dona,
1: Laura,
0: la teva filla...
1: I Bet.
0: Com han estat d'importants elles?
1: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014, jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut David ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim un puesto, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una llança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscir un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la meva pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré que gent que venim de fora que no imposem ni exigim, perquè si algú obre su porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història,
1: sí,
0: és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vegi que la gent que, per mi, entre tots podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, té la seva llengua pròpia, su cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no obre su porta, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però
1: sí,
0: també ha fet algunes que són anècdotes,
1: sí,
0: que m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com
1: sí,
0: per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
1: sí,
0: de l'Agustí Villaronga,
1: mm-hmm,
0: del 2023.
1: Sí.
0: Sí, i tu sí, actor sí. No ets.
1: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era feia càsting, la vaig veure a Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Doncs jo vaig fer com un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nom de carrer, i la veritat que va sigut una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé.
0: Sí, sí. Ja ho veig, no perds aquest esperit optimista, no? I el bon humor.
1: Sí,
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. En aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara mateix?
1: Ara mateix, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus xarxa a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: Cada monget atendre que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora, Núria Busquet. Benvinguda, com estàs?
3: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
3: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
2: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser ja és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
3: I tant, sí, sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
2: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
3: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que que aprens a tenir paciència, eh? Aprens, perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i a més un acompanyament molt ben fet.
2: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la Fam, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
3: Sí.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions. La flama del Canigó ha tornat a arribar aquest dimarts a Sant Cugat per donar el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La plaça d'Octavià ha estat l'escenari de la tradicional rebuda de la flama en un acte organitzat per Òmnium Cultural que ha combinat cultura popular, reivindicació nacional i celebració festiva. L'acte, com sempre, ha culminat amb l'encesa de la foguera de Sant Joan després de la lectura del manifest de la flama del Canigó i de la intervenció dels organitzadors. Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribà pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre les més de 30.000 que s'han presentat a les proves. En Joan és estudiant del Liceu Politècnic de Sant Cugat i veí de Rubí. Més notícies. Un incendi ha cremat una zona de matolls a tocar del pàrquing de l'Hospital General de Catalunya. Un pàrquing de sorra amb més de 2 dotacions de bombers se van desplaçar fins a la zona per...